0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
2: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
3: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
1: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
4: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM.
7: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Molt bé, el lots.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
3: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem

0: arreu. Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: De llauna de sardines a bicicleta. De pot de conserva a flascó de perfum. De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de pela de poma a compost per a flors i plantes.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Welcome to Instagram.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
8: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
5: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a reciclar.
4: A on?
5: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
6: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: també si has d'anar en aquestes trobades familiars o quanta estona has de dedicar, perquè igual és com, mira, faig acte de presència, saludo, bon dia i me'n vaig al teatre perquè tinc entrades.
1: Però això passa amb les persones empàtiques que estan sota la subjugació de les persones narcisistes, que al final sempre, i ho veig, mira, una relació molt a prop que tinc, que la persona sensible i empàtica acaba dient, mira, és igual, és que ja passo jo el mal tràngol, perquè sí. Si no, la que em lia després és tan grossa que és que no em val la pena, no? No sé si compensa, oi?
0: Clar, però si la que em lia després és tan grossa, igual el que hem de pensar és que aquesta persona no està pensant massa en el teu benestar. Quan parlem de relacions
1: no, segur,
0: i de vincles...
1: De vegades, si és una parella, per exemple...
0: Clar, però quan parlem de relacions
1: tiets,
0: i de vincles...
1: Els teus avis...
2: I en aquests casos, per si l'ajuda, feia la tècnica de la capelina emocional. Que és
1: a veure,
2: jo vaig
1: a
2: anar...
1: Ojo, la capelina emocional. Quina tècnica
2: no,
1: és
2: aquests llocs.
1: La capelina emocional? L'Albert et posa un tutum.
3: Fixeu-vos, perdona, Estel, que estem parlant de narcisisme, que és un tema amb molta substància, i hem parlat de micos voladors i ara parlarem de capelines emocionals. Em sembla meravellós.
1: Endavant.
2: No, quan realment has de passar pel tubo i has d'anar a aquests llocs que no t'ho pots estalviar, jo m'imaginava que em posava una capelina que era repel·lent de tots aquests comentaris i literalment quan era allò, que en aquest cas si és un dinar familiar, a la que arribava un comentari jo me l'imaginava relliscant com una gota per la meva capelina i sobrevivint com a mínim aquell dinar.
1: L'Andrea Vilallonga, que ens ha visitat també aquí a La Solució, experta en comunicació, li diu ponerse el traje de trutxa, pues... que tot es resbala, no? Boníssima.
0: Sí, això o bé buscar-te un compinche dintre també. De la família, sí. I llavors jo això a vegades ho he recomanat per dinars àpats, això, no? Nadal i tal.
2: Quin tema.
0: Fes-te un bingo. Tu fas un bingo d'aquelles frases habituals del teu cunyat,
1: de la teva... M'agrada.
0: Sí, sí. I llavors et fas un bingo i cada cop que digui això és com fer un xupito. Pot ser d'aigua, eh? No cal anar a la borratxera.
1: M'encanta.
0: Però sí,
1: convertir-ho en joc, no?
0: És que al final, si tu ja saps on vas i tu ja saps això, evidentment no estic... Anem a veure, aquesta persona ho està passant molt malament perquè, evidentment, està en un lloc on se't diu contínuament que no hi pertanys, que no t'hi volen, que l'anterior parella era millor o vete tu a saber què li diuen, evidentment fa moltíssim mal.
1: Jo em preguntaria, aquesta oient, què fa la teva parella?
0: Això,
1: a tot sí, això, sí. Perquè també potser li podem delegar, no?, que la parella faci una mica d'estòper.
0: És que la parella és qui hauria d'estar fent la feina. O sigui, tu amb la teva família política tens poc marge de maniobra. Qui pot salvar-te és la teva parella. I evidentment jo, si m'estimo la meva parella i quan anem a casa meva veig que no fan més que dir-li tal, el que li diré és, mira, no vinguis més. I els diré als meus pares, mira, aquesta persona no vindrà més perquè la maltracteu. Jo vindré perquè sou els meus pares i no tinc més remei.
1: No, però de vegades també hi ha aquestes relacions de poder, no, amb els pares, que tu tornes a sentir un infant, no?, quan has d'aturar els peus d'un pare narcisista o una mare narcisista.
0: Per això deia que hem d'avaluar molt bé, no?, que hi ha aquí al darrere. Jo, aquesta persona que ha fet aquesta... O sigui, a totes les que estan preguntant i tenen aquests neguits i de més, els diria que busquin ajuda, que llegeixin el llibre, que posin paraules en tot això. Però això, sobretot, que si senten que elles soles no poden, que demanin ajuda.
1: Avui, La Solució, combinem, aquest llibre, La Solució, us l'estem aportant, però per aprofundir-ho, No és culpa teva, aquest llibre de la Sílvia Catalán, Com detectar i fugir de relacions narcisistes. A veure, tira'm una pregunta, Fran, anirem a la publicitat i la resoldrem després.
3: Mira,
1: sé que n'hi ha moltes, ja ho sé.
3: No, hi ha sobretot també molts testimonis, però tenen a veure, en aquest cas, amb la família, encara, que és la Montse, que no ens pot seguir en directe, però ens ha enviat la pregunta a primera hora del matí, ja.
1: Perquè com que fem la crida a xarxes de Catalunya Ràdio, la gent ja la deixa apuntada i molta gent en recupera a les 3 de la matinada, fora d'hores, i senten les respostes.
3: O a la carta mentre preparen el sopar o mentre recullen la cuina. La Montse pregunta com saber si un germà o una germana és narcisista perquè té sospites.
1: Epa, té sospites. Com saber-ho? Primer, la guia que hem elaborat amb la Sílvia Catalán i amb l'Estel Soler, que us la compilarem i us la penjarem a banda també a la nostra app i web de Catalunya Ràdio. En el cas d'un germà o una germana, és diferent, Sílvia, o tot això que hem estat dient funciona de la mateixa manera?
0: En el cas d'un germà o germana, al final tenim les mateixes característiques, vull dir, és una relació, és un vincle emocional en el que es pot donar aquest vincle de poder, no? aquestes estratègies de manipulació. Llavors, jo el que diria, i no només a la Montse que ens pregunta això, sinó a tothom que s'està preguntant, ostres, aquestes actituds són narcisistes, no? No us quedeu amb la idea de que és important posar-li un títol en això. És a dir, en el llibre ho dic moltes vegades, ens és una mica igual si li podem posar el títol o no. L'important és que tu t'està fent mal. Llavors és com, si tu detectes que això, aquestes actituds, aquestes coses que està fent el teu germà, la teva germana, t'estan fent mal, l'ideal és primer, intentar aturar-ho, parlar-ho amb aquesta persona. Si aquesta persona no és narcisista, entrarà en contacte amb l'empatia i podreu solucionar-ho. Mm-hmm. I si ja veus que aquesta persona no hi ha manera de solucionar-ho i per molt que tu li diguis em fa mal, posa un límit, ens és una mica igual si és narcisista o no. Fuig d'allà. Clar. Fuig dintre del que puguis. Evidentment, sent un germà és una mica més complicat a vegades.
1: Ara et tiraré una pregunta, mare dels ous, eh?
0: Vinga.
1: D'acord, hem detectat que tenim un perfil narcisista o, si més no, el mateix que feies ara, eh? No em fa sentir bé. Per tant, vull fugir d'aquesta relació. Quines són les conseqüències d'obrir la porta i intentar fugir d'un narcisista? La cara de la Sílvia no té preu. Anem a la publi i ara m'ho dius.
4: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
1: Un tema que no ens acabem, eh? Sílvia, hauràs de tornar un dia, precisament, i podem fer un especial de com educar criatures, amb l'avi Sisquella també, que la convidarem, com educar criatures en l'empatia. Que no ens ratllem, mira, fora d'antena, faig un resum, la Sílvia deia, escolta, amb els que sou pares i mares, ara si veieu actituds narcisistes en les criatures, l'empatia no es desenvolupa fins...
0: Fins als 10, 9, 10, 11 anys.
1: Un nen és un narcisista dictador,
0: bàsicament,
1: per definició.
0: Bàsicament, perquè estan molt centrats en el seu ego, al final ells volen aconseguir, i si ells volen menjar-se una xutxa, doncs faran el que sigui per manipular
1: entre
0: les cometes, per aconseguir això. Llavors hem d'entendre que això és perfectament normal, però clar, si tenim, no, aquest entorn de narcisisme voltant, no tenim aquesta sospita, pot ser que se'ns desperti una angoixa
1: molt
0: gran.
1: La por, aquella.
0: Respireu fondo, treballeu des de l'empatia, poseu límits des de l'empatia, és com, bueno, és que això aquí no es fa així, nosaltres no, doncs això, no supliquem o no ens tirem pel terra per aconseguir una xutxa, perquè no l'aconseguiràs. Llavors és com anar modelant, no, aquesta empatia, però teniu temps.
1: Aprofitem aquests últims 5 minuts que ens queden per la pregunta que et tirava abans de la publicitat, eh? D'acord, hem detectat un perfil narcisista / no ens agrada el tipus de relació que tenim. Ara com marxem? Poc a poc, de cop?
0: Mira, l'ideal, idealíssim, en realitat seria obrir la porta, tancar i no mirar enrere.
1: Però clar, si hi ha fills, per exemple.
0: Ah, exacte. El problema és que això, un, no és tan fàcil, perquè el narcisista no ho permetrà.
1: Clar.
0: I dos, si hi ha canalla o és un vincle d'un altre tipus, on ens uneix un contracte laboral o una responsabilitat o el que sigui, serà molt difícil. Llavors, el primer de tot és prendre consciència de que aquesta persona t'està fent mal i de que tu no vols viure sota aquesta persona. Un cop ho tens clar, comences a obrir la porta. Aquesta porta jo l'obriria primer sense dir-li res a aquesta persona. Començaria a obrir-la amb les amigues.
1: Buscant l'escapada,
0: amb una terapeuta que t'escolti, amb una psicòloga que en sàpiga del tema i que pugui fer aquesta companyia. Sí, hi ha temes legals pel mig, és a dir, esteu casats, hi ha canalla, és un contracte laboral, una advocada que estigui especialitzada o que sàpiga del tema i aquí poder posar ja les coses sobre la taula. Temes econòmics, és importantíssim, perquè això moltes vegades fa que ens quedem en relacions que no ens agraden, que això és un tema, per això deia que a nivell social també és un tema interessant. Llavors, a partir d'aquí, quan tu ja tinguis tot això més o menys organitzat, has de tenir un cap molt fred, i això no és fàcil, perquè a nivell emocional estàs feta... Exacte, trinxadíssima.
1: Has de buscar contraforts a fora, diguem-ne, eh?
0: Clar, però has de buscar això. I llavors, obrir la porta. I aquí ve el moment en què el narcisista poden passar diverses coses. La primera és que el narcisista ja hagi dit, ah, mira, aquesta persona ja no em serveix per massa res, i et digui, vale, adéu, i aquí tindràs la sort de la teva vida. Serà molt dolorós per tu, perquè seràs conscient de que aquesta persona li importes un pito. Però
1: almenys final, et deixarà fer.
0: Al final et deixarà fer i això serà positiu. Però ho hauràs de treballar, serà una cosa dolorosa.
1: Jo sé de persones, fins i tot, que han desitjat, entengueu-me, que agafi un altre cap de turc i que em deixi en pau.
0: Sí, sí. Clar. Bueno, és que moltes vegades és això. Fixa't, fins i tot en les separacions, quan tu li dius a aquesta persona, el primer que farà serà el... Vale, d'acord, tens raó. Sí, no he sigut bona persona. És veritat, no m'he portat bé amb tu. Tens raó, no sé què puc fer per canviar. Ja entenc que te n'hagis cansat de mi. Entrarà en el victimisme i si tu et mantens ferm o ferma en allà, de dir, vale, m'és igual, ja no entro en aquesta manipulació, al cap d'un temps, un temps que poden ser 24 hores o poden ser 10 dies, de sobte canviarà el torn i llavors serà, és que ets dolenta, m'has deixat en el meu pitjor moment, ets molt... Començarà una campanya de desprestigi, per això és important...
1: I en l'entorn també.
0: Per això és important que l'entorn, jo ja l'hagi parlat, li hagi dit, ep, escolta, m'estic en un tipus de relació així, necessito que m'ajudis i de més, perquè una de les coses que farà serà aquesta campanya de desprestigi.
1: Guanyar el relat,
0: Exacte. Mm. Dominarà el relat, anirà a buscar, a explicar la seva versió. Mm-hmm. Llavors, de versions sempre n'hi ha dues, la teva és teva, i tu saps què és el que has patit en allà, mm-hmm. i a partir d'aquí, aquesta campanya d'assetjament s'acabarà quan o bé hi hagi un tema legal de pel mig, uh-huh. o bé aquesta persona, per desgràcia, trobi, com tu deies, un altre cap de turc.
1: I quan parla del conveni, no? Per exemple, en el primer cas seria conveni.
0: Absolutament, o sigui, deixar-ho amb aquestes persones és importantíssim, deixar-ho tot per escrit, firmat i tot detalladíssim fins a l'últim pèl.
1: Que n'hi ha molts que no firmen el conveni també per seguir-te controlant un temps.
0: És un tema.
1: També n'hem de fer un especial de divorcis de persones narcisistes.
2: Jo vaig molt ràpid, i per tancar, com que són grans oradors i grans dominadors del diàleg, aneu amb respostes curtes, perquè com més tu t'enrotlles a defensar-te, més material tenen per contraatacar. Per tant, no, sí, s'ha acabat.
0: Sí, okay. Jo sempre dic que la resposta ja és d'acord, molt bé. O ja assumirà l'advocat.
1: Com la Pantoja, dientes.
0: Sí, exacte. Sí.
1: No és culpa teva, de la Sílvia Catalán, com detectar i fugir de relacions narcisistes si voleu ampliar bastament el que hem comentat avui a la solució. Sílvia, tornaràs. Moltes gràcies, un plaer.
0: Un plaer.
1: Estel Soler, ens sentim la setmana que ve parlant, ara no recordo, ja ho direm.
2: El que sigui,
1: bonica, gràcies per venir. Senyor Fran Domènech, tot bé, eh?
3: Molt bé, fantàstic.
1: Molts oients per respondre,
3: molts oients i sobretot agraïm que haguem tratat aquest programa. Un racó segur.
1: Demà parlem de jubilacions, no només de les actuals, La nostra generació tindrà dret a jubilar-se, ens podrem jubilar, fins quan durà? Va, fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una, la solució. Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Molta atenció avui perquè hi podria haver pluges torrencials a bona part del país. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que, segons el Servei Meteorològic, podrien arribar localment als 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Els ruixats afectaran al llarg del matí les comarques del litoral de Tarragona i del litoral central i durant la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4 sobre 6 i per això no s'han anunciat restriccions. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda, però, que cal ser molt prudents perquè la situació podria ser com la d'aquest dimarts.
2: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front té aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua també centra la atenció a les Terres de l'Ebre perquè l'orografia de la zona podria provocar acumulacions d'aigua en punts elevats que facin créixer de cop rius i rieres. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: L'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió del debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat.
1: Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovarà el gruix de les mesures. El segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona pràcticament per perdut.
3: El govern anuncia la creació de 20.000 noves places de residències per als propers 4 anys, es construiran 15 geriàtrics i s'invertiran més de 800 milions d'euros. Les patronals de les residències asseguren que la xifra no és suficient i que gran part d'aquestes places anunciades no seran noves perquè passaran de la concertada a la pública.
1: Divendres arrenca la temporada de l'Auditori amb un increment inusual d'espectadors. Ja s'han venut una quarta part de les entrades d'una temporada que l'OBC encara amb ambició musical. El Tribunal Suprem dels Estats Units ha autoritzat l'execució de Krista Pike. És la primera dona que s'executarà en aquest país des de fa més de 3 anys.
3: Pike, que ara té 50 anys, va ser condemnada a mort pel crim d'una companya d'estudis el 1995, quan en tenia 18. Fa més de 3 dècades que està al corredor de la mort. La defensa havia demanat aturar l'execució, al·legant, entre altres qüestions, els abusos físics i sexuals que Pike hauria patit durant la infància i els seus problemes psicològics. La resolució del Suprem, però, dona via lliure a l'estat de Tennessee perquè procedeixi amb la injecció letal. Si finalment s'executa, Pike serà la primera dona executada als Estats Units des del 2023 i la primera a Tennessee en més de 2 segles. Als Estats Units, des del restabliment de la pena de mort el 1976, han estat executades 18 dones davant de més de 1.600 homes.
1: Esports, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga, de la Lliga de Campions femenina. Els gols els han fet Graham, que n'ha fet 2, Pina, que també n'ha fet 2, un de Eva Payor i l'altre Oladipo en pròpia porta.
3: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil al pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta.
1: En bàsquet, a l'Eurocup masculina, el Manresa ha perdut a la pista del Pau Grec per 93-78. També en bàsquet, l'Uni Girona ha caigut a casa davant de l'Elma Conut de Turquia i no jugarà a l'Eurolliga femenina aquesta temporada.
3: L'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: I el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els ballesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31.
0: Fins aquí les notícies.
4: capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
5: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
6: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
4: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
7: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
6: És una promo ni res, Roger.
7: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
8: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
9: Ja hi tornem a ser.
10: Onzena temporada del Tot Costa.
11: Por qué? Por qué?
9: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
10: Nova temporada amb els vells clàssics.
11: No sé si són muy simpáticos. No sé.
7: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
12: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona.
11: No entiendo.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
14: Què és això?
13: Pizza i ketchup. Tu has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup.
15: Posa el porc per aquí al mig.
7: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
16: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
7: Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
17: Bon dia, Catalunya.
7: Han canviat els governs, els partits polítics i Catalunya s'ha fet més complexa.
18: Conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas.

0: atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per demà.
1: Però el Matí de Catalunya Ràdio continua informant-te.
2: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
1: El Matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada.
2: Totes les preguntes.
1: Amb Ricard Ostrell.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
3: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
4: No.
3: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
5: It's the moment to believe in the project.
3: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
1: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
5: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
1: De dilluns a divendres, som els primers a dir-vos bon dia.
6: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
7: Bon dia.
8: Hola, bon dia.
6: Bon dia, matiners.
9: Hola, molt bon dia.
1: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
10: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
11: Jo estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
12: Mira, esmorzant una mica.
11: Bé, aquí a la porta de la feina.
13: Treballant ja des de les 4 del matí.
1: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
14: He trobat molt a faltar l'estiu,
1: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
15: Som pura cafeïna.

0: ràdio comença
1: Que no surti d'aquí
2: amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
1: Que no surti d'aquí,
2: el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
3: He sentit exclusiva? El meu

0: Juliana Canet, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: I Marta Montaner, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Avui, sense parlar-ho, hem decidit que el rosa és el color d'aquest programa.
2: És veritat, però tu part de dalt i la Juliana i jo part de baix.
0: Exacte, rosa de baix i blanques totes dues de dalt. Vull
1: com
0: dir
1: els
0: que
1: programes que també anem així, els programes no, els teatres que també anem amb colors.
0: És veritat.
2: Mm-hmm. Dia massa moviment, eh?
0: Uf.
2: Hi ha molta
0: dia
2: cosa.
0: Dia molt grisot.
1: O sigui, en tenen de veritat, o sigui...
0: Però tot, eh?
2: S'ha acabat. Sabem dir que enterrem la Lover Era i entrem a la Enemy Era.
1: Marta, amb una puta d'astral enterrat la Lover Era. Em tenen fins als collons. Estic farta de tothom. Vigileu. Vigileu perquè avui no estic agradable. Avui només m'ha caigut bé el Jordi, que treballa a la tintoreria de Cardedeu, que m'ha donat una jaqueta neta, que ell és genial. La resta de gent amb qui jo m'he topat avui... tot gentussa.
2: Uf.
0: Serem al teu costat, Juli.
2: Sí.
1: Gràcies,
0: no direm res, però serem al teu costat acompanyant.
1: Ho necessitarem.
0: Totalment. Mira, va, anem al...
2: El Marc Andreu avui es veu que rebrà.
0: Home.
2: Ell és l'asa dels cops.
1: No, perquè ell, Marc Andreu, pobret, em va donar molt de suport en moments personalment molt complicats, perquè, clar, com que allò de la travessa ho van quedar en un lloc sense wifi, en un lloc on fotia una calor de Déu, que després em van explicar que era perquè amb la pluja havien hagut de canviar-ho i posar-ho a dintre, que després és veritat que quan preguntes moltes coses s'entenen.
2: Ja. Yeah.
1: Però, sí, jo ahir em vaig discutir amb gent.
2: És que, clar, tu no vens d'un dia complicat, vens d'un ahir complicat.
1: Jo vinc de... Ja, jo crec que... d'anys complicats, des d'aproximadament el març del 2022, que no m'ho ha aixecat cap.
2: Des de la data de creació de la Corpo, de 3CAT.
1: Ai, Déu meu, va, tot ho farem.
0: Va, anem al WhatsApp, 677-27-1058, que hi ha força oients que ens reclamen un petit moment de Cinefòrum per explicar què ens va semblar la Bola Negra.
3: El preso que custodia se llama...
0: Ens diuen, hola, colla de perfectes, estem esperant la vostra ressenya de la Bola Negra, un petonàs, o aquest altre oient que n'esperava una mica més de la pel·lícula. Escoltant el capítol d'ahir, comenteu al final que l'Albert Om havia dit que no l'havia commogut la pel·li de la Bola Negra, i just jo opino el mateix. Em va encantar la fotografia, la música i com ho feien els actors, però tot i així no vaig acabar d'emocionar-me en cap moment, i mira que sóc de llàgrima fàcil. Jo faria retuit directament d'aquest missatge que ens ha enviat perquè em va passar exactament el mateix.
2: Clar, però una pel·lícula es mesura per les llàgrimes que et provoca? Tampoc és això, no?
0: No, pot ser una molt bona pel·lícula.
2: Perquè pots connectar-hi, però des d'una altra emoció.
0: És una mica les expectatives que almenys parlo per mi, que jo tenia d'emocionar-me molt i tenia ganes de plorar, i em vaig trobar davant d'una molt bona pel·lícula, que a mi em va agradar, però que m'hi va faltar aquesta emoció i aquesta llagrimeta.
1: Però que són dues coses diferents, perquè hi ha anuncis molt i molt dolents que et poden trencar i pots fotre't a plorar, i això no
0: també
1: determina que sigui un anunci
0: també
1: de moltíssima qualitat. Però és veritat que hi ha aquesta expectativa que tu dius, que tu vas, com que tothom ho diu, que és tan i tan emotiva i que tota l'estona estàs amb el nus a la gola. Jo crec que això fins i tot és contraproduent, perquè quan hi vas ja tota l'estona estàs pensant a qui em volen fer emocionar,
2: quan
1: serà el moment que ploro, és ara, i això també fins i tot genera una distància amb la història que t'estan explicant. I no és culpa dels Javis ni de la platja.
2: Exacte, això t'anava a dir, ells no són els responsables, perquè això és l'expectativa que genera.
1: A tu et va agradar, Marta?
2: A mi em va agradar molt.
0: Quina nota li poses, tu?
2: Jo, sobre 10, 8 i mig. A la meva escola era excel·lent, això.
0: És que per mi és... Sí.
1: A la teva escola, però no el món Marta Montaner.
2: No, sí, és un excel·lent per mi.
0: Un excel·lent baix.
2: Un excel·lent. A mi em va agradar molt.
1: A mi també m'agrada molt.
2: Se'm va fer una mica llarga.
0: 10 minutets, no? Potser
2: sí,
0: li sobra.
2: Sí, o potser 20,
0: un quart, sí, un quart d'hora, ben vol i sobra.
2: Però que sí, que em va agradar tothom com ho feia. La música és fantàstica. Tots creïbles. La fotografia, una preciositat molt poètica, que sí, intentem no fer spoilers per la gent
0: jo
2: que encara no l'hagi vist.
0: Jo m'he tornat a enamorar de la Penélope.
2: Uf.
0: Feia molts anys que ja no hi pensava gaire, i per mi fantàstica.
1: Jo estic molt d'acord amb tot el que dieu vosaltres. Sí que tinc molt clares algunes escenes que ja hagués retallat d'entrada, perquè efectivament fan que el ritme de la pel·lícula, per mi, es trenqui una mica, quan en realitat la tensió està molt ben construïda i la major part d'estona sí que tot res és sobrer, però hi ha algunes parts on s'agraden massa amb el tema de la fotografia, que per mi, doncs allò podria haver estat una publicació preciosa per l'Instagram de Javi Calvo, però potser no calia que estigués a la pel·lícula. I després hi ha alguns cameos del moderneig madrileny que jo, i això ja ho ha explicat ella, per tant es pot dir, si em poses la Maria Barrier, que és fantàstica, aquesta noia que fa aquest podcast amb la Samantha Hudson,
2: Hudson,
1: de sobte allà al mig, jo és que de veritat em penso que es posarà a fer un episodi de Bimbo Ficades, i a mi això...
2: O la Jude Line.
1: O la Jude Line. A mi això m'expulsa molt. Jo entenc que
0: no els vaig ni veure jo, aquests.
1: Clar, en perspectiva Hollywood, clar, o en perspectiva d'algú que no està tan dintre de tots aquests safrejos de nínxols,
0: no,
1: i que
0: molesta,
1: no té tan controlat,
0: no?
1: El panorama, t'és igual. Però a mi em va treure molt, perquè a mi que em surti la Jude Line em penso que es posarà a cantar trio, saps?
2: A mi això també em fa restar nota la pel·lícula.
0: Yeah. Mm.
1: I després hi ha algun altre, no vull fer spoilers, però hi ha algun personatge que per mi no hauria ni haver hagut d'aparèixer, i hi ha un problema de química també amb aquest personatge.
2: Ah, qui és?
1: És que no vull dir, perquè no sé.
0: Clar,
1: si és
0: que
1: sap.
0: Serà bastant spoiler.
2: Vale, després m'ho dic. Ah, vale, ja, ara ja t'entenc.
0: Els colors, també.
1: D'aquí un temps podrem parlar, poder, sense sí.

0: denses.
1: És que potser no era una pel·lícula sobre la guerra civil.
2: Clar, vull dir,
1: crec que
2: això
1: ho ha anat explicant
2: explicat
1: en alguna entrevista, que era una pel·lícula sobre aquests vincles ja, construïts però... durant en aquella època i aquell moment històric.
0: Però per mi no pots parlar d'aquest moment històric sense
2: només
0: ser molt clar.
2: Només com a context, no? Sinó que t'has de mullar una mica. Bueno,
0: que crec que són bastants, eh? Bastant clar.
1: Vull dir que sí.
0: Que no hi ha molt espai.
1: No estem parlant d'unes persones que siguin molt neutrals en el
0: no,
1: sentit
0: polític.
2: No,
0: zero,
2: i que tampoc dubtes.
1: Zero, zero. I que no crec que tinguin no, por en cap moment de fer bandera de res.
0: No, però jo fins i tot hagués volgut que fos una mica més barat en aquest sentit. Ja. Que fos més explícit. No ho sé.
1: Algunes trames molt evidents també per mi. Però bé. Això ja és també la meva opinió.
0: I l'últim defecte, tot això tenint en compte que realment ens
1: som
0: ha agradat.
1: Som durs, després dius de mi, però aquí
2: com
1: som
2: que t'ho posa
1: molt
2: massa
1: dos,
2: fàcil com a espectadora,
1: quina nota li poseu,
2: no?
1: Heu de dir.
0: A mi la nota em costa
2: jo
0: molt.
2: Jo li poso un 7,5, per exemple. 7,5, 7,75.
0: Jo un 7
1: poso. Ah, doncs molt més durs que jo.
0: Per mi es perden algunes trames paral·leles que fa que perdis l'atenció de les trames principals només perquè s'agraden massa, també.
1: Jo crec que també hauríem de... contemplar el fet que no formem part actiu del col·lectiu. És a dir, que aquí, aquí parles amb algú que hagi viscut la seva sexualitat d'una altra manera, per ser homosexual, per exemple, i probablement no tindria la mateixa visió que nosaltres, perquè per molt que siguem empàtics, no podem connectar amb aquelles emocions que aquella persona va viure.
0: Absolutament. De fet, nosaltres vam anar a veure la pel·lícula amb tres persones del col·lectiu i ja només sortint a fora vam estar-ho comentant i ja ens havia impactat de maneres diferents d'entrada.
1: Clar, o sigui que per molt que siguem aliats en aquest sentit... no és el mateix,
0: sí.
2: Bé, mira, ara que estàvem parlant de la Bola Negra, tenim constància que un dels seus protagonistes estaria perdudament il·lusionat.
1: Perdudament il·lusionat,
0: sí. Tu saps quan al Google Maps et proposa una ruta i t'equivoques de sortida, de sobte, i et suma no sé quants minuts, i llavors et tornes a equivocar de sortida, i et suma 20 minuts més, i no s'acaba mai el viatge? Està aquí. Ara mateix aquest noi és aquí.
2: A la ruta de la il·lusió.
0: Perdudíssim. No ell... troba la sortida.
2: No. Està perdut.
0: I no la vol trobar.
1: Sobretot.
2: I tant de bo no la trobi mai, perquè...
0: perquè no hi ha res millor que estar il·lusionat. És una meravella.
2: Infinitament il·lusionat. Bé, ell és un actor que coneixem molt bé. Jo diria fins i tot que és un nom històric d'aquest programa i després d'uns anys complicats, entre cometes, pel que fa a l'amor, jo crec que ara la vida li somriu tant professionalment com personalment. Família, Miguel Bernardo té nòvia. És una exclusiva de la revista Semana que avui publica una foto de la parella portada i titula Miguel Bernardo, l'actor de moda de nou enamorat. Us he portat la revista que he anat al quiosc.
1: L'actor de moda perquè és un dels protagonistes de la Bola Negra.
0: I per mi dels que ho fa millor, eh?
2: Sí, ho fa molt bé. Ho fa molt bé a la pel·lícula.
0: No estàs d'acord?
1: A mi em passa una cosa, és que no deixo de veure el seu personatge d'Elite tota l'estona. No. Parla més de mi que d'ell, eh? Perquè jo sé que ell ha fet una gran feinada i sí que el veig en un nou registre, però...
2: I que no l'entenies, també comentaves ahir.
1: Clar, perquè, perdó, però és que surt ferit. I vull dir que això és veritat que soc molt...
0: No,
1: és escola Mario Casas. Jo, de vegades, necessito subtítols amb el cinema espanyol.
0: Totalment d'acord. És que jo, tornant amb el cotxe, deia... O sigui, jo necessito un punt entre... O em posa subtítols o un punt entre mig, entre el com si fos ahir, que no pot ser menys genuí, perquè és que parlen amb una dicció tan perfecta d'Institut del Teatre que tot és com, passa'm l'oli, sisplau, aviam si... De... que tampoc és normal, ni és natural, ni és orgànic, versus el cinema espanyol, que és que de veritat, com que tot és murmurar i xiu-xiuejar... Però tot eren sons.
2: En aquest moment,
0: era una pel·li sense so.
1: En Guitarrí, que l'entenia perfectament.
2: Bé, clar, que el tema d'addicció del...
1: Home, no, sí que parla,
2: tia, no?
1: Parla molt.
0: Tots parlaven... De veritat, per mi em costava entendre tothom. Tothom. I jo no sé si és que també no estic acostumada al castellà.
1: I a la Penélope se l'entén perfectament, també.
2: La Penélope, sí. La millor.
0: La Penélope se l'entén perfectament.
2: I com canta, quina sorpresa, també.
0: Creus que canta ella?
1: Estem a punt ja de dir totes les trames fins al final, eh?
0: No, però això surt al tràiler, la Penélope cantant.
1: Sí.
2: I he sentit també entrevistes dels Javis que deien que la Penélope tenia molta por a cantar, que fins i tot van valorar doblar-la, i que al final, doncs, a base d'entrenar i practicar, es va sentir còmode i es va veure en cor de cantar. I...
1: Fa un paperàs, la Penélope.
0: Quan se sabrà si van als Oscars?
1: Uf, queda molt, no?
2: Queda molt.
1: Queda molt.
2: Però, vaja, que totes les travesses diuen que segurament sí.
1: I que allà encara no s'ha estrenat als Estats Units. Vull dir que tot just comencen la carrera dels Oscars allà. Sí. Ara primer hem fet la campanya més estatal i ara toca fer la travessa, la seva.
2: Bé, tornant a aquesta exclusiva de la setmana, que publica en portada una foto de Miguel Bernardo i la seva nòvia.
1: És que què deu pensar l'Aitana? Creieu que l'Aitana anirà a veure la Bola Negra?
0: No ho tinc clar,
1: perquè recordem, per la gent que no ho sàpiga, les dues últimes persones al planeta que no ho sàpiguen, Aitana Ocaña i Miguel Bernardo, exhistòrics.
2: Absolutament, i...

0: I ara seré una mica frívol, però serà de les poques persones que sabrà si utilitza pròtesi o no, sí, el Bernardo.
1: Sí, dir... bueno, poques, no, no sabem, bueno,
2: poques. Són poques.
1: No se sap.
0: Bueno.
1: Mira, he llegit jo moltíssima gent que diu de dir, hòstia, l'Aitana se'n deu empenedir tant i tant d'haver deixat en Miguel Bernardo, si sí, presumptament va ser ella qui el va deixar.
2: Jo estic en contra d'aquestes
1: coses. Està...
0: Ja està
1: jo estic en contra... No, jo estic en contra també, però entenc que deu ser dolor... O sigui, jo veig un post d'Instagram d'algun exnòvio meu i també se'm regiren coses. Tu imagina't veure'l en televisió, en pantalla, ha de ser duríssim. I després l'Aitana està en un procés d'intentar doncs ara... esborrar tot això.
2: Ah, sí,
1: literalment, esborrar-se els tatuatges, fent un follow, que jo no sé...
2: Imagina't el que ha hagut de menjar-se en Miguel Bernardo tants anys de tenir Aitana a la sopa. Ah, perquè et recordo que la promoció de Metamorfosis, el seu disc, ara la gira, que sí, el Mundial, ell ha tingut un perfil molt més discret, però és que ell ha hagut de menjar-se Aitana amb patates, eh?
1: I ell ha patit molt i molt, que aquí ho hem comentat
2: ell,
1: al programa.
2: Ell, moltíssim.
1: Molt. Bé, veurem.
2: No sé si veurà la bola negra, l'Aitana.
0: Jo diria
2: no
0: que sí. Sí, jo crec potser que no. No ara, però més endavant.
1: Jo crec que no, perquè també... Mira, et diré una cosa. Si ella no tingués parella, jo crec que la miraria.
2: Jo crec que també. Jo crec que em plecs aquí, però això no és informació.
1: Això és l'estómac.
2: És un font, dos punts, estómac. En plecs aquí juga un paper que no sé quin és.
1: Però que deu ser important, jo penso.
0: Què vols dir? Que li diu...
2: Jo
0: la mirem
2: no
0: o no la mirem?
2: No estic dient res, perquè l'Aitana és prou grandeta per fer, espero, el que ella vulgui. Però que igual per no ferir o perquè no sé què.
1: Clar, i que no té res a veure, o sigui, no estem insinuant, jo em penso que sigui una relació tòxica i que ell l'estigui imposant.
0: No.
1: Però quan al final tens una nova parella, està clar que ja no només per vetllar pels sentiments de la teva parella, a qui vols protegir també d'alguna manera, poder mantenir-te distant dels teus exnòvios que poden significar coses per tu, sinó ja gairebé també per tu, perquè tens una nova il·lusió i els teus exnòvios passen a tenir una importància molt més relativa.
2: I en plecs aniria ell a veure la bola negra?
1: No.
2: Mai de la vida, eh?
1: Ell, tot el que sigui més d'un TikTok d'un minut, suposo que li...
0: Vale,
1: li
0: per un altre
1: massa.
0: Tema, no perquè fos l'ex-laitana, sinó per un tema de concentració.
1: No ho sé, això tampoc, poder super cinèfil, és que no el conec, aquest noi.
0: Bé, aquesta foto de la revista Setmana se'ls veu a tots dos caminant pel carrer i és molt important que us fixeu que en Miguel porta una bossa de plàstic a la mà. Bé, aviso que aquesta bossa serà molt important perquè ens donarà molta més informació de la que a priori ens pensem. Llavors, anem a pams. Evidentment, ara explicarem qui és ella, perquè a mesura que han anat passant les hores hem anat tinguent més detalls d'aquesta noia, però abans sentirem el director de la revista Semana, que es diu Jorge Borrajo, que ahir avançava ja en aquest programa de Telecinco que es diu El verano se mueve.
2: El verano se queda perquè no l'han cancel·lat.
0: No, jo crec que...
1: I ja no és verano, podrien fer El otoño se mueve.
0: Sí. Que per ser el presentador, jo no me l'havia mirat aquest programa i avui me l'he hagut de mirar una mica... interromp tant els convidats que m'ha estat fins i tot difícil agafar els fragments d'en Jorge que pogués parlar tranquil·lament. Vull dir, fins aquí la meva crítica televisiva. Doncs bé, en Jorge explica a quins llocs els van fotografiar.
3: Yo creo que, mira, ilusión la utilizamos sobre todo cuando es algo incipiente. Mañana vamos a ver que no es nada incipiente. De hecho, les hemos podido fotografiar este fin de semana saliendo de la casa de los padres de Miguel Bernardo.
0: Per tant, important.
2: Clar,
0: no és una il·lusió.
2: No, llavors, bojament o perdudament il·lusionant, no?
0: No, perdudament jo, que em pensava que era una il·lusió i això és una relació que, vaja...
2: Està enamorat.
1: Hi ha gent de tot. Hi ha gent de tot.
0: Però el moment que coneixes ja els sogres és que aquí...
2: Roger, i és veritat que tenim aquí la revista Semana en físic i el titular és exclusiva, Miguel Bernardo, l'actor de moda de nou enamorat.
0: Sí.
1: A veure... Ui, aquí hi ha moltes coses a comentar. Lo primer, ja sabem nosaltres que les revistes del cor veuen que en Roger i jo ens mirem així, de nou enamorats de... i anant bé, només ens hem mirat. Això per una banda. Per tant, el que posi a la Setmana, jo m'ho agafo amb pinces, a no ser que hi hagi fotografies que ho provin. Hi ha aquestes fotografies, hi ha aquesta informació d'haver anat a casa dels seus pares, i per tant jo crec efectivament que en Miguel i aquesta noia són parella. Per altra banda, també penso, i amb aquest temps que fa que fem el programa, ho hem descobert perquè hi ha gent de tota mena, que hi ha persones que estan prou grillades com per una il·lusió portar-la a dinar amb els seus pares.
2: Ah, sí.
0: De molt ràpidament, no?
1: No. Però,
0: bueno, llavors ja passa d'il·lusió
1: no...
0: a...
1: No, jo crec que ho porten en qualitat d'il·lusió. Jo crec que hi ha gent que té aquesta mena de, primer, de confiança amb els seus pares, de confiança amb ells mateixos i de confiança amb la nova il·lusió.
0: Bueno, gent molt valenta.
2: Gent que només pensa en ella i no en l'altra.
0: Absolutament.
1: I en els pares. Mm. Perquè a mi el que em sabria greu de presentar-li la meva mare, cada il·lusió que conec, és això.
2: Justament que s'il·lusioni ella.
1: Clar, però és que també al final, si tu ho estàs estàs presentant aquesta persona, jo entenc que és perquè passa a formar part de la família. I això per mi només passa si aquella persona és o la teva millor amiga o parella, m'entens?
2: Em recorda quan en Risto Mejide presentava les seves il·lusions als seus fills, tan ràpidament.
0: Que aquí és cosa de dos, que l'altre també accepta ser presentat i anar...
2: No, però també has de pensar bé que si allò té bon port. O sigui, em sembla que de vegades és de persona que només es mira el melic.
1: Totalment, i a més en el cas dels infants encara és més complicat perquè com a persona adulta, una mare, un pare, un tiet, un avi, que li presentes una nòvia o una il·lusió i després ho deixes, pot fer-se'n a la idea, però un nen petit que està descobrint el món, que no només ha passat per la separació d'uns pares, que pot ser traumàtic en molts casos,
0: sí, o que et descol·loqui molt. No el deu ajudar.
1: Si estàs tot el dia presentant-li parelles, està clar que...
2: Hòstia, avui estem xerraires, ja m'ho noto, eh?
0: No, avui hi ha moltes ganes de debatre, eh? Vull dir que...
1: Avui l'ho
0: no
1: vols
0: si
1: que el programa dura una hora.
0: Avui tenim 60 minuts.
1: Que bé, enviat a l'exclusiu digital.
0: Que en portem 20 ja i estem a la pàgina 3.
2: Sí, però
0: anirem fent.
2: No hem dit res encara.
0: Anirem fent. A veure, més detalls que ens aporta en Jorge, el director de la revista Semana, que ens parla que aquesta visita a Can Ana Duato ens va regalar una estampa que ens resol el misteri de la bossa d'en Miguel.
3: Fueron a una comida familiar, de hecho salieron,
4: o sea,
3: incluso con...
4: Suegrismo.
3: Se llevaron el tupper y con platos de comida.
4: Ostras,
3: sí,
4: eso ya es confianza máxima. Mira. Que no sabemos lo que llevaban el tupper.
3: No, una era un plato con un film, es decir, podría ser queso o algo así, y lo otro era un tupper o una bolsa.
0: No hi ha res més mundà i bonic que sortir de dinar de casa els sogres i que t'hagin carregat de tàpers fins a les celles. I ara li he passat a la Marta la revista perquè ella porta un plat. És a dir, ja no és un tàper, és un plat amb
2: un
0: paper
2: plat,
0: fil.
2: O sigui, un plat de ceràmica, embolicat, i el contingut és que podria ser un pollastre. No t'ho sé dir.
1: Aquí l'Anna Duato s'ha agradat de més a la cuina.
0: I li agrada
1: estan
0: molt.
1: Estan marxant amb una quantitat de menjar ingent.
0: I on se l'emporten, aquest menjar, no?
1: Què vols dir, que poder viure plegats?
0: No, jo no crec que visquin plegats, però que sí que passen temporades juntets.
1: Potser és aquella època que vius plegats, però que tens dos pisos.
2: Sí, sí. Ara toca casa d'un, ara... Això sí, tens sort de tenir casa, clar.
1: Exacte. Efectivament.
0: Ara sí, qui és ella i què en sabem? Sabem que ella no és espanyola.
1: Mira, me n'alegro molt. Saps que això... Vull dir que poder no, i és fortuit, i... però jo estic segura que en Miguel sent com és, que a més el veig tan sensible, pobre xaval, li deu haver costat molt i molt lligar amb sent l'ex de l'Aitana, sobretot aquí.
2: Sí.
1: Tu saps la filla de la Belén Esteban, que just ara està tan de moda, que ella ha hagut de marxar del país...
0: I has de lligar amb gent que no sàpiga d'on
1: vens. És literal una migrant per que... estar a l'exili, aquesta
0: no
1: noia, m'entens? Perquè aquí hi ha una pressió mediàtica tan bèstia sobre seva que no pot relacionar-se de manera normal amb el món.
0: Segons la revista... aquesta noia tampoc resideix a l'estat espanyol i, de fet, això ho explicava el director de la revista i a Telecinco.
3: Es una joven, es decir, de 27 años para cumplir 28 en un par de semanas, nacida en Letonia, en su capital, Riga. Lo que no sabemos es todavía cómo se han conocido, porque ya hasta donde sabemos está afincada a mitad de camino entre Montreal, en Canadá, y Nueva York. Entonces, lo que sí está claro es que Miguel está atravesando probablemente el mejor momento de su vida profesional y personal. Desde Aitana se la había relacionado de manera con rumores con varias parejas, pero ya oficial y con fotografías.
1: Bé, no ho oblidem, se l'havia relacionat amb l'Ester Expósito.
2: Sí.
0: També.
1: Sobretot, perquè després se l'havia relacionat amb la Greta Fernández i altres actrius, però eren tot amigues.
0: La nova nòvia en qüestió és de Letònia, viu entre Nova York i el Canadà, farà 28 anys d'aquí 15 dies, per tant, si és del 98, es porten 2 anys amb en Miguel, que ell és del 96. Llavors, ens queden un parell d'interrogants molt importants. 1. Com es van conèixer? Que això no ho resoldrem avui, perquè encara no se sap, ningú ho ha explicat, però a què es dedica ella sí que ho sabem, i qui ens ho ha resolt ha estat en Javi Hoyos.
5: ¿Quién es ella? Se llama Zana Red, es modelo, vive entre Toronto y Nueva York, es guapísima, tiene un pelazo, pero además es muy divertida también porque hace vídeos... I present to you my unique, one of a kind. Veo, hace este tipo de vídeos graciosos. Es monísima esta chica, me parece muy divertida, muy graciosa, y bueno, pues ahí está con el actor, vamos...
0: No sé si la coneixíeu, té uns 300.000 seguidors i es veu que es va fer bastant viral a TikTok amb uns vídeos que feia, però com que no sé ni entrar al TikTok, no ho sé ni mirar.
2: Parlen en anglès.
0: Segurament, jo crec que sí.
1: Que internacional.
0: Per la seva banda, la revista Vanitatis també ha explicat que la parella ha estat passejant aquest cap de setmana pel barri madrileny de la Latina i que van dinar a un dels restaurants de moda de Madrid, que es diu La Toguita, i explica que alguns clients, en veure en Miguel, el van reconèixer i li van demanar fotos, que ell no va tenir cap problema per aixecar-se i fer-se fotos i parlar amb tothom, i Vanitatis també diu que es van passar tot el dinar agafant-se de la mà i fent-se petonets.
1: Ai,
0: i vivint aquest enamorament.
2: Jo també me n'alegro molt per ell, eh?
1: Ai, molt. Mira, és de les coses que poder serà de les coses que més feliç m'han fet aquest 2026.
2: Avui segur, avui tal no. I com estàs.
1: Aquesta setmana segur. És la gran notícia de la setmana per mi.
0: Ara serà molt interessant veure si a partir d'aquesta exclusiva comencen a fer vida plegats, almenys la vida pública, d'anar als actes junts, d'anar alguns compromisos de marques, i ara venen dos compromisos molt importants. Un, si la bola negra va als Oscars, a veure si ella l'acompanya.
2: Bueno, ara venen.
0: Bueno, ara venen.
2: Mesos, eh?
0: En els propers
2: abans
0: mesos.
2: Abans falta el primer Nadal junts, eh?
0: Primer Nadal junts, i si ho superen hi haurien els Oscars, però atenció
1: si
0: perquè ja...
1: Bueno, si superen. Si fos una gincama.
0: I llavors hi ha els Goya, que atenció...
2: Ai, sí.
0: Data important, en Miguel té molts números d'anar-hi, se celebraran el 6 de febrer a Pamplona. I llavors ja hi ha xutxup a la xarxa.
1: Un 6 de febrer.
0: Es podria trobar guanyant un Goya un 6 de febrer.
2: Que és una cançó que l'Aitana no li va dedicar a ell,
1: no,
2: sinó
1: Llatra.
2: Que és per en Sebastián Llatra. Però, i és casualitat, la vida és així, té aquestes coses.
1: Se'n deu empenedir tant en Miguel d'haver fet tan pública la seva relació amb l'Aitana. I això, per desgràcia, i per sort seva segurament, farà que protegeixi per sempre més, jo em penso, la seva intimitat. Clar que també pensava això de l'Aitana després de la relació amb en Llatra i amb en Plex, una mica més, i ens han convidat a tots els fans a entrar a casa seu.
0: Bé, haurem de seguir. Sobretot l'Instagram d'ella tinc ganes d'anar seguint per veure si el comparteix o penja alguns vídeos. Ella és una mica... com tu, Juli, en el sentit que ella va explicant què fa en el seu dia a dia, fa molts vídeos i, bueno, veurem si el comparteix. Dit això, obrim una carpeta que ens obliga a posar-nos una mica més seriosos.
2: Què passa?
0: Demanava torn de paraula a la Juli.
1: Miloga,
2: no, era
1: per fer-te un senyal de que Rosalía no sé jo si entrarà. Però bé, seguim, ja ho veurem, tu ets el director.
0: De com està l'aniversari la Rosalía? Bueno, escolta'm.
2: Com anem tan tard comentant l'aniversari
0: ja no
2: de la Rosalía.
0: Calcular. Marta, obrim la carpeta.
1: Però és que ho han celebrat fa molt... Bueno, ja us ho explicaré.
0: Obrim la carpeta de la crisi que estaria patint l'agència d'influencers de la Dulceida i Management, que fa dies que en parlem, la veritat.
2: Sí, una presumpta crisi que estarien arrossegant des de fa temps amb una gota que hauria fet vessar el got, que és la renúncia d'una peça clau dins l'agència.
6: Esta fuente me dice que están pasando cosas muy graves, que la directora, no Ana Pascual, sino como la coordinadora que llevaba 8 años, se ha ido, que era la que manejaba el cotarro, porque Ana Pascual sí es la imagen, igual que Dulceida, pero al final la que estaba ahí era la que llevaba 8 años, que los talents se quedaron bastante como desamparados ante esta ida de esta coordinadora.
2: Això és el que deia la setmana passada la periodista Ana Gurguí al programa El Sótano, on revelava també un dels últims talents que han abandonat In Management, que és Ares Teixidor. Estàvem parlant de 4 baixes en un mes, deia ella, a les quals li hauríem de sumar un nom que s'ha conegut aquesta setmana, que jo no coneixia, que és Edgar Padilla. Primer cop que sento aquest nom, però és un noi que formava part d'In Management i que ara ha dit que es portarà les coses pel seu compte. Un noi, un creador de contingut amb 130.000 seguidors a Instagram i a TikTok. Aleshores... El cas és que la Dulceida ahir va assistir a la gala dels Premis Forbes, que celebraven els millors creadors de contingut del 2026, i per això s'explica que ahir no assistís a la premiere de La Travessa a Barcelona.
0: Ja tenia un altre compromís.
2: Perquè si no, jo imagino que la casa hauria volgut, i de fet li hauria demanat, que hi anés activament. No pots parlar d'aquest tema, oi, Juliana? Perquè estàs de molt mala llet.
1: Després parlem d'aquest tema, no? Entenc.
0: Avui té la...
2: Dels influencers que han assistit a La Travessa a la premiere? Vale, vale. Doncs clar, la catifa d'aquests Premis Forbes a Madrid, els periodistes van preguntar-li a la Dulceida per aquesta presumpta crisi a In Management.
7: ¿Qué está pasando? Lo que pasa en todas las agencias. La verdad que estoy un poco flipada y sorprendida por, uno, toda la desinformación y ya como bulos, ¿no? De cosas que se suman y tal. Estoy bastante alucinada porque las agencias de toda la vida tienen una rotación. Somos la primera agencia de influencers, llevamos 10 años. Somos una empresa muy familiar, nunca hemos pretendido llevar a 300 personas ni nada, nos gusta el mimo. Entonces no entiendo, o sea, no entiendo, bueno, sí lo entiendo, que es goloso porque hay un nombre ahí detrás, ¿no?
2: Són declaracions per l'Espanyol i ella, com la sentíem, es fa l'ofesa per les informacions que han sortit aquests dies i nega la crisi, nega la major. Diu que això és desinformació, etcètera, etcètera. I explica que la rotació de talents, per tant, que els influencers de l'agència vagin i vinguin, és habitual en una agència de representació.
7: En totes les agències se van, si tu mires tots estos 10 anys, s'ha ido mucha gente y ha entrado muchísima gente y así seguirá, ¿sabes? Y tú te vas a cualquier otra agencia y pasa lo mismo. Y hay meses de más salidas, de menos, de muchas entradas. O sea, este mes nos han entrado 6 personas. De golpe. Sí. Eso, hay un mes que no entra nadie, un mes que entra uno, un mes que se van 4.
0: Rotacions, diu que són.
2: A mi, sí. Però a mi això em fan pipar una mica. Ara li exigeixo una transparència com si estiguéssim parlant d'una...
0: Un servei públic
2: de la Generalitat,
1: d'un òrgan
2: governamental. Però és que la Dulceida ho explica com si fos mega evident que han fitxat 6 persones, però li podem recordar que la seva web porta dies sense funcionar amb un comptador que està a 0 dies, 0 minuts, 0 hores, 0 segons, vull dir...
1: Cosa que ella també ha d'entendre que
2: tinguem preguntes.
1: No, i que això agreuja les sospites que es puguin tenir des dels mitjans de que d'aquesta empresa que poder...
2: A part, ho sento, però no només són sospites, perquè els panots parlen una mica.
0: Fem una pausa i saludem en Marc Andreu perquè hem de recuperar tots els detalls de la presentació de la Travessa VIP ahir a Barcelona.
8: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
9: El millor moment de la tarda té 4 noms: Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
8: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Marc Andreu, bona tarda.
10: Bona tarda, pendons.
0: Espero que estiguis recuperat de la trencada de cara que va fer la teva companya Marta.
10: Per això
0: Marta,
10: vull ser consec ben lluny de la Marta, perquè no vull
2: a l'altre punt
10: dir-la a prop. Durant uns dies de descans, doneu-me que mi nena reflexioni.
0: Marc Andreu, com esteu? Us esteu mirant amb la Juliana?
10: No,
1: és que... Tant amor entre nosaltres.
0: Tantes històries, no, també?
10: Hem viscut tantes emocions junts.
1: Tantes i totes dolentes.
10: Amor, no.
0: Les últimes ahir al vespre.
10: També riem molt. Però ahir, precisament, no va ser un dia de riure.
1: Ahir va ser difícil. El Marc Andreu jo mai l'havia vist tan suat.
10: És que feia molta calor.
1: Molta calor.
0: Bé, hi ha molts oients que ens estan demanant, per altra banda, que parlem d'aquest primer capítol de la Travessa VIP i que ens demanen si ho seguirem i tal.
2: Boníssim, eh?
0: Clar, tu, Marta, has començat el primer,
2: sí,
0: ja?
2: Sí, sí, estic a punt d'acabar el primer episodi molt dins. M'està agradant molt.
0: I tu, Marc Andreu, ja l'has vist, ara repassarem alguns fragments i també li dones bona nota.
10: Molt bona nota. He vist els dos primers, de fet, que ja estan disponibles a la plataforma 3CAT.
1: És que treballen molt bé la gent d'Aguacate, la productora.
0: Bé, abans de sentir alguns fragments d'aquest primer episodi, tornem al Museu Marítim de Barcelona, on ahir al vespre hi havia la...
2: Estrès posttraumàtic.
10: Sí, exacte. Sí, ahir al vespre hi havia catifa vermella a partir de 2:45 de la tarda.
0: Volíem sentir moltes veus protagonistes, en vam poder sentir poques en directe.
10: El programa d'ahir
0: us vau quedar una estona, llavors, a parlar amb ells.
1: Aquí ja no passa absolutament res, perquè jo ja entenc que no som el centre del món, jo ja ho entenc i no ens hem de mirar només el Malic. Però és veritat que muntar un esdeveniment a les 6 de la tarda, quan tens justament un programa de la casa que, amb diferència, és el que més bombo li ha donat en aquest format, a mi em sembla una mica estrany. Perquè condemnes, efectivament, a que dues persones de l'equip no puguin estar en directe aquell dia en el programa, que hagin de fer una cobertura que, a més, no es va poder fer ni amb tècnic, i que no puguis tenir tots els protagonistes. Si ho haguessin fet més tard, avui t'explicaríem tots els protagonistes i quedaria molt millor, no estàs d'acord?
0: O si haguessin arribat puntuals a l'hora de la cita, els haurien tingut tots en directe, cosa que no vam poder fer... i que us vau haver de quedar una estona més, i m'imagino que ara el sentirem, no?
10: Correcte, sentirem alguns dels personatges que també hi havia allà a la catifa vermella. Recordem, els tiets ja els vam fer en directe, també vam poder parlar amb el Jair i la Neus. Doncs una de les persones que ens va sorprendre, que no és cap de les convidades, però que és la primera persona que ens vam trobar a l'entrar a la catifa vermella
1: i que se'ns va abraonar,
10: és aquesta perfecta.
11: Què tal?
12: Soc la mare de la Laura.
11: Ah!
12: Ho segueixo molt, eh?
11: Encantada. Ah!
0: La mare de la Laura Escanés?
1: Ens va parar la mare de la Laura.
0: M'encanta aquesta senyora.
1: Va ser genial.
0: Sí, és increïble.
1: Ella és, ho és tot a partir d'ara.
10: Va entrar directament a atacar i dient que és oient. Bueno, que ens segueix molt, entenc que també és oient.
1: Sí, sí, ens va fer moltíssima il·lusió, la veritat.
10: I això, clar, ho vam portar la Juliana, li va preguntar a la Laura quan es van trobar a la catifa.
1: M'ha parat la teva mare.
13: Que mona, és que clar, la meva mare, vull dir, s'informa tot el que passa a la meva vida, llavors tu, com que també estàs a la meva vida, doncs saps qui ets perfectament.
1: Per la teva mare devia ser bastant dur al principi, no? També tenir tanta informació de sobte de la seva filla allà, no saps què és veritat, no saps què és mentida, deus patir tant i tu tan petita.
13: Clar, però també et diria que jo patia per si ella estava patint, o sigui, era allà un peix que s'estava mossegant la cua tota l'estona.
1: Però ara entenc que ja s'ha acostumat.
13: Sí, sí, també ara a més crec que llegeix les coses i ja ni s'ho creu. Mm. I a vegades amb ell em diu, ha passat això?
10: I vam estar parlant això d'una mica de la mare, també de la travessa, que li fa molta il·lusió una temporada nova, de si feia les campanades o no, bueno, una mica...
1: Que jo crec que ja t'ho puc dir, que hi haurà temporada nova i que més farà les campanades.
2: Temporada sí. Nova de la travessa anònima o la travessa VIP?
1: Això no sé, no, clar, no t'ho sé dir, VIP 2 és difícil perquè més famosos a Catalunya no n'hi ha. Clar sí que és igual perquè els treuen d'Espanya, però bueno, no sé, no sé amb qui es fa.
2: L'Arnau París i la Rais.
0: Clar, no sé si podran...
2: Tu i en Marc Andreu, perquè ja no tindran aquí més trucar. Mm.
0: I l'Escapa i la Diana.
2: L'Escapa
0: i
2: la Diana.
0: No,
2: sí que hi ha més gent.
10: Es pot rascar,
1: no, ja ho trobarien, ja ho trobarien. No, jo crec que tornaran a fer una anònima, si ho fan.
2: La Vallespí amb algú.
1: Què vols dir?
0: La Vallespí super...
1: Amb el Camil, no?
0: Estaria bé.
2: No, amb el Camil, no.
0: No, amb l'Andreu Joanola, per exemple, dos amics.
1: Mira, i tu i l'Andreu Joanola?
0: Hòstia,
2: no, no us entendríeu pas.
0: No...
1: Fotria patir, eh?
2: En Joel Díaz amb algú.
1: Sí que seria guai.
2: Saps que sempre hi ha la quota aquesta humorista?
1: Sí. A mi m'agradaria anar-hi amb en Joel Díaz. Però bueno, ara ja diré que no si m'ho proposen, perquè ja és per orgull. Per amor propi ja hauria de dir que no.
10: Doncs nosaltres estàvem situats en aquesta entrevista davant del fotocall. Per tant, tots els famosos anaven passant per darrere i per fer-se les seves fotos de rigor. I a mitja entrevista amb la Laura van començar a fer-se fotos als germans Casas. I evidentment la Laura es va distreure.
13: És que estava mirant que monos els Casas, eh?
1: Són moníssims, tia. Fan un fàstic. Són la família ideal, literal.
13: Són moníssims, la veritat.
1: Bueno, doncs ens quedem amb això, família. Moltes gràcies, Laura.
10: Van venir això a les carcasses per donar suport a la Sheila i el seu germà i el Christian i va passejar-se per allà.
0: S'acaba així l'entrevista amb la Laura? Perquè no veig que hi hagi més fragments de Laura Escanes.
2: Oh, no!
0: No teníem com una missió molt clara.
2: No, i si hi havia un
0: tema, clara.
2: Hi havia un elefant a l'habitació que l'havíeu de treure.
1: Jo només puc fer una cosa.
2: Espera, no expliquem-ho, la polèmica, perquè les declaracions de la Laura al matí de Catalunya Ràdio de fa un parell de dies van portar molta cua, perquè parlava sobre ser un perfil buit a xarxes, sobre ser una influencer només de lifestyle, que si no s'havia posicionat en la crisi d'habitatge... De fet, ahir vam tenir un debat molt llarg com a prèvia d'aquesta connexió amb la travessa.
0: Bien, gràcies a la connexió d'avui.
2: D'avui sabrem si la Laura vol matisar les seves paraules i tal.
0: Vist això.
1: Bé. Teniu raó. Jo vaig prometre en antena que li preguntaria això a la Laura. No només això, sinó que jo al matí ja havia previngut la Laura i li vaig dir, escolta, parlarem d'això, si et sembla bé t'ho preguntaré.
0: Em sembla fantàstic.
1: Us prometo que no va ser que no volgués preguntar-ho, sinó que genuïnament me'n vaig oblidar. Completament. Se me'n va anar completament del cap. Tornant a casa, ja vaig escriure desesperada en Marc Andreu perquè de sobte, escollint el tall de xarxes, pam, em va venir al cap i dic, ens hem deixat de fer la única pregunta que li anàvem a fer la Laura i he fet les preguntes de sempre de si està contenta amb la puta travessa 4, tio. Demano disculpes amb l'audiència i amb vosaltres, però que sapigueu exacte que no hi ha ningú que estigui més enfadada amb això que jo mateixa. Feines tindré de perdonar-me a mi.
0: La condemna ja és l'enfadament també ella mateixa.
1: No, no, nois, de veritat, no sé, era un dia, o sigui, no és per posar excusa, però sí per explicar-me, era un dia amb moltíssimes emocions, era un dia molt intens, feia molta calor, estàvem ja farts de tot i no vam poder més, i jo de veritat se me'n va anar del cap totalment. Se me'n va anar la puta olla.
0: En tot cas, tu saps una mica com ho està vivint la Laura, tot això.
1: Sí, ella les polèmiques ja les viu a molta distància perquè està molt acostumada a estar al centre del debat i a que tothom parli d'ella des de superjoveneta. Però és veritat que va ser bonic perquè ella i jo vam tenir un debat com el que vam tenir aquell programa, com dues amigues que comentàvem el tema amb el dir, no sabem ben bé quina és la resposta correcta d'això, i la Laura també ho especificava, això de dir, jo és que tampoc sé ben bé, vaig dir això perquè em sembla que és això, però estic oberta a canviar d'opinió.
2: Tenim oients que ens critiquen a nosaltres com a programa, dient que per què som tan durs amb la Rosalía, que es posicioni, com fer-li aquesta, no sé, com persecució. En canvi, amb la Laura sembla que siguem més laxes, potser perquè és amiga nostra.
1: Jo crec que són dos casos radicalment diferents. Per començar, amb la Laura no la vam ni perdonar ni no perdonar, ni ser... senzillament vam aprofitar el pretext per tenir un debat
2: sí,
1: en el qual realment encara no tenim una opinió molt... o com a mínim no tenim una opinió conjunta ferma. Cadascú té la seva manera de veure-ho i jo, per exemple, no tinc del tot clar i tinc molts dubtes sobre
2: el tema. I tenim contradiccions.
1: Totalment. Després, la Rosalía és un perfil internacional amb moltíssims seguidors, és un perfil que és una cantant i és una cantant que ja s'ha posicionat en moltes coses, que això també marca la diferència. La Laura és una influencer de lifestyle, sense menysprear-la, però també cadascú fa el que fa i dona pel que dona. Llavors crec que són casos diferents i en tot cas també penso que nosaltres mai hem exigit res a la Rosalía.
2: La Dulceida sí també que... és de lifestyle i a la Forbes diu això.
0: Però aquests dies hem estat amb la lupa, amb Rosalía. Vull dir, de Rosalía encara no ha dit res, que ho hem anat comentant, això. Vull dir, sí,
2: també és perquè és la famosa
0: pendents.
2: Més important
0: clar,
2: que tenim.
1: I que sobre el tema de l'habitatge, la Rosalía té una immobiliària i la Laura no, per exemple, que també són coses que diferencien els perfils. I jo crec que una influencer de lifestyle es pot posicionar com va fer la Dulceida, però em sembla que també la nostra demanda com a espectadors és diferent davant d'una noia que fa lifestyle que no algú
2: per
1: que
2: mi no.
1: És internacional.
2: Per mi és la mateixa. Però bueno, això és un debat que podríem estar hores i hores,
0: Etern, i que és molt interessant.
2: No el tanquem mai.
0: Està bé que
1: però és que algú que t'explica quin és el seu lip liner, vull dir-te, és molt diferent que algú que té
2: posicionat.
1: Tota una narrativa, algú que té tot un món, que és el cas d'un artista, saps?
2: S'ha posicionat amb altres causes, la Laura, perquè és una persona que també és sensible. Sí, que les històries li arriben i quan alguna cosa la toca i la commou, la comparteix amb els seus seguidors.
1: I que jo crec que està bé que així sigui. El que passa que no sé si sempre ha de ser-ho, o sigui, si és obligatori que sempre es posicioni, i sobretot en quins temes sí i en quins no, saps? O sigui, quan hi ha sí i quan no, saps?
0: Bueno, és que no hi ha una resposta i d'aquí el debat.
1: Però vull dir, llavors hauríem de decidir de dir, vale, doncs aquests perfils amb més de X seguidors, nosaltres creiem que moralment s'haurien de posicionar sempre que el tema sigui X o Y.
2: Els seguidors del que no ha sortit d'aquí també ens van demanar explicacions quan la Goico va fer aquell comunicat sobre Ceuta. I nosaltres el vam donar.
1: Clar, però això és molt diferent perquè el nostre és un programa d'opinió. Nosaltres ens dediquem a opinar constantment sobre tot. Saps? No estem explicant quin és el nostre lip liner.
2: Jo això sobre ser un... jo no et considero que la Laura sigui aquest perfil.
1: No ho sé, no ho tinc clar.
2: És una persona que ha parlat d'entrevistes, de moltes altres coses, de relacions de manipulació...
1: Clar, però perquè ho ha viscut ella.
2: Bueno, clar, és que és el seu perfil personal. @LauraScanis, és la seva vida privada, justament. Per això també apareix a la premsa i en aquest programa.
1: Clar.
2: Perquè la seva vida privada és notícia.
1: Sí, però fins quin punt això implica que tu hagis de... És que ja, no ho sé, jo penso que...
2: És que no l'acabaríem mai.
1: No, i penso que el focus està equivocat de veritat, que el focus està en perquè nosaltres hem de tenir aquestes expectatives, saps? Nosaltres ens hem d'aprendre que com a espectadors que ens hem de formar d'una altra banda, igual que a Merlí o en qualsevol sèrie no ens explicaran depèn de què, doncs depèn de quin perfil no és la persona que ens ho ha d'explicar.
2: Però aquí tornem al tema d'ahir. Igual no és qui ens ho ha d'explicar, però sí que es pot posicionar i ja està.
1: Ja, tia, però és que després quan es posicionen, a la Goico li vam dir el contrari.
2: Sí, i això és el que vam dir ahir
1: també. Com que ets de lifestyle, millor que callis. Llavors, no sé, només, jo dic millor que calleu totes.
2: I aquí està la meva contradicció també, perquè només m'agrada que es posicionin quan pensen el mateix que jo.
0: I quan no et decepciones.
2: I quan no penso, més val que callessis.
0: Bueno. Molt bon debat, noies.
1: Tu no dius res perquè no saps què.
0: No, vull dir, jo ho trobo tan simple com si jo fos Laura Escanes, que no ho soc, ni ho seré mai. Si hi ha un tema que no domino, com que no tinc prou informació, no donaria la meva opinió i s'entitllaria de que no em posiciono. Jo diria, doncs no tinc prou informació per posicionar-me. A mi això també em passa a la meva vida, habitualment.
1: Però això es pot entendre en un cas com el de Ceuta, que és un cas que hi ha mil temes de relacions internacionals entre mig, etc. Quan estem parlant d'una cosa tan bàsica com que han fet fora de casa seva una persona de 87 anys, aquí jo entenc que la gent li demani explicacions amb ella i a qualsevol perfil. Mm-hmm. Però també em sembla tan bàsic que ningú vol que una persona de 87 anys estigui al carrer que penso d'aquest servei.
2: I no només amb el cas de la Mari Carmen, vull dir, tantes altres desgràcies en qüestió de matèria d'habitatge que hi ha actualment. Sí. Vull dir, amb el fet que hi hagi gent que, per exemple, se separi i no pugui anar a viure a un altre lloc per dependència
0: econòmica. Totalment, els preus dels lloguers, la bombolla,
2: és exacte,
0: tot.
2: És que està patant ja.
0: Sí, sí, és una crisi... global.
1: Uf, en canvi, la Goico sí que ho va compartir, perdoneu, eh? Saps? Vull dir, és que no... I vol dir que això, o sigui, això fa que la Goico llavors de sobte sí que és un perfil que...
0: Com a conclusió, el que dèiem l'altre dia, que costa molt dibuixar una línia per decidir en quin moment s'han de posicionar qui no, amb quins temes sí i amb quins temes no. No tenim la resposta. Si algú la sap, que ens la faci arribar. Marc Andreu, bona tarda.
10: Sí, aquí, sí. No, molt interessant, de veritat, aquest vèrtex. Molt millor que vèrtex, de fet, diria.
1: Què és, vèrtex?
0: El nou programa de Pellicer 3, no?
1: Déu-n'hi-do.
10: Va, seguim. Tornem a la catifa, si us sembla, perquè vam poder parlar amb molts dels concursants, uns d'ells, els germans Casas, que ens recordaven de la nostra visita al rodatge a principis de maig d'aquest mateix any.
14: Que guapa vas!
15: Sí, us vaig venir a veure a Mallorca.
14: Com estàs, guapíssima?
15: Vosaltres, després de tants mesos sense parlar català, avui l'heu hagut de practicar una mica entre vosaltres, de dir, va, parlem-lo.
16: Una mica. A setembre hem tingut que donar una mica de classes, però bé, bé.
14: S'oblida ràpidament, això és veritat quan ho practiques. Però bueno, aquí anem una altra vegada arrencant el català.
16: És una mica com la bici, també, que sí. Tampoc s'oblida.
0: Estaven còmodes ells, s'ho estaven
10: molt
0: passant
10: còmodes,
0: bé.
10: Atenien a tots els mitjans, vull dir que no tenien cap problema.
1: M'estan
10: agradant. I tots els altres concursants.
1: Em declaro culpable.
0: T'agraden, eh?
1: M'estan agradant a la travessa.
10: Ho fan molt bé a la travessa.
0: Els teus favorits gairebé en aquest moment? Encara no, eh?
1: S'han cridat molt i molt, ja. I si s'han escridat entre ells?
10: Encara no al primer episodi, però...
1: Ah, que això passarà, spoiler.
10: Sí, sí, tenen molta actitud. Ella sobretot, però ell també...
1: Ella no està en la seva zen era.
10: No, almenys en aquest rodatge, no? Però de fet, mira, diuen que ho van donar tot en aquell rodatge.
14: La nostra relació jo crec que serà com marcada pels crits, per l'emoció, pel plorar, tot això. És les relacions d'hermans.
16: Per nosaltres crec que era viure-ho, fer el nostre lloc i estem molt contents. Al final ho hem viscut com jo hem donat tot, així que més no podíem donar.
14: Això, hem donat tot, llavors era impossible donar més.
0: Hi ha un esforç evident per parlar el català, veig.
10: I en el propi episodi també, perquè entre ells també parlen tota l'estona en català.
1: Sí, tota
10: l'estona.
1: En general tothom parla en català. A veure, que no hauria de ser notícia, això.
10: No, però...
0: No, però ells dos que...
1: No, però clar, tenint en compte els missatges que s'han fet, sí que és notícia, sí.
10: Però la Juliana, parlant amb ells, i com a detectiu del cor que és, només li interessava conèixer una resposta.
15: Sí. Per tant, guanyeu?
16: No, però... Ja ho veurem.
15: Esteu contents, que és el que importa.
16: Sí. Per nosaltres, realment, és que guanyar era viure pràcticament tota l'experiència, així que podem dir que hem guanyat d'alguna manera. Hem guanyat totes les parelles, la travessa, des del dia 1.
10: Sempre que parlem de la travessa ens interessa també saber si es va lligar durant aquell rodatge. Doncs les nostres dues estrelles valencianes, la Nerea Sanfe i la Carolina Ferrer...
1: Uf, les millors topo, eh?
10: Sí, són molt divertides. Top. Ens van donar la resposta.
17: Estic tan orgullosa de nosaltres, sí. Perquè ha sigut tan divertit i tan fort, tan dur, i han sigut tan fortes, Juliana, sí. Que la gent fliparà.
1: Jo només amb el tràiler ja us he vist les més divertides, segur. Això us endueu a casa de premi seguríssim.
17: Sí. Carolina va lligar en una de Mallorca.
14: Un tècnic de
1: Xisco. De però vas lligar en plan de que us vau agradar o us vau liar?
17: No, se l'han
14: liat. Ell m'agradarà a mi, jo a ell segurament no.
1: Però com no li has d'agradar amb aquests ulls, sí, per favor.
14: Bueno, és que no anava amb aquests ulls.
17: Es pareixien unes croquetes.
14: Ja
17: però ja ho veuràs.
1: La Carolina se'ns va enamorar i m'encanta que ens ho expliqui.
10: A mi m'agrada el moment en què la Nerea, ja com a funció de presentadora, t'agafa el micro.
1: No, em van robar totalment el reportatge.
10: I van començar a presentar elles, però bé. Qui també es va parar a xerrar amb nosaltres va ser la Raquel Sanz. Oh.
15: Escolta, diuen que aquesta experiència t'ha canviat la vida i que no te n'empenedeixes en absolut d'haver acceptat.
18: Gens, però és que pensa que jo he fet esport tota la vida i m'agrada molt fer una mica coses atrevides. No, jo sempre dic que m'agrada fer una mica bastant de tot. M'agrada provar coses perquè m'avorreixo i per tant vaig canviant.
15: Que m'ha semblat molt maco que han vingut molts companys teus del TN com a amics a donar-te suport.
18: Sí, són excel·lentíssims companys i estic molt contenta que siguin aquí.
10: I al final també vam parlar amb ella de que tots els concursants, o gairebé tots, han fet molta pinya i tenen un bon grup d'amistat.
15: I heu fet molta colla i has fet una colla d'amics de gent de 20 anys de sobte.
18: Mira, això és molt meravellós, perquè la diferència intergeneracional que hi havia des de la vintena fins a la cinquantena, que érem la Carolina i jo, que érem les veteranes, jo sóc la més veterana, hem congeniat d'una manera que m'ha sorprès positivament. Coneixes gent que fa coses molt diferents a les teves i a mi que m'encanta conèixer la vida de les persones, que per això soc periodista i curiosa, doncs ha sigut meravellós i hem tingut la gran sort que ens hem entès molt bé, molt bé. I de veritat, és un grup d'amics esplèndid, meravellós.
10: I res, així va ser una mica la catifa. Després ja es va projectar el primer episodi en una gran sala que estava mal sonoritzada, per cert, però bé, es pot recuperar tota a la plataforma.
0: Hi havia
10: una
0: Víctor presentació... Navarro, que em va enviar uns àudios dient no se sent gaire bé.
10: No, gaire bé, no.
0: Li vaig dir, jo no sóc el tècnic de so, no.
2: Jo no sé què passa, que no el veig mai, però en canvi tothom el veu.
0: Perquè no para de voltar.
2: No para de voltar, i què va? 5 minuts a cada lloc, 5 minuts a la travessa, ara 5 a no sé qui, amb el seu amic Martí, o no sé què, a les mantequeries
1: Pirenaiques.
0: Per cert, perdó.
1: No, dic que sap greu perquè és veritat que era un esdeveniment que Trescat venia com el més espectacular que s'havia fet mai. Jo crec que així era, però després poder no acabava de lluir un cop a dins. Sempre lluirà més un teatre.
10: I també per culpa de la pluja no va lluir fora, vull dir, altres problemes que van tenir. Una presentació, per cert, conduïda per l'Helena García Melero un any més, on ens van regalar un lot de marxandatge, que això sempre ja sabeu que m'agrada, i llavors, un cop vist el primer episodi, doncs res, vam anar uns quants... No, però jo us ho explico així ràpid, per si voleu...
2: Bueno, vam anar amb els VIPs...
10: Per si voleu anar acabant, no sé. VIPs, allà a menjar una mica d'hamburgueses, vam estar tots allà una mica
0: les hamburgueses, espero que estiguessin bones, però la pregunta... és si va haver trobada amb la Goico, amb qui la Juliana tenia un intercanvi d'opinions, no sé si pendent, perquè el van fer a través de la ràdio i de missatges, però no sé si es va produir aquest moment.
1: Roger, m'agrada que ho preguntis, sempre atent. La resposta és que aquesta trobada... com no podia ser d'altra manera, per altra banda, es va produir. No ho tenim gravat, per desgràcia, però la Jess va passar pel meu darrere i jo vaig insistir de saludar-nos i de fer-nos dos petons, i ella, com una fletxa, va seguir recta i només em va fer adéu amb la mà. I jo ja li vaig insistir de dir, escolta, Jess, va, vine, tia, fem-nos dos petons. Res, no va haver-hi broma que collés. No tenia ganes de saludar-me i sincerament em sembla just. Vull dir, si ella considera que aquestes diferències ideològiques han d'impedir que ens puguem fer dos petons, em sembla correcte i em sembla bé.
2: Un altre bon debat aquest, eh?
1: Un altre debat, i que estaria guapíssim tenir, és com pot ser que Trescat convidi influencers que parlen en castellà a les seves xarxes, i no només això, sinó que fan la promoció pagada, perquè si no, no posarien hashtag publi, a les seves xarxes en castellà d'un programa que és en català, no?
0: Doncs és una molt bona pregunta. Marxaré a casa pensant-hi.
1: Tantes preguntes que el senyor Trescat no respon.
0: Marc Andreu, gràcies.
10: De res, mireu la travessa ahir perquè en algun moment la comentem, perquè de veritat el primer episodi...
0: Sí, la comentarem. Donem unes hores
10: deures,
0: que la gent miri i la comentarem ben aviat. Demà hi tornem a partir de les 6.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Mentre que Junts ha reclamat reprovar el president, Esquerra i els comuns li han exigit que es posi les piles amb els acords pendents de complir. Sentim la juntaire Mònica Sales, el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
2: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
3: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
4: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
3: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
5: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
3: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
1: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge i el Partit Popular ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals. Vox, per la seva banda, ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
6: Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures, però el segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet que decaurà.
1: Activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió que d'avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i també al sud del país.
6: Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar a la DGT una moratòria per la nova regulació de semàfors que entra en vigor aquest dijous. La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants.
1: Divendres arrenca la temporada de l'auditori amb un increment inusual d'espectadors. Ja s'han venut una quarta part de les entrades d'una temporada que l'OBC encara amb ambició musical. Les glaceres de Suïssa han perdut aquest any un 5,5% del seu volum de gel.
6: Aquesta pèrdua s'atribueix a les onades de calor i a la poca neu caiguda durant l'hivern passat. De fet, en només 5 anys, Suïssa ha perdut gairebé una cinquena part del volum de les seves glaceres. Entre juliol i setembre, la fusió ha fet desaparèixer uns 2,2 bilions de litres d'aigua, l'equivalent a buidar més de 3 vegades tots els embassaments de les conques internes de Catalunya. Els experts alerten que la situació és especialment preocupant. Algunes glaceres suïsses han perdut entre 2 metres i 4 metres de gruix aquest any.
1: Esports, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols els han fet dos Graham, dos més Pina, un d'Eva Payor i l'altre Oladipo amb pròpia porta.
6: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil al pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta.
1: A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del Pau Grec per 93-78 en la seva estrena en la competició. També en bàsquet, l'Uni Girona ha caigut a casa davant de l'Elmak Konut de Turquia i no jugarà a l'Eurolliga femenina aquesta temporada.
6: L'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: El Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'Handbol. Els ballesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31.
6: I encara en handbol, el Barça jugarà aquest dijous la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vespre hongarès.
0: Fins aquí les notícies.
7: Ai, matiners, molt bon dijous. Engeguem un nou mes, avui és 1 d'octubre. Avui, bon dia a tots, per cert.
8: Bon dia.
7: Avui m'he despertat una mica més aviat del compte. M'ha sonat el despertador... M'he llevat abans que sonés el despertador, a les 3 ja m'he despertat.
8: Et fas gran,
7: Gràcies, Lara, també t'estimo, carinyo. He sortit de casa cap a 3:45 del matí. M'he trobat asseguts a la cantonada de casa una parelleta que no devia passar dels 18 anys. M'han demanat un cigarro. Jo els he preguntat què feien desperts a aquelles hores de la nit.
9: Realment t'estàs fent gran, eh?
7: Mira, que t'acabi d'explicar, per favor, vols fer el favor? M'han dit que tenia la seva primera cita.
9: Oh,
7: és que ho veus, com m'estàs aixafant la guitarra només començar. Oients, fem una regressió en el temps. Recordeu la vostra primera cita quan éreu adolescents? La primera, la que veu tenir important. D'aquell noi, d'aquella noia que us agradava, aquells nervis a la panxa, aquelles papallones. Mai, el Roger, estàs tancant els ulls com...
10: No,
7: reflexionant.
10: Estava pensant si la recordava. Prefereixo quedar-me amb l'última, la veritat.
7: Oh. Ah. I tu, Àlex?
1: Jo també estava pensant si la recordava i crec que sí que la recordava i va ser un fracàs absolut.
7: Sant Joan de les Abadesses?
1: Sí, exactament.
7: Lara?
9: Jo sí, que me'n recordo.
7: On va ser?
9: Al Parc de Vallparadís, de Terrassa.
7: Apa!
9: És un clàssic, eh?
7: Jo allà també hi he anat. Marta?
11: Jo, mira, jo com el major, la veritat és que em quedo l'última, per si de cas.
7: Ah!
11: Estic bastant d'acord.
7: Doncs mira, si hi ha algun oient que a aquestes hores del matí està fent el cafè, que esperem que siguin moltíssims, recordeu com va ser la vostra primera cita d'adolescència.
12: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Estava pensant que els oients que avui ens truquin per aconseguir entrades de teatre els hi preguntaré quina va ser la seva primera cita d'adolescència.
1: Sí, sí, sí.
0: A veure què és el que ens expliquen. Serà d'aquí uns moments. Arrenquem el primer dia del mes d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que comença un nou mes, evidentment l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada. Els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil, això sí, activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Vilafranca del Penedès el sol sortirà a les 7:50 i aquí el dia durarà 11 hores i 45 minuts.
0: La meva xafa guitarres favorita.
1: No, perdona.
0: Lara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui comencem amb una cita del fundador, compositor i guitarrista d'Antoni Afont, Joan Miquel Oliver, que ha dit en una entrevista a la revista Enderrock: la música es guia per intuïció, no hi ha cap llei.
0: El meu sotsdirector preferit, Maiol Roger, molt bon dia.
2: Santificat siguis, Xavi Canalies, bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé, molt bé.
0: Quan vulguis em pots explicar què passarà avui al matí.
2: T'explico què passa al matí a Catalunya Ràdio, avui molt pendents al
0: estaves
2: dia.
0: Estaves pensant a la teva última cita.
2: No,
0: va, torna.
2: Com que t'he dit bon dia, pensava que em diries i avui al matí de Catalunya Ràdio, ok, per això m'estava esperant, donant espai, que és el que no fa Lara García.
0: Molt ben tirat.
2: Mira, avui parlem dels decrets d'habitatge. Tindrem a la secretària d'Estat d'Habitatge, la Leire Iglesias, perquè ens expliqui els detalls dels decrets que s'han de votar demà. També farem taula d'alcaldes, perquè són, sovint ho diem, la primera barrera de molts problemes, sí. L'habitatge, la seguretat, els serveis socials. Parlarem amb el Marc Aloi de Manresa, l'Antoni Balmont de Cornellà i president de l'àrea metropolitana, i l'Albert Castells de Vic. Obrirem la taverna, i avui, que és el Dia Internacional de la Gent Gran, a les 11, Pilarín Vallès i Roser Capdevila, juntes al matí de Catalunya Ràdio.
0: M'ho deixes perfecte, perquè tal com estava dient el Maiol, casualitats de la vida, i tal com està l'actualitat d'aquestes últimes setmanes, avui 1 d'octubre és aquest Dia Mundial de la Gent Gran.

0: Ai, la pel·lícula, quina meravella de pel·lícula. No sé si hi haurà molta gent que ens està escoltant ara mateix que no l'ha vist, però en tot cas teniu molta feina perquè ja la podeu estar veient. Aquests dies, malauradament, el desnonament de la Mari Carmen ha estat protagonista d'un moviment en massa, i és que quan les injustícies són flagrants i toquen les persones grans, cal reivindicar el dret a la seva tranquil·litat, que prou han fet per nosaltres. Per tant, protegim les persones grans, cuidem-les, respectem-les i, sobretot, escoltem-les, perquè són sàvies, perquè han viscut més que nosaltres i ens porten anys d'avantatge. I l'experiència és un tresor preuat que cal defensar amb dents i ungles. I, sobretot, que ningú se n'oblidi, perquè si tot va bé, nosaltres algun dia també serem grans.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Vinga, va, bon dia. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Va ser una primera cita que millor oblidar, a Sant Joan de les Abadesses.
2: Jo també m'hauria deixat. Entens, no? Del fracàs.
0: Perfectament, perfectament. Però escolta'm, a vegades aquestes coses passen. Això sí, sempre ens explica què ha passat al món mentre dormíem, Àlex.
2: Doncs mira, avui la notícia ens situa a l'Equador i els ingredients són droga i productes capilars, això promet, eh?
0: Caramba.
2: La policia d'aquest país ha interceptat 6 quilos i mig de cocaïna a l'aeroport de Guayaquil. Estaven amagats en 7 potets que aparentaven contenir productes capilars i alimentaris. En realitat, els potets contenien cocaïna líquida.
0: No tenen un pèl de tontos?
2: No. Ah, espera't, que avui tinc preparat un acudit. Eren a l'equipatge d'una passatgera que tenia la intenció de viatjar cap a Europa. De moment, ha fet escala a la comissaria.
0: Aquesta és la primera petita parada.
2: Perquè els gossos de l'aeroport van detectar aquesta droga. La cocaïna que duia, aquests 6 quilos i mig, haurien permès fer més de 66.000 dosis. I segons la policia, podria haver arribat a valer uns 300.000 euros al mercat europeu. Per tant, poca
0: broma. Parlant de molts diners, eh?
2: I ara preparat per la broma de...
0: Ep, alerta, alerta.
2: Matías Prats,
0: Matías Prats Matiner. A veure, sorprèn-me.
2: En tot cas, segur que els productes capilars que transportava no eren gaire bons, perquè se li caurà el pèl.
0: Molt Matías Prats, eh, avui.
2: Va.
0: Avui bé. Àlex, que tinguis bon dijous. Vinga, som-hi. 3 minuts, un quart de 6 del matí. Avui el món serà un lloc millor perquè, ai, encara hi ha esperança per al català. Andreu Merino.
3: Ho llegim al diari Nació. El català encara és majoritari en els esports extraescolars, segons l'enquesta dels hàbits esportius dels escolars a Catalunya. Les dades ens diuen que gairebé la meitat de monitors i entrenadors es dirigeixen en català als infants i joves menors de 16 anys, mentre que només un de cada 4 ho fa només en castellà. Pel que fa als joves, el 43% s'expressa en català, mentre que un de cada 3 ho fa en castellà i el 20% diu que ho fa indistintament en les dues llengües. Com dèiem, encara hi ha esperança.
0: 2 minuts, arribem a un quart de 6 del matí, mentre l'Ara Garcia s'està repassant els llavis amb un pintallavis que avui ens ha portat a l'estudi. 3 bones notícies per començar el dia. Ara me'n passes una miqueta, que jo també m'he fet els llavis per estar guapos.
4: Ara us tots guapos i guapes,
0: de
4: bon matí.
0: Un programa de l'Hospital Clínic de València aconsegueix que el 90% dels pacients deixin de fumar després d'un infart.
4: Sí, investigadors han comprovat l'eficàcia d'un programa que incorpora el tractament contra el tabaquisme a la rehabilitació cardíaca. Als 6 mesos, els resultats diuen que el 90% dels pacients havien deixat de fumar i al cap d'un any, el 80% continua sense fumar. Aquest programa el que combina és tant el seguiment mèdic amb medicaments per deixar el tabac.
0: I del tabac a dormir, perquè es pot dormir precisament millor sense recórrer fàrmacs. Això, encara que sembli mentida, és possible. Hi ha aliments que ens hi poden ajudar. Ot Serra.
5: Sí, un d'aquests és el kiwi, que és ric en serotonina i antioxidants. Les cireres contenen melatonina, que és l'hormona que regula el cicle son-vigília. I per acabar amb les fruites tenim el plàtan, que conté magnesi i potassi i ajuda a relaxar els músculs i calmar el sistema nerviós. En aquesta línia, el magnesi també el trobem en fruits secs, com ara nous i ametlles, i en espinacs i xocolata negra. L'omega 3 i la vitamina D són nutrients que ajuden a regular la serotonina i en trobem en peixos com el salmó o la sardina. Van bé per sopar i després agafar el son. I per acabar, les infusions també ens preparen el cos per anar a dormir.
0: Com que hi ha molts matiners que aquestes hores ens escolten i segurament us passa com a nosaltres, que hi ha nits que costa anar a dormir, apunteu-vos la receta del doctor Ott.
4: Doctor Ott m'agrada molt.
0: Doctor Ott m'encanta. Doctor Ott. I avui, que és el Dia Mundial de la Gent Gran, el nostre particular homenatge a la Dolors Sureda, perquè celebrem els 110 anys, com estic avui, de la veïna més longeva de Girona.
4: Sí, la veïna del barri de l'Eixample de Girona és també la segona persona més gran de les comarques gironines i la cinquena de Catalunya. Sureda va rebre ahir la tarda la visita de l'alcalde, Lluc Salelles, i de la regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, que l'han felicitada en nom propi del consistori i de la ciutat. I durant aquesta trobada, doncs, han mantingut una breu conversa amb Sureda i li han entregat un ram de flors i una carta de felicitació.
0: Un petonàs des de la ràdio, 110 anys. Clar que sí, i els que vindran, Dolors Sureda, felicitats.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners amb Xavi Canalies.

Call it to the wall. M'encanta aquesta cançó, per favor. És que, home, és que això és un tamàs, per favor, un tamàs. Tamacle, tamacle, que es diu en català. Tal dia com...

0: A Catalunya Ràdio passen coses. Canalies?
1: Vinga, i a la tele els cadis van visitar cara al show de Marc Giró.
2: Oh, sorpresa, i van anar per parlar de la bola negra. I van explicar algunes de les persones que tenen a l'agenda dels seus telèfons.
3: Vosotros os ha llamado muchísima gente, pero claro, tenéis una agenda repleta de maravillosas estrellas, sí, y amigos y familiares, pero ¿alguna Madonna os ha llamado, por ejemplo?
4: Madonna ya llamó, hace mucho.
5: O sea, Madonna tengo un WhatsApp del otro día.
4: O sea, Madonna, tuvimos todo un periplo con Madonna en su día, sí, que fuimos hasta su casa y todo. Y luego yo pensaba que se había olvidado de nosotros.
5: Bueno, pero luego tuvimos un momento difícil.
3: ¿Con Madonna un momento difícil?
5: Bueno,
4: a ver.
3: ¿Es que Madonna?
5: Lo que pasa es que ahora hemos vuelto a retomar contacto, claro.
3: ¿Y eso se puede contar un poco? ¿Cómo tienes ¿En qué momento notas tú que Madonna?
5: Bueno, porque de repente recibes un WhatsApp.
3: ¿Cómo?
5: Recibes un WhatsApp, ¿qué
4: y
5: tal?
4: Y además que la guardas Madonna porque no tiene otro nombre.
3: Ah, eso te voy a decir. ¿Cómo guardas el
4: porque teléfono? Porque se llama Madonna, si fuera como Lady Gaga, que se llama Stephanie Germanotta, pero es que Madonna se llama Madonna.
3: ¿Y vosotros el móvil tenéis a todas estas...?
5: Es que yo tengo el móvil aquí, no te enseñaba.
1: Et dic una cosa, és que Madonna envia missatges a tothom, perquè recordeu la història que Úrsula Corberó, quan feia la Casa de Papel, se la va trobar a l'avió i van intercanviar-se els telèfons. Algú publica algun vídeo d'ella o fent alguna performance amb alguna de les seves cançons i Madonna respon. Recordo també, crec que era el campió de patinatge sobre gel, la parella que va fer una de les cançons de Madonna, que Madonna també els hi va enviar un missatge. M'encanta aquesta proximitat de la reina del pop.
2: M'agrada molt, que a veure si escolta matiners, ens envia un missatge, també us ho dic.
1: Potser no ens acaba d'entendre gaire bé, però Madonna...
2: Però li posem música i ja
1: jo rebo un missatge al mòbil que posa Madonna
2: i no ens ho creiem.
1: No, és que m'han de venir amb un desfibrilador, sí, perquè jo moro i ja t'ho dic ara. A veure si avui el tenim despert. Tot i així, Àngel Llàcer continua buscant el català més català.
2: El Soc i Ser es viu en moments de tensió amb preguntes que inicialment poden semblar molt evidents però que a vegades no ho són tant.
6: El 47% de la població catalana viu a l'àrea metropolitana de Barcelona.
7: Més.
8: Àrea metropolitana?
6: Més o menys?
7: Si tenim el Pirineu amb un 30% del territori està buit.
9: 10.
2: Esteu segurs?
9: No us flipeu, eh?
7: Estem parlant d'un 50%, o sigui, estem parlant de...
9: Que
7: són 4 milions de persones, eh?
10: Jo soc de la metropolitana, hi ha molta gent allà.
11: És que l'àrea metropolitana és Barcelona i...
9: És que arribes a Manresa, eh?
12: Jo soc molt de pàlpits, o sigui, de seguida, allò que tens una impressió i no sap el que és, però ho saps. He tingut el pàlpit, he tingut el xup pàlpit.
9: Tu saps quan sents una cosa?
1: És menys.
9: Xup-xup, collons, sí, i no m'heu fet tant. La mare que us ha parit. Què?
1: Menys, menys.
9: Què? No, oita! Què? Quiriquí?
1: Una mica, et dic una cosa, aquesta pregunta està inspirada en Dada Maria,
2: sí, total.
1: Estava Llàcer, ens estàs copiant. Escolta, jo encantat de la vida, que el Soc i Seré és una meravella i l'heu de veure sempre a TV3 i a la plataforma 3CAT. Però això és Dada Maria. No sé si estarà despert l'Àngel a aquestes hores, en tot cas, si avui participa, li diré. I acabem amb la revuelta.
2: Ahir, per primera vegada, hi va anar l'actor mexicà Diego Luna.
13: Nunca l'havia vist, no, mientras Diego.
14: Veo pedacitos, la verdad.
13: ¿Qué habías visto? ¿Qué te suena?
14: Bueno, cuando venía para acá me dijeron, prepárate.
13: Sí, que has notado, porque has visto programas antiguos, a lo mejor.
14: Tú, por lo menos, ahora sí te vistes bien. Las zapatillas todavía.
13: Bueno, voy más o menos. Aquí la gente se les da todas las comodidades. Es un público que es un público de élite. O sea, viene como...
14: Élite, los dejan contar chistes, aunque no sean graciosos.
1: Deu minuts, 4:06 del matí, fent els matiners a Catalunya Ràdio. Recordo una vegada més també una missió conjunta per ICAT, la ràdio inquieta. I en aquests moments obrim la revista del cor dels matiners. Ara parlarem d'aquest tema, perquè Anna Guerra ha anunciat que s'ha sotmès a una operació de pit. En un

0: dir-li pan en aquest
1: bé,
0: vídeo, vale?
1: Anem a posar una miqueta en context i explicar-los als oients, Marta.
0: Anna Guerra ha penjat un vídeo a les xarxes socials, ha anat explicant pas a pas com ha anat tot plegat. Primer, escoltem que l'ha portat a operar-se, ha dit això.
2: Hace un par de años me he cambiado el cuerpo de niña a mujer, es decir, se me salzó aún más la espalda, que yo ya tengo espalda porque hice gimnasia rítmica muchos años. Las caderas, bueno, pues tuve un proceso hormonal, humano, animal, que sucedió en mí. Y cuando estaba aceptando mi cuerpo y mi nuevo yo, me di cuenta que había algo que, con lo que no terminaba de estar a gusto, y era el tamaño de mi pecho. Todo había crecido y me sentía descompensada en la ropa, me dio algo que no me había pasado, que era como estar insegura.
3: Uh-huh. Yo no diré re.
0: No diem res. Posem els talls i avall,
1: ho escoltem i ja està.
0: Sí. Després explica que està una mica nerviosa per l'operació, apareix ella a l'hospital, després surt ja operada i dues setmanes més tard acaba parlant amb la doctora que l'ha operat.
2: Han pasado dos semanas desde mi operación y ya piso de otra manera, me siento con una seguridad completamente diferente, ya no equilibrio en el cuerpo de niña mujer. Era muy guapa y sigue siendo muy guapa, un poco más ella. Porque así quería ser y así está siendo.
1: Però a veure, si el problema és que... Però si, a veure, jo estic, a veure, estem aquí tots a favor de les operacions d'estètica, que cadascú faci el que vulgui amb els seus cossos, per favor.
4: Ara no
1: però
4: cal.
1: El tema és com ho expliques.
4: No cal aquesta intensitat.
1: A mi la frase de niña mujer, de veritat...
4: Però si té 32 anys. I diu que fa dos anys li ha canviat el cuerpo de niña. Bueno, vale, no sé.
1: Bé, escolta'm, en tot cas, el petonet des de la ràdio Anna Guerra. Netflix, per cert, també estrena el tràiler de The One About Matthew Perry, una sèrie documental de 3 capítols sobre la vida de l'actor que va interpretar Chandler a Friends i que va morir el 2003.
5: I said, God,
1: 2023, perdó. If anything you want to me, just please make me famous.
6: I got a phone call. Hello. And I instantly knew
0: El documental repassa la seva trajectòria a Hollywood, però també la seva lluita contra l'alcoholisme i les addiccions. Inclou testimonis d'amics i de la seva germana, la Mia Perry, i material inèdit de l'arxiu familiar. Els seus amics expliquen com era la intimitat i com, malgrat els seus problemes amb les addiccions, va arribar a ajudar amb el seu bon humor a moltes persones del seu entorn.
1: 7 minuts, 6:15 del matí. És moment de saber quin so ens ha deixat la ràdio. Ot Serra.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, feia una crida molt clara als llogaters que se'ls acabi aviat el contracte.
8: És una realitat de molts dels nostres ciutadans i ciutadanes que els hi arriba al final del contracte, els hi renoven el contracte i el seu llogater els hi decideix posar 400-500 euros i han de marxar perquè no ho poden afrontar. I per tant, què poden fer a partir d'avui aquests llogaters, perquè el decret ja està en vigor? Demanar la pròrroga. Ja la poden demanar perquè un cop publicat el BOE un real decret llei ja està en vigor. I per tant, vull aprofitar aquesta entrevista per demanar i per dir a tots els llogaters d'aquest país i de Catalunya i del rest de l'Estat que ja poden demanar la pròrroga. I demanar, per favor, que el decret es convalidi perquè aquesta situació pues no segueixi existint.
7: Amb tantes hores de ràdio en directe hi ha vegades que les paraules no surten.
9: L'actual, que té més de 700 alumnes, està exposat a un risc elevat d'esllavissaments.
7: A la tarda, Francesc Garriga va parlar amb l'Eva Artés. De petita dormia amb ratpenats, diu que no li feien res, i ahir explicava la seva particular relació amb els dragons que li entren a casa.
10: A mi quan m'arriba algun bitxo així que dius pot matar algun mosquit, pot matar algun cul, jo el deixo entrar tranquil·lament, li poso un nom i a casa tenim un animal de companyia nou.
11: Quins noms els has posat als dragons aquests?
0: Ai,
10: o Paco, o Josep Maria...
0: Maria.
10: Sí, arriba la meva filla i em diu, ai, perquè ella és molt d'així. Ah, què tenim? Dic, sí, home, aquest és el Josep Maria, que ja va venir l'any passat. Ja està, cap problema.
11: Tu creus que els identifiques com per identificar-los d'un any per l'altre, eh?
10: Ah, no, jo no els identifico pas, però jo els hi poso un nom.
11: Ben fet, home, i per Nadal un detallet.
10: Sí. A veure si em venen a dinar, que no? Deixa'ls, que faig.
11: Que bé, molt bé, doncs...
10: Que aviam, és que aquí hem de conviure tots.
12: Els matiners.
1: Moment als matiners de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous, d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
13: Bon dia, matiners. Comencem octubre amb la lluna transitant per Bessons i Urà també es troba en aquest signe. Així que prepareu-vos per un dia de ment ràpida, curiositat, idees i molta conversa. I precisament avui, diguem que la conversa segur que no en faltarà. Podem tenir ganes de qüestionar coses, descobrir noves maneres de veure-les o canviar de plans sobre la marxa. El repte serà no voler fer 5 coses alhora. Si avui et ve una idea diferent, no la descartis només perquè no sigui la de sempre. Bon dijous!
1: I Lara, qui li diem Angie anys per molts anys?
0: Doncs avui felicitem la cantant Nina.
14: Patudo el ganador.
0: Avui en fa 60. També felicitem, a veure com la presento, el personatge televisiu Sònia Monroy. Avui arriba als 54 anys i acabem per la porta gran.

0: Avui fa anys Julie Andrews, la mítica actriu, avui en fa 91, per molts anys.
1: Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
2: Bon dia, matiners.
3: Regina Rodríguez Sirvent, escriptora i guionista.
2: Autora de Les calces al sol i de Crispetes de matinada.
3: Tenim la sort d'escoltar-la al matí de Catalunya Ràdio.
2: Quan m'he de llevar molt d'hora i he de ressuscitar, hi ha una cançó infal·lible que si no ho ressusciteixo no ressuscitarà res. Es diu All For Me Grog. És del grup El Pony Pisador, que són catalans, i aquesta és entrar directament a un pub irlandès. És igual l'hora que sigui, però entres en un altre univers i és infal·lible. O sigui que si aquesta hora esteu llevats i la necessiteu, no tingueu por. Bon dia!
3: Els matiners.

0: Granollers, amb Xavi Canalies.
1: Són 6:15, bon dia matiners, benvinguts i benvingudes al dijous 1 d'octubre. Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí. Molta atenció avui, perquè hi podria haver pluges torrencials a bona part del país.
2: Sí, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que, segons el Servei Meteorològic, podrien superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Els ruixats afectaran al llarg del matí les comarques del litoral de Tarragona i el litoral central i durant la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4/6 i per tant no s'han anunciat restriccions.
1: Avui és l'últim dia del debat de política general. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits.
2: Això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts va demanar la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li van reclamar que compleixi els acords. Sentim la juntaire Mònica Sales, el republicà Josep Maria Jové, Jessica Albiach dels Comuns i les rèpliques d'Illa.
3: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
4: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
5: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
4: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
6: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
4: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
2: La CUP també va acusar Illa de falta d'ambició en habitatge i el PP va posar l'accent a demanar rebaixes fiscals. Vox, per la seva banda, batella els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana va insistir a vincular immigració amb delinqüència.
1: El govern espanyol encara no té lligats els suports per aprovar els decrets d'habitatge que s'han de votar divendres al Congrés.
2: Junts diu que està decebut pel contingut dels decrets, però manté la incògnita del seu vot, igual que també ho fa el PNB. Podem, per la seva banda, es reunirà amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. El president espanyol Pedro Sánchez, però, confia poder aprovar el paquet principal de mesures.
7: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
2: En canvi, es dona per fet que caurà el segon decret, que és el que inclou els lloguers indefinits que demanaven des de Sumar.
1: I als carrers continua la mobilització. En el segon dia d'acampada, a la plaça de Catalunya de Barcelona, hi han passat la nit unes 200 persones.
2: Els integrants de l'acampada, repartits en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. I ja avisen que es quedaran a la plaça de Catalunya almenys fins després de la votació dels decrets al Congrés divendres. Donen per fet que almenys un dels dos decrets no tiraran endavant i que, per tant, caldrà continuar la mobilització.
1: L'Euríbor s'enfila al nivell més alt en dos anys i encareix les quotes hipotecàries.
2: Ha tancat el setembre el 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros mensuals. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant per l'augment de la inflació i la pujada dels tipus d'interès.
1: Però des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat.
2: Sí, perquè amb el primer dia d'octubre entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures que l'executiu ha aprovat aquesta mateixa setmana amb l'objectiu de contenir una mica l'impacte de l'augment de preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Barcelona i Tarragona demanaran una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que entra en vigor avui.
2: La nova llei prohibeix el semàfor groc intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd pels vianants. A partir d'ara, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar sense excepció. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes.
1: Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar a l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv.
2: El govern sosté que el copilot ha apunyalat el pilot amb la intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país.
1: Les glaceres suïsses han perdut aquest any un 5,5% del seu volum de gel.
2: Sí, i en només 5 anys gairebé una cinquena part. Les onades de calor i la poca neu caiguda a l'hivern són les causes principals. Aquest estiu han desaparegut 2,2 bilions també de litres d'aigua, més de 3 vegades la capacitat de tots els embassaments de les conques internes de Catalunya.
1: Fas molt bona cara, eh? Sí. Comences el cap de setmana, eh?
2: Ara ja puc anar a dormir i vinga.
1: Bona nit i descansa.
2: Vagi bé. Adéu.
1: Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts, aquestes hores. Com cada dia, fem un cop d'ull a les portades del dia. Saludo Marc Jurado, bon dia.
8: Què tal, bon dia?
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
1: Avui encara amb l'habitatge.
8: Sí, Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets d'habitatge, titula Lara. Sánchez pressiona Junts i Podem amb el cos polític de tombar els decrets, diu el periòdico, i La Vanguardia explica que el decret topa amb recels de Junts, PNB i Podem.
9: Les grans fotos de portada se les endú, però el vol d'Israel que va fregar la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. A La Vanguardia veiem els passatgers arribant a l'aeroport amb una nena en primer pla, més passatgers custodiats per la policia a El País i amb Benjamin Netanyahu felicitant un dels passatgers ensangonat perquè hauria ajudat a reduir el copilot de l'avió. El Mundo hi afegeix que Israel ho investiga com un atac terrorista.
8: També en portada, sintonia Sánchez-Macron, diu Lara, l'amistat amb friccions, diu El Periódico, tot plegat en relació amb la visita d'Emmanuel Macron a Espanya. El veiem en diferents fotografies amb Sánchez, amb el ministre Cuerpo i també amb el rei Felip.
9: Això en un dia on el debat de política general també treu el cap en algunes portades. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació. Ho diu El Periódico, mentre que La Vanguardia explica que Illa planteja elevar les penes per ús d'armes i 800 milions per a residències.
1: L'habitatge, un dia més, continua centrant bona part dels articles d'opinió. Comencem amb La Vanguardia, que titula l'editorial Pla de xoc en l'habitatge, però insuficient, i remarca que les mesures del govern espanyol pretén calmar el malestar, però no resolen el problema.
9: El diari de Godó urgeix a emprendre mesures per afavorir la construcció d'habitatges i generar més confiança en propietaris i inversors perquè posin més pisos a lloguer.
8: L'editorial de l'Ara coincideix amb els decrets aprovats donant solucions d'emergència per evitar més casos com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
1: A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui. Un momentet,
9: aquí hi ha hagut una
1: fuita.
9: Que
1: no passa absolutament res. I expliquem-ho. Expliquem-ho bé. A veure, un momentet. Parem maquinària, que això és la ràdio. A vegades aquestes coses passen. A veure, no ho podem fer. Que no ho podem fer? Sí, tenim els articles d'opinió. Que no? Anem per la premsa digital amb la Sílvia Solanes, que sé que la tinc per aquí. A veure si... No passa res, no passa res, que la ràdio és això. No passa res. Tirem endavant. Sílvia, bon dia.
10: Hola, bon dia, què tal?
1: Què tal, com estàs? Hauràs d'anar una mica sola perquè avui, a veure un moment, vaig a buscar els articles...
10: Si vols t'explico jo, eh?
1: No, no passa res, no passa res, espera't que els tinc per aquí, deixa'm que obri això, els articles d'opinió no...
10: El primer va d'en Surs.
1: Primer va d'en Surs, a veure un momentet si tinc per aquí la premsa digital de les Sílvia Solanes. Ara sí, qui vol evitar més en Surs?
10: Doncs espera't, perquè ara és a mi que se m'han anat, eh?
1: Doncs mira, t'ho dic jo, el parc d'atraccions de Califòrnia.
10: Ah, sí.
1: Ho tens o no?
10: Sí, sí que ho tinc.
1: Vinga, va, avancem.
10: Sí, es diu Six Flags Magic Mountains, no sé si hi heu anat mai.
1: No.
10: Tanca de manera permanent la seva muntanya russa més famosa, l'X2, inaugurada el 2002, després que centenars d'usuaris han al·legat tenir lesions cerebrals després de pujar-hi i després que fa 4 anys hi morís un noi. Era una de les principals atraccions del parc, assegura que passava tots els controls de seguretat, es caracteritzava per tenir seients que giren 360 graus mentre anava la muntanya russa en marxa. Sí, ho hem vist a la BBC.
1: Què tornarà?
10: Doncs els botons dels cotxes. No sé si tens algun cotxe d'aquest que quan hi entres sembla més un avió que un cotxe. Llegim a La Vanguardia que diverses marques han admès que s'han passat digitalitzant-ho tot i recuperaran els botons en nous models. Han vist que les pantalles obliguen a tenir contacte visual i apartar la vista de la carretera. En canvi, els botons físics es poden localitzar sense mirar més fàcilment amb les mans mentre la vista s'hagués posat a la carretera. Entre les marques que ho han admès hi ha Volkswagen, Audi i fins i tot Tesla.
1: I si ja penseu en un viatge per l'any que ve, Lonely Planet ja ha fet la seva recomanació.
10: I entre els destins més imprescindibles europeus hi ha el Benet a Itàlia, Dessau, Alemanya, Šibenik a Croàcia o la ciutat espanyola de Lleó, que és l'únic lloc de l'estat que apareix en aquestes recomanacions. Lleó.
1: Home, és bonica, la ciutat és molt, molt bonica.
10: Jo que no hi he estat.
1: No? No. Vés-hi, és molt bonica. Val la pena.
10: Doncs si fora d'Europa es fixa en Nou Mèxic, als Estats Units, Rabat al Marroc o Bariloche a l'Argentina. I en el capítol de turisme sense presses, rutes enològiques a la vall de Guadalupe, a Mèxic, senderisme per Saint Cuthbert's Way, a Escòcia, o safaris a peu al Parc Nacional de Gombe, Tanzània. És a dir, que aniria tot arreu.
1: Sí, jo també m'escaparia. Un tauró que s'ha convertit en un fenomen.
10: A Corea del Sud, un tauró gris s'ha convertit en una mascota després de quedar encallat en un canal del port de Busan, la ciutat portuària més gran del país. Ja hi porta gairebé dues setmanes i fins i tot l'han batejat, li han posat Bukangi, que és el mateix nom del port. Ha tret ja milers de turistes, mentre que les autoritats esperen que retorni al mar de manera natural.
1: Vinga, va, 10 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia a tots els matiners que ja esteu connectats amb la Ràdio Pública i Nacional. Estem fent, com sempre, el primer programa en directe de la ràdio en català i a Catalunya. Marta Viana, bon dia de nou.
11: Molt bon dia.
1: Moment, com sempre, de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Amb què comencem, Marta?
11: Doncs mireu, amb molt bones notícies per a aquells que siguin fans de Thor.
12: Thor, qui t'ha mort? Mort és qui no parla.
1: Déu-n'hi-do, la notícia, eh? No sé si ho sabeu, però estigueu alerta, estigueu alerta.
11: Fortíssim. Carles Porta i els Javis faran una sèrie sobre els crims de Thor. Això es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà Eduard Sola, que recordem que és el de Casa en Flames, i Fran Araujo, que ha treballat moltíssim a Misaki la Cuesta i està nominat també a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante. No hi ha detalls ni del repartiment ni de quan es començaria a rodar, però vaja, boníssimes notícies per tots aquells fans de la sèrie Thor.
1: I un èxit pràcticament assegurat. Més coses, perquè parlem de música.
11: Sí, Julià Colom, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'han emportat els principals premis en the rock de la música balear. Colom s'ha emportat el guardó al millor disc per Paradís. Més premis, Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc San Domingo Forever, mentre que el premi especial del jurat ha anat a parar a l'Aigua no cansa de Maria del Mar Bonet. El 18 de novembre s'entregaran els guardons en una gala que es farà a Palma.
1: Algunes previsions per avui mateix, també.
11: Mireu, comencem al Teatre Lliure, on avui s'estrena Bou Betoia, a veure si ho pronunciat bé. La necessitat d'una illa amb un repartiment de luxe amb Mireia Xalam, Ivan Benet, Cristina Genevà, Xavier Ricaro, Mar Rodríguez. Tot això al Lliure, mentre que al Coliseu avui arriba Berto Romero amb l'espectacle Lo Nunca Visto, i s'hi estarà fins al 18 d'octubre. I si us agrada la fotografia, avui arrenca el Festival Internacional de Fotografia Analògica a Vilassar de Dalt. Hem d'acabar aquest recull parlant de l'Osa, també.
13: Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges...
11: A l'Osa s'acomiadarà d'aquesta primera gira de debut. Ha preparat concerts pel novembre, el gener i el febrer a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Madrid. Les entrades ja estan a la venda.

0: 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí.
1: Què toca ara?
0: Home, ara toca la dada, Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
0: Escolta'm, que estàvem dient abans que el Soc i Seré som font d'inspiració pel programa presentat per l'Àngel Llàcer.
2: Ho he vist, l'he sentit.
0: L'has sentit,
2: sí,
0: o no?
2: Sí, sí.
0: A veure si tenim l'Àngel despert, que últimament ens està fotent el salt. Ara té canvi d'horari.
2: Afortunat ell, que pot dormir.
0: Home, sí. Però m'agradaria també que estigués despert, perquè això vol dir que tenim molta gent escoltant el programa. De moment no em diu res, per tant, entenc que està fotent un cop de cap. Sí, sí que ronco una mica l'Àngel, sí. També t'ho he de dir. Dada Maria d'avui, a veure, què?
2: Avui és 1 d'octubre.
0: Sí, no m'ho diguis.
2: Sí, tot el dia.
0: Tot el dia.
2: Fa 9 anys d'aquell 1 d'octubre del 2017, en què es va fer el referèndum per la independència, però recordem que aquell 1 va tenir una espècie de preqüela, podríem dir, que va ser el 9-N.
0: Val.
2: La consulta sobiranista o procés participatiu que es va fer el 9 de novembre del 2014 i que va ser liderada per l'aleshores president de la Generalitat, Artur Mas. Sí, senyor. Per això, avui us pregunto...
0: Un moment, que tenim un participant sorpresa.
2: Yep.
0: Macià, tu també participes, eh? Però avui tinc, a veure... Hola, bon dia.
3: Bon dia. I tens sorpresa.
0: I vostè qui és?
1: Anava a dir, té una veu molt similar a la de l'Eloi, oi?
2: S'assembla.
0: Eloi Cordomí, avui també participa a la dada Maria, per tant, tenim.
3: Pam, ha estat un atracament amb armada, m'acabo de connectar, em diuen, participaràs a la dada Maria, pam.
0: No, home, la ràdio és això, la ràdio és viva, escolta'm, no passa res. Tothom preparat? Maria, t'escoltem.
2: La pregunta és, quantes persones van votar en la consulta sobiranista del 9 de novembre del 2014?
0: Ai, Déu meu.
1: Vinga, Eloi.
0: Eloi, comença tu, va, estrena.
3: Ai, de començar jo, a més tinc el marron de començar.
0: Pobre.
3: Jo crec que 850.000.
0: 850.000. Macià.
2: Hola.
0: 1.100.000. Espera, que també tenim el Maiol.
1: Jo diré, el Maiol ho sabrà, això.
0: El Maiol el deixo per l'últim, va.
1: Jo dic 1 milió, ajustat.
0: 1 milió.
1: Jo crec que una mica més, no?
0: Marta?
1: No sé. 1.500.000.
0: 1.500.000, jo dic...
3: Quins nervis, eh? És emocionant, eh?
0: Sí, que sí.
3: M'està agradant, això.
0: Jo dic 1.200.000. I Maiol diu... Ui, guanyarà. Sí, diu que s'ha confós.
1: No pot canviar, eh? Vull dir que no...
0: No es pot canviar, la Marta aquí. 1,8? Val, a veure. Eloi Cordomí, 850.000, per damunt dels nostres caps. Aixequem una senyera. Macià Closes, 1.100.000. Lara Garcia, 1 milió. Marta Viona, 1.500.000. Maiol Roger, 1.800.000. I jo dic 1.200.000. Però qui guanya la dada Maria d'avui?
2: Maiol Roger!
0: A veure, explica-ho.
2: I encara li han faltat mig milió de votants, perquè van ser 2,3 milions. En concret, 2.305.290. Una miqueta més que en el referèndum de l'1 d'octubre, que van votar 2,2 milions de persones. 2.286.217. Hem de dir, però, que el cens, el 9-N, era una mica més ampli perquè podien votar els majors de 16 anys.
0: És veritat. Clar. Doncs bé, escolta'm, Maiol, molt
3: us
0: bé.
3: Us he esbiaixat a tots.
2: Sí, però m'ha encantat que participis, eh? Eloi, cada dia.
0: Quin pessimisme, 850.000.
3: No, però pensava que...
1: Ens has confós.
0: Jo crec que, Eloi, que hauries d'entrar cada dia, eh? A la dada Maria.
3: Sí, per desviar-vos així com avui, no?
0: No et preocupis, però sí, escolta'm, sí, nosaltres hem dit cada bestiesa en aquest programa, la dada Maria.
1: Tampoc és que...
0: Que no t'ho pots ni imaginar.
1: Estem gaire bé.
0: Exacte. Ara parlem, Eloi.
3: Vinga, fins ara.
0: Vinga, fins ara. Gràcies, Maria.
2: Fins ara.
0: Que vagi bé, adéu. Avui us convidem a anar al teatre. Ja podeu començar a prema al 93207474. 93207474, exactament. Avui us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra Lorques Indòmites, meravellosa, al Teatre Romea de Barcelona. I seran del 7 al 11 d'octubre. Teniu molt pocs dies per veure aquesta obra, que és la... que vaja, tracta sobre la força femenina contra el destí. La força femenina contra el destí. 93207474. 947474. L'Orques Indòmites, d'aquí uns moments comencem a escoltar tots aquests oients que esteu desperts ja a aquestes hores del matí. Veieu el Roger a partir de les 6, d'aquí 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. I avui què ens heu preparat?
4: Doncs mira, molt pendents, falten 24 hores o més de 24 hores, però demà serà la votació dels decrets. Seguirem detallant-los amb la secretària d'Estat d'Habitatge, Leire Iglesias, i també resoldrem dubtes amb el Pablo Feu, que és jurista i expert en dret administratiu, sobre com ha de funcionar aquests decrets i com afecta propietaris i llogaters. Després tindrem una taula d'alcaldes, perquè ho dèiem abans, són la primera línia sovint de la majoria dels problemes dels ciutadans, entre ells l'habitatge. Tindrem l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, a l'alcalde de Cornellà i president de l'àrea metropolitana, Antoni Balmont, i a l'alcalde de Vic, Albert Castells. Després obrirem la taverna i a partir de les 11, Pilarín Vallès i Roser Capdevila en una conversa deliciosa que crec que ens farà, si no oblidar-nos, almenys relaxar-nos de tot aquest món convuls en el que vivim.
0: I tant, i avui que a més el Dia Internacional de la Gent Gran, quina meravella tenir-les a totes dues plegades, perquè són fantàstiques i si jo sempre que les escolto penso, hem de viure més.
4: I tant, hem de viure més.
0: Gràcies, Maiol.
4: Fins ara.
5: Tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu. Rosita, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: Com es troba, Rosita?
6: Anem tirant.
5: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
6: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
5: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, eh? A les nits.
6: Sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricard Ullestrell.
5: Ullestrell, sí. Home, està molt bé, eh?
7: A la nit, al matí i, esclar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
6: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
8: Estem en plena cega, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
7: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
9: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
7: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquin els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
10: Sí, a les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
7: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
11: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
7: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Vinga, va, només 10 minuts arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, 850.000 votants el 9 de novembre. Bon dia de nou.
2: Bon dia, bona hora.
3: No, va, no,
2: perquè rius, tu n'has dit un milió, eh?
1: No, home, un milió, jo crec que he dit 1.100.000, Pere't.
2: Va, és igual.
1: He dit 1.200.000.
4: Eloi,
1: no
4: preocupis
1: gens, no preocupis gens, que nosaltres...
4: S'han dit animalades.
1: Absolutament, absolutament. Hem d'estar molt pendents per això, Eloi, del temps que ens espera per avui, perquè novament arriben ruixats que, si no vaig errat, engegaran a les Terres de l'Ebre, pentinaran també tota la part de Tarragona i també la costa central, correcte?
3: Sí, hi ha molts més llocs.
1: Hi ha molts més llocs.
3: Realment avui tornarà a ser un dia molt inestable. Ara tenim una mica de treva, una estoneta de treva, però ràpidament això, eh? Aquest matí podem tenir les primeres tempestes entre el Camp de Tarragona i el litoral i prelitoral de Barcelona. Sobretot més cap al Camp de Tarragona, és on preveiem que puguin ser més fortes en aquest sector. I ràpidament s'estenen a molts altres llocs, eh? A les Terres de l'Ebre, a la Catalunya central, a tot el sector del Prepirineu. Potser avui on menys plourà serà el sector de la Costa Brava, on bufarà una mica la tramuntana, i aquest ben quan giri de mar cap a terra, una mica més cap al sud, és aquest el que pot afavorir doncs la formació de totes aquestes tempestes a molts llocs, i que avui tornarà a deixar més de 40 litres en mitja hora en alguns llocs, poden arribar a deixar fins a 90 litres en 3 hores, per tant pluges molt, molt intenses, i que a més la pròxima nit i matinada s'allargaran especialment a les Terres de l'Ebre, i aquí podem tenir una altra situació doncs complicada, amb acumulacions a més de 100 litres per metre quadrat entre els que caiguin avui i sobretot les que caiguin a partir de la pròxima nit i matinada.
1: Pendents, doncs, d'aquestes pluges que seran protagonistes d'aquest dijous, d'aquest 1 d'octubre, i com sempre connectats a la Ràdio Pública Nacional, quan anirem explicant també al llarg del matí. Una abraçada forta, Eloi, fins demà.
3: Fins ara, adéu-siau.
1: Adéu-siau.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Vinga, va, moment de regalar teatre al programa, perquè ja sabeu que som partidaris de que consumiu cultura dojo, i regalar teatre és el regal perfecte. Que dius, com ho faig? Doncs molt senzill. Entra a regalateatre.cat i demana les teves entrades. Compra-les, consumeix cultura. Regalateatre.cat. I gràcies a regalateatre.cat avui tenim un val per dues persones per l'obra L'Orcas Indòmitas al Teatre Romea de Barcelona, i seran pocs dies, del 7 al 11 d'octubre. Per tant, us recomanem que aneu a veure aquesta meravella. 93 201 7474. Aquest matí començo saludant en Joan. Joan, bon dia.
5: Bon dia.
1: Què tal, Joan, com va el matí?
5: Molt bé, ara ja estic anant a treballar.
1: I d'aquest...
5: A Mataró. Soc de Llinars, però treballo a Mataró.
1: I escolta'm, et lleves molt aviat, Joan?
5: Sí, sobre a les 4.
1: Escolta, m'estan dient que és veritat que t'assembles, en recordes molt el calet del quiosc d'aquí a la ràdio. És veritat que tenen el mateix to de veu? Sí, senyor, és veritat. Avui, escolta, ja veuràs que t'hi sembles. És veritat? Sí, sí. Joan, també una abraçada. Tens el número 1. Que vagi molt bé el dijous.
5: Moltes gràcies.
1: Adéu, adéu. Saludo també la Roser. Roser, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Roser?
6: Pues mira, mitja dormida, però és el que toca, aixecar-se, no cap a treballar
1: és el
6: i
1: que
6: agafar
1: ha.
6: Novament el paraigua.
1: Exactament.
6: A veure si amb la pluja ens passa una mica la calor, perquè això està fent molt llarg ja.
1: És cert que ahir feia molta xafogó, eh?
6: Molta xafogó.
1: La tarda hi va ser horrorós. Roser, cap on vas ara? Te'n vas a treballar? Entenc, de què treballes tu?
6: Pues mira, sóc mestra.
1: Ui, molt bé, i a quina hora ens hi posem?
6: Pues a les 7 surto i a les 8 ja estic allà al peu del canó.
1: I mestra de primària?
6: Bueno, d'adolescent. Secundària. Sí,
1: quina
6: sí.
1: Paciència, Roser, quina paciència.
6: Ens ho passem molt bé, estem entretinguts.
1: Avorrir-te no t'avorreixes, eh?
6: No m'avorreixo.
1: Doncs escolta'm, a veure si aconsegueixes aquest val per dues persones. Tens el número 2, Roser.
6: Moltes gràcies.
1: També una abraçada.
6: Molt bon dia a tothom.
1: Gràcies, adéu. Número 3, per la Maria Antònia. Maria Antònia, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Ui, Maria Antònia, amb aquesta veu jo t'he de preguntar si tu te'n recordes com va ser la teva primera cita d'adolescent.
7: Bueno, sí.
4: com el meu nòvio, que posteriorment va ser el meu marit.
1: Home, això m'agrada molt. És a dir, la primera cita es va convertir en l'home de tota la vida, eh?
4: Sí.
1: Maria Antònia, recordes on vau quedar?
4: Doncs sí, en una sala de festes que hi havia al carrer Villarroel, que es deia Géminis.
1: Estem parlant dels típics guateques de l'època?
4: Sí.
1: I qui es va apropar, tu o ell?
4: Ai, això no me'n recordo.
1: Però tu el vas clitxar i vas dir, ep, que aquest m'agrada.
4: Sí.
1: Ah.
4: Va ser mutu.
1: Va ser mutu, eh? Amor a primera vista, Maria Antònia?
4: Sí, sí.
1: Ai, que bé. I quants anys porteu casats?
4: Pues 53.
1: Uau, quina meravella. Doncs escolta'm, a veure si podem seguir alimentant l'amor amb aquest parell d'entrades per anar al teatre. Maria Antònia, tens el número 3.
4: Molt bé, gràcies.
1: Una abraçada, bon que vagi bé. Adéu. Número 4 per la Susana. Bon dia, Susana. Tinc la Susana per aquí? Si no, passem a... Hola, ara sí que la sento. Susana.
7: Hola, què tal?
1: Com estàs, Susana? Des d'on ens truques?
7: Pues mira, estic ara mateix a Santa Perpètua de la Moguda, al cotxe, esperant empenjar amb vosaltres i poder entrar a la feina.
1: Molt bé. De què treballes?
7: Pues el Cim Vallès és un polígon tot ple d'empreses de transport. Treballo en una empresa de transport i logística.
1: I fins a quina hora hi estarem treballant, Maria Antònia? Susana?
7: Fins les dues.
1: Fins les dues. Molt bé, perfecte.
7: Però doncs sempre s'allarga una miqueta més, però bueno.
1: A veure si tenim sort i t'emportes aquest parell d'entrades. Una abraçada, Susana.
7: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé, adéu.
7: Adéu.
1: I acabo la ronda matinera saludant l'Enriqueta. Enriqueta, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Enriqueta, tu te'n recordes de la teva primera cita o no, d'adolescent?
8: Sí.
1: Ui, ha sigut un sí molt sec.
8: Sí, que me'n recordo, Me'n recordo bé.
1: Et puc preguntar on va ser?
8: Mira, va ser amb uns campaments.
1: Amb uns campaments?
8: Sí, sí.
1: D'estiu?
8: Amb uns campaments d'estiu... No, amb uns campaments d'estiu o... Sí, d'estiu, serien d'estiu, perquè... Ara no me'n recordo l'època, però era amb els nois, amb un noi del meu grup, de l'agrupament.
1: Ah, que bonic! I devia ser allò una trobada de nit, no entenc, o què?
8: Sí, ah. Sí, sí.
1: Va anar bé?
8: Sí, va ser tot una experiència.
1: Podríem dir la primera experiència de la vida, o una d'elles?
8: La primera experiència de la vida... però no l'última.
1: No. Home, per sort, per sort.
8: Sí, però
1: no?
8: Va estar bé, perquè no teníem pressa.
1: Ah, això està molt bé. Xup, xup, a foc lent, que és com s'han de fer les coses. Enriqueta, tens el número 5.
8: Perfecte.
1: Una abraçada. Gràcies, que vagi molt bé. Adéu. És moment, per cert, als matiners, com cada dia, de rebre Agnès Marquès. Perquè ja sabeu que l'Agnès, quan acaba el Catalunya a nit, s'enfila al cotxe i fa la seva particular reflexió. Així va acabar el dia quan tornava cap a casa després de fer el Catalunya a nit. Bon dia, Agnès.
9: Bon dia, matiners. Com esteu? Aquesta nit me n'he anat a casa pensant en el fet inevitable de fer-nos grans, d'envellir, tot plegat a partir de l'anunci que ha fet el president Illa d'aquestes noves places en residències per a persones grans. Al Catalunya nit hem parlat amb el sector de les residències i ens diuen que de places en faltaran moltes més els pròxims anys. Ara mateix hi ha 18.000 persones esperant en llista d'espera per poder accedir a una residència per a persones grans. I a més també ens diuen que faltaran professionals del sector de les cures perquè ja en falten ara també, els hi costa molt de trobar-ne perquè pel que sigui doncs és una feina que no molta gent vol fer. La qüestió, el que pensava és que si tot això estigués més ben organitzat, si no hi haguessin llistes d'espera i tot estigués més ben planificat tenint en compte també l'envelliment de la població, aquesta etapa de la vida, l'envelliment, doncs no seria percebuda com una càrrega social, sinó senzillament com la culminació digna, viscuda amb dignitat de tota una vida, que és el que en realitat, oi, ens mereixeríem tots plegats. Au, que vagi bé, bon dijous, adéu, adéu.
1: La reflexió d'Agnès Marquès. I quanta raó, estimada Agnès. Amb només un minut arribem ja a les 6 del matí, moment de saludar Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia. Tinc el Ricard per aquí? Ui, no em sents, si està
10: hola,
1: aquí...
10: Hola.
1: Ara, no, Ricard.
10: No tinc els auriculars posats.
1: Ah, no et preocupis. Escolta'm, abans d'acabar, avui hem parlat amb molts matiners, però m'has de dir un número de l'1 al 5.
10: He perdut els auriculars.
1: Ja et veig, a veure.
10: El
11: 4.
1: El 4, doncs mira, la Susana, que se'n va cap al teatre. Avui, per cert, Ricard, un dels temes importants del programa, evidentment, serà l'habitatge.
12: Sí.
1: Però què fas?
12: És que no puc parlar amb tu, perquè no em van els auriculars.
1: Doncs avisa. No
12: et sento bé.
1: La ràdio és viva, la ràdio és això. Doncs escolta'm, tot teu.
12: Bueno, tot meu no.
1: Home, sí, si pots començar, sí.
12: Esperem.
1: A veure, engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Ara ja et
1: tornem, que tingueu un bon dijous. Adéu.
12: Senyors i senyors, bon dia. Són les 6.
0: Comença el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dijous i avui tornem a tenir alerta per intensitat de pluja. Atenció, perquè no hi ha cap comarca en vermell, però sí que hi ha bona part del país que està en avís taronja. I això què vol dir? Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Doncs vol dir que tot arreu podem tenir pluges intenses, pluges de 40 litres en mitja hora. La idea és que de moment aquest matí tinguem una mica de treva, una estoneta, però a partir de mig matí, o abans de mig matí, els xàfecs forts ja poden aparèixer entre el camp de Tarragona i el sud del litoral i prelitoral de Barcelona. Això a primera hora. I després, durant la tarda, les precipitacions s'estenen a molts llocs de la Catalunya central, al nord del Pla, Lleida, a tot el sector del Prepirineu, i aquí es poden ser especialment intenses també, i a totes les comarques de Tarragona, incloent les Terres de l'Ebre. La problemàtica també la tenim al sud de Catalunya a mesura que vagi passant la pròxima nit, matinada i demà al matí, perquè les pluges podrien quedar estancades allà. Encara no tenim clar on se situarà el màxim, però probablement serà entre les Terres de l'Ebre i Castelló. I aquí, les acumulacions entre avui i demà podrien arribar a superar els 200 litres per metre quadrat, segons ens indiquen els models que s'estan actualitzant ara mateix.
0: Això a Catalunya.
1: Fins i tot més.
0: Això a Catalunya, perquè al País Valencià sí que ja s'han aplicat...
1: Entre Terres de l'Ebre i Castelló.
0: Hi ha restriccions al País Valencià, Eloi?
1: En previsió d'aquests aiguats, sí. O sigui, a la zona de Castelló tenen gairebé assegurat aquest màxim de pluja, i aquí a Catalunya aquest màxim que pugui produir-se a partir de la nit... d'això de 100-200 litres per metre quadrat, el podríem tenir a la zona del Montsià o extrem sud de les Terres de l'Ebre, probablement també.
0: Doncs estarem pendents, ho seguirem. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara, adéu-siau.
0: Com dèiem, al País Valencià hi ha una dotzena de municipis, inclòs València Capital, també, que s'han suspès classes i activitats a l'aire lliure. I novetats també d'aquesta matinada. Avui en parlarem sobre aquest intent de segrest d'un avió que anava cap a Israel i que no va acabar en tragèdia pels pèls. Netanyahu, després d'apuntar al terrorisme jihadista, ha evitat assenyalar l'Iran.
2: It's too early to say. The attacking pilot is now being
0: de fet, ahir, com sentíem, que a la Fox, que és massa aviat per saber qui hi ha al darrere. També ha afegit que Israel vol participar de la investigació. El copilot hauria apunyalat el pilot amb la intenció d'estavellar l'avió i ho hauria impedit l'acció d'alguns passatgers. I el govern espanyol continua en contacte, sobretot amb Podem i Junts, per aprovar demà els decrets d'habitatge.
3: Yo pido a todos los diputados catalanes en el Congreso que el próximo viernes hagan caso y atiendan el clamor social que hay en Cataluña para aprobar medidas de vivienda, que estén con la gente y con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
0: El ministre Félix Bolaños fa aquesta crida a Junts perquè aprovi com a mínim el primer decret. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
4: Bon dia. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets sobre habitatge que s'han de votar demà divendres al Congrés. Tot i no tenir els suports garantits, el govern espanyol confia poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret, que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits.
0: Avui Podem es reuneix amb el sindicat de llogateres després que els representants del moviment demanessin també als partits votar a favor dels dos decrets. I avui parlarem també al matí de Catalunya Ràdio amb la secretària d'Estat d'Habitatge, Leire Iglesias. I el Parlament posarà a prova avui l'estabilitat del govern amb la votació de les conclusions del debat de política general. Recordem que Junts proposa reprovar per primer cop el president Salvador Illa.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
6: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me-la.
0: Això aquest dijous 1 d'octubre, coincidint també amb el 9è aniversari del referèndum. Quedarà vist per sentència al judici contra els policies que van buidar un ull a Roger Espanyol. Avui declaren per cert els agents. I compte, atenció amb els conductors de motos, bicicletes i patinets, perquè avui entren en vigor noves normes. Atenció, motoristes en aquest cas. Els cascos hauran d'estar homologats i conductors i passatgers hauran de portar guants en vies interurbanes. Els ciclistes desapareixen les excepcions i en vies interurbanes s'haurà de dur sempre el casc. I en patinet també hauran de dur el casc, llums encesos i sempre tenir com a mínim 15 anys per conduir-ne. La repassarem avui a partir de les 9 amb Josep Lluís Merlos. I en esports, el Barça femení continua golejant a Europa.
7: Bapayor i el gol! El sisè del Barça, el gol de Bapayor, la passada en profunditat a l'espai de Patri.
0: 0-6 contra la Roma, la segona jornada de la Champions. El proper partit de l'equip de Pere Romeu serà diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I a aquesta hora ens actualitzem amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Junts manté la incògnita del seu vot davant del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar demà, recordem, a partir de les 11 al Congrés dels Diputats.
2: I tant Podem com el PNB s'ho estan rumiant. Qui ja ha traslladat el seu no rotund són el PP i Vox. És gairebé impossible que tiri endavant el segon decret, el que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits.
1: Més detalls des de Madrid, Àngels Lafuente.
4: Tot i que els de Puigdemont diuen estar decebuts pel contingut dels decrets, la Moncloa espera poder aprovar el paquet principal de mesures. Míriam Nogueras evita definir el vot de la formació i Pedro Sánchez confia tirar endavant els decrets.
5: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
6: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista.
4: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant. Volen analitzar els textos, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Més crítiques Podem, que abans de decidir la seva posició, vol reunir-se amb el sindicat de llogateres. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I als carrers continua la mobilització. En el segon dia d'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona hi han passat la nit unes 200 persones.
7: Els integrants de l'acampada, repartits en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Ja avisen que es quedaran a plaça Catalunya almenys fins després de la votació dels decrets al Congrés.
8: Com a mínim ja he dit fins divendres perquè n'hi han com accions planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte a la qual volem donar suport.
7: Donen per fet que almenys un dels decrets no tirarà endavant i, per tant, caldrà continuar la mobilització. On també segueix la concentració és a la plaça del Sol de Madrid. Allà ha estat ja la cinquena nit d'acampada i els participants deixen clar que no tenen intenció de marxar. De fet, fins i tot fan crides a convocar una vaga indefinida.
1: Mentrestant, l'Euríbor s'enfila al nivell més alt en dos anys i encareix les quotes hipotecàries.
2: Ha tancat el setembre al 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la seva quota hipotecària a partir ara se'ls encarirà uns 100 euros mensuals. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant per l'augment de la inflació i la pujada dels tipus d'interès. El fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga, apunta que podria tancar l'any fregant el 4%.
9: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur. Més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
2: Garriga explica que els bancs també estan apujant els interessos de les seves ofertes d'hipoteques fixes, que ara són les més habituals.
1: I atenció, perquè des d'avui, omplir el dipòsit serà més barat.
7: Amb el primer dia d'octubre entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre amb el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures que l'executiu ha aprovat aquesta mateixa setmana amb l'objectiu de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. La bonificació es podria mantenir o ampliar si la inflació supera els nivells previstos, tot i que el govern espanyol vol anar-les retirant i, de fet, ja ha anunciat que si res no canvia es reduirà progressivament el novembre i el desembre.
1: I avui també s'acaba el debat de política general al Parlament de Catalunya. Tots els partits ja han fixat la seva posició i aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun. Repassem quines són les principals propostes de cada partit. Ho fem amb Albert Prat.
10: A banda de voler reprovar Salvador Illa,
11: és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
10: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i d'Interior han de plegar i, igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
12: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
10: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol aprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Aliança, precisament, porta la seva croada contra l'islam a les seves propostes de resolució.
2: Sí, una d'elles reclama que s'elimini del programa de llengua àrab i cultura marroquina dels centres educatius catalans on s'imparteixi.
1: Hi ha una proposta que es titula resposta a la crisi demogràfica i defensa de la cohesió nacional i les llibertats davant l'islamisme.
7: En aquest cas, vol que es reconegui la situació d'emergència demogràfica i s'elabori un pla de foment de natalitat amb ajudes a les famílies. També que s'avaluï l'impacte de fluxos migratoris a l'habitatge, al mercat laboral, als serveis públics i l'ús del català. I el tercer punt reclama que en un termini de 6 mesos s'aprovi un pla de prevenció i resposta davant el que considera les imposicions islamistes que vulneren drets i llibertats. Entre altres coses, busca impedir que es dugui el vel islàmic.
1: Aliança també ha presentat diverses propostes de resolució destinades a una rebaixa generalitzada d'impostos.
2: Sí, d'altres defensen una mobilitat deslligada de la normativa climàtica o la protecció de l'activitat agrària. I finalment, en destaquem una altra. Reclama obrir una oficina de representació a Israel.
1: L'habitatge veig que no parla Aliança. I a Israel continuen les incògnites sobre l'intent del segrest d'un avió per part del copilot i que, segons les autoritats, el volia estava allà.
7: L'acció dels passatgers va impedir que passés i el govern d'Israel apunta al terrorisme jihadista.
1: Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'alguns dels passatgers van evitar la desgràcia.
13: Very terrifying. It was very terrifying.
14: Terrorífic. Ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot. Ho perds. Deixes de formar part del món dels vius. Ho perds tot en un segon i ja no hi ets.
13: One second.
3: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, l'exèrcit dels Estats Units s'incorporarà a les primeres unitats robotitzades amb intel·ligència artificial i el magnat Elon Musk formarà part del Departament de Guerra Electrònica.
2: El secretari de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciat un pla per als pròxims anys que passa per retallar els càrrecs i fomentar la religió als quarters.
1: Washington, Oriol Serra.
15: Durant el discurs anual conegut com a State of the Force, l'estat de la força, el secretari de defensa nord-americà, autoanomenat secretari de guerra, ha defensat la retallada massiva de personal militar amb alt rang amb l'argument que cal fer neteja de gent estranya, d'obesos i de transsexuals a l'exèrcit. Pete Hegseth també ha anunciat les primeres unitats completament robotitzades i autònomes i la incorporació de gurús de la tecnologia com Elon Musk a l'exèrcit dels Estats Units.
16: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui amb el Comandament de Combat Autònom OTAWORCOM institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial, de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar.
15: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquest vespre, Google llança a l'espai el primer prototip d'un centre de dades de la intel·ligència artificial.
7: La companyia vol augmentar la capacitat de càlcul amb infraestructures des de l'òrbita baixa a centenars de quilòmetres de la Terra.
17: El projecte de Google analitzarà com sobreviuen 4 microxips a l'espai, sobretot per saber com resisteixen a les temperatures extremes i a la radiació. És la manera d'esquivar el rebuig social i les limitacions d'energia aquí a la Terra. Aleix Valls, director general de We Artificial.
18: Són projectes que Google encara amb una visió de 10-15 anys. Per tant, estem davant més d'una prova de concepte que no d'una realitat. Això no és gens senzill i no és barat.
17: Hi ha més companyies que tenen projectes similars d'intel·ligència artificial, com el Suncatcher de Google, per instal·lar centres de dades a l'espai. Núria Hart, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, Rússia amenaça de fer servir armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats bloquegen la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus a Kaliningrad.
2: És una regió separada de la resta de Rússia i totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi tingui cap interès.
1: Des de Brussel·les informa Bruno Fortea.
19: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer.
20: We are defensive alliance.
21: Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
20: Not called for and not helpful.
19: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, demostrant que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Des del Kremlin, també el seu portaveu, Dmitri Peskov, ha afirmat que, en cas d'atac extern, l'ús d'armament nuclear està contemplat a la legislació russa. I el govern britànic reconeix que l'Iran podria haver participat en el suposat atac terrorista frustrat en una base militar.
7: Va passar el cap de setmana passat a prop d'una base militar que el Regne Unit utilitza conjuntament amb

0: I encara un parell de punts més, el president francès Emmanuel Macron ha carregat durament contra el líder del partit de Marine Le Pen, Jordan Bardella, per les seves suposades declaracions antisemites.
1: Macron ha entrat de ple en la polèmica que ha sacsejat la política francesa aquesta setmana a poc més de mig any de les eleccions presidencials.
0: París, Isabel Galí.
2: Emmanuel Macron considera que les frases antisemites atribuïdes a Jordan Bardella són molt greus i ha combinat els responsables del partit a clarificar aquestes declaracions.
3: Les paraules divulgades són gravíssimes i inacceptables. Els toca als responsables polítics aclarir la línia, les paraules i la gent que dins el seu partit puguin pronunciar aquestes coses.
2: Bardella li ha respost dient que ell sí que va donar suport a Israel després del 7 d'octubre. Mediapart, mentrestant, publicarà els pròxims dies els documents. Bardella, el 2013, hi hauria escrit coses com: els ministeris més importants són per persones per qui Israel i l'interès bancari primen per sobre dels interessos francesos. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara un últim apunt abans dels esports. Avui ha quedat vist per sentència el judici del cas Roger Espanyol.
4: Serà el torn de la declaració dels quatre acusats, tres dels quals comandaments de la Policia Nacional i de l'Escopeter. Diverses entitats, com ara Òmnium Cultural i Lídia, l'Assemblea Nacional i Alerta Solidària, han convocat una concentració davant l'Audiència de Barcelona.
0: Miquel Jarque.
5: Les acusacions demanen penes per tortures que podrien ser de fins a 13 anys de presó. En cas que el tribunal les estimés, tiraria per terra el relat de l'Estat que nega la violència policial. Diversos juristes indiquen que la sentència podria apuntar a una condemna per lesions, tot i que l'escenari de l'absolució no està descartat. Els Mossos d'Esquadra deien ahir que l'escopeter acusat de buidar l'ull a Roger Espanyol no l'havia apuntat directament. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara sí, pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
6: Bon dia, golejada del Barça a la Champions femenina, 0-6 al camp de la Roma abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Cristiano Ronaldo deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega. L'Espar Girona eliminat de l'Euroliga femenina de bàsquet per la derrota a la pista del PAOK, 93-78. I avui a les 8, final del Mundial de Clubs d'Handbol, Barça Vespre amb el Granollers, debuta amb derrota a la pista del Flensburg a la Lliga Europea.
7: Al matí de Catalunya Ràdio.
8: Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges, no pots dir que no sents l'energia lenta.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
9: Molt bon dia. La primera que sona és Nenes de Ciutat, de l'Osa, perquè s'acomiadarà d'aquesta primera gira de debut amb una sèrie de concerts al novembre, al gener i febrer a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i també a Madrid. Les entrades ja estan a la venda.
0: La segona.

0: Colom, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'han emportat els principals premis enderrock de la música balear. Colom s'ha endut el guardó, el millor disc per Paradís. Maria Jaume és l'artista de l'any i Maria del Mar Bonet el premi especial del jurat. El 18 de novembre s'entregaran els guardons en una gala a Palma.
1: I la tercera?
2: Segurament t'estimo, segurament t'estimo, si tu segurament m'estimes, fes un petit senyal.
0: I els Amics de les Arts inauguren avui el festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès. Fins diumenge, nens i famílies podran veure artistes com Miqui Núñez, Triquell, Ambauca, la Ludwig Band i també la Colla Pirata, el Petit de Caleril, Renaldo i Clara i els Pets.

0: Tot això avui, que és dijous 1 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Vega, quan passaven 21 minuts de les 9 del vespre a l'Hospital Mutu a Terrassa, i el Biel, amb 3 quilos 520 grams, a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: Quarts de nou parlarem amb el periodista especialitzat en motor Josep Lluís Merlo sobre la nova regulació dels semàfors i les noves normes per conduir motos que afecten sobretot la indumentària.
3: A partir de les 9 anirem a Badalona per parlar sobre desnonaments amb Carles Segués de la plataforma Sant Roc Som Badalona. Després analitzarem els decrets d'habitatge del govern espanyol amb l'advocat i expert Pablo Feu i entrevistarem a Leire Iglesias, secretària d'Estat d'Habitatge.
2: A 1:15, taula d'alcalde.

0: Quins són els principals problemes que preocupen els municipis? Ens acompanyaran l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, el de Cornellà, Antonio Belmont, i el de Vic, Albert Castells.
1: I a les 11, entrevista Pilarín Vallès i Roser Capdevila, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans.
0: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: I pel que fa al temps, el dia comença sense pluja, però els aiguats no tardaran a aparèixer. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui s'espera un altre dia complex. A més, aquest matí tindrem una estoneta que s'obriran algunes clarianes. Això serà energia per fer alimentar, per alimentar baix les tempestes que creixeran a partir de mig matí. De fet, les primeres tempestes les podem tenir altra vegada entre el Camp de Tarragona i el sud de les comarques de Barcelona. Ja poden ser tempestes fortes, de 50, puntualment poden arribar encara als 100 litres per metre quadrat, i això s'allargarà durant el migdia, la tarda, i s'estendrà a més comarques de la Catalunya central, del prelitoral també, per exemple, al voltant del Montseny també preveiem pluges fortes. A tota la zona del Prepirineu també s'esperen precipitacions que podrien arribar entre els 50 i 100 litres per metre quadrat. I després l'episodi s'allarga encara més de cara a vespre, nit i matinada, i de fet demà durant tot el dia al sud de Catalunya. Preveiem un altre màxim de pluja aquí molt contundent que entre avui i demà podria acumular precipitacions a les Terres de l'Ebre i a Castelló superior als 200 litres per metre quadrat. Alguns models ens marquen quantitats molt superiors, més encara de 300. Llavors això hem d'acabar de veure on se situa aquest màxim, que el veiem molt clar a Castelló, però és possible que afecti també en algunes zones del Montsià o del sud de les Terres de l'Ebre. Això ja entra de la nit, matinada i demà. Sí.
2: Precaució, i estarem molt pendents d'aquestes properes hores. I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, Maria Fernández Noguera.
0: Doncs pel que fa al trànsit, ja hi ha les primeres retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat, i a la Ronda Litoral, a l'altura de Poblenou, en tots dos casos, en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, de moment no ens consten incidències més enllà d'alguns retards habituals a Rodalies.
2: Són les 6 i 24. I aquesta hora activem el satèl·lit des de Moscou. Cristina Solías, Priviet, bon dia.
4: Priviet.
2: A Berlín hi tenim el Jordi Regàs, Guten Morgen.
5: Ja vol, Guten Morgen.
2: A Jerusalem saludem a Jordi Brascó, Sabah Al-Ker.
6: Sabah Al-Nur, qui fa l'Eg, Ricard.
2: I des de València, Pepa Ferrer, bon dia.
7: Bon dia, Ricard.
2: Comencem per Rússia, que empresona el politòleg que va denunciar la manipulació massiva a les eleccions, i a més, Cristina, l'han acusat de tràfic de drogues a gran escala.
7: Alexander Kinnick diu que no és culpable d'un delicte que li pot comportar fins a 20 anys de presó, i la seva família denuncia que tot plegat és un muntatge. Agents dels serveis secrets el van detenir poc després de les eleccions, quan estava escrivint sobre la falsificació dels resultats. Un cop tancat en presó preventiva, ha estat brutalment torturat i ha acabat a l'hospital penitenciari amb una cama trencada. Kinnick és el politòleg independent més reputat que des de dins de Rússia ha continuat analitzant els processos electorals malgrat la pressió del Kremlin.
2: Això a Rússia. Pel que fa a Alemanya, ja fa dies que va arrencar la tardor, però Alemanya continua sense ploure. I la manca de pluja té un efecte molt visible, per exemple, en el Rin. El cabal continua a mínims, amb greus conseqüències per les mercaderies. Ara mateix, com està la situació, Jordi?
5: Doncs estan tot plegats una mica desesperats, Ricard. Pel Rin es transporta, quan l'aigua permet, carbó, blat, minerals, a un preu mòdic. Però sense aigua no hi ha altra opció que la carretera, on tot és molt més car. A Düsseldorf, dilluns, van barrancar una barcassa carregada amb furgonetes i sembla que no se'n mourà. El port de Magúncia ja fa gairebé una setmana que ha aturat tota la càrrega de mercaderies perquè el cabal ja no ho permet. Sectors com el dels productes químics es veuen especialment afectats i la situació no es revertirà fins que no plogui amb ganes, un escenari que les previsions de moment no contemplen.
2: I a Tel Aviv, d'una de les figures més famoses del cinema internacional en parla tothom, i no precisament amb bones paraules. Qui és Jordi Brascó?
6: Doncs és el director nord-americà Quentin Tarantino, que està casat amb una israeliana i passa part de l'any a Tel Aviv. Segons recull la premsa israeliana, molts veïns de la ciutat estan farts que Tarantino els esguerri l'experiència de veure una pel·lícula al cinema amb les seves rialles exagerades i, segons diuen, totalment aleatòries, que apareixen fins i tot en escenes violentes. Els usuaris avisen que Tarantino riu fins i tot veient les seves pròpies pel·lícules. Els dos cinemes afectats de moment s'han negat a fer declaracions al respecte.
2: I parlant de pel·lícules, avui es projecta a València una pel·lícula sobre el franquisme que presenciaran les associacions de fosses de Paterna. Pepa, què té d'especial aquesta pel·lícula i aquesta projecció?
4: Doncs que és en València i que ha estat durant més d'un any seguit en cartellera a la ciutat de València amb més de 60.000 espectadors. Es tracta de La invasió dels bàrbars i avui celebra aquest èxit al ABC Parc de València. Ho celebra amb una projecció a les 8 del vespre i també en la presentació d'un llibre que és un bon document per conèixer com va ser la repressió franquista ací, al País Valencià. Només al cementeri de Paterna hi ha més de 100 fosses comunes i més de 2.000 afusellats.
2: 3 minuts seran 6:45 del matí.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
10: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
11: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara els esports.

0: El Barça goleja la Champions femenina 0-6 al camp de la Roma.
1: Això abans de rebre el Madrid diumenge a les 5 de la tarda. Dos gols de Gray, amb dos de Pina, un de Payor i Oladipo van completar la golejada blaugrana. Pere Romeu, tècnic del Barça.
2: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no paressin de tocar la pilota, que ens sentéssim del partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit.
0: Mentrestant, conflicte obert entre Cristiano Ronaldo i la selecció de Portugal.
1: Després de queixar-se per no haver jugat cap minut a l'últim partit davant Noruega, el jugador es va negar a entrenar-se amb l'equip. L'endemà va decidir abandonar la concentració de Portugal a última hora i marxar cap a casa. Les explicacions del seleccionador i del president de la Federació Portuguesa de Futbol no el van convèncer. Jorge Jesus, seleccionador de Portugal.
3: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
4: En 3 dies, rarament el Cris jugava.
0: I el Manchester City apel·larà a la sanció de la Premier League per irregularitats econòmiques.
1: Demà s'acaba el termini, està disposat a apel·lar. El City s'exposa a sancions com la pèrdua de punts, de títols i importants multes econòmiques. El Manresa, que perd en el seu debut a l'Eurocup de bàsquet a la pista del PAOK. L'Espar Girona, eliminat de l'Euroliga amb la derrota davant el Konut de Turquia pel resultat de 69-81.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio amb un sol que sortirà a Torregrossa al Pla d'Urgell a les 7:53.
1: I es pondrà a les 7:39 del vespre, per tant el dia durarà 11:46.
0: I les temperatures a aquesta hora?
2: A Granollers 20 graus, a Sant Pau de Segúries 13 i a Perafita 14.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un altre episodi complicat de pluja. Pluja forta, Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, les primeres tempestes fortes apareixeran a mig matí al Camp de Tarragona i al sud de les comarques de Barcelona. Ràpidament s'estendran pel prelitoral, la Catalunya central, Prepirineu, localment podrien acumular-se 50 o puntualment 100 litres. A la nit i demà divendres els aiguats persistiran a les Terres de l'Ebre i Castelló.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
4: Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat i a la C58 entrada a Barcelona, també a la 2 en direcció al Papiol per un accident. Pel que fa al transport públic, per ara no consten incidències més enllà d'alguns retards habituals a Rodalies.
0: Tot això avui, que és dijous 1 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms. El primer, habitatge.
1: 24 hores abans que es votin al Congrés, Junts per Catalunya manté la incògnita sobre si donarà suport o no als dos decrets d'habitatge. A hores d'ara és gairebé impossible que tiri endavant el segon decret, el que recull les propostes de Sumar, amb els lloguers indefinits.
0: El segon, Israel.
2: Israel investiga com a terrorisme l'intent de segrest d'un avió que volava amb destinació a Tel Aviv. El copilot hauria apunyalat el pilot de l'aparell amb intenció d'estavellar-lo, però l'hauria aconseguit neutralitzar el passatge i finalment va aterrar a l'Aràbia Saudita.
0: El tercer, debat de política general.
1: Avui s'acaba el Parlament. A la tarda es votaran les conclusions dels partits després que ahir Junts demanés la reprovació del president Illa, mentre que Comuns i Esquerra li reclamen complir els acords.
0: El quart, carburants.
2: Des d'avui omplir el dipòsit surt més barat. Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. I atenció també als canvis a la normativa de circulació, entre d'altres. Els semàfors no podran estar en taronja per als vehicles mentre el de vianants estigui en verd.
0: El cinquè és una vella coneguda. És Inuncat.
1: Ha activat en fase d'alerta per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran ara el matí litoral central i el de les comarques de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: Pendents del futur de la presidència del Banc Central Europeu, el mandat de Christine Lagarde acaba d'aquí un any, l'octubre del 27, però en una entrevista al diari Le Croix ha explicat que no descarta plegar uns mesos abans. No seria immediatament, però sí que precipitaria la cursa per succeir-la entre els candidats l'exgovernador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
5: Doncs amb la primera execució de pena de mort a l'estat de Tennessee, una dona en més de 200 anys i està sent rocambolesca. El Suprem l'ha autoritzat a última hora en aixecar la suspensió que havia dictat el Tribunal d'Apel·lació, però el cas és que a hores d'ara encara no ha acabat, perquè Krista Pike, que portava 30 anys al corredor de la mort per haver matat la seva companya d'estudis, ha sobreviscut a les dues primeres injeccions letals. Els seus advocats estan intentant suspendre el procés.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Doncs amb la satisfacció per a molts de començar vacances. Avui és festiu a la Xina, també a Hong Kong, perquè comença la Golden Week, la setmana daurada. Això vol dir, entre d'altres, que les principals bolses del país no operaran fins dijous a la setmana que ve.
0: Repassem ara també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Centrada sobretot en l'habitatge.
6: Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets, titula l'Ara. Sánchez pressiona Junts i Podem amb el cos polític de tombar els decrets d'habitatge, diu El Periódico, i La Vanguardia explica que el decret topa amb recels de Junts, PNB i Podem. Les grans fotos de portada se les endú, però, el vol d'Israel, que va fregar la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. A La Vanguardia veiem els passatgers arribant a l'aeroport amb una nena en primer pla i a l'Ara amb Benjamin Netanyahu felicitant un dels passatgers ensangonat perquè hauria ajudat a reduir el copilot de l'avió. El Mundo hi afegeix que Israel ho investiga com un atac terrorista. Això en un dia on el debat de política general també treu el cap en algunes portades. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació, ho diu El Periódico, mentre que La Vanguardia explica que Illa planteja la les penes per ús d'armes i 800 milions per a residències. I també en portada, Ricard, sintonia Sánchez-Macron, diu l'Ara. Amistat amb friccions, llegim El Periódico, tot plegat en relació amb la visita de Manuel Macron a Espanya. El veiem en diferents fotografies amb Sánchez, amb el ministre Cuerpo i també amb el rei Felip.
0: A la premsa comarcal llegim que les rectories del Moianès tindran potencial per uns, atenció, 70 habitatges socials. Lara García.
7: El 9-9 es fa ressò d'un estudi de la UPC que diu que si els rectorats de la comarca cedissin els espais es podrien aconseguir una 70 de pisos socials. El diari n'ha parlat amb el bisbat de Vic, que assegura que no hi tanca portes. El diari de Tarragona assegura que Reus té una de les densitats comercials més altes, no només de Catalunya, sinó també del panorama internacional. Segons un estudi encarregat per l'Ajuntament, Reus arriba als 2.550 establiments comercials per quilòmetre quadrat, només per darrere de Tòquio i de Barcelona, per davant de ciutats com París i Nova York o Londres. A Manresa, malestar a la carretera. La supressió del carril d'entrada a la ciutat genera cues fins a Pineda. Ho llegim al Regió 7. Els veïns de la urbanització de Sant Fruitós demanen una rectificació immediata a l'Ajuntament de la capital del Bages. Un trajecte que abans es feia en 5 minuts, ara en costa més de 20.
0: I en esports, el Barça continua imparable a la Champions femenina de futbol, Robert Prat.
8: De moment, líder, dues jornades, golejada 0-6 al Camp de la Roma, abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Ronaldo, que deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega. L'Espart Girona eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet amb derrota a la pista del PAOK, i a les 8 avui final del Mundial de Clubs d'Handbol, Barça Vesprem. El Granollers debut amb derrota a la pista del Flensburg a la Lliga Europea.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cada dia a aquesta hora a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 33 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa el nostre analista Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. L'administració Trump ha sacsejat la propera trobada de membres de l'OTAN a Polònia amb un pla per excloure de la reunió els països que no s'alineïn amb les tesis del president. Aquest fet ja és noticiable, però encara ho és més que Trump hagi eliminat de la llista de convidats països com ara el Regne Unit o França, és a dir, estats fonamentals en la despesa militar de l'organització. També que el president hagi especificat que hi acollirà Dinamarca, després que s'acollís a les demandes militaristes de Washington. Com és d'esperar, Espanya té tots els números per afegir-se a la llista d'exclosos, que fons del Pentàgon anomenen els entremaliats, després que Pedro Sánchez s'hagi negat a assolir el 5% de despesa exigida per Trump. La mesura pot semblar delirant, i més en temps de campanya, però cal recordar que només el 57% de yanquis tenen avui en dia una opinió favorable a l'OTAN.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Així és que vostès m'han vingut a veure.
12: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
13: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata, o si ho prefereixes ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions del dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més, i tant. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 6:45 del matí.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta pendent de saber si tiraran o no endavant les mesures sobre habitatge que ha de votar demà al Congrés.
2: Junts manté la incògnita del seu vot. Míriam Nogueres, portaveu.
15: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència, i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
2: Tant Podem com el PNB també s'ho estan rumiant. Vots clau perquè els textos tirin endavant. Podem es reunirà amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. El president espanyol, Pedro Sánchez, però confia poder aprovar el paquet principal de mesures.
16: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
2: Qui ja ha traslladat el seu no rotund són el PP i Vox. És gairebé impossible que tirin endavant el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits.
1: Això mentre als carrers continua la mobilització en el segon dia d'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona. Hi han passat la nit unes 200 persones.
2: Repartides en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Ja avisen que es quedaran a la plaça de Catalunya almenys fins després de la votació de demà.
17: Com a mínim ja he dit fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades, i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
2: Donen per fet que almenys un dels decrets no tirarà endavant i que, per tant, caldrà continuar la mobilització. On també segueix és a la Puerta del Sol a Madrid.
1: Tot això mentre l'Euríbor s'enfila al nivell més alt en 2 anys i s'encareixen les quotes hipotecàries.
2: Ha tancat al setembre el 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros al mes. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant. El fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga, apunta que podria tancar l'any fregant el 4%.
18: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
1: Però, en canvi, des d'avui omplir el dipòsit surt més barat.
2: Perquè entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures per contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. Si res no canvia, però, es començaran a reduir el novembre i el desembre.
1: Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament.
2: Tant l'oposició com els socis d'investidura Junts reclama reprovar el president, mentre que Esquerra i els Comuns han exigit que es posi les piles amb els acords pendents de complir. Sentim Mònica Sales de Junts, el republicà Josep Maria Jové, Jessica Albiach dels Comuns i les rèpliques d'Illa.
19: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
20: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
21: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
20: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
22: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
20: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
2: Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
1: Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv.
2: El copilot ha apunyalat el pilot amb intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país.
1: I mentrestant, els Estats Units introduiran les primeres unitats robotitzades a l'exèrcit controlades per intel·ligència artificial.
2: El secretari de la Guerra Pit G7 ha anunciat els plans de defensa pels pròxims anys que passen per recuperar el magnat Elon Musk al Departament de Guerra Electrònica.
23: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui, amb el Comandament de Combat Autònom OTAWARCOM, institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial, de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar.
2: Tot plegat també implicarà retallar un 20% als càrrecs militars.
1: L'Ajuntament de Barcelona i el de Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que entra en vigor avui.
2: La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants.
1: Maria Costa.
24: A partir d'ara, doncs, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona, que ha analitzat durant els últims mesos aquesta normativa, demana criteris clars per aplicar-la i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit i afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Assegura que a la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquest tipus i mig miler d'interseccions per bicicletes d'aquestes característiques. Segons han explicat a Catalunya Ràdio, ciutats com l'Hospitalet de Llobregat estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver tingut més temps. L'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. Maria Costa, pel matí, de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a aquesta dada dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet els últims 15 anys. Només s'han reclamat els costos en 17 casos.
2: Es tracta d'imprudències flagrants o de rescats que s'han demanat sense que fossin necessaris.
1: Montse Poblet.
25: Per aquests 17 rescats, els bombers han reclamat prop de 72.000 euros, però només han aconseguit cobrar-ne 11.000. Entre els rescats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha dos casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient es va fer al Moixeró. Malgrat que era març i la previsió meteorològica era molt adversa, els dos excursionistes només portaven roba lleugera, van pujar 2.000 metres i es van perdre. El reclamen 14.000 euros. Montse Poblet, pel matí, de Catalunya Ràdio.
1: I a la cultura, per començar, teatre. Perquè Josep Maria Miró torna al TNC amb El Cadell, una obra sobre l'herència i el llegat que vol ser un homenatge a les tietes.
26: L'obra es podrà veure fins al 1 de novembre a la Sala Petita del TNC.
1: Marta Vivas.
27: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor, l'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El Cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. I sobre l'escenari, tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró i una Mercè Arànega que, quan surt a l'escenari, omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
28: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. Potser
0: han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure.
27: Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció, perquè Carles Porta i els Javis preparen una sèrie sobre els crims de Tor.
26: Una sèrie que es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà Eduard Sola, de Casa en Flames, i Fran Araujo, que ha treballat molt amb Isaac i la Cuesta i està nominat a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante. De moment no hi ha detalls ni de qui forma part del repartiment ni de quan es començaria a rodar.
1: I música.

0: Júlia Colom, aquí sentim de fons, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear.
1: La crítica ha guardonat Júlia Colom amb el Premi al millor disc per Paradís, mentre que Maria Jaume s'ha endut el d'Artista de l'Any i el Premi Especial del Jurat ha estat per l'àlbum L'aigua no cansa de Maria del Mar Bonet. Els guardons s'entregaran en la gala que es farà el 18 de novembre al Teatre Principal de Palma.
0: Passa un minut de 3:45 del matí pel que fa al temps. A veure, ara mateix encara no plou, però avui podríem tornar a tenir algunes pluges torrencials. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, perquè ens entenguem, l'episodi serà... ens deixarà unes pluges més irregulars que no pas l'últim episodi, però poden ser localment molt fortes, pluja torrencial i amb més potencial destructiu, sobretot a l'extrem sud de Catalunya, de cara a les últimes hores del dia i demà, perquè es preveuen grans acumulacions. Anem a pams. De moment, les primeres tempestes les preveiem aquest mig, a partir de mig matí, migdia, entre el camp de Tarragona i el sud del litoral de Barcelona. Aquestes tempestes ràpidament anirien entrant cap a l'interior, per exemple, en alguns llocs del prelitoral, de la Catalunya central, del Pirineu i especialment també del Prepirineu. En aquestes zones poden acumular-se localment més de 50 litres per metre quadrat, podrien arribar al 100 en alguns punts. I després, de cara a la nit, sembla que aquesta precipitació quedaria estancada entre les Terres de l'Ebre i Castelló. En tota aquesta zona no tenim gaires dubtes que hi haurà grans acumulacions de pluja de 200, potser 300 litres per metre quadrat. Caldrà veure exactament on se situa aquest centre, aquests màxims de pluja, si més cap a les Terres de l'Ebre o més cap a Castelló. Però tota aquesta franja, aquesta nit, realment la situació és perillosa d'aquesta situació meteorològica de pluges molt abundants.
0: Doncs ho seguirem. I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora on hi ha més cues a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, també a la 2 a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció al Papiol, on hi ha un carril tallat per un accident. Retencions també a la Ronda de Dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit Llobregat, a la C-17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona i a l'AP-7 a Sant Cugat en sentit sud. Pel que fa al transport públic, hi ha els retards habituals en algunes línies de rodalies i regionals, com per exemple l'R11 i l'R15.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge del Taron, de Mollet del Vallès. Fa mig any que viu en una promoció d'obra nova al carrer Sant Roc i des d'aleshores ell i la resta de veïns no han pogut disposar d'internet. Explica que estan pendents que Telefònica faci la instal·lació necessària i resumeix així els greuges que la manca de servei els està ocasionant.
6: Com se suposa que puc desenvolupar la meva feina si ni tan sols disposo d'una connexió a internet mínimament fiable? Hi ha projectes que no puc fer, reunions a les quals no puc assistir i feines que directament estic deixant d'acceptar. Qui em compensa pels ingressos que estic deixant de percebre com a conseqüència d'una situació que Telefònica continua sense resoldre?
5: Telefònica respon que la companyia i l'Ajuntament de Mollet del Vallès estan en converses per començar la instal·lació de fibra òptica el més aviat possible. El Taron i la resta de veïns reclamen celeritat.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
7: A aquesta hora fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees que han tancat el trimestre amb pèrdues, pressionades pel preu del petroli i els interessos del deute. L'IBEX ha baixat un 0,47% fins als 19.426 punts. Al setembre ha perdut un 2,7%. Tot i això, la inflació als Estats Units, el principal indicador que marca les decisions de la Reserva Federal, ha estat millor del previst. Avui el preu del barril de Brent es manté per sota dels $100. En les darreres hores, de fet, ha caigut més d'un 6%. La baixada del preu de el cru se celebra a les borses asiàtiques. El Nikkei de Tòquio creix més d'un 2%. Escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Ja hi tornem a ser.
9: Onzena temporada del Tot Costa.
10: Por qué? Por qué?
8: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
9: Nova temporada amb els vells clàssics.
10: No sé si són muy simpáticos. No sé.
4: Tot Costa, de dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país quan falten 10 minuts per les 7 del matí. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
12: Bon dia.
0: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
13: Bon dia.
0: Girona, Maria Rovira, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: I a Tarragona tenim el Ricard Buigas. Bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: A Barcelona, Marc, avui acaba el judici contra quatre policies nacionals per buidar un ull a Roger Espanyol.
14: I el calendari ha volgut, Francesc, que acabi avui 1 d'octubre, just 9 anys després de l'actuació policial i del referèndum d'independència. Això en un dia en què les comarques de Barcelona també estarem pendents de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, que presentarà el Departament de Salut. A Badalona es presentarà el pla urbanístic de Can Colomer i, de nou a la capital, la Pedrera presenta avui nova exposició, aquesta sobre la vida secreta de les plantes.
0: A la ciutat de Lleida avui ens fixem amb l'Hospital Arnau de Vilanova perquè comencen unes obres importants que alteraran l'activitat durant uns quants dies, Júlia.
15: Sí, concretament es trasllada l'activitat operatòria perquè s'està treballant al bloc quirúrgic. Això obligarà a desplaçar les intervencions ortopèdica i traumatologia a la clínica Perpetuo Socorro, concretament les que no necessitin ingrés. Els pacients intervinguts seran atesos, això sí, pels mateixos professionals dels hospitals públics que es desplaçaran al centre. Recordem que l'Arnau de Vilanova és l'hospital de referència a la ciutat, però també de tot Ponent, el Pirineu i la Franja.
0: A Girona, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans, es fa la jornada quan normalitzem l'edatisme, obrim la porta al maltractament. Maria.
16: Sí, estarem pendents, sobretot, de com es concreta la campanya de sensibilització sobre l'edatisme, la discriminació a la gent gran i quines reivindicacions es fan en aquest sentit. La jornada, que es fa a la Casa de Cultura de Girona, també serà l'acte unitari de la commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran a les comarques gironines i vol contribuir a fer visible l'edatisme, una discriminació sovint normalitzada en la societat, les institucions o l'atenció sanitària, i posar el focus en les seves conseqüències en el tracte i en els drets de les persones grans.
0: I acabem a l'Ebre. Aquest matí es farà l'alliberament d'un centenar d'esturions al riu Ebre, a l'altura de Xerta, al Baix Ebre. Ricard?
13: Sí, el projecte anomenat Life Migrato Ebre va arrencar l'any 2023. L'operació repeteix cada any. Enguany es fa a Xerta. Els esturions que s'alliberaran han estat criats en captivitat a França. L'objectiu és reintroduir aquesta espècie que va desaparèixer al riu Ebre als anys 70. És un projecte que requereix molta paciència. Penseu que caldrà esperar prop de 20 anys per poder passar a la segona fase del procés. És el temps que necessiten els esturions per fer-se adults i remuntar el riu per reproduir-se. Aquest projecte també vol ser un exemple per poder-lo aplicar en altres rius europeus.
0: Doncs així tenim el país com fa. Falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
17: El Barça goleja la Champions femenina 0-6 al camp de la Roma abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Cristiano Ronaldo abandona la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega. L'Espart Girona eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet per la derrota a la pista del Pau, 93-78. A les 8, final del Mundial de Clubs d'Handbol, Barça-Brespe, amb el Granollers debut amb derrota a la pista del Flensburg a la Lliga Europea.
0: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
18: El mític ex-coach de San Antonio Spurs, Greg Popovich, medalla d'or de Tokyo 2020 i guanyador de 5 anells a la NBA, ha sumat el seu 6è anell a la seva col·lecció als 77 anys. Aquest cop, gràcies al seu matrimoni amb la Mary, exesposa del qui va ser el seu assistent durant 17 temporades i de qui es va separar ja fa una dècada. Doncs després de l'ensurt de salut i el vessament cerebral que el va obligar a deixar la banqueta, el coach Pop demostra que l'edat és només un número per trobar la felicitat. En el bàsquet, els millors vincles es creen fent una bona assistència fins i tot fora de la pista.
0: Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
19: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
4: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3Cat.
4: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
21: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
22: No.
21: Edges for side. Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
23: It's the moment to believe in the project.
21: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
4: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
23: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan falten poc més de 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la situació dels treballadors de la ràdio i la televisió gallega.
1: Els treballadors de la TVGA i la Ràdio Gàlega han dit prou. Volen que la gent torni a ir al carrer, com ja va passar de forma multitudinària en 2022, temps de Feijó, per cert, davant una manipulació cada dia major. Denuncien que les tertúlies són totes d'un color, el blau del PP, que els argumentaris del partit són el fil conductor dels informatius, que han creat una redacció paral·lela de fidels i que cada dia es privatitzen més programes perquè ningú puga controlar el seu contingut. Sincerament, gràcies i bona sort.
0: I a la recomanació del dia, avui que seguim parlant de la crisi de l'habitatge, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula La gran apuesta.
2: Una magnífica lectura de per què els preus dels pisos estan pels núvols, de com es genera una crisi financera, de qui s'ocupa de fer créixer una bombolla i després esclatar-la. La pel·lícula d'Adam McKay, un director molt didàctic, però alhora molt divertit, atrevit, cínic, que s'atreveix amb tot, amb un guió que es va endur l'Oscar i un repartiment que compta amb tres superestrelles, Christian Bale, Steve Carell i Ryan Gosling. Una pel·lícula fascinant que reclama l'atenció constant de l'espectador i que no defuig cap aresta punxeguda del tema. La gran apuesta està disponible a Disney Plus.
0: I ahir què deien els altres, Jovany?
12: Ahir les pluges no van ser tan intenses a Catalunya, tot i que en algun moment vam haver de parlar de despreniments de terra, també coneguts com a...
22: risc elevat deslliçaments, ja ho direm bé.
12: També vam tenir algun ensurt a l'hora d'explicar la combinació guanyadora de l'Eurojackpot.
24: La combinació guanyadora va ser...
25: 21...
24: Ara sí, 21...
12: I mentre això passava aquí, al programa de Nacho Abad, els tertulians intercanviaven idees des del respecte i l'admiració.
26: Que yo no me parece bien que le llames rojo de mierda y tampoco que le llames fascista. Termina, pero sin insultar. Sin insultar.
27: Puedo acabar. Que no me vuelva a insultar este imbécil.
26: Puedo acabar. No, imbécil no.
12: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.

0: Canalies.
1: Bon dia.
2: 21, bon dia.
1: Quina cançó ens portes avui?
2: Avui ens despertem amb la música de Rolling Stones i You Got Me Rockin'. I és que tal dia com avui, 1 d'octubre, però de l'any 1967, uns lladres van entrar a robar a casa de Mick Jagger a Londres. Es van endur diversos objectes de valor que pertanyien al líder dels Rolling Stones, però també de la seva xicota de l'època, la cantant i actriu Marianne Faithfull. Aquest incident va tenir lloc precisament en un any que era particularment turbulent per la parella, sobretot per dos motius: un enorme assetjament mediàtic i els seus problemes amb el sistema judicial britànic a causa de les drogues.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Junts, PNB i Podem mantenen ara mateix la incògnita i a 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge encara no han dit què faran. La resta de vots del bloc d'investidura semblen garantits, però d'aquests tres partits, Pedro Sánchez només es pot permetre una abstenció.
1: Yo pido a todos los diputados catalanes en el Congreso que el próximo viernes hagan caso y atiendan el clamor social que hay en Cataluña para aprobar medidas de vivienda, que estén con la gente y con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
0: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, deia i feia aquesta crida implícita a Junts. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Tot i que els de Puigdemont diuen estar decebuts pel contingut dels decrets, la Moncloa espera poder aprovar el paquet principal de mesures. Míriam Nogueras evita definir el vot de la formació i Pedro Sánchez confia tirar endavant els decrets.
3: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
4: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista.
2: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant. Volen analitzar els textos, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Més crítiques Podem, que abans de decidir la seva posició, vol reunir-se amb el sindicat de llogateres. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquest últim punt que deia ara l'Àngels Lafuente és important. Aquesta reunió entre Podem i el sindicat de llogateres prevista per avui pot ser determinant, de fet, pel sentit de vot dels quatre diputats del partit morat. Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia. Podem considerar que dividir les mesures en dos decrets és una trampa, que algunes propostes es queden curtes, però s'ha de veure què fan després de que en les últimes hores el sindicat de llogateres demanés als partits votar a favor dels dos decrets. Per cert, que per acabar de pressionar també s'ha convocat per les 8 d'aquest vespre cassolades davant de tots els ajuntaments d'Espanya.
0: I avui el butlletí oficial de l'Estat hauria de publicar el segon dels decrets, que inclou l'exigència de sumar, de prorrogar automàticament els contractes de lloguer.
5: Un segon decret que és poc probable que s'aprovi, una pròrroga que les dues parts, tant la propietat com l'inquilí, podrien trencar amb un previst, però la novetat és que si és la propietat qui decideix no renovar aquest contracte per motius no justificats, un motiu justificat podria ser anar-hi a viure o que hi vagi a viure un familiar, si el motiu no està justificat, la propietat hauria d'indemnitzar la persona a qui fa fora.
0: Més detalls, Rafael de Ribot.
6: Si el propietari se salta aquesta obligació, haurà de pagar l'equivalent a un any de lloguer. Així es recull en el decret llei que està previst que aparegui el BOE aquest dijous i que difícilment tindrà prou suports per ser convalidat al Congrés. En el decret, que ja s'ha publicat, es limita la prohibició de la compra especulativa només a determinats casos. Els fons no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin al lloguer assequible. El govern autonòmic els haurà de pagar el deute dels inquilins si no els ofereix una alternativa habitacional i l'Estat compensarà després les comunitats. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pendents de què passi al Congrés, al carrer continuen les protestes. A la plaça Catalunya de Barcelona, segona nit d'acampada avui, amb unes 200 persones repartits en 70 tendes.
7: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
0: L'Arteco és un dels portaveus de l'acampada de Plaça Catalunya i parla de l'Olga, que és aquesta veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després de ser desnonada. Els Mossos investiguen un altre possible cas.
5: També a l'Hospitalet la policia intenta aclarir les circumstàncies de la mort d'un home de 60 anys a qui havien de desnonar d'un local comercial, una sabateria al barri de la Florida, i que sovint feia servir per dormir. Fonts pròximes a la investigació, citades avui per alguns mitjans, expliquen que va deixar per escrit que aquest, el desnonament, era el motiu que el va portar a suïcidar-se. Ara s'investiga si hi ha altres causes que expliquin aquest desenllaç.
0: Avui a la hora del matí, Joan Puigcercós, Marta Monforte, Pere Rossinyol i Jofre Llombart, a partir de 9:15 del matí. Benvinguts a un nou matí. Bon dijous, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Avui és dijous 1 d'octubre, el dia comença sense pluja i amb temperatures encara suaus, 22 graus a Borrassà, a l'Alt Empordà, 24 graus al Masnou i 11 graus a Tuixent, a l'Alt Urgell. Es preveu que les tempestes avui apareguin primer entre el Camp de Tarragona i el sud de les comarques de Barcelona, després a partir de migdia tarda aniran apareixent a més llocs del prelitoral, també a la Catalunya central, poden arribar a Pirineu i Prepirineu, en tota aquesta zona es poden arribar a s'acumular fins a 50 litres per metre quadrat, localment podrien arribar al 100 amb algunes pluges torrencials i la episodi de pluja més sever el tindrem de cara a la nit i matinada entre les Terres de l'Ebre i Castelló. Espereu en acumulacions que poden passar dels 200 litres per metre quadrat en totes aquestes zones.
10: Això pel que fa al temps, pel que fa a les carreteres, ens despertem amb dos accidents a la 2 a Sant Joan d'Espí, un d'entrada a Barcelona i l'altre de sortida. Hi ha dos carrils tallats i això provoca cua en els dos sentits. Retencions també al primer tram de les rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i a l'entrada per la C58 i per la Pota Nord.
0: És la previsió del temps d'Eloi Cordomí i la crònica del trànsit de Mireia Sala. Ara són les 7 i 6. I repassem el que cal saber d'aquest 1 d'octubre. Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada, bon dia.
11: Bon dia.
0: Inuncat.
12: Protecció Civil activat en fase d'alerta davant la previsió de tempestes que, segons el servei meteorològic, podrien superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4,6 sobre 6 i per això no s'han anunciat restriccions. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
13: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front, té aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
14: Això aquí al País Valencià, les escoles estan tancades en una desena de municipis, entre els quals València i Torrent.
0: Votar propostes.
5: És el que toca avui al debat de política general al Parlament. Aquesta tarda s'acaba. Tots els partits ja han fixat la seva posició després de la intervenció dimarts del president Illa i aquesta tarda es voten les conclusions de tots els partits.
0: Repassem quines són les principals propostes de cada partit amb l'Albert Prats.
15: A banda de voler reprovar Salvador Illa,
16: és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
15: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i d'Interior han de plegar i, igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
17: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
15: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Incògnita.
12: Davant l'intent de segrest d'un avió per part del copilot i que, segons les autoritats, el volia estavellar, feia la ruta Dubai-Tel Aviv. L'acció dels passatgers ho va impedir. L'avió va poder fer un aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita. El govern d'Israel apunta al terrorisme jihadista.
0: És una de les notícies del dia que ens amplia des de Jerusalem Jordi Brascó.
18: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'alguns dels passatgers van evitar la desgràcia.
19: Very terrifying.
20: Terrorífic, ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot. Ho perds, deixes de formar part del món dels vius. Ho perds tot en un segon i ja no hi ets.
18: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Exèrcit robotitzat.
14: L'exèrcit dels Estats Units incorporarà les primeres unitats robotitzades amb intel·ligència artificial i el magnat Elon Musk formarà part del Departament de Guerra Electrònica. El pla suposarà retallar els càrrecs i fomentar la religió als quarters.
0: Mentrestant, amenaça.
5: Rússia de fer servir armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats bloquegen la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad.
12: És una regió separada de la resta de Rússia i totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi tingui cap interès.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
21: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer.
22: We are defensive alliance.
23: Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
22: Not called for and not helpful.
21: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, demostrant que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, a casa nostra, atenció, perquè hi ha canvis als semàfors.
14: Des d'avui la norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants. Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT davant d'aquesta nova regulació del semàfor.
12: Demanen criteris clars i adverteixen que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Altres municipis, com l'Hospitalet de Llobregat, estan fent adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver disposat de més temps.
5: Calçat tancat. L'hauran de portar els motoristes a partir d'avui i, fora dels nuclis urbans, també guants. És una de les novetats destacades a la nova normativa que entra en vigor aquest 1 d'octubre. Les multes per incompliment poden pujar fins als 200 euros.
14: També caldrà circular 5 metres com a mínim de les bicicletes en nuclis urbans i en vies interurbanes. S'haurà de circular 20 km per hora, menys del màxim permès per avançar les bicicletes.
12: També caldrà circular a 5 metres, com dèiem, com a mínim de les bicicletes, i els patinets elèctrics es podran utilitzar a partir dels 15 anys d'edat.
0: Reclamar els costos.
5: Us avança Catalunya Ràdio. Dels 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. Es tracta d'imprudències flagrants o rescats que s'han demanat sense que fossin necessaris.
0: Montse Poblet.
2: Per aquests 17 rescats, els bombers han reclamat prop de 72.000 euros, però només han aconseguit cobrar-ne 11.000. Entre els rescats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha dos casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient es va fer al Moixeró. Malgrat que era març i la previsió meteorològica era molt adversa, els dos excursionistes només portaven roba lleugera, van pujar 2.000 metres i es van perdre. El reclamen 14.000 euros. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tractaments per la menopausa.
14: El govern autoritzarà les farmàcies que elaborin tractaments hormonals per la menopausa si en un mes no han acabat els problemes de subministrament. Des del mes de març, molts pacients tenen dificultats per trobar tractaments com l'Enzeto, un cas que ens ha arribat a la bústia de denúncia del programa.
1: Hi ha pocs tractaments alternatius o desconeguts o que no acaben de funcionar i, a més, aquests tractaments són molt cars. Caldria solucionar una mica aquest tema.
12: Des del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya atribueixen el desabastiment dels darrers mesos a una falta d'oferta diversificada. Jordi Magrinyà és vocal del col·legi.
3: Quan falla un, busquem el substitut i aquest substitut incrementa la seva demanda, la fabricació no està preparada per aquella demanda o l'estoc que hi ha en el mercat no està preparat per aquella demanda.
0: I avui també us expliquem que Tor tindrà sèrie. Mort, qui t'han mort,
5: mort, és qui no parla. Carles Porta i els Javis seran els productors de portar la ficció a aquest cas que es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà l'Eduard Sola, de Casa en Flames, o el Fran Araujo, nominat a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante.
14: De moment no hi ha detalls ni de qui formarà part del repartiment ni de quan es començarà a rodar.
0: I en esport, Robert Prat, golegen.
11: Victòria del Barça, Roma 0-6, lideratge a la Champions per l'equip de Pere Romeu abans de rebre el Madrid.
19: Com arriba l'equip pel Real Madrid al Clàssic a casa, amb la nostra gent, que segur que volem jugar el millor futbol possible per donar-nos la vida a la nostra afició.
0: I plega.
11: Ronaldo abandona la selecció de Portugal molt empipat perquè no va jugar contra Noruega. Jorge Jesús és el seleccionador portuguès.
24: O Ronaldo no és el principal tema d'estar aquí. El principal tema d'estar aquí és Dinamarca i el seleccionador nacional.
11: L'Espar Girona eliminat de l'Euroliga femenina de bàsquet amb la derrota contra el Conuc.
0: Un minut serà un quart de vuit del matí. Ara anem cap al quiosc.
25: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 21 graus de temperatura i a les portades d'avui llegem diversos temes. El País, La Vanguardia o El Mundo expliquen que el vol atacat d'Israel d'ahir gairebé acaba en catàstrofe. En les imatges de portada hi veiem passatgers arribant a l'aeroport i a l'ara du la fotografia de Benjamin Netanyahu felicitant un dels passatgers, tot ensangonat, perquè hauria ajudat a reduir el copilot de l'avió. L'altre tema que veiem a portades d'avui és la trobada de Pedro Sánchez amb Emmanuel Macron. El debat de política general també treu el cap en algunes portades i l'altre tema, evidentment, continua sent els decrets de l'habitatge. L'Ara titula que Junts manté la incògnita sobre el vot de demà i La Vanguardia explica que el decret topa amb els recels de Junts, PNB i Podem.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
26: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
4: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
7: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 17 graus a Òdena, 21 a Argentona i 24 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
10: Retencions a la 2 a Sant Joan d'Espí per dos accidents, un d'entrada i un altre de sortida. I cua també a la C-16 d'entrada a Barcelona per un vehicle avariat des de l'entrada de la B-30 fins passat al túnel de la Floresta.
9: Atenció a la dada, una de cada quatre persones que viu al carrer a Barcelona ha estat insultada o agredida només pel fet d'estar en situació de sensellarisme.
13: Ho diu un informe de la Fundació Arrels amb dades de...

0: 100% entre setmana.
1: I més mobilitat a Manresa, la supressió d'un carril d'entrada provoca quasi queixes.
0: Conductors i usuaris expressen el seu malestar pels embussos i exigeixen una rectificació. L'Associació de Veïns de Pineda de Bages a Sant Fruitós lamenta al Regió 7 que ara triguen 20 minuts a fer un trajecte de 5.
1: I cultura. El KBR de Barcelona obre la temporada amb la primera gran retrospectiva de la fotògrafa neerlandesa Dana Lixenberg Montse Mas.
2: La mostra reuneix des de retrats de celebritats com el raper assassinat Tupac Shakur fins als veïns d'un barri degradat de Los Angeles que l'autora fotografia des de fa 30 anys. L'objectiu és retratar les persones tal com són, més enllà dels estereotips.
3: Prefereixo quan la gent no mostra la seva persona pública. Intento crear un ambient realment tranquil i busco alguna cosa que senti autèntica, un moment reflexiu o introspectiu.
2: Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I més cultura. Els Amics de les Arts inauguren avui el festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès. També hi passaran Miqui Núñez, Friquell, en Bauca o la Ludwig Van. Ara passen 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
6: el 42.048. 42048 de la sèrie 49049.
5: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
7: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Els sons del matí.
9: It's too early to say the attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia.
10: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson.
11: Very terrifying.
12: Terrorífic. Ha estat terrorífic.
13: Yo pido a todos los diputados catalanes que estén con la gente y con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
14: Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets sobre habitatge que s'han de votar demà divendres al Congrés.
15: Tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
16: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
17: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me-la.
18: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Incògnita.
19: És una cosa que no es coneix, un misteri o una quantitat que cal descobrir en una equació matemàtica. A hores d'ara és una incògnita saber si demà el Congrés validarà els dos decrets d'habitatge, en part per la incògnita del que farà Junts per Catalunya. Es posarà a prova l'aritmètica parlamentària i sabrem si la legislatura ja es troba en temps de descompte.
18: Terceres persones.
19: Es refereix a qualsevol persona física o jurídica que no és l'autor principal d'un delicte ni la víctima directa, però que es veu afectada, implicada o té relació amb les conseqüències d'aquest fet. En el cas de la mort d'Isaac Andic, la jutge investiga la implicació de terceres persones més enllà del seu fill Jonathan. Ara sabem que en la investigació de la mort del seu amic, Josep Juan Pere, a banda de la seva parella, també s'investiga si va participar una tercera persona. Tres són multitud?
18: Letal.
19: Mortal, capaç de produir la mort. Krista Pike, l'única dona condemnada a mort a Tennessee i la primera que havia de ser executada a l'estat en més de 200 anys, ha sobreviscut a dues dosis suposadament letals de pentobarbital durant la seva execució. El 1995, Pike va ser condemnada per l'assassinat d'una companya d'estudis, tenia 20 anys i se n'ha passat 30 tancada.
18: Posem-hi tres xifres amb Marc Jurado.
1: 20. Els cèntims de menys que avui costa el litre de gasolina i dièsel per l'entrada en vigor de la bonificació per contenir l'impacte de la pujada de preus a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà s'aplicarà almenys durant tot el mes.
18: 20.000.
1: Les places residencials noves per gent gran i persones amb discapacitat que el govern vol crear en els pròxims 4 anys. La proposta inclou, concretament, la construcció de 15 noves residències públiques.
18: I 30.
1: Per cent, la quota de mercat d'estrenes de taquilla a qui arribarà la fusió entre Paramount i Warner Bros. Ara que la justícia acaba de donar-hi llum verda. Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord

0: les dues empreses i posa punt final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli. La fusió està prevista pel 6 d'octubre.
1: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig les mans de dues persones i una mica davant braç de cadascuna. Una agafa les mans a l'altra i s'intueix que unes mans són d'un home més gran.
2: És una imatge que veiem a La Vanguardia per il·lustrar que Catalunya va registrar 233 eutanàsies el 2025. Això és un 64% més que l'any anterior. També explica una altra realitat, i és que 144 persones van morir mentre esperaven la resolució de la sol·licitud, i que qui ho demana són sobretot pacients oncològics o amb patologies neurològiques.
1: A la segona imatge hi veig com una façana recoberta amb material d'obres, tres columnes rodones a mig pujar, i a la paret hi ha una part que sembla una vidriera.
2: És un fragment de la façana de la Glòria de la Sagrada Família. Difícil d'intuir què és aquest temple per aquesta imatge. La veiem a l'Ara i l'han triat per explicar que el concurs artístic per la façana de la Glòria haurà d'esperar. La Sagrada Família demana més temps als artistes Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Marín, que van presentar propostes artístiques per prendre una decisió.
1: I la tercera imatge ens porta fins a l'audiència de Lleida, on es veu el tribunal amb la fiscalia i advocats, i al centre hi ha una persona gran. Juliol Becar, qui és i què està passant?
3: Doncs encara que la foto no sembli tan gran, és un home de 93 anys a qui ahir van condemnar 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada per agredir sexualment una dona amb discapacitat a Juneda, a les Garrigues. També li haurà de pagar 6.000 euros. Durant la vista, que es veu a la foto, va admetre els fets, que van passar el desembre del 2022, quan l'home va acompanyar la víctima fins a l'estació de trens després d'haver coincidit els dos en un bar de la localitat. I el condemnat, com no tenia antecedents, probablement no haurà d'entrar en un centre penitenciari.
4: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: Avui a La cara B del temps mirarem d'entendre el perquè d'aquest nou episodi de pluja que començarà d'aquí a poca estona. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Si avui tindrem pluges torrencials, segurament seran més irregulars que les de dimarts i possiblement tindrem també un gran episodi d'aiguats entre l'Ebre i Castelló a partir de la nit. De fet, ahir comentàvem una gran borrasca a Islàndia amb un front molt desgastat que ens està creuant, però aquesta configuració el que està fent és injectar molta humitat tots els nivells de l'atmosfera. Llavors aquest seria el denominador comú entre l'episodi d'avui i l'episodi que vam tenir dimarts. Fa 2 dies tenim un vent de mar cap a terra, a bona part de Catalunya. Aquest cop el tenim més concentrat. Hi ha tramuntana a l'Empordà i un vent que gira de mar cap a terra més fort, però més concentrat aquest matí a les comarques de Tarragona. I a partir de la nit, aquest vent quedarà molt concentrat entre les Terres de l'Ebre i Castelló. La clau d'aquest episodi és que serà un vent més fort que el de dimarts. I també tenim una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, per tant, això afavoreix la inestabilitat. I encara hi ha un altre element que pot semblar inofensiu, però no. Aquest matí farà sol a molts llocs de l'interior i tota aquesta escalfor sobre la terra pot fer que les tempestes fortes arribin a més zones, per exemple, del Pirineu o del Prepirineu, especialment. Llavors, amb tot plegat, tota aquesta configuració farà que avui tinguem aquestes pluges torrencials a diferents llocs de Catalunya, que ara concretarem, i compta la pròxima nit amb aiguats que poden ser molt perillosos entre Castelló i l'Ebre.
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia inserció que millora si hi ha diners en efectiu. I la resposta era encaix. Un encaix és una inserció, l'enllaç de dues peces que encaixen. I qui paga en efectiu, doncs paga en caix. Avui dijous, 1 d'octubre... Un Enigmàrius que fa memòria. Acolorís la roba de la bandera amb destresa. De 7 lletres. Acolorís la roba de la bandera amb destresa. 7 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula per la xarxa. Ucraïna multarà els seus ciutadans si fan fotografies dels prestatges buits dels supermercats. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. La decisió l'ha notificat el ministre de l'Interior del govern ucraïnès. Contempla multes de 3.000 ripnies, uns 60 euros al canvi, a tothom que faci fotografies de les prestatgeries buides dels supermercats. Segons diu la notícia, el govern d'Ucraïna considera que fer i publicar aquest tipus de fotografies són una ajuda a l'enemic. El ministre de l'Interior ha dit en l'anunci que aquesta mesura es pren amb l'objectiu d'evitar que Rússia sigui conscient d'aquest problema i que si no ensenyen el problema és com si no existís, ha dit el ministre. La notícia també afirma que Ucraïna pateix una davallada en el subministrament d'aliments perquè ha perdut el 80% de la seva collita de blat.
1: Això és real o fals?
9: El matí de Catalunya Ràdio. Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
8: Vinga, som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que Ucraïna multarà els seus ciutadans si fan fotografies dels prestatges buits dels supermercats és una notícia falsa. Tampoc és cert, com afirma la notícia, que el país hagi perdut el 80% de les seves collites de blat. Aquesta notícia falsa és una informació difosa des de l'ecosistema de desinformació rus per revifar la preocupació dels ciutadans ucraïnesos davant d'una possible escassetat d'aliments i també incentivar la desconfiança que cap a les seves institucions, insinuant que se'ls amaga informació rellevant.
1: Gràcies, Marc.
8: Adéu, bon dia.
1: I ara sapiguem per què avui podrà ser un bon dia amb la Sandra Sabatés.
10: Avui, 1 d'octubre, és un bon dia per pensar en la gent gran. A Catalunya, els majors de 65 anys representen el 20% de la població, 1,5 milió de persones que són font d'experiència, de vida i que es deixen un llegat molt valuós. Però els tractem com mereixen? En una societat on es premia la joventut, la rapidesa, el consum, molts queden arraconats, víctimes d'una solitud no desitjada, infantilitzats, tractats com si fossin malalts o simplement com si no hi fossin. Com deia Serrat, prescindir dels vells no és només un acte criminal imbècil, és com cremar els llibres, destruir la memòria. I no oblidem que tots aspirem al mateix, arribar a vells.
11: Qui

0: Senyores i senyors, bon dia, són 8:15. I avui és dijous 1 d'octubre del 2026. Ens despertem amb 18 graus a Fogars de la Selva, 15 a Os de Balaguer i 21 a Amposta, el dia en què entrevistarem a 9:15 del matí la secretària d'Estat d'Habitatge. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que Junts, el PNB i Podem encara no han aclarit què votaran demà al Congrés els dos decrets sobre habitatge. El sindicat de llogateres demana als partits que els aprovin.
3: Avui el Parlament posa a prova l'estabilitat del govern amb la votació de les conclusions del debat de política general. El govern anuncia la creació de 20.000 noves places de residències. Junts demana reprovar el president Illa.
2: Benjamin Netanyahu admet que encara és massa aviat per culpar l'Iran d'estar al darrere de l'intent de segrest de l'avió que volava cap a Israel i que s'investiga com a atac terrorista.
3: Als Estats Units, la primera dona que havia de ser executada per pena de mort en més de 200 anys a l'estat de Tennessee ha sobreviscut a les dues injeccions letals.
2: Krista Pike, que feia 30 anys que era el corredor de la mort, ha estat traslladada a un centre sanitari fora de la presó. El governador ha anunciat que suspèn totes les execucions previstes per aquest any.
3: Des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat. Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel.
2: I també s'apliquen des d'aquest 1 d'octubre canvis a la normativa de circulació. Els semàfors no podran estar en taronja per als vehicles mentre els vianants estiguin en verd.
3: O els motoristes hauran de portar guants i sabata tancada en vies interurbanes. Per conduir un patinet s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i s'haurà de dur sempre casc.
4: En esports, el Barça goleja la Champions femenina 0-6 al camp de la Roma abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Cristiano Ronaldo deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega i l'Espar Girona eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet per la derrota amb el Pau per 69-81.
0: I qui avui també es torna a complicar el panorama meteorològic. Ho explicàvem des de primera hora del matí, però atenció perquè avui pot haver-hi pluges torrencials i possibles aiguats que són, ara mateix els pronòstics, una mica complicats d'afrontar. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí, sobretot pel que espereu també la pròxima nit. De fet, ara mateix tenim tempestes fortes davant del mar, davant de la Costa Brava. No és impossible que toquin terra en algun moment. Ara bé, les tempestes més fortes creiem que apareixeran a partir de mig matí al camp de Tarragona i sud de les comarques de Barcelona. Ràpidament s'estendran entre el prelitoral, Catalunya Central i Prepirineu. Aquí localment podrien acumular-se entre 50 fins a 100 litres per metre quadrat. I a la nit i demà divendres els aiguats persistiran a les Terres de l'Ebre i Castelló, on s'esperen acumulacions de més de 200 litres o fins i tot 300 en algunes zones.
0: I la mobilitat a aquesta hora va amb certa tranquil·litat al transport públic. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Doncs sí, aquest matí bon dia. Per ara no hi ha incidències destacades al transport públic, més enllà dels retards habituals a Rodalies i regionals. Destaquen els endarreriments a l'R11. El tren que ara mateix està anant de Barcelona a Figueres va 35 minuts tard. A l'R15 també hi ha retards. En els dos primers trens que van de Reus a Barcelona tenen una demora de 10 minuts. Pel que fa a ferrocarrils de la Generalitat, l'R6 i l'R60 tenen retards de 5 minuts a causa d'una avaria d'instal·lacions.
0: I a les carreteres, retencions a l'A2 per dos accidents. Mireia Sala, bon dia.
7: Bon dia, sí, cua per un accident d'entrada des del Papiol fins a Sant Joan d'Espí i un altre accident de sortida provoca retencions de Sant Joan a Cornellà. Aturades a la C16 d'entrada a Barcelona per un vehicle avariat passat al túnel de la Floresta i cua també als punts habituals de la B23, la C58 i l'AP7.
0: Ho rebatem també amb les portades, Marc Jurado.
8: Sí, que van força d'habitatge. Ricard, Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets d'habitatge, titula l'Ara. Sánchez pressiona Junts i Podem amb el cost polític de tombar els decrets, diu El Periódico, i La Vanguardia explica que el decret topa amb els recels de Junts, PNB i Podem. Les grans fotos de portada, però, se les endú el vol d'Israel, que va fregar la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. A La Vanguardia veiem, de fet, els passatgers arribant a l'aeroport amb una nena en primer pla, això en un dia on el debat de política general també treu el cap en algunes portades. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però s'esliguen de Junts en la seva reprovació, ho diu El Periódico.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Manforte i Jofre Llombar. Ara són les 7:34. I obrim la redacció del matí. A aquesta hora comencem per les opinions destacades que hi trobem a la premsa. Pol Foradada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui als articles d'opinió dels diaris hi trobem diversos temes sobre economia i un dia més sobre habitatge.
9: L'Ara i La Vanguardia dediquen l'editorial al fet que Madrid concentri un 20% del PIB a Espanya, mentre que Catalunya perd pes lleugerament, amb un 18,9%. La Vanguardia, d'una banda, apunta que és bo que la capital de l'Estat creixi, però no ho és que ho faci a costa de la resta de ciutats i autonomies, mentre que l'Ara va més enllà i diu que Catalunya no pot acontentar-se amb evitar ser absorbida o tenir un rol subsidiari respecte a Madrid. L'editorial del País diu que la inflació, que ja arriba al 4,9% a Espanya, És un problema polític, mentre que el Joan Tàpia al periòdic alerta que la inflació complica la situació econòmica en un context de crisi de l'habitatge. El periodista Antonio Lucas a El Mundo escriu que el problema de l'habitatge no se solucionarà amb decrets contra el rellotge, sinó que calen solucions a llarg termini. Mentre que a La Vanguardia, per cert, hi llegim un article de la Sílvia Colomer en què es refereix a les paraules de Laura Escanes aquí al matí de Catalunya Ràdio quan va dir fa uns dies que preferia no opinar sobre habitatge. Colomer reivindica que callar no només és un dret, sinó que a vegades és l'opció més sensata.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
1: Antoni Gutiérrez Rubí, a La Vanguardia, parteix de les paraules de l'alcalde de Nova York, que ha reclamat que l'esquerra no deixi a mans de la dreta coses com la qualitat de vida, l'eficiència, la neteja o el manteniment dels carrers. No tot va del debat ideològic, sinó de resoldre els problemes quotidians. Defensa que no cal escollir entre transformació social i bona gestió, que governar és cuidar, i rebla que la confiança democràtica podria començar per petites coses que funcionen. Molt a dient pels temps que corren.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
12: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
13: Peugeot. Arriba la temporada de BCN Clàssics.
14: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anzof i Muta amb la Filarmònica de Múnich,
13: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
14: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
13: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
15: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vides del 50%. General Òptica. Veure-hi bé és una altra història.
16: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
18: Increïble!
17: Platòric!
18: Patata! L'oferta di... Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
17: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
0: Són les 7:38, repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui vol evitar més ensurts?
2: El parc d'atraccions de Califòrnia, Six Flags Magic Mountain, tanca de manera permanent la seva muntanya russa més famosa, l'X2, inaugurada el 2002, després que centenars d'usuaris han al·legat tenir lesions cerebrals després de pujar-hi i després que fa 4 anys hi morís un noi. Era una de les principals atraccions del parc, assegura que passava tots els controls de seguretat. Es caracteritzava per tenir seients que giren 360 graus. Ho hem vist a la BBC.
0: Què tornarà?
3: Els botons dels cotxes. Llegim a La Vanguardia que diverses marques han admès que s'han passat digitalitzant-ho tot i recuperant botons en nous models. Han vist que les pantalles obliguen a tenir contacte visual i a apartar la vista de la carretera. En canvi, els botons físics es poden localitzar sense mirar. Entre les marques hi ha Volkswagen, Audi i fins i tot Tesla.
0: A mi m'agrada això, els botons. I ja, si penseu en un viatge per l'any vinent, Lonely Planet ja ha fet la seva recomanació.
2: Entre les destinacions imprescindibles europees hi ha el Vènet a Itàlia, Dessau a Alemanya, Šibenik a Croàcia o la ciutat espanyola del Lleó, l'únic lloc de l'estat que apareix a les recomanacions. Fora d'Europa es fixa Nou Mèxic, els Estats Units, Rabat al Marroc, Bariloche, l'Argentina, i en el capítol de turisme sense presses, rutes etnològiques de la Vall de Guadalupe a Mèxic, senderisme per Sants Cathbert's Way a Escòcia o safaris a peu al Parc Nacional de Gombe, Tanzània.
0: Un tauró que s'ha convertit en un fenomen.
3: A Corea del Sud, Un tauró de gris de 3 metres i mig s'ha convertit en una mascota després de quedar encallat en un canal del port de Busan, la ciutat portuària més gran del país. Ja hi porta gairebé 2 setmanes i fins i tot l'han batejat, li han posat Bukangi, que és el mateix nom del port. Ha atret ja milers de turistes, mentre que les autoritats esperen que retorni al mar de manera natural.
0: I atenció a qui canvia de vida.
2: Doncs l'Àngels Lafuente.
0: Què dius ara?
2: Sí, fins ara companya de la delegació de Catalunya Ràdio Madrid, es jubila.
0: Home, no.
2: 30 anys ja ha estat a la casa, o més, 30, uns quants.
3: 39.
2: Doncs es veu que aquest va ser el comiat que va fer ahir el Catalunya Nit.
19: No, no. I us puc garantir que ha estat un plaer treballar per aquesta casa, per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, 39 anys des de Madrid.
20: 39 anys, o sigui que molts dels polítics que hem escoltat avui al Congrés encara no hi eren i tu ja estaves fent crònica aquí, eh?
19: Sí, ja hi era en un altre hemicicle perquè era antic i diferent, però ja hi era. Molts petons, prendes.
2: A Perla.
0: Doncs des d'aquí li enviem també molts petons i molta força en aquesta nova etapa, Àngels Lafuente. I pel que fa als destacats en internacional i economia, el repassem amb Pau Forada i Maria Fernández Noguera.
21: Com no podia ser d'una altra manera, la premsa israeliana explica avui abastament l'atac del pilot en un avió que anava cap a Tel Aviv, al Haaretz, i trobem un article de l'analista Yossi Werther que adverteix Netanyahu que hauria d'anar en compte a l'hora d'atribuir-se certa capacitat de previsió davant d'una amenaça que no va saber evitar. Considera preocupant que o bé Israel no va actuar davant d'informació d'intel·ligència creïble o bé està aprofitant un incident aïllat per obtenir rèdit polític. Als Estats Units, l'investigador en ciència política Henry Olsen, que escriu al Washington Post, se suma a la majoria d'analistes que vaticinen que els demòcrates aconseguiran el control a la Cambra de Representants en les eleccions a mig mandat aquest proper 3 de novembre. Assegura que ha estudiat a fons les enquestes i vaticina que els demòcrates obtindrien entre 225 i 232 escons.
6: En plan econòmic, Expansión assegura que fons i promotores alerten de la fuga d'inversions. Explica que les patronals, els portals immobiliaris i els experts del sector denuncien que l'oferta d'habitatges de lloguer caurà si s'aproven els decrets, fet que farà apujar, diu, els preus per sobre dels nivells actuals. Diu també que la inversió en nou projectes podria quedar paralitzada. On Economia també obre amb habitatge i assegura que els contractes de lloguer a Catalunya baixen un 36% en 4 anys. Explica que Catalunya va tancar el 2025 amb el número més baix de contractes de lloguer firmats des del 2009. Al Cinco Días hi trobem una entrevista al conseller delegat d'IKEA Espanya que assegura que la major aportació que pot fer l'empresa sueca a la crisi de l'habitatge és continuar abaixant els preus dels seus mobles.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca el paperot que ha fet Cristiano Ronaldo en Portugal.
4: No va jugar ni un minut contra Noruega, es va empipar, es va reunir amb el seleccionador i el president de la federació i a última hora va decidir abandonar la selecció de Portugal.
22: Yo soy Cristiano Ronaldo.

0: El diari Marca, la germana de Ronaldo, diu que els portuguesos són envejosos i ignorants. El diari explica que el mateix seleccionador i el president de la federació van fer una cursa per arribar de manera urgent a l'aeroport per frenar el peu d'avió a la marxa de Ronaldo, però no van arribar a temps. El Mundo Deportivo destaca unes declaracions del jugador en què diu que ja explicarà més endavant tota la veritat. El diari també diu que la possible sanció al City podria afectar la marxa d'algunes estrelles, com Cherki, Haaland o Guardiol. L'Esportiu parla de garrotada severa de l'Espart Girona eliminat de l'Euroliga de bàsquet. I el diari Esport diu que el Barça trepitja molt fort a la Champions femenina abans del clàssic de diumenge contra el Madrid. L'Ara adverteix que la recaptació pel clàssic masculí pot arribar als 20 milions d'euros. Es fixen ara preus molt impopulars, però necessaris per la urgència de tenir ingressos immediats abans no estigui acabat el Camp Nou. I el periòdico assegura que durant tota aquesta temporada estarà tancada la tercera graderia.
1: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalías, bon dia.
2: Bon dia.
1: Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
1: Una mare abandona els seus 4 fills per anar de creuer a les Bahamas.
3: La dona de 29 anys està acusada de negligència infantil per suposadament haver abandonat els seus 4 fills i enfilar-se en un creuer de 4 dies per anar a les Bahamas. La policia va trobar els menors al seu domicili de North Miami Beach. L'acusada es va defensar dient que havia deixat els nens amb la seva besàvia, però en realitat no ho va fer mai. Ho explica 20 minutos.
1: Backpack es corona com l'os més gras d'Alaska.
4: Tot plegat forma part d'un concurs que es diu Fat Beer Week, la setmana de l'os gras, amb la intenció d'apropar al públic la vida d'aquests animalons. A través d'una pàgina web es publiquen fotografies de diversos ossos i la gent vota. Aquest any Backpack s'ha endut la palma, tot i que de moment no sabem el seu pes exacte, sí que podem avançar que abans de l'hibernació els mascles poden superar els 450 quilos i els més grans assoleixen els 540 quilos. Ho hem vist al País.
1: Carmen denuncia a l'ONCE per no pagar-li el premi de 35.000 euros perquè el seu marit la va apuntar al registre de ludòpates.
3: El Espanyol explica que la Carmen i el seu marit van estar separats un temps i ella va començar anar al bingo amb les seves amigues, cosa que no li feia gràcia a l'home. Quan van tornar a estar junts i sense dir-li res, la va inscriure al registre com a ludòpata. Quan la Carmen va anar a cobrar el número premiat, va assabentar-se del que li havia fet el seu marit que, i, per tant, l'Organització Nacional de Cecs no podia abonar-li l'import perquè era ludòpata.
1: Canalías, què fa anys avui?
4: Avui felicitem la cantant Nina, que arriba al número rodó, en fa 60, i també celebrem l'aniversari de l'actriu i cantant Julie Andrews, que avui en fa 91.
1: Sant Toral.
4: Algunes Tereses celebren avui el seu sant, perquè avui és Santa Teresa del Nen Jesús i també Sant Remigi.
1: Acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
5: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai. Tal dia com avui, de fa 40 anys.
6: 1 d'octubre de 1986, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, centra el seu discurs de política general en el finançament. Catalunya està greument discriminada, diu Pujol. Escandalosament discriminada. Afegeix el president que les converses amb el govern socialista i amb Felipe González no estan donant cap resultat. Però avui fa 40 anys Barcelona i Catalunya miraven cap a Suïssa. Quedaven 2 setmanes perquè s'anunciés a Lausana si els Jocs Olímpics es farien a la Vila de Barcelona. Els directius de l'Associació d'Empresaris Barcelona 92 fan balanç de la seva feina de promoció i seducció. 96 empreses catalanes han aportat 10 milions de pessetes cadascuna. El president de l'associació era Carlos Ferrer Salat i el vicepresident Leopoldo Rodés. Havien visitat personalment gairebé tots els 86 membres del Comitè Olímpic que tenien dret a vot. D'aquests, 65 havien vingut a Barcelona per observar des d'un helicòpter instal·lacions esportives de la ciutat, passar-hi uns dies i ser degudament obsequiats.
7: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:47. Repassem els titulars del dia en 2 minuts. Junts, el PNB i Podem encara no han aclarit què votaran demà al Congrés els 2 decrets sobre habitatge.
9: A hores d'ara és gairebé impossible que tiri endavant el segon decret que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits. El sindicat de llogateres demana als partits que els aprovin. Pedro Sánchez confia a tirar endavant el paquet principal.
10: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
1: I el Parlament posa a prova l'estabilitat del govern amb la votació de les conclusions del debat de política general.
2: Entre els anuncis, el govern avança la creació de 20.000 noves places de residències. Junts demana reprovar el president Illa.
11: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
12: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans. I la història, no tinc cap dubte ni cap ingredient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
1: Entren en vigor els canvis a les normes de circulació.
9: Els motoristes hauran de portar guants i sabata tancada a vies interurbanes. Per conduir un patinet s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i s'haurà de dur sempre a casa. I els semàfors no podran estar en taronja per als vehicles mentre els dels vianants estiguin en verd.
1: I també des d'avui omplir el dipòsit surt més barat.
2: Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel.
1: Benjamin Netanyahu admet que és massa aviat per culpar l'Iran d'estar al darrere de l'intent de segrest de l'avió.
9: Per part del copilot volava cap a Israel i s'investiga com a atac terrorista.
1: I atenció perquè Thor tindrà sèrie.
2: Carles Porta i els Cavi seran els productors de Portar la ficció aquest cas, que es podrà veure HBO Max. Com a guionistes hi haurà Eduard Sola i Fran Araujo. De moment no hi ha detalls ni del repartiment ni de dates.
1: Mentre el Barça goleja la Champions femenina.
9: 0-6 al camp de la Roma abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
13: Què tal, bon dia.
1: Des de Lleida, Estela Bussops, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: Tarragona, Clara Chavarria, bon dia.
15: Bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Bon dia.
1: Comencem per Barcelona, Marc, perquè avui s'acaba el judici contra quatre policies nacionals per buidar un ull a Roger Espanyol.
13: I el calendari ha volgut, Ricard, que acabi avui, 1 d'octubre, just 9 anys després de l'actuació policial i del referèndum d'independència. Això en un dia en què les comarques de Barcelona també estarem pendents de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, que presentarà el Departament de Salut i a Badalona es presentarà el Pla Urbanístic de Can Colomer.
1: A Lleida, pendents avui de l'impacte que té en l'activitat quirúrgica les obres que s'estan fent a l'Hospital Arnau de Vilanova, el de referència de la demarcació i també de la Franja. Estela.
14: Sí, a partir d'avui les obres de reforma del bloc quirúrgic de l'Arnau obliguen a traslladar a una clínica privada, la Perpetua Socorro, part de l'activitat operatòria, en concret les intervencions d'ortopèdia i traumatologia que no necessitin ingrés. Se'n derivaran des de l'Arnau i també des de l'altre hospital públic, el de Santa Maria. Es calcula que seran entre 15 i 20 setmanals. Els pacients intervinguts seran atesos, això sí, pels mateixos professionals dels centres públics que es desplaçaran a la Perpètua. I aquest matí també tindrem els ulls posats a la seu del govern d'Andorra perquè s'hi presentaran les noves rutes aèries regulars que tindrà l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell. De moment n'hi ha a Madrid i Palma. Sembla que també n'hi haurà a París.
1: Saltem al sud del país, també a Tortosa, al Baix Ebre. Alumnes de l'Institut de l'Ebre que estudien en torn de tarda denuncien que no tenen transport públic per poder tornar a casa. Clara.
17: Es tracta d'estudiants que venen cada dia des de municipis de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta i un cop acaben les classes per la tarda no hi ha cap autobús que es porti a casa. Des de la plataforma Trens i Transports Dignes consideren que això és un greuge i que una solució passaria per un bus a demanda. Des del Departament de Territori diuen que s'està treballant per resoldre-ho.
1: I del sud al nord, a Girona, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans, avui es fa una jornada de debat sobre la discriminació i fins i tot el maltractament, aquest col·lectiu, Fèlix.
16: Sí, és el que anomenem edatisme, una discriminació sovint normalitzada dels nostres avis en la societat, les institucions o en l'atenció sanitària. En parlava just abans de dos quarts també la Sandra Sabatés en el seu comentari. La jornada vol fer visible aquests casos i s'analitzarà com això és una porta oberta al maltractament. I en marxa una campanya per evitar-ho, en donaran detalls en aquesta sessió de treball que es farà aquest matí a la Casa de Cultura de Girona.
5: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, ara mateix encara no plou, però avui s'esperen pluges torrencials en alguns llocs de Catalunya, Eloi.
18: Bon dia. Sí, seran més irregulars aquestes tempestes, però poden ser fortes a moltes comarques. Segurament començaran a caure pel camp de Tarragona i sud de les comarques de Barcelona a partir de mig matí. No en descartem alguna que pugui arribar puntualment a la Costa Brava, però seria de forma molt aïllada. I després, ràpidament, s'estendran també durant el migdia tarda en altres llocs de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu també. Aquí podrien acumular-se de 50, localment, fins a 100 litres per metre quadrat, però sempre destaquem el caràcter irregular d'aquestes tempestes. Ara bé, l'episodi més fort de pluges es preveu a partir de la nit i demà durant tot el dia entre l'Ebre i Castelló. Els models ens estan marcant acumulacions superiors als 200 litres per metre quadrat, poden arribar als 300, alguns models ens marquen fins i tot dades força superiors, així que caldrà estar molt atents al que passi aquesta nit en aquest sector extrem sud de Catalunya i del País Valencià.
1: I pel que fa al trànsit, hi ha problemes per entrar a Barcelona des del Baix Llobregat. Mireia Sala?
15: Un accident a la 2 a Sant Joan d'Espí fa que hi hagi cua des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. De retruc, també hi ha retencions a la B23, des del Papiol fins a Sant Feliu. També hi ha problemes entrant des del Vallès, per la C58 per un accident a Montcada, per la C16 a la Floresta i per la P7 a Santa Perpètua.
19: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
20: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
21: Avui hem rebut el missatge del Taron, de Mollet del Vallès. Fa mig any que viu en una promoció d'obra nova al carrer Sant Roc i des d'aleshores ell i la resta de veïns no han pogut disposar d'internet. Explica que estan pendents que Telefònica faci la instal·lació necessària i resumeix així els greuges que la manca de servei els està ocasionant.
22: Com se suposa que puc desenvolupar la meva feina si ni tan sols disposo d'una connexió a internet mínimament fiable? Hi ha projectes que no puc fer, reunions a les quals no puc assistir i feines que directament estic deixant d'acceptar.
21: Telefònica respon que la companyia i l'Ajuntament de Mollet del Vallès estan en converses per començar la instal·lació de fibra òptica el més aviat possible. El Taron i la resta de veïns reclamen celeritat.
20: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: I ara repassem el preu de les coses. Avui, els esmorzars de Forquilla pel Foradada,
3: que viuen un gran auge a casa nostra, bàsicament com a alternativa de resistència, podríem dir, davant de la cultura del brunch. El restaurant L'Andreuenc, del barri de Sant Andreu, a Barcelona, acaba de rebre el premi per segon any consecutiu del millor esmorzar de Forquilla de Catalunya. El preu ronda els 16 euros.
23: Gràcies a aquest trofeu, ho vivim amb moltíssima intensitat. Des de que obrim les portes a les 9 del matí, que tenim gent esperant-nos, jo crec que la gent que se sent catalana és la que més consumeix l'esmorzar de Forquilla. Per un tema de tradició, per un tema de records familiars, per un tema cultural.
3: A l'Hostal Nou de Bianya, a la Garrotxa, hi ha candaners. Fa més de 50 anys que serveixen esmorzars de Forquilla i els preus van dels 6 als 19 euros en funció del plat. El fort és la brasa.

0: de forquilla, la veritat. Et torna a venir el típic estudiant i et demana un cap i pot, i dic, oi, que bé.
1: I més enllà de les despeses corrents del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costen els tractaments d'infertilitat? Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia. Els preus de l'atenció hospitalària i específica estan fixats per una ordre vigent des de l'any passat. En el cas dels tractaments per infertilitat, la fecundació in vitro de parella costa 5.517 euros. La inseminació artificial de parella són 1.064 euros. I si és amb semen de donant, 1.620 euros. El tractament més car és la fecundació in vitro amb òcits en fresc i semen de donant. Costa 11.200 euros.
3: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
1: 3 minuts seran les 8 del matí i a aquesta hora a les xarxes. Quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
4: Bon dia, Ricard. Doncs mira, les xarxes bullen gràcies a Cristina Camell. Ella és una de les presentadores de Castilla León Televisión, que és la TV3 d'allà. La Cristina presenta el programa de Cristina a les tardes. Això és com si en Gracet, en lloc de presentar La Selva, fes el programa d'en Xavier, eh? A la pobra Cristina no la coneixen més enllà de les muralles d'Àvila, però ella, que és l'Anna Rosa Quintana del Temu, es pensa que és Oprah Winfrey i es comporta així.
5: Però aquí seguimos en directo, por supuesto, mostrándoles todo tipo de contenidos. Así que me diréis, porque el CUE no hay ni una sola línea desde que he empezado que coincida con lo que tengo que decir. Ole por el trabajo de todos los compañeros. ¿Dónde nos vamos? No escucho arriba, no leo lo que tengo que decir. ¿Qué me voy a canción directamente con Álvaro Medrano? Pues vosotros decís.
4: Quin desplegament de bon tracte i educació, Rigard. En directe, la posaries a taula el dia de Nadal, aquesta senyora. Cristina Camell porta anys i panys a Castilla León Televisión, és com la nostra Maripau, de fet. Només que la nostra Maripau li hauria d'administrar algunes classes d'educació, de periodisme i, si s'escau, de xa-xa-xa. Aviam si li passa aquesta gropa, pobreta meva.
1: Gràcies, Elisenda.
4: A tu.

a aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran. La dedicatòria va per la nostra gent gran, pels sèniors, per la seva experiència, pels seus consells i pels seus... Jo ja t'ho vaig dir. Molta vida i bon dia, Catalunya! Sí.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: A la vida tot passa pel respecte. Absolutament tot. La convivència al carrer o a les carreteres, les cues per pagar en un supermercat, l'ambient a l'oficina, en un tren, per exemple, o el tracte amb els clients o a la vida familiar. I per descomptat també en l'activitat d'un Parlament. Més enllà de la bona educació, el respecte fa que tot plegat rutlli. És un ciment que permet que la societat s'aguanti dreta i que quan falla s'endú moltes coses pel camí. Justament aquests dies arriba a les llibreries Sense respecte, de l'aclamat filòsof Bong Chul Yang. L'avís que llança aquest assaig és claríssim. Diu que avui aquest ciment invisible estaria amenaçat. L'argument no és nou, ja fa temps que el món de les idees ens posa en alerta, que vivim ofegats per aquesta pressa, obsessionats per ser productius enmig d'una societat que ell anomena la societat del rendiment. I en aquesta maquinària, la persona que tenim davant sovint deixa de ser un igual per convertir-se en un obstacle. Algú que ens fa nosa perquè no va al nostre ritme. És un fet que ens pot semblar innocu quan ens trobem en un embús i quan, per exemple, fem sonar el clàxon. Però que la vida pública causa un dany difícil de curar. Perquè els qui més ho pateixen sempre són els més febles. Els qui no poden seguir aquest ritme d'aquesta societat de producció i de consum. Els qui, per una raó o per una altra, depenen directament dels altres. El llibre subratlla que hem perdut el que els clàssics anomenaven la vergonya moral. Abans, insultar algun públic et feia baixar la mirada, et feia vergonya decebre algú del qual esperaven molt de tu. Avui, en canvi, la falta de respecte surt completament de franc. Costa molt sentir vergonya. I el que és pitjor és que sovint es premia amb aplaudiments o amb rèdits electorals. Per això, enmig d'aquest ambient, el simple acte de seure's a conversar, d'escoltar, per exemple, l'altre, s'ha convertit en una raresa meravellosa. I això és el que farem avui al Matí de Catalunya Ràdio. Com ja és tradició, de fet, asseurem juntes, en aquest estudi, dues icones absolutes de la nostra cultura. Roser Capdevila i Pilarín Vallès, dues dones que s'acosten als 90 anys ja i que, a més de ser la memòria visual del país, són una autèntica lliçó de vida. Sentir-les parlar és l'antídot a tot aquest malestar. Tindrem tot el temps del món per escoltar com es validen l'una a l'altra, demostrant els petits detalls que tenen en compte els sentiments de qui tenen al davant. Ens demostren que escoltar algú és la forma més elevada de respecte. És dir-li a l'altre que la seva veu mereix un lloc al món. I avui, que a més és el dia de la gent gran, cal que reflexionem tots plegats sobre els valors que s'han perdut. Fa dies que parlem de política i d'habitatge, de propostes, decrets, i efectivament ho continuarem fent perquè l'emergència social hi és. Però no hi ha llei ni pressupost que aguanti sobre un país sense respecte. Perquè abans de decidir cap on anem, farem bé de recordar com ens tractem. Avui a les 11, Roser Capdevila i Pilarín Vallès.
1: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 3. Quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: Es manté la incògnita sobre el futur dels decrets sobre habitatge que s'han de votar al Congrés demà. Ni Junts, ni tampoc el PNB, ni Podem no aclareixen ara mateix el sentit del seu vot. Perilla especialment el segon decret, el que no s'ha publicat al BOE i que inclou la renovació automàtica. A Plaça Catalunya, Barcelona, 200 persones han passat la segona nit acampades per fer pressió.
0: La segona.
2: Tornem-hi amb les pluges. Activat en fase d'alerta al Pla Inuncat per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país.
0: La tercera.
2: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu admet que encara és massa aviat per culpar l'Iran d'estar al darrere de l'intent de segrest de l'avió que volava cap a Tel Aviv i que s'investiga com a atac terrorista. El copilot va apunyalar el pilot, però el passatge va neutralitzar-lo i l'aparell va acabar aterrant a l'Aràbia Saudita.
0: La quarta.
2: Des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat. Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel, i atenció també als canvis a la normativa de circulació, entre d'altres, els semàfors ja no podran estar en taronja per als vehicles, mentre el dels vianants estigui en verd.
0: I la cinquena?
2: Tennessee, els Estats Units, suspèn les execucions per tot aquest any, després que aquesta nit la primera condemnada a mort en 200 anys hagi sobreviscut a un doble intent d'executar-la amb injeccions letals. Krista Pike complia condemna per l'assassinat d'una companya d'estudis des de feia 30 anys.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
3: Golejada del Barça a la Champions femenina, 0-6 al camp de la Roma, Ronaldo que deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega, i l'Espar Girona eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet, derrota contra el PAOK 69-81.
0: I pel que fa al temps, quin temps ens espera, Eloi Cordomí?
4: Bon dia, doncs inestabilitat. Avui amb aquestes tempestes fortes que preveiem a partir de mig matí. De moment no plou, farà sol fins i tot aquest matí a moltes comarques, però a partir de mig matí apareixeran xàfecs al camp de Tarragona, sud de les comarques de Barcelona, s'estendran migdia, tarda, en altres llocs de la Catalunya central, del Pirineu, del Prepirineu. Localment poden ser forts, acumulada 50 fins a 100 litres per metre quadrat, i després hi ha un nou episodi de pluja torrencial, potencialment molt perillosa, a l'extrem sud de Catalunya, entre les Terres de l'Ebre i Castelló, amb acumulacions previstes d'entre 200 i 300 litres per metre quadrat entre aquesta nit i demà.
0: I retencions també aquesta hora a les carreteres a la C-16 per un vehicle avariat. Mireia Sala.
5: Sí, a cua en sentit Barcelona des de Rubí fins a Valldoreix. També hi ha aturades a la 2 de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a la B-23 del Papiol fins a Sant Feliu. Retencions també a la C-58 per un accident, a la P-7 a Santa Perpètua i a les dues rondes de Barcelona.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
7: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
6: Iaia, no dius pas podem tot?
7: Sí, que puc, sí que puc.
1: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a CircuitCat.

0: para tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Ara són les 8 i 8. Junts, PNB i Podem mantenen la incògnita i a 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge encara no han dit què faran. La resta de vots del bloc de la investidura semblen garantits, però d'aquests tres partits, Pedro Sánchez només es pot permetre una abstenció.
4: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
3: Raonablement optimista, deia el president espanyol. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
3: Ja que comencen a sortir diferents informacions en què diuen que Junts no donarà suport a aquest decret d'habitatge, però el que em confirmen fonts de Junts és que aquesta reunió per decidir el vot encara no s'ha fet. Per tant, Junts ara mateix no sabem què farà, Tània.
5: No, exacte. No diuen què votaran demà. És veritat que hi ha coses que no els agrada, com per exemple com es defineixen els fons voltor, però en una primera valoració, després de llegir aquest primer paquet de mesures en habitatge, van expressar preocupació. Míriam Nogueras.
6: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no recull.
5: Però la formació no expressa el rebuig frontal que havia mostrat fa temps, on, per exemple, parlava molt d'ocupacions, bàsicament perquè en el text hi ha moltes mesures que volia Junts, com les bonificacions fiscals o el suport de les administracions davant dels impagaments. Des del govern espanyol, Félix Bolaños els demanava pensar en la gent.
7: Yo pido a todos los diputados catalanes en el Congreso que el próximo viernes hagan caso y atiendan el clamor social que hay en Cataluña para aprobar medidas de vivienda.
5: Per tant, els de Puigdemont mantindran la incògnita fins al darrer moment, volen mirar-se tots els detalls, és la mateixa línia que manté el PNB, una altra de les formacions clau a la votació de demà al Congrés.
3: A l'altra banda hi ha Podem, que avui es reuneix per cert amb el sindicat de llogateres. A través d'un comunicat, el sindicat ja ha demanat als partits que s'aprovin aquests dos decrets. Tània.
5: Demana votar a favor dels dos decrets i això aplana molt el camí. Podem ho havia reconegut obertament que faria el que li demani el sindicat i per tant doncs, tot apunta que la Moncloa podrà comptar amb 4 vots afirmatius que els ajuda i molt a estar tranquils per la votació de demà. Podem, però, critica que les mesures s'han quedat curtes, que són les que ja ells proposaven fa anys, però si el sindicat els ho demana faran allò que els diuen.
3: Avui a partir de les 9 parlarem amb la secretària d'Estat d'Habitatge, Leire Iglesias, també parlarem amb la plataforma Sant Roc Som Badalona i amb el Pablo Feu, que és jurista, expert en dret administratiu, per entendre com poden canviar aquests decrets dels drets i també els deures dels propietaris i dels inquilins. I avui el Butlletí Oficial de l'Estat publica el segon dels decrets, el que inclou l'exigència de sumar de prorrogar automàticament els contractes de lloguer. Pol.
8: És molt més primer, té tot just 8 pàgines, recordem que és el que té menys números d'aprovar-se, sobretot per Junts. Inclou la pròrroga automàtica i successiva dels contractes de lloguer per 5 anys, 7 si la propietat és una empresa o una entitat jurídica, i la principal novetat és que preveu una indemnització del propietari a l'inquilí si el propietari trenca el contracte de manera no justificada. Una manera justificada podria ser, per exemple, per anar-hi a viure ell mateix o que hi vagi a viure un familiar directe. La indemnització hauria de ser equivalent a 12 mensualitats.
3: La negociació pels decrets t'han fet aflorar noves disputes internes a Esquerra Republicana. Les van viure, per exemple, ahir en directe, al matí de Catalunya Ràdio.
8: Eren a 9:15 del matí quan el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, feia aquesta afirmació en el programa del matí de Catalunya Ràdio, l'especial que fèiem des del Parlament.
9: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
8: I pocs minuts després li preguntaven a Gabriel Rufián des dels passadissos del Congrés.
10: Sé que des de Barcelona se dice eso.
11: Junqueras ha dicho eso hoy a la mañana.
10: Vamos a revisar hasta la última coma. Me da igual a quién contradigo, yo lo voy a leerlo hasta la última coma.

0: I pendents de què passi també al Congrés, al carrer continuen les protestes, perquè a Plaça Catalunya, segona nit d'acampada avui, amb unes 200 persones repartits en unes 70 tendes.
1: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades, i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
0: L'Arteco és un dels portaveus d'aquesta acampada a Plaça Catalunya. Parla de l'Olga, que és aquesta veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després de ser desnonada. Els Mossos investiguen un altre possible cas.
2: També a l'Hospitalet, la policia intenta aclarir les circumstàncies de la mort d'un home de 60 anys que havien desnonat d'un local comercial, una sabateria al barri de la Floresta, que sovint també feia servir per dormir. Fonts pròximes a la investigació, citades per alguns mitjans, expliquen que va deixar per escrit que aquest, el desnonament, era el motiu que el va portar a suïcidar-se. Ara s'investiga si hi ha altres causes que expliquin aquest desenllaç.
0: Avui estarem molt pendents d'aquestes negociacions, a 24 hores que els decrets es votin al Congrés, i també parlarem amb diferents alcaldes a partir de les 10 del matí per saber com afronta l'administració local aquesta crisi de l'habitatge. Els alcaldes són la primera línia de front, el primer contacte amb els ciutadans, i a partir de les 10 en parlarem amb Marc Eloi de Manresa, Antoni Belmont de Cornellà de Llobregat i Albert Castells de Vic. Abans, un primer comentari de Gemma Calvet.
3: Rufián ha tornat a marcar perfil propi amb els decrets d'habitatge, escenificant tensió amb el PSOE i alimentant aquesta imatge de veu que sovint va per lliure. Però el debat de fons no és Rufián, sinó l'estratègia d'Esquerra Republicana. I aquí Junqueras i la direcció plantegen una idea més clara. La política també és avançar amb acords imperfectes. No cal que un pacte agradi al 100% per ser útil si permet guanyar drets, enfortir el dret a l'habitatge, millorar mesures i fer passos endavant cap a una bona direcció. Això el temps ho dirà.
0: Un minut serà un quart de nou del matí. L'escalada de tensió al món continua pujant cada dia que passa. Atenció, perquè ahir va haver-hi un ensurt important. Va passar al cel quan el segrest d'un avió que anava a Israel va estar a punt d'acabar amb tragèdia. Estem parlant d'un avió que feia la ruta entre Dubai i Tel Aviv. Va caure en picat unes 5.300 metres en menys de 2 minuts i es va aconseguir desviar l'avió a l'Aràbia Saudita. Finalment va acabar aterrant a Israel. Aquesta matinada n'ha parlat el primer ministre del país, Benjamin Netanyahu.
4: It's too early to say. The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. I think he'll be taken to the Emirates where
0: ho ha fet a la Fox, on ha assegurat que es tracta d'un atac de terrorisme jihadista, però ha evitat assenyalar l'Iran. Israel investiga l'origen d'aquests fets, que no van acabar en tragèdia gràcies a l'acció del pilot i de diversos passatgers. Jerusalem, Jordi Brascó.
5: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'alguns dels passatgers van evitar la desgràcia.
6: Very terrifying.
7: Terrorífic, ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot. Ho perds, deixes de formar part del món dels vius. Ho perds tot en un segon i ja no hi ets.
5: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentre Israel investiga si l'Iran està al darrere d'aquest suposat atac, el Regne Unit acusa Teheran de ser el responsable de l'atac frustrat a una base militar. Sílvia Solanes.
8: Va passar el cap de setmana passat a prop d'una base militar que el Regne Unit utilitza conjuntament amb els Estats Units. 5 joves britànics van ser detinguts i després se'ls va deixar en llibertat amb càrrecs. Ara el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha admès per primer cop que hi ha indicis sòlids de la participació de l'Iran en el suposat atac. Ho ha dit en una entrevista a la BBC.
9: Tenim indicis sòlids que l'Iran va participar en el que va passar a la base militar de Fairford. Però encara hi ha una investigació en marxa complexa. I per descomptat, estem treballant amb els col·legues dels Estats Units.
10: With our colleagues in the United States of America.
0: I els països també de l'OTAN estan pendents d'una altra amenaça. En aquest cas de Rússia, Moscou amenaça els països aliats amb arsenal nuclear si bloquegen l'enclavament rus de Kaliningrad.
8: És una regió separada de la resta de Rússia i totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'OTAN nega cap hostilitat amb Moscou.
0: Més detalls, Brussel·les, Bruno Fortea.
11: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer.
12: We are a defensive alliance.
13: Som una aliança
6: defensa defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
12: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de

0: La preocupació entre els països europeus és doble, per l'amenaça bèl·lica i també per les seves conseqüències econòmiques, que es noten especialment al preu de l'energia. Avui, per exemple, entren en vigor les noves mesures per abaratir, entre d'altres, la benzina. Ho ha aprovat Alemanya i també Espanya, on omplir el dipòsit avui és 20 cèntims més barat per litre que ahir. Per això anem en directe ara mateix fins a la Jonquera. És un lloc habitual de pelegrinatge per omplir també el dipòsit de ciutadans francesos i catalans del nord. Laia Claret, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Quina és la fotografia a aquesta hora? Hi ha gaires conductors omplint el dipòsit?
1: Doncs mira, podríem dir que és un degoteig que van baixant. No hi ha aglomeracions, no hi ha cues. Ara mateix on sóc a la gasolinera n'he vist 3 o 4, però a la d'ara hi ha 8 sortidors, n'hi ha 3 de plens. El que ens diuen, però, és que sí, que baixen per això, perquè és menys car, ens ho expliquen així.
2: Parce que c'est moins cher, c'est ça, hein? J'habite à 60 km d'ici.
3: Ouais, ça fait gagner entre 40 et 50 centimes de litre par rapport à la France. Moi, j'habite à quoi, 25 km?
1: Ho diuen, és així, és menys car. El primer, 60 quilòmetres d'aquí, viu el segon a 25 i diu que pot guanyar fins a 40 o 50 cèntims al litre. Aquí ahir la gasolina estava a 1,965, aquí avui a 1,815 i el gasoil a 1,975, avui a 1,93. Com deia, degoteig, no tots els sortidors plens, però sí que van baixant ciutadans de la Catalunya Nord.
0: Gràcies, Laia, doncs. Una abraçada, que vagi bé.
1: Fins ara.
0: Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem altres bàsics del matí.
4: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Mireia Sala. Com dèiem, pel que fa al temps, avui tenim previsió de noves pluges torrencials. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, les preveiem de moment aquest matí, que començaran a partir de mig matí aproximadament al Camp de Tarragona, sud de les comarques de Barcelona. Després s'aniran estenent per la Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu, poden arribar també a la zona del Pla de Lleida, i totes aquestes que hem comentat tindran un caràcter bastant irregular. Per tant, hi haurà molts llocs on tindran la percepció que plou menys del que estem dient, però sí que localment poden arribar a acumular 50 fins a 100 litres per metre quadrat en tots aquests sectors que hem comentat.
0: I a partir de la nit què passarà, Eloi?
5: A partir de la nit, tot aquest episodi es va concentrant cap a l'extrem sud de Catalunya. De fet, a mesura que vagi passant la tarda, ja anirem veient que les Terres de l'Ebre també les pluges van estenent, van guanyant intensitat, i aquesta nit i demà els models meteorològics ens marquen grans acumulacions de pluja entre l'Ebre i Castelló. Estem parlant que hi ha models que, per exemple, models que han marcat molt bé les precipitacions d'aquests últims dies, que ens estan dient que en aquesta zona podrien arribar a caure 200, 300 i 400 litres per metre quadrat. Llavors, hem de posar-los en quarantena, hem de veure quina és la quantitat que acaba caient, però sí que veiem una convergència molt clara de vents humits en aquella zona entre l'Ebre i Castelló durant la pròxima nit, també demà durant tot el dia, amb grans acumulacions previstes de pluja. Així que caldrà extremar la precaució, especialment en totes les zones inundables d'aquest sector de Catalunya i del País Valencià.
0: I a les carreteres, Mireia Sala?
6: Doncs retencions a la C-16 en sentit Barcelona, des de Rubí fins a Valldoreix per un vehicle avariat. També hi ha aturades a l'A2 de Sant Andreu de la Barca a Cornellà i a la B-23 des del Papiol fins a Sant Feliu. A la C-58 els vehicles s'aturen a Sant Quirze i a Montcada per un accident, igual que a la P-7 a Santa Perpètua en sentit sud.
4: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
7: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
8: Kurt Vogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
9: Ell va matar la nostra nena.
7: Però els nazis encara tenen poder.
10: El jurat ha emès el seu veredicte.
11: Ha estat absolt.
7: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
12: És un assassí.
13: Em vols matar o què?
7: La sentència és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
15: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
16: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem.

0: Entem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
1: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
2: Fer cantar els arbres, la nova novel·la de Jordi Campoy. Cada arbre amaga una història i cada instrument neix d'un sacrifici. Fer cantar els arbres, Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
3: Plutó!
4: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
5: It's too early to say the attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia.
6: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa.
7: Very terrifying.
8: Ha estat terrorífic. Pido a todos los diputados catalanes que estén con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
9: Junts manté la incògnita del seu vot que s'han de votar demà divendres al Congrés.
10: Tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
11: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
12: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació? No sé com prendre-me-la.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: Aquests són els sons del dia d'avui, 1 d'octubre del 2026. De seguida repassem els bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. En Pol Forada, Francesc Soler, Silvia Solanes i Marc Jurado, bon dia.
15: Bon dia.
14: Però abans, Maiol Roger, explica'm què està passant amb Junts. Què sabem i què no sabem sobre el que pot votar demà?
16: El que no sabem és quin serà el seu sentit del vot, bàsicament perquè el partit no ho ha decidit. El que sí sabem és què no li agrada dels decrets d'habitatge que es porten demà a votació al Congrés. Bàsicament hi troben a faltar protecció pels petits propietaris. Diuen que s'endureixen les sancions, que s'endureixen les condicions i que els controls que tenen aquests petits propietaris són equivalents als que tindran els fons voltor. També hi troben a faltar més protecció contra els fons voltor. Diuen que no hi ha la prohibició de comprar pisos al 70% del seu preu i fins i tot parlen d'un decret mal redactat. El partit prendrà presumiblement avui la decisió de què votarà demà.
14: Home, tot això que estàs dient sembla que no estan massa d'acord amb els decrets. Per tant, si després voten que sí, s'haurà de també explicar. En tot cas, aquesta és la fotografia d'ara que pot avançar al matí de Catalunya Ràdio. Junts encara no ha dit què votarà. Més que res perquè la Razón, per exemple, diu que Junts votarà que no. Doncs no, Junts no sap encara què votarà, però és veritat que té molts entrebancs per acabar votant que sí. I pel que fa al debat de política general del Parlament, que acaba avui amb la votació de les conclusions de tots els partits, també hi ha tensió al Parlament. Albert Prats.
17: A banda de voler reprovar Salvador Illa,
11: és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
17: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i d'Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
18: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
17: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
14: Del debat d'ahir en van sortir dos anuncis nous del govern. El primer és la creació de 20.000 places residencials noves en els propers 4 anys. Oriol Pujador.
19: Ara bé, la majoria de les noves places provindran del sector privat. Un terç de les places privades que existeixen ja es convertiran en concertades. Això és el que advertia en declaracions al Catalunya Nit la copresidenta de Dignara, la patronal sense ànim de lucre de l'atenció a les persones grans, Montserrat Falguera.
20: Vindran del sector privat, però que en aquest moment ja estan acollint a persones aquestes places, o sigui, ja estan ocupades i aquestes persones ja estan rebent recursos públics.
19: Des de la patronal de les residències privades, l'ACRA, la portaveu Cinta Pasqual, també asseguraven declaracions a 3cat.info que amb aquestes dades no n'hi ha prou.
21: No falten 10.000, ni 7.000, ni 20.000, falten 38.000 places.
19: El pla del govern suposa una inversió addicional de 878 milions d'euros. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
14: I el segon. una proposta per lluitar contra l'augment de les armes de foc.
3: El president Illa va plantejar un canvi al Codi Penal per endurir la tinença d'armes de foc. La reforma es portarà al Congrés com a iniciativa legislativa del Parlament. Segons els Mossos d'Esquadra, el primer semestre d'aquest any s'han registrat una setantena d'incidents amb armes de foc.
14: A partir de les 10 parlarem també avui de seguretat. Al matí de Catalunya Ràdio ho farem amb els alcaldes de Cornellà, el de Manresa i el de Vic. I per cert, notícia del ple municipal de Ripoll. L'Ajuntament, governat per Aliança Catalana, felicita oficialment la parella de l'alcaldessa Sílvia Orriols.
3: Ho llegim al País. La Junta de Govern va aprovar un text destacant la tasca de diferents agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra del municipi. Un d'ells és el marit de Sílvia Orriols. L'alcaldessa es va abstenir, segons ella, per evitar un conflicte d'interessos. Recordem que Antifrau investiga Orriols per la contractació de la seva filla a la policia local de Ripoll.
14: Un minut seran 8:45 del matí. El govern autoritzarà a les farmàcies a elaborar tractaments hormonals per la menopausa si en un mes no han acabat els problemes de subministrament.
3: Des del mes de març, molts pacients tenen dificultats per trobar a les farmàcies tractaments hormonals contra la menopausa com l'Enzeto. Si aquesta situació no es reverteix en un mes, les farmàcies tindran aleshores llum verda per crear fórmules magistrals d'estradiol, que és l'hormona principal que porten aquests tractaments, i acabar així amb el desabastiment dels fàrmacs.
14: I us avança al matí. Els bombers només han reclamat el cost de 17 dels 23.000 rescats fets els últims 15 anys. Es tracta de casos innecessaris o d'imprudències flagrants. Montse Poblet.
9: Per aquests 17 rescats, els bombers han reclamat prop de 72.000 euros, però només han aconseguit cobrar-ne 11.000. Entre els rescats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha dos casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient es va fer el Moixeró. Malgrat que era març i la previsió meteorològica era molt adversa, els dos excursionistes només portaven roba lleugera, van pujar 2.000 metres i es van perdre. El reclamen 14.000 euros. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
14: I la crònica judicial d'avui té dues cites destacades. Declara davant del jutge el pare del nadó de Barcelona maltractat.
7: Sí, fa 6 mesos que el pare és a la presó després que el nadó fos ingressat a l'UCI amb senyals clares de maltractaments i d'agressió sexual. Els Mossos volen rastrejar els mòbils del pare i la mare, que segueix en llibertat, tot i estar investigada. La defensa d'ella al·lega que no podia controlar tot el que feia l'home.
14: I també avui s'acaba el judici contra els agents que van disparar a l'ull Roger Espanyol.
7: Sí, una última sessió amb la declaració dels 4 acusats, entre els quals l'escopeter que va disparar la bala de goma que li va buidar un ull a Espanyol. Després el judici quedarà vist per sentència.
14: I atenció si sou fans de la història de Thor. Thor, qui t'han mort? Mort és qui no parla. Sèrie a HBO Max de Carles Porta i també dels Javis.
15: Seran els productors encarregats de portar el cas a la ficció juntament amb els guionistes Eduard Sola de Casa en Flames i Fran Araujo, nominat a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante. De moment no hi ha detalls ni de qui formarà part del repartiment ni tampoc de quan es començarà a rodar.
14: I llum verda, la fusió entre Paramount i Warner Bros.
15: Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord entre les dues empreses i posa punt final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli. La fusió està prevista ara per al pròxim 6 d'octubre. Unirà dos dels grans estudis de Hollywood, agruparà plataformes com Paramount Plus i HBO Max i controlarà més d'una quarta part de la distribució cinematogràfica i més del 30% de les estrenes a taquilla.
14: I no marxem dels Estats Units perquè aquesta història també podria protagonitzar una sèrie.
22: És el cas de Krista Pike, que complia condemna a l'estat nord-americà de Tennessee per l'assassinat d'una companya d'estudis des de feia 30 anys. Doncs bé, aquesta nit hi havia programada la seva execució, la primera d'una dona en 200 anys en aquest estat. I la sorpresa és que sobreviscut no a un, sinó a dos intents. Li han administrat dues injeccions, suposadament letals, de penobarbital, i com que seguia en vida, s'ha suspès l'execució i ha estat traslladada a un hospital. El governador ha anunciat una investigació i la suspensió de les execucions pel que queda d'any.
14: Tornant a casa nostra, atenció als conductors i peatons perquè avui entren en vigor les noves mesures de la DGT.
22: Que afecten especialment els motoristes, hauran de portar calçat tancat i fora dels nuclis urbans, guants. La nova llei també habilita els motoristes perquè puguin circular pel voral en cas de congestió, però a Catalunya això no s'aplicarà. En cas de retenció, els cotxes hauran de deixar un carril lliure perquè hi passin els vehicles d'emergència.
14: I pels peatons també hi ha canvis en els semàfors. En té més detalls Maria Costa.
23: A partir d'ara, doncs, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona, que ha analitzat durant els últims mesos aquesta normativa, demana criteris clars per aplicar-la i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit i afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Assegura que a la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquest tipus i mig miler d'interseccions per bicicletes d'aquestes característiques. Segons han explicat a Catalunya Ràdio, ciutats com l'Hospitalet de Llobregat estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver tingut més temps. L'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
14: D'aquí uns minuts en parlarem a l'Àgora del Matí amb el periodista especialitzat Josep Lluís Merlos. I una altra previsió també per avui, els ministres d'Interior de la Unió Europea es reuneixen per tractar la crisi a Ceuta, tot després d'un informe d'Amnistia Internacional que denuncia tortures de militars espanyols a migrants.
22: El Ministeri de Defensa ha ordenat obrir una investigació sobre els fets i també ha demandat Pau Pérez Sala, el relator especial de Nacions Unides sobre la tortura. És també qui l'ha demanat. En declaracions al País, reclama que sigui efectiva i independent per unes acusacions que considera greus.
14: I al Teatre Nacional de Catalunya, Mercè Arànega comparteix escenari amb Rosa Renom i Marc Tarrida. És en el nou muntatge de Josep Maria Miró. El Cadell, Marta Vives.
0: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor, l'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El Cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. I sobre l'escenari tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró i una Mercè Arànega que quan surt a l'escenari omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
1: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates, potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure.
0: Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
14: I encara algun apunt més de música?

0: perquè ja coneixem la programació de la nova temporada de l'Auditori, que comença demà. Marc Ruiz.
1: L'Auditori ja ha venut un 25% més d'entrades per actuacions de l'OBC respecte a l'any passat. I els abonats es mantenen en prop dels 4.600. El director de l'Auditori, Víctor Medem, creu que una de les raons és la programació.
2: És el lloc ideal per aficionar-se al món simfònic, perquè som l'orquestra del país que et fa programes més variats.
1: Un exemple és el concert inaugural d'aquest cap de setmana amb la setena de Beethoven, el concert per a piano i orquestra número 2 de Chopin i el concertino per a orquestra de corda de Robert Gerhard. El compositor ballenc serà protagonista també aquesta temporada perquè es farà la primera bienal dedicada a Robert Gerhard. Aquesta temporada l'OBC completarà la integral dedicada a Ravel i arrencarà un nou projecte amb obres de Prokófiev. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui arrenca el festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès.
3: Segurament t'estimo, segurament t'estimo, si tu segurament m'estimes.
4: Els Amics de les Arts inauguren avui el festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès. Fins diumenge nens i famílies podran veure artistes com Miqui Núñez, Triquell en Bauca, la Ludwig Band i també la Colla Pirata, el Petit de Calaril, Renaldo i Clara i els Pets.
0: I atenció, perquè ja sabem qui serà la nova presentadora de La Turra, el videopodcast de 3CAT.
4: Serà la periodista Ona Falcó, que es posarà al capdavant de La Turra i substituirà Alba Riera. En una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio va avançar alguna novetat.
5: Entendrem el mateix esperit, doncs volem continuar tractant els debats que ens afecten des d'una mirada jove, amb aquesta vessant cultural, continuarem portant convidats, però sí que és veritat que hi haurà alguns canvis i de moment només puc anunciar-ne un. La primera novetat és que canviarem el set. Però a partir d'aquí no puc dir res més. Afortunadament compto amb un gran equip amb qui estem començant a teixir ja aquesta nova temporada i, per tant, sortiran coses molt xules.
0: S'emetrà al canal EVA de 3CAT. I pel que fa al trànsit, Mireia Sala?
6: Encara hi ha retencions a la 2 de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a la B23 del Papiol a Sant Feliu. Aquesta cua de la B23 també afecta la incorporació des de la P7 al Papiol. Retencions també a la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a la P7 de Mollet a Barberà. Al Montsià, un accident a la P7 a Amposta talla un carril en direcció a Tarragona.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest 1 d'octubre que ens deixa tres preguntes.
7: Primera.
0: Que 24 hores de votar els decrets d'habitatge no sapiguem què passarà? És perquè els partits calculen l'efecte de les mesures o el que calculen és l'impacte electoral que tindrà el seu vot?
7: Segona.
0: Que Gabriel Rufián desmenteixi Oriol Junqueras i no garanteixi el suport als decrets demostra la coherència social d'Esquerra o la desharmonia d'un partit que continua parlant amb dues veus, a Madrid i a Barcelona.
7: Tercera.
0: Que Rússia amenaci l'OTAN amb armament nuclear és la prova definitiva que estem enmig d'una nova guerra freda?
7: Al matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
8: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. Tudem un. Per la Sofia, veure i més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat per a Day One.
9: Catalunya Ràdio.
0: De seguida obrim l'àgora del matí, avui amb Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombart. Però abans...

0: és l'hora dels esports. El Barça goleja la Champions femenina 0-6 al camp de la Roma.
1: Tot això abans de rebre el Madrid diumenge a partir de les 5 de la tarda. Dos gols de Graham, dos de Pino, un de Payor, un d'Oladipo en pròpia porteria van completar la golejada blaugrana. Pere Romeu.
2: Veurem com arriba l'equip pel Real Madrid al clàssic a casa amb la nostra gent, que segur que volem jugar el millor futbol possible perquè no m'agradaria la nostra acció.
3: O Ronaldo não é o principal tema desta, de eu estar aqui. O principal tema de eu estar aqui é a Dinamarca e eu que sou selecionador nacional.
0: De la que sentiu és Cristiano Ronaldo, que ha obert un conflicte ja amb la selecció de Portugal.
1: Sí, sí, hi ha un conflicte molt obert. Es va queixar per no haver jugat cap minut a l'últim partit davant Noruega i el jugador es va negar a entrenar-se amb l'equip. Va decidir abandonar la concentració de Portugal, va marxar cap a casa en saber que tampoc jugaria contra Dinamarca. Les explicacions del seleccionador i del president de la Federació Portuguesa de Futbol no el van convèncer.
3: I disse al Cris que ho jugo.
4: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
3: En 3 dies, rarament el Cris jugava.
0: El Manchester City apel·larà a la sanció de la Premier League per irregularitats econòmiques.
1: La Premier considera que es van inflar els ingressos en 1.000 milions durant 9 temporades en operacions fraudulentes a través de contractes ficticis amb els seus patrocinadors. El City s'exposa a sancions com pèrdua de punts, pèrdua de títols i també importants multes econòmiques. Ferran Soriano és el CEO del City.
5: Tot el cas de la Premier contra nosaltres es basa en una falsa acusació, que és que el capital que els nostres propietaris van posar al club ens va arribar de forma secreta a través d'alguns patrocinadors d'Abu Dhabi. Això no és veritat, i és en el que es fonamenta aquesta teoria de la conspiració de la Premier.
1: Demà s'acaba el termini per apel·lar. Guardiola va emetre un comunicat en què diu que ara més que mai està al costat del City. L'Espart Girona, que queda fora de l'Eurolliga de bàsquet femenina, derrota davant el Konut de Turquia, 69-81. El Manresa, que perd en el seu debut a l'Eurocup de bàsquet, 93-78 a la pista del PAOK. El Barceloneta, nou campió de la Supercopa Europea masculina de waterpolo, va guanyar el Marsella 10-8. Debut en derrota al Granollers a la Lliga Europea d'handbol, 40-31 a la pista del Flensburg. I avui, final del Mundial de Clubs d'handbol a Egipte a partir de les 8, Barça vespre.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
8: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Per tu, que tornes de les teves classes de ceràmica. I per tu, que aquest any et toca ajudar-los amb la gramàtica. Gaudeix a Caprabo del filet de pollastre Eroski per 8 euros el quilo. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: Farem un espectacle que ens hem inventat.
11: El Mic i els seus amics tornen amb Mac Mac Mic, un espectacle de titelles. Amb una gira que passa per Barcelona, Terrassa, Tarragona, Badalona i Manresa.
12: Serà molt xulo!
11: I aquestes festes de Nadal t'esperen al Sant Andreu Teatre de Barcelona. Que hi voldràs anar?
10: Sí.
11: Entrades ja disponibles. Consulten la informació al web del Super 3.
13: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
14: Presó.
15: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 2:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: Un minut i tres quarts de nou del matí comença l'Agora al matí de Catalunya Ràdio, avui amb el periodista Jofre Llombart, amb la periodista d'Infolibre Marta Monforte, amb l'expresident d'Esquerra i director de Delfi Joan Puigcercós i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol.
0: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Agora?
14: El Pere s'ha saltat l'uniforme oficial de l'agorista del matí de Catalunya Ràdio. La Marta no ho sabem perquè està a Madrid, però el Jofre i el Joan han vingut amb una camisa de flors.
16: Semblen hawaians.
14: Sí. I el Pere ha optat per una samarreta que aboca els colors de la bandera republicana.
16: O com a mínim, si tens si la tens al cap, pots pensar-ho.
0: Sí, anava a dir això ara, jo crec que
17: la pregunta s'ha molta gent. Molt no, cap, eh?
0: Exacte.
16: Home, bueno, ara veia Joan. L'i groc. Ens falten unes maraques i ja està, tu i a mi.
0: Sí, però veient el temps que ve, no acabo d'entendre la camisa, Joan.
17: Bueno, home, escolta, aprofitem els últims dies de calor, no?
0: Molt bé. No sé si això anava també amb ironia pel govern de Pedro Sánchez o...
16: Sembla que no, que ha sigut una improvisació, no?
0: Val. Ara en parlarem. Però abans, vull parlar de circulació perquè avui entren en vigor unes noves mesures, normes, que han canviat el Reglament General de Circulació i és la modificació més important que s'ha fet en dècades. I hi ha canvis que afecten a molta gent i que no sé si sabrem i coneixem ara en detall. Josep Lluís Merlos, què tal? Bon dia, com estàs?
18: Bon dia i bona hora, què tal?
0: Per on comencem, a veure...
18: Doncs hem de començar per la filosofia d'aquest canvi, no? Per què arriba això, no? Sobretot el que es tracta és de prioritzar la baula més feble de tota la cadena de la mobilitat, és a dir, els col·lectius vulnerables. Ciclistes, els motoristes, els usuaris de vehicles de mobilitat personal i, evidentment, els vianants, no? Perquè tots som vianants en un moment o altre del dia, independentment de si ens desplacem o no amb alguna mena de mitjà mecanitzat. Comencem pels ciclistes, per exemple, no? Perquè són els canvis més importants que hi ha. Els ciclistes fins ara a la ciutat ocupaven el lateral dels carrils i els conductors ocupaven el centre, els conductors de cotxes ocupaven el centre dels carrers. Doncs bé, això ha canviat i ara els ciclistes podran ocupar el centre dels carrils i són els conductors dels cotxes els que s'hauran de moure i mantenir més distància. En carretera, per fer un avançament a un ciclista, caldrà reduir almenys 20 km per hora respecte del límit màxim de velocitat d'aquella via i deixar un metre i mig i canviar completament de carril si n'hi ha més d'un. És a dir, més protecció cap al ciclista.
0: I els motoristes...
18: Els motoristes, els grans canvis. Es regula la circulació pel voral dret en casos de congestió amb un màxim de 30 km per hora, però també s'endureixen les obligacions, com per exemple guants homologats, calçat tancat, i això portarà molta polèmica perquè no queda ben definit exactament què vol dir això de calçat tancat.
0: Està una clar, sandàlia, que, per exemple, sandàlies, per exemple?
18: Exacte. Aquest és el problema. Jo he fet la consulta a diversos advocats especialitzats en temes de mobilitat i diuen que com que la llei és una mica imprecisa, doncs clar, queda clar que si, per exemple, vas amb unes xancletes, no, evidentment que no, però i unes sandàlies? I quina mena de sandàlies?
0: Unes abarques?
18: Jo crec que això no. Jo crec que no, però ja. Clar, és que no està definit per la llei. I després un altre tema que hauran de dur els motoristes és també la necessitat de portar una armilla reflectant. Permanentment, no. A no ser que siguis un professional que utilitza aquesta moto per la seva feina, és a dir, un rider, no? un repartidor. Però la resta de motoristes també hauran de portar una armilla, no de manera permanent, però sí a l'equipament de la moto, com passa amb el cotxe. Quan se'ns espatlla el cotxe i hem de baixar i ens posem l'armilla, doncs en el cas dels motoristes també hauran de tenir aquesta armilla en el seu equipament.
0: També hi ha canvis amb el cinturó de seguretat.
18: Sí, desapareixen pràcticament totes les excepcions que hi havien. També els taxistes i professors d'autoescola ara hauran de portar sempre el cinturó de seguretat cordat. I només queda l'excepció, una excepció, que és la del personal sanitari en assistència dins d'una ambulància. Però la resta, sempre amb cinturó de seguretat.
0: Clar, tot això estem obligats a conèixer-ho, no? És a dir, estem obligats a consultar-ho i conèixer-ho. Però clar, si...
18: Està clar.
0: Sí, però molta gent això no ho sabrà. Per tant, ara vindrà aquell moment, no?, en què anirem veient com cauen multes perquè molta gent no ho sabia, no?
18: Sí, però és allò que diuen, que el desconeixement de la llei no eximeix del seu compliment, no? Sí, sí. El que passa és que per fer més gran el desgavell, jo estic bastant a favor de molts d'aquests canvis, sense que serveixi de precedent, però estic a favor de molts, no de tots, però de molts d'aquests canvis que imposa la DGT. El problema és que hi ha dues velocitats. Algunes normes entren en vigor a partir d'avui, però d'altres no entraran en vigor fins l'1 d'octubre del 2027, és a dir, hi haurà tot un any per començar a aplicar això. Per tant, imagino que el que hi haurà és merder garantit, perquè això val ara o valdrà d'aquí un any? Això entra en vigor avui o quan ho farà? És una mica estrany tot això, no? Per exemple, en el cas dels motoristes. En el cas dels motoristes, òbviament, el casc és obligatori en totes les condicions, però els usuaris de ciclomotor, que fins ara poden anar amb un casc no necessàriament homologat, però sí certificat, a partir de l'1 d'octubre hauran d'anar amb un casc homologat, definitivament. I què passa?
0: De l'any vinent, De l'any vinent, dius.
18: De l'any vinent.
0: Igual que, per tant, les xancletes també podem anar-hi aquest estiu encara, amb moto xancletes. No.
18: Això ja entra avui. Però serà un cacau, ja et dic. Escolta, concretament, vaig fer consultes al servei jurídic del RAC, que en saben molt d'això, no? I em van dir, és que no està ben definida. No està ben definida i, per tant, hi haurà problemes d'interpretació. Una xancleta, està clar. Una sandàlia, home, depèn de quina. Què vol dir que els ha tancat ara? També t'he de dir una cosa, Això que ens sembla tan nou, si repasses el reglament de general de circulació, en el seu moment, el codi ja deia que, per exemple, amb el cotxe tu no pots conduir amb xancletes. O sigui, ja et diu, el reglament ja et diu que has de conduir amb calçat tancat, ja t'ho deia abans, no? O sigui que, no ho sé, són canvis que són interessants.
0: Tampoc veig un policia parant-te i mirant-te els peus.
18: Exacte, aquesta és una altra.
0: Aquesta és l'altra.
18: No, però potser si tu t'han aturat per mirar si portes la ITV o per fer-te un control d'alcoholèmia o el que sigui, i a sobre veuen que vas amb un calçat inadequat per conduir, doncs la multa encara pot ser més greu, no?
0: Sí, sí. Jofre.
16: Hola, ara sí.
18: Bon dia, Jofre.
16: Bon dia, què tal, Merlos? Encantat d'escoltar-te. Pensava que anem a comentar el gran premi de la setmana passada, el de la que ve, però ja trobarem un altre moment. Aviam, aquí, com sempre passa amb el trànsit, i per cert, felicitats per tractar el tema, perquè quan jo treballava en una ràdio, una de les coses que vaig aprendre és, això també va per tu, Ricard, a la teva audiència pot ser del Barça, del Madrid, d'esquerres, de dretes, indepe, no indepe, però tots tenen una cosa en comú, que tard o d'hora són o vianants o conductors, i la ràdio al cotxe és aquell element, és a dir, la ràdio és el mitjà de referència pels conductors, és l'únic mitjà en què la ràdio és el número 1, la resta és la tele o el que sigui, no? Per tant, una salutació a tots els conductors que ens estan escoltant en aquest moment. El problema d'aquestes normatives és quan no són clares. Això de la sabata tancada o no sabata tancada, tens molt clar que no és una sabata tancada, una hawaiana d'aquestes, tens molt clar que és una sabata tancada, una bota, un allò, però no tens clar l'intermedi, no? Una cosa que va lligada per damunt del turmell, ho és o no ho és. Segona qüestió, comentari anticunyat. Els ciclistes mereixen tot el respecte i tota la seguretat del món. Són el vulnerable de la calçada, per entendre'ns. Són l'element vulnerable. Entre un cotxe, un camió...
0: Permetre que els ciclistes circulin en sentit contrari pels carrers d'una sola direcció i que tenen velocitat limitada de 30 km per hora, jo no sé si això els fa encara més vulnerables, perquè és que això la gent...
18: Per mi sí.
0: Clar.
18: Per mi és un error. Això
0: és un error.
18: Espera, Ricard, vols una cosa més greu?
0: Sí.
18: La norma diu això. A alguns ajuntaments, atenció, diu, alguns ajuntaments podran permetre que els ciclistes circulin en sentit contrari. Podran permetre.
0: És a dir, a Sabadell sí, a Terrassa no, per exemple.
18: I tu vas tan tranquil conduint i de cop i volta et surt un tio amb una bicicleta de cara que dius, pel bé del ciclista, aquesta ambigüetat per mi és terrorífica.
0: Sí, no ajuda.
18: Per mi és terrorífica. No, i una altra ambigüetat també. La possibilitat que ara els motoristes puguem circular això pel voral dret en casos de congestió. Aviam, els que anem amb moto i que alguna vegada hem anat pel voral...
0: Com? Això no ho sabia. A veure, pel voral dret?
16: Sí, ho ha dit. Sí, sí.
18: regula la circulació pel voral dret en casos de congestió. Per exemple, tu entres a Barcelona i hi ha el clàssic tap a la Diagonal o a la Meridiana, no? Doncs bé, si la circulació està aturada, atenció, no s'hi va lenta. La norma diu que si el trànsit està aturat, podrà circular pel voral dret en casos de congestió a un màxim de 30 km per hora. Però atenció, atenció. A tots els vorals, no, només els que estigui indicat que es pot fer. I quina serà la indicació? Quina és la senyalització? Jo ara mateix no la tinc clara i vaig amb moto cada dia. I de vegades vaig pel voral, ho reconec. Però, per mi, autoritzar això, i en aquest sentit també, i sense que serveixi de precedent una vegada més, estic d'acord amb el Servei Català del Trànsit, això sí que és notícia, estic d'acord amb el Servei Català del Trànsit de no autoritzar-ho a Catalunya. Atenció, a Catalunya això no s'autoritza. Compte, compte amb això. I trobo que fan bé, perquè sabeu com estan de bruts els vorals de les carreteres i de les autopistes? Si ens queixem moltes vegades que la carretera, que la calçada no està ben mantinguda, que hi ha forats, que hi ha esquerdes, que hi ha sots, imagineu-vos com estan els vorals en un país on tenim tendència a ser poc civilitzats. Quantes vegades no veiem la gent que llença coses per la finestra als vorals i així estan, o restes de pneumàtic, o senzillament forats, sots. És molt perillós anar pel voral amb moto. Per què? Perquè els vorals no estan bé i perquè en un moment donat un cotxe pot decidir que també s'aparta el voral pel que sigui, perquè doncs, s'ha espatllat o perquè té una necessitat personal que l'obliga a retirar-se. Per tant, per mi aquesta norma és una salvatjada, com la de permetre les bicicletes. És una opinió personal, però és una opinió personal d'una persona que va amb moto i que va amb bicicleta també, i que jo no hi estic d'acord. Considero que si justament la filosofia d'aquests canvis rau a protegir els elements més febles de tota la vàlvula més feble de tota la cadena de la mobilitat, i com bé diu el Jofre, i això comença pel vianant, perquè tots som vianants en un moment o altre del dia, a mi això em sembla un contrasentit. Sí. Però en general estic d'acord, en general, però aquests casos concrets no hi estic d'acord.
0: Ha de ser clar, és que la norma, si no és clara, és un entre
18: no
0: tots els dubtes, clar,
18: no
0: Jofre.
18: Mira, per exemple, les motos, ara serà obligatori anar amb guants a vies interurbanes. Escolta'm, i a la ciutat no? Si et fots de cap a la ciutat i et cremes les mans, perquè et cremes les mans és igual de perillós que si vas per una via interurbana, d'acord? Vas a més velocitat a la via interurbana i, per tant, et pot fer més mal. Però casc homologat, no únicament certificat, però què vol dir això? Què vol dir això? Perquè la gent no tu li dones un casc i la gent majoritàriament no et sabrà diferenciar entre un casc homologat i un casc certificat.
0: Sí.
18: Per tant, penso que aquí falta claretat en l'explicació d'això.
0: Jofre, deies...
16: No, només afegir una cosa. És un dels canvis més importants en normatives de trànsit d'ençà de l'entrada del carnet per punts. La diferència està...
18: El més gran en 20 anys, Jofre. El més gran en 20 anys.
16: Doncs ara bé, està pensat en la... perdoneu l'expressió, en la nova mobilitat. És a dir, el que va incorporar fa 20 anys estava pensat en el cotxe, sobretot. Era quan s'introduïa el...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Esplugues FM.
1: Són les 9 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfuster@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
4: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
3: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
4: Els dilluns de 19 a 21 hores.
3: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
5: Hola, soc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
6: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
7: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte, 3 d'octubre, al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà Ballaruca, i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma codetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrela't. Festival Arrela't d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Hola, bon dia. A l'entrevista d'avui us parlarem del Circus Mundial Intergaláctico, de Casper 3P2 o Cito, d'un ratolí que parla, de la Carmen, de l'Estrella Luna, tot un seguit de personatges que entren i surten en escena com si es tractés d'un circ. Parlarem del llibre Carmen i la croqueta 111, amb en Juanjo Bofill. Però qui és en Juanjo Bofill? És un veí d'aquí d'Esplugues. I ens explicarà ell qui és la Carmen, tots aquests personatges, i evidentment parlarem d'en Juanjo Bofill. Bon dia, Juanjo, i benvingut.
2: Hola, bon dia.
1: En Juanjo ja el coneixem, va estar amb nosaltres quan vam parlar de l'associació dels Amics del Camino de Santiago d'aquí d'Esplugues de Llobregat, però el vam conèixer i vam dir, aquesta persona és molt interessant. Ens va parlar de com ell vas apuntant el camí amb una llibreta i els dibuixos que vas fent, que me'ls va ensenyar i són realment impressionants. I això ens va portar a que en Juanjo ha escrit un llibre que es diu Carmen i la croqueta 111. Un llibre escrit i també les il·lustracions
2: sí,
1: són teves.
2: També són meves les il·lustracions.
1: Primer m'agradaria parlar una mica de qui és en Juanjo i com arribes aquí a Esplugues.
2: Bueno, nosaltres vam vindre a Esplugues ja fa més de quasi 50 anys, i quan ens vam casar, o sigui, no a Barcelona, en aquell moment, ara parlen de la crisi de la vivenda, però era el mateix, i vam trobar un pis de lloguer aquí a Esplugues, i llavors vam vindre a Esplugues, que era un poble que el coneixíem de passar per la carretera nacional, i la veritat no ens agradava gaire aquest poble, però quan hem arribat a aquest poble, la veritat és que, bueno, les meves filles s'han quedat aquí, nosaltres tota la vida el portem aquí, i no em canviaria per res del món, i així vam arribar a Esplugues.
1: Què és el que menys et va agradar d'Esplugues? Perquè diu, no ens agradava gaire Esplugues, però t'hi vas quedar? O què és el que després et va enamorar d'Esplugues quan la vas conèixer?
2: Bueno, nosaltres vam arribar aquí una mica pel preu dels pisos, que llavors eren molt més baratos que a Barcelona. I ens vam trobar un poble que era poble, amb molta vida de poble, que teníem la muntanya al costat, que estava molt ben comunicat en aquell moment, i la veritat és que la vida era molt còmoda aquí. Després teníem els dos col·legis, o sigui, tot es va fer molt fàcil la vida aquí. I ens vam adonar que la vida a Esplugues, no m'agrada dir-ho perquè s'ho pujaran els preus dels pisos una altra vegada, però és molt millor que Barcelona. I per això nosaltres estem tan feliços aquí a Esplugues.
1: Quan obrim el llibre, a la contraportada de l'inici, no al final, ens diu que als 12 anys va cobrar 25 pessetes com a pallasso en un circ callejero.
2: Bueno, sí. Aquesta és una anècdota per... Jo vaig escriure el llibre aquest i fa referència a un circ, no? Però
1: sí.
2: Als 12 anys va arribar... Nosaltres estiuejàvem a Corbera de Llobregat i bueno, una vegada va arribar una mena de camió que s'obria la part de darrere i es convertia en un teatre. I allà la gent feien actuacions d'equilibristes, o sigui, era un minicirc. Hi havia una noia que era pallassa i em va treure a actuar amb ella. Llavors feia un truc i em va dir com que la tenia d'ajudar per fer una mica el truco perquè no es veiés el truco, i bueno, el van fer, ens van aplaudir molt i em va pagar 25 pessetes, que va ser el primer sou de la meva vida.
1: I això et va marcar?
2: Bueno, sí, jo sempre he dit que jo el primer treball que vaig tindre va ser de pallasso amb ella, o sigui que d'alguna manera m'ha marcat. Quan em pregunten, doncs dic, jo la primera feina que vaig tindre va ser de pallasso.
1: I a la vida real, de què has treballat?
2: Bueno, jo soc dissenyador industrial i vaig treballar tota la vida amb una multinacional aquí a Barcelona que fa cotxes i que està a Martorell, o sigui, tothom sap el nom, I tota la vida vaig començar, pues, pràcticament jo era delineant, després vaig estudiar la carrera dintre de la treballant a l'empresa, i tota la meva vida professional, pues, ha estat pràcticament al Departament de Formació. I els últims 20 anys, pues, portava, a més de molts temes de formació a distància i això, eventos, eh? I fèiem un concurs per la gent de tot el món i muntaven conferències també perquè pels importadors i o sigui, la veritat era que era una vida molt excitant. També era
1: intensa?
2: Com molt intensa era, i la veritat és que també era com una mena de circ, perquè quan montes un evento és com quan arribes al poble, puixes la carpa, es fan totes les actuacions i després rum, tot se'n va i s'acaba i comença de zero una altra vegada. I és una vida que a mi, o sigui, jo he disfrutat molt amb la feina.
1: I com en el circ, és una feina trepidant, que a vegades que s'ha d'improvisar moltes vegades perquè passen coses increïbles que no són previsibles, com passen al circ també, o sigui que la teva vida ha sigut també...
2: La veritat, el més... Tens de prendre decisions molt ràpides en cada moment, tens de... després també, o sigui, tens d'anar molt en compte amb els gastos que es fan dintre de... per no anar-se'n del pressupost, és, o sigui, tot, que estigui tothom content, que estigui tothom feliç, o sigui, tens de, donar de menjar a gent de tot el món i tens d'escollir uns menús que serveixin per tots, o sigui, tens de equilibrar totes les presentacions que fa la gent perquè estiguin a temps, o sigui, és una feina molt... I bueno, i després nosaltres que portaven cotxes i portaven moltes coses que es tenien d'ensenyar, pues també, o sigui, que tot estigués a punt era una cosa molt excitant.
1: Anem a parlar del llibre, perquè explica'm què és el Circus Universal Intergaláctico.
2: Bueno, la història del llibre, en realitat és un llibre pràcticament autobiogràfico, perquè aquest llibre, o sigui, jo amb als 13 anys el meu germà gran que era tremendo, pues, el feien fora de tots els col·legis i llavors els meus pares el van portar intern en un col·legi aquí a Sant Feliu del Llobregat, i perquè no n'és sol el meu germà, pues, em van portar a mi al circ, al col·legi aquest. Bueno, pues, el meu germà als 3 mesos el van expulsar del col·le i jo em vaig quedar amb el col·le intern 3 anys. O sigui, i la meva mare sempre tenia aquesta pena de que m'havia enviat al col·le i jo m'havia quedat al col·le intern, i ella estava amb la pena aquesta de... Ostres, i ella patia molt perquè jo estava allà i jo era l'home més feliç del món, perquè als 13 anys, quan no tens els pares que estan tot el dia, estudia, fes això, fes l'altre, ets el tio més feliç del món. I allà teníem una pandilla de gent que s'ho passava en pipa i tot era molt divertit al col·le. I aquest llibre, pues, una mica, és la història aquesta. Comença amb el rapte d'un nen, que una noia que viu amb 3 fills, i venen uns senyors que s'emporten el nen a treballar a un circ que hi ha amb un asteroide perdut per l'univers, i llavors la dona aquesta, que es veu sense el fill, pues, comença a fer-se d'amics i de gent coneguda i forma un equip per anar a buscar el seu fill. I és una aventura darrere de l'altra, i per anar a la búsqueda del seu fill, que és Ranita. I en aquest cas, pues, el Ranita era jo i la Carmen, que era la meva mare.
1: Com ho fas per fer passar un cotxe volador per una tanca publicitària i que canviï de planeta?
2: Bueno, això és la màgia que té... Quan estàs escrivint, o sigui, tu ets l'amo de tot el que passa. I llavors tu tens a les mans... O sigui, la teva imaginació és infinita. I tot el que tu vulguis ho pots fer. Igual que fas que la gent pugui anar a la Lluna i caminar per la Lluna tranquil·lament, i pots fer, pues, que es moguin d'un planeta per... I una mica és el que fem amb la ment. O sigui, nosaltres amb la nostra ment podem anar on vulguem i podem fer el que es vulgui. I llavors una mica el llibre té això, que pots canviar de països, de mons, i tot viatjant, en aquest cas, viatjant amb un Zeppelin, que a més es diu Mercurio, el Zeppelin, com la meva primera moto que vas tindre, la Mercurio, no? I coses d'aquestes, al final és tot, la gent que em coneix i ha llegit el llibre, pues, troba moltes referències de la meva vida i de les coses que... I el que no, pues, és, pel que no em coneix, o sigui, és un llibre, pues, molt entretingut i li sorprèn, pues, totes les coses aquestes que estan passant durant tota aquesta aventura.
1: La vida seria com un circ, oi?
2: Bueno, jo penso que la vida és una mica un circ. O sigui, comencem cada matí, tenim de muntar la paradeta, i bueno, tenim de sortir a actuar, i després el dia següent, pues, tot s'ha acabat i sembla que queda aquest buit, però que de seguida l'omplim amb el que ve el dia següent. Jo, la vida del circ, la veritat, a vegades sembla una mica depriment, però, bueno, jo crec que el que viu el circ no surt del circ. O sigui, vius que ho viu molt intensament.
1: Tu vius intensament el tema de l'escriptura, de relatar?
2: Jo vic intensament tot el que faig en la meva vida. O sigui, m'agrada molt escriure, m'agrada molt dibuixar, m'agrada molt pintar, m'agrada molt anar en bici, m'agrada molt viatjar, m'agrada molt estar amb els meus nets. O sigui, però jo disfruto molt de la vida i la veritat és que em sento una persona envejada, perquè la gent pensa que ostres, tu sí que ho tens bé, però no, portem una vida normal, l'únic que disfrutem de cada dia, de tot el que passa, i jo crec que és una forma de plantejar-se la vida.
1: Perquè tu quan vas començar a escriure? Des de sempre?
2: Bueno, jo per feina, pues, clar, tenia que escriure molt, però...
1: De manera creativa. Jo, a
2: la feina sempre explicava aventures, perquè jo era el més vell els últims anys, era el més vell i coneixia la història de moltíssimes coses. I em deien, Juanjo, tens d'escriure un llibre. Quan em vaig jubilar, el primer que vaig fer, vaig dir, ara tinc temps, ara escriure el llibre.

0: tens de parar, reflexionar. Avui he portat aquí, o sigui, el que és la línia temporal de tot el llibre, per tindre un esquema, perquè no se't passi una cosa, perquè tot tingui una coherència i una línia, eh? Però, o sigui, al principi, o sigui, anaven sortint coses, coses que després treus, coses que afegeixes, però, o sigui, el llibre va ser un procés bastant ràpid. En un mig any el tenia escrit i després altre mig any per poder editar-lo, que això és una altra aventura.
1: Perquè ja suposo que les històries les tenies sempre en el cap, perquè no et conec, eh? Però crec que és una persona que sempre està pensant.
0: Sí, sí? Mira, sempre, saps el que passa? Que sempre hi ha històries i després, o sigui, com conec a moltes persones, moltes vegades se'm converteixen en personatges. O sigui, agafo d'aquí, agafo allà, i pum, de 4 o 5 persones que conec, faig un personatge. De 4 o 5 puestos que conec, faig un espai per estar. I em costa, o sigui, la veritat és que jo, per exemple, soc... amb els meus nets li explico contes i vaig improvisant sobre la marxa i vaig explicant-li historietes i és això, eh? Que sobre la marxa, pum, pum, pum, vas filant una cosa amb l'altra i, bueno, i surt un argument i surt d'aquestes coses. Però m'agrada molt escriure, eh?
1: En el llibre dius: dedicat als meus 4 nets, Gabriel, Mateo, Andrés i Bruno, fans de les meves històries.
0: Sí, bueno, el que t'explicava, aquestes sí, sí, historietes que els explico amb ells, home, són historietes més del senyor Gafotas d'un grup de nens que van també a atrapar dolents i coses d'aquestes i també van amb una mena de vehicle que s'han fet ells i que poden dormir dintre, és com una mena d'autocaravana especial i coses d'aquestes, i jo, bueno, van per... i ells mateixos, pues ara passa això, i ara passa això, i llavors pues seguim la línia per on en duen. Llavors, per exemple, els contes que li explico, l'arma que fan servir els héroes aquests, que són ells mateixos, és el rayo rísico, que amb això disparen i la gent es peta de riure i llavors no poden fer res perquè estan rient tant que es queden paralitzats.
1: Perquè la veritat és que quan vaig començar a llegir el llibre vaig pensar: em aniré anotant terminologies que són totalment inventades per tu i que fan riure molt.
0: Bueno, sí.
1: Sí, t'inventes paraules.
0: Eh?
1: T'inventes paraules.
0: Sí, bueno, a vegades és que ja, per dir coses... A vegades, si no trobes la paraula, pues,
1: te l'has d'inventar.
0: Te la inventes.
1: És molt divertit, perquè ja ho diu el llibre, una novel·la fantàstica d'aventures per joves i els que se senten joves. Mm-hmm. I la veritat és que enganxa molt. Vas llegint, són capítols que vas llegint i la veritat és que t'enganxa molt.
0: Sí.
1: I això del Casper 3P2...
0: 3P2. És que... quan les llegeixes, em feia gràcia perquè els nanos, quan qualsevol cosa que és una mica escatològica, els fa molta gràcia.
1: Sí.
0: Llavors has dit, si ho dius Casper 3P2, són així 3P2 i jajaja, ja, eh? I en realitat és, quan a vegades poses un nom així en clau per nomenar un planeta, pues trobes que, ostres, un nom que fas un acudit. I...
1: perquè la cultura catalana són molt escatològics i de fer referències
0: a
1: aquests temes,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Vull dir que...
0: No.
1: I en Ramon per què parla?
0: Bueno, ara això es té de llegir el llibre.
1: S'ha de llegir el llibre, sí.
0: Sí, és un ratolí que parla, en realitat, perquè, mira, aquest personatge està inspirat, no té res a veure, però amb el llibre del Sam Savage, el Firmin, que és una rata que viu a una biblioteca i que es menja tots els llibres i va prenent tot el que es menja. I em va fer molta gràcia i encara que a mi no m'agraden els ratolins i les rates i tot això, però trobava que aquest personatge podria encaixar com algú, un ser que parlava i que... acapara l'atracció de la resta. I al final, bueno, no vull desvelar com acaba, perquè millor que
1: el llegim.
0: Sí.
1: Que, per cert, està editat per Círculo Rojo Editorial.
0: Sí.
1: On el podrien trobar, aquest llibre? A la llibreria Esplugues?
0: Mira, aquí el tenen aquí enfront a la Cuca de Llum.
1: Sí,
0: que està al número

0: Sí, a la banda d'avent, sí.
1: Pues, aquí el tenen. I si algú el vol baixar-lo en format d'e-book, està a Amazon.
0: Val.
1: O sigui que...
0: Juanjo, el llibre el vas fer pensant amb els teus nets o ja eren relats que tu tenies? I...
1: No. O sigui, ja et dic, o sigui, va sortir com va sortir i sí que pensava amb els meus nets. Per això, o sigui, he fet, els capítols són curts, sí, i després sempre fico els dibuixos, que és com una mena de per parar una miqueta perquè la lectura no es faci tan farragosa.
0: Són molt macos, tots ells. Som, aquest Sidecar, que quantes persones has posat al Sidecar?
1: Bueno, la veritat és que nosaltres vam tindre una vespa un estiu i anaven quatre a la vespa per anar a la discoteca, l'agafaven, sí, i anaven quatre a la vespa aquella. O sigui, la vespa dona molt de sí. O sigui,
0: i els 600 també.
1: I els 600 també. Els 600
0: i que hi havia
1: també
0: molta gent.
1: Molta gent, molta gent.
0: Ara se m'ha anat al cap. Li anava a preguntar una altra cosa amb referència amb totes... Ah, sí, ara m'he recordat. Tots aquests dibuixos que hi ha en el llibre, que són a llapis, diguem-ne, a negre, diguem-ne...
1: Sí, sí.
0: Tu els has fet amb color o són
1: no,
0: fets
1: mira,
0: a...
1: Jo sempre, quan vaig a parlar del llibre, porto aquest altre llibre...
0: Sí.
1: Que és tot el procés creatiu dels dibuixos
0: ara
1: del llibre.
0: Ara li farem fotos a alguna pàgina
1: procés,
0: i ho penjarem a Instagram.
1: El procés creatiu, i al final tinc els originals d'aquests dibuixos. Al final són dibuixos fets a plomilla, que estan fets a plomilla, i amb un tamany d'una tarxa de...
0: O sigui, d'un din a 4.
1: No, bueno, és el dibuixet aquest, que és com una postal.
0: Ah, sí, val.
1: O sigui, són molt petits, O sigui, i la idea, o sigui, també a mi m'agrada treballar una mica, estic molt, molt a gust quan treballo un plan miniaturista, o sigui, treballar el detallet i cosetes així.
0: Es nota, i també amb els dibuixos que fas del Camino.
1: Sí, bueno, aquests dibuixos estan en blanc i negre, sobretot per abaratir el preu del llibre. Perquè,
0: per
1: clar,
0: això t'ho he preguntat, que perquè, si els originals
1: sí,
0: eren de color, no?
1: Sí, sí, o sigui, no? si hagués sigut en color, doncs haguéssim fet algú més... Però clar, l'important era treure... A mi em feia molta gràcia és poder editar un llibre i que sortís un llibre. És una aventura que crec que no repetiré, perquè costa molt, molt treball i cèntims autoeditar un llibre.
0: Parlem d'aquesta part, com ho has fet? Autoeditatge, ja m'ho has dit.
1: És autoeditatge, sí. Perquè,
0: la Círculo Rojo Editorial et posa algun mitjà?
1: Bueno, posa tot. O sigui, jo quan vaig arribar vaig escriure aquesta gent, el bo que... Ja vaig enviar el que era el boceto del llibre. Llavors, ells ja em van tornar una carta, l'havien llegit i l'havien analitzat, i em recomanaven que l'edités, i també em recomanaven, clar, fer una correcció ortolingüística.
0: I també una mica d'estil,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, d'estil, sí. No toquen molt l'estil, però sí que hi ha coses, sobretot, de puntuació, de negrites, de coses d'aquestes, que ells, o sigui, ho fan per la RAE. I després, pues, et posen totes les facilitats per lo que és l'edició, o sigui...
0: Però tu has d'avançar els diners, oi?
1: Bueno, sí, clar. Tu pagues una part i, bueno, són tres plaços que fas. Un quan decideixes que vas a fer el llibre, després ja envies tot el material, envies els dibuixos, et col·loquen tot el dibuix, fas la revisió, fas dues revisions, i quan has fet les dues revisions ja fan l'edició final. Llavors demanes els llibres que vols, en funció, hi ha una part que es fixa i una en funció dels llibres que...
0: Quants n'has tingut que fer?
1: Pues jo vaig fer, pots fer a partir de 50 llibres o 100 llibres, no tens que fer edicions molt, molt grans. Jo, com hi havia molt, tenia molts admiradors, em vaig fer 200 llibres.
0: Està bé.
1: I bueno, i la veritat és que pràcticament, o sigui, el vaig vendre entre els amics que em van ajudar molt, o sigui, va ser com un mecenatge d'aquests, eh? I van comprar el llibre, i amb això vaig recuperar el que és la inversió que vaig fer amb l'autoedició. Però clar, si tu tens d'anar a editorial, és complicat, és un tema molt complicat, i jo, que ho faig com a hobby, com divertimento, o sigui, crec que els pròxims llibres, o sigui, faré, o sigui, els editaré, pues, o a través d'Amazon o una cosa més senzilleta.
0: Hi ha un escriptor d'aquí d'Esplugues, que ja li vam fer l'entrevista fa temps, que el seu primer llibre ho ha fet per Amazon, i crec que el segon, que deu estar a punt, perquè em va dir que el tindria per l'abril, ja hem passat a l'abril i encara no m'ha dit res, que també em va dir que ho faria per Amazon perquè el demanes i tanta comanda i ja li arriba la persona interessada, sí. I no s'ha de complicar tant la vida. Com en el teu cas.
1: Però bueno, jo, si em dediqués professionalment a això, doncs pues, clar, em moria, però o sea, és que toco tantes coses que al final dius, ostres, a vegades dius, tinc de treure hobbies de sobre i dedicar-me a una cosa, només a una cosa.
0: Al principi de tot ens has dit que havies fet un curs d'escriptura, on el vas fer?
1: Bueno, per internet. O sigui, un d'aquests de... O sigui, estan molt bé, perquè, o sigui, et donen moltes idees, sobretot per seguir aquest fil argumental i que després la història... O sigui, perquè si no, comences a escriure i se te'n van personatges, aquí passa una història i no la remates, tens de rematar-la en un puesto del llibre i no acabes i perds el fil i es queda com sense final. I amb el curs aquest, o sigui, donen unes pautes, perquè tu escriguis i sàpigues desenvolupar un personatge i tot, i està molt bé, és molt, molt, molt senzill i molt barat, perquè jo el faig amb Domestika, que és una d'això de cursos, i la veritat és que em va anar molt bé.
0: Ets un gran lector?
1: Jo, sí.
0: Llegeixes molt?
1: Molt, molt, molt, molt. Sí? És que m'agrada molt llegir.
0: De sempre?
1: Sí, sempre, sempre, sempre. I llegeixo de tot, o sigui, m'agrada molt llegir.
0: Què ens recomanaries? Un llibre que et vingui ara mateix al cap? No et preguntaré quin llibre estàs llegint ara, perquè a vegades això...
1: Ostres!
0: O algun llibre que et vingui ara al cap.
1: Ui.
0: Ara li faig un exercici.
1: Jo, mira, jo...
0: No preparat.
1: De Mark Twain, o sigui... Qualsevol es pot llegir, o sigui, són superactuals, són superdivertits, i són llibres que estan molt, molt bé. El Julio Verne, que sembla que és antic, ostres, pues, té molta actualitat i és també un llibre. I un llibre, ostres, que ara vaig llegir fa poc i em va agradar molt, és el Cròniques Marcianes, que és un llibre dels anys 50, i parla del futur, de la gent que se'n va a Mart a viure, i són historietes cada capítol, i està molt, molt, molt, molt entretingut també.
0: Doncs a mi el que em resta és recomanar la lectura d'aquest llibre d'en Juanjo Bofill, Carmen i la croqueta 111, que el teniu a disposició a la Cuca de Llum, que està aquí al carrer Àngel Guimarà
1: 32,
0: val, perquè la vens és el 29.
1: Sí.
0: I no sé, Juanco, si voldries afegir alguna cosa més?
1: Bueno, pues els agraïments que tinc i les dedicatòries al llibre, pues que, sí, perquè són gent que en tota la meva vida, pues, m'ha ajudat, i gràcies a aquesta gent, pues, pues el llibre existeix.
0: A l'Araceli.
1: L'Araceli és la que me'l corregeix. Jo faig moltes faltes d'ortografia i ella és molt, té molta cura amb aquestes coses, i li passo amb ella, i aquesta feina que és molt farragosa per mi, perquè clar, si escrius ràpid, jo tot ho escric a mà i després ho passo a l'ordinador. I aquesta feina de corregir les faltes d'ortografia, pues, m'ho fa molt, molt bé. I les puntuacions i coses d'aquestes.
0: perquè a l'inici del llibre, en els agraïments, dius que el llibre el vas acabar el 21 del 12 del 21.
1: Sí, sí, sí. I és una dada que, a més, té molts uns, i el 111 és un número que té una mena de cosa màgica.
0: Numerològicament, l'1 és a l'inici.
1: Sí.
0: I el... És l'1, és a l'inici.
1: Sí, sí, sí. I bueno, i a mi el 111 que surt aquí també, per mi era un número que tenia molta... Era molt bo, perquè jo una temporada que vaig estar treballant a SEAT de venedor, era el número 111. I cada vegada que feia un pedido, que era quan deies, ostres, quina alegria que faig un pedido, començava ficant el 111. I era com el moment de... Oh, per fi, de glòria.
0: I que els uns t'han acompanyat sempre com a número de venedor i després amb aquest llibre.
1: Bueno, aquest llibre ve una mica, és homenatge a aquest número que em va donar tantes alegries.
0: I a més el 2021, diguem-ne, que estàvem al centre de la Covid, havíem passat aquell 2020 fatídic.
1: Havíem, sí, sí.
0: El 21 va ser una miqueta més...
1: El 21 va ser la remuntada, sí, estàvem una mica així tots.
0: I el vas escriure en època de Covid, el llibre?
1: Bueno,
0: o sigui, el 2020 et va donar per escriure o ja el tenia?
1: Vaig fer tota la preparació i tot el... Vaig anar mentalitzant que tenia d'escriure, que tenia de sortir el llibre. Jo em vaig jubilar el 20, i tot aquest període va ser de dir, tinc d'escriure un llibre i a veure com ho faig. I va ser...
0: O sigui, que va anar tot encadenat, jubilació,
1: sí, sí, sí,
0: l'arribada,
1: sí, sí,
0: de la,
1: sí, sí,
0: Covid...
1: Sí, sí, sí. I ara... Tot ho prenc amb molta més calma. Ara vaig acabar el llibre aquest de l'any 22 del Camí de Santiago amb tots els dibuixets i totes les historietes. Ara faré un de contes per adults, de més, però d'historietes molt curtetes, i faré un recull de historietes.
0: O sigui que et tornarem a tenir aquí un altre dia, eh?
1: Sí, no, sí. Jo quan el tingui i ja us ho passaré perquè el conegueu.
0: Jo d'aquest llibre em quedo amb diverses coses, però em quedo amb la pàgina 48, que és Estrellita Luna, que és l'astrònoma, perquè l'has dibuixada amb una tendresa.
1: Sí, sí, l'Estrellita Luna. És que és així, el personatge és un personatge molt, molt tendre.
0: Molt tendre,
1: sí, sí, sí. Sí, sí, sí, és una... És astrònoma i astròloga i a més treballa en un observatori que, si el veus, és igual que l'Observatori Fabra, però aquest està dalt del Monte Cucurucho, i allà és on van a veure-la i a conèixer-la perquè busqui el planeta que tots han portat el nen. Però es dona que aquesta noia està enamorada d'un noi que viu a la Lluna. I, bueno, i es veuen, el de la Lluna amb un catalejo veu, sí, l'Estrellita, i l'Estrellita el veu amb ell amb un...
0: A més, és molt maco com l'Estrellita li explica a la Carmen, és a la Carmen que li explica com veu,
1: sí,
0: amb aquest personatge,
1: sí, sí,
0: i
1: sí,
0: li explica per què es diu el Monte Cucurucho.
1: Sí.
0: Ho heu de llegir, perquè és tot molt tendre, tot té la seva lògica, però al mateix temps de tenir la seva lògica és una fantasia fantàstica.
1: Sí, sí.
0: És tot, no és gens recargolat, és una lectura que no és un circ en realitat, no? Perquè és tot com molt rodó.
1: Sí, bueno, és una aventura, és una búsqueda, és el viatge, és un viatge d'anar a buscar amb un nen, i és la història, és el viatge, com se'n van afegint personatges al viatge aquell, com van trobant a gent que els ajudarà, etcètera, etcètera. Jo crec que...
0: I finalment, la teva mare va estar contenta de que anessis a l'internat de Sant Feliu?
1: No, ho portava... No,
0: ho portava malament?
1: Ho portava,
0: pobra... Però va sortir, vas
1: sí,
0: estar content.
1: Sí, i tant, i a més... I allà sí que ho sabia, que jo era molt feliç allà, però jo sempre tenia la pena aquesta de que, ostres, aquest Juanjo l'ho portat a l'internat de Sant Feliu, que era la bomba, jo.
0: És com una anècdota que tinc d'una amiga que va anar a portar el seu germà al dentista i el seu germà cridava molt perquè tenia molta por. I el dentista li va dir, ja veuràs com no passa res. Diu, vine, ara veuràs la teva germana, que era la meva amiga. I la va sentar en una altra cadira i li va arrencar amb ella un caixet. Li va dir, veus com no passa res?
1: Sí.
0: Et van portar amb una escola d'internat i tu no eres qui tenia que anar.
1: Sí, però ja et dic, als 13 anys, o sigui, per mi va ser una cosa molt, molt divertida.
0: Doncs ets la demostració de que la felicitat la trobem nosaltres, ens la fem nosaltres.
1: Sí.
0: Perquè hi ha persones que m'han portat molt internat i que malament que ho vaig passar, i tu vas anar circumstancialment i vas ser feliç.
1: I gent com la meva mare, que patia molt, i a vegades que patim molt a la vida per coses que creiem que, i no tenim de patir. O sigui, a vegades patim per patir. I això crec que també ens té d'ajudar a viure les coses amb la realitat que és, o sigui, que a vegades no són tan dramàtiques les coses com volem que siguin.
0: Exacte. Doncs us convidem a llegir aquest Circus Universal Intergaláctico que està dintre del món d'aquest llibre, Carmen i la croqueta 111. Juanjo, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu,
0: per haver estat amb nosaltres. Feia dies que havíem de quedar i finalment hem pogut quedar.
1: Sí.
0: Hem d'anar dient que llegiu aquest llibre d'en Juanjo Bofill i que aneu aquí a la Cuca de Llum. Gràcies, Juanjo.
1: Molt bé. Moltes gràcies, Isabel.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM us volem parlar de l'Event Centre Cultural i parlarem d'una cosa molt concreta, del projecte NYAC. És una iniciativa cultural, un espai que vol dedicar i vol promoure les arts escèniques en totes les seves formes i expressions. I per aquest motiu tenim avui amb nosaltres a la Laia Bovés, que és la programadora cultural, i el Sergi Vila, que és el productor i tècnic del NYAC. Ells són els responsables del NYAC. Així que benvinguts a tots dos, bon dia.
2: Hola, bon dia. Moltes gràcies, Isabel.
1: Expliqueu-me què és NYAC, si us plau.
2: NYAC és la programació d'arts escèniques que es fa aquí al Teatre Joan Brilles de l'Avens i neix amb la idea de separar la vida associativa del centre de l'Avens, no?, amb l'activitat que es fa al Teatre d'Arts Escèniques. Donar-li realment, que no fos una sala més, no?, donar-li realment un nom d'un teatre d'Esplugues que programa arts escèniques a Esplugues, que de fet és el que més, per no dir que avui dia potser és l'únic teatre que programa una programació estable tot l'any realment. Llavors neix d'aquesta necessitat de diferenciar la vida, no?, les activitats que fa l'Avens, no?, i les seves seccions, les entitats que estan vinculades amb les obres de teatre, concerts que es fan al Teatre Joan Brilles.
1: Doncs dintre d'aquestes activitats ens voldríem centrar en el que programeu a través de NYAC i que m'expliqueu en què consisteix aquesta pàgina web de NYAC.
2: A la pàgina web de NYAC el que la gent trobarà és la part de la programació, o sigui, tots els espectacles que hi ha, que ja, al ser una programació estable, s'estaran posats amb molta antelació i la gent ja podrà comprar les entrades, i també tenim uns abonaments per si algú es vol abonar a algun cicle concret, que ara t'explicarem que hi ha diferents cicles dins la programació, o un abonament per tota la temporada.
1: Llavors, interpreto que només posant, per exemple, Avens NYAC i ja em surt al Google.
3: No, si entres a la pàgina web de l'Avens, dintre de la pestanya de programació trobaràs l'enllaç a la programació del NYAC. Però si no, és més fàcil posar nyac.cat i allà trobaràs. Aniràs directament a la pàgina.
2: Llavors, dins la programació estable del NYAC hi ha, diguem, diferents cicles o, bueno, diferents tipus de programació. Una és la programació infantil, que forma part del projecte del Petit Avens, que és un projecte de l'Avens. Llavors, en el que pertoca NYAC és la programació d'espectacles infantils i familiars, que es duen a terme cap a la tardor o hivern. Després també hi ha part del cicle de l'Avens Lila, que també és un projecte de l'Avens en perspectiva de gènere, i el que pertoca sobretot a la part de NYAC és programar espectacles, no?, que donin visibilitat a la dona artista, a la dona creadora, doncs espectacles que hagin estat escrits per dones, interpretats per dones, dirigits per dones, i també hi haurà una part més centrada en sensibilització, més per commemorar dies concrets com el 8 de març i de la dona, o el 25 de novembre, el dia contra la violència masclista. I després hi ha una cosa, per dir-ho, que és un cicle de teatre amateur, serà anual, que es diu Escenari Viu, i aquest cicle de teatre amateur comptarà amb 4 representacions de diferents grups de teatre d'aquí propers locals.
1: Val, llavors, o sigui, trobarem bàsicament música, teatre i arts escèniques,
2: sí,
1: a NYAC. Genera,
2: sí, correcte. Val. I a part de lo que és la programació dels espectacles, també hi ha una part que és més d'informació per les companyies.
3: Dins del NYAC tenim un apartat d'informació per les companyies, on posem a disposició seva tots els espais i recursos del centre cultural per desenvolupar els seus projectes. El programa de la residència d'artístiques contribueix a la professionalització del sector.
1: Entenc, Sergi, que si feu això és perquè hi ha una necessitat d'aquest sector que no s'està cobrint d'alguna manera amb aquestes residències artístiques?
3: Bueno, trobem a faltar que Esplugues, pel motiu que sigui, no els sabem trobar nosaltres, o no veiem que existeixin els espais, perquè no veiem que hi hagin espais, ja siguin de l'Ajuntament o d'entitats privades o d'empreses privades, on les companyies puguin desenvolupar els seus projectes artístics, i llavors creiem que aquí nosaltres podem tenir podem posar el nostre granet de sorra en aquest sentit, ja que tenim la infraestructura necessària per poder desenvolupar, perquè ells puguin desenvolupar aquestes activitats.
1: I l'experiència.
3: I l'experiència, exacte.
1: Perquè hem de comptar que aquí a Esplugues hi ha diversos grups de teatre. A l'Andoi tenim Teatre i Punt, després tenim les dones de la Plana. Hi ha altres centres que també tenen els seus grups de teatre.
2: Sí, a Macael tenen...
1: Per tant, seria una miqueta aglutinar tot aquest pòsit que tenim i tot aquest talent que tenim aquí a Esplugues i d'alguna manera coordinar-lo des d'aquesta proposta que ens feu.
3: Exacte.
2: Sí, i a més, també ara gent d'Esplugues que desconeixem, no? Perquè nosaltres, al formar part d'entitats, coneixem aquestes entitats,
1: pastorets,
2: no? Que acabes de dir,
1: pastorets.
2: Però és veritat que també hi ha gent artista que es vol dedicar a nivell professional que desconeixem. I també és una mica per donar espais a aquesta gent, a gent que realment s'hi vol dedicar professionalment, però no és tan fàcil trobar espais on poder assajar o poder crear, poder fer guions, poder... No?
1: Per tant, feu producció i programació.
2: Correcte.
1: Que aquí entreu la Laia i el Sergi,
2: sí,
1: a les seves vessants.
3: Correcte.
1: Molt bé. Està fantàstic perquè esteu fent... Tenim un projecte que està en una web, però que aquest projecte va més enllà de la web, va més enllà d'una informació.
2: Sí.
1: Estem parlant d'un projecte. Jo avui venia a parlar amb vosaltres d'una web, però no m'he equivocat.
2: És un projecte.
1: És un projecte. Per tant, expliqueu-me tot el projecte una miqueta més estructurat. Això, una cosa són les residències artístiques.
2: L'altra, bueno, de fet, això ja ho fem, però diguem que a vegades ho fas d'una manera poc organitzada, no? Que és la part aquesta de dir, ei, doncs, si tens un espectacle que vols portar, escriu-nos, no? Hi ha gent que ja ho fa, però hi ha gent que tampoc sap com fer-ho. Doncs, per exemple, això sí que la web, al ser tan centralitzada, no? En específica d'arts escèniques, ajudarà molt. Tindran la part detallada, ei, escriu-nos. Farem segurament períodes perquè la gent ens pugui presentar propostes d'espectacles. I una cosa que ja m'agradaria molt, però que això és cap a futur, que entraria dins el projecte d'Anyac, també seria fer alguna formació d'arts escèniques.
1: Perquè, de fet, ja teniu teatres de
2: fet,
1: taller
2: sí.
1: aquí a l'Avens de fa molt de
2: Llavors,
1: temps.
2: Llavors, fer alguna masterclass d'aquestes que toqui temes que puguin també interessar a gent més professional del sector.
1: Aquí hi ha una part de programació administrativa, no? I d'organització administrativa, però també és molt important que el tècnic, que en aquest cas és el Sergi,
2: el millor tècnic d'Esplugues. Sí.
1: Coneixi...
3: El segon.
1: Coneixi com es mou una companyia de teatre. Perquè ara faig una collita pròpia, que l'he vista i l'he viscuda. Una persona que va venir l'altre dia a la secretaria de l'Avens, a part de donar les gràcies per tota la feina, va dir gràcies perquè hem vist que el tècnic que teníem de sala sap perfectament com treballa una companyia de teatre.
2: Això
1: és molt d'agrair, perquè no tots els tècnics de teatres...
3: I això el tècnic t'ho està agraint ara mateix.
2: Això ens ho ha dit molta gent.
1: Clar, per tant, aquí sí que m'agradaria una mica, Sergi, avalar la teva tasca.
3: No m'ensaboneu tant, perquè trencant una llança a favor de tots els tècnics, perquè som aquells que estem allà darrere i som els primers que arribem, els últims que marxem.
1: Correcte.
3: I se'ns saluda breument des de l'escenari. O sigui que moltes gràcies a les persones que valoreu la feina dels tècnics.
1: Però, de fet, suposo que aquesta aposta que fa l'Avent Centre Cultural també és perquè confia en aquesta persona que farà de productor i de tècnic. I així ho heu decidit la Junta.
2: Sí.
3: Bueno, clar, jo aquí precisament no hauria de parlar perquè si no seria tirar-me flotes.
1: Doncs va, anem a parlar de Nyac.
2: Vinga.
1: Per què es diu Nyac, la web?
2: Es diu... Vam estar buscant diversos noms perquè volíem un nom que fos així com modern o estrident, curt, no? Que cridés l'atenció, que també tingués relació una mica amb Esplugues i amb les arts escèniques, i després de fer una gran pluja d'idees amb molts noms...
3: Molts noms.
2: Vam trobar aquesta paraula nyac, que per nosaltres doncs, això compleix com amb tres, no? Objectius que teníem molt clar. Un és que fos un nom curt, que cridés l'atenció, com una onomatopeia. L'altre és que tingués a veure unes arts escèniques i nyac, aquí hem jugat una mica amb l'idioma, perquè ja ve d'una paraula castellana que és nyaque, que era com se li deia a les companyies de dues persones que feien teatre còmic i anaven itinerants pel poble a presentar el seu espectacle. Llavors, també en honor al teatre, doncs hem agafat el nom aquest del Ñaque, l'hem catalanitzat. I després, el tercer punt és que Ñac, hi ha un camí aquí que va d'Esplugues a Hospitalet, que es diu el Camí de Can Ñac, i una mica és el que ens porta com a la nostra real tradició d'Esplugues, que a més és un camí, no?, que té aquest simbolisme de cap on vols anar, cap on vols arribar, i de caminar constantment cap endavant.
1: I de connexió.
2: Correcte.
1: Val. I aleshores, què trobem amb aquesta pàgina de Ñac.cat?
2: Doncs trobarem tot això, que és la programació dels espectacles, trobarem tota aquesta informació que poden trobar les companyies, tant per venir a fer una residència artística com si volen proposar-nos espectacles, i sobretot això.
3: Sí, bueno, i després pues, la part més pels assistents, pues, abonaments, bueno, preguntes i respostes sobre les entrades, etc.
1: O sigui, les entrades les podem comprar directament,
3: sí,
1: a través de Ñac.
3: Sí.
2: Sí.
1: Que bàsicament, sí, ho feu a través de Codeticket.
2: Entràpolis.
1: Ai, perdó, Entràpolis.
2: Sí, Entràpolis. Vull dir, a la, sí, pàgina de Ñac es trobarà l'enllaç que et portarà a l'Entràpolis.
3: I ja està. És que és, ja, és una pàgina molt, molt petita, molt, molt curta, però, sí, però
1: tot
3: el però tot el contingut està bastant condensat i ben exposat, penso.
1: Aquesta informació també la trobarem a la web, perquè clar, estem acostumats a entrar a avencesplugues.cat.
2: Sí, també la trobarem. Ara la pàgina de la web de l'Avenç canviarà una mica, perquè estarà més centralitzada en això, en la vida associativa, en les seccions, no? Fins ara, clar, estaven totes les activitats i totes les coses allà posades, i ara al diferenciar-ho canviarà una mica la pàgina web. Però on posa la programació, diguem, si tu vas a avencesplugues.cat, hi ha una pestanyeta que posa programació, i dins hi haurà programació del Ñac, que et portarà a la pàgina web del Ñac, o la programació d'activitats de l'Avenç, que sobretot seran les activitats de les seccions i entitats que venen aquí a fer les, bueno, les seves activitats. O els seus actes.
1: Molt bé. No sé si ens hauríem deixat alguna cosa per explicar, per acabar ja.
3: No.
1: Penseu que ja ho hem dit tot?
2: Sí. Si no, ja tornarem,
3: ja tornarem.
1: Ah, sí, això, si perquè no... estarem molt pendents d'aquesta web de Ñac.cat, sí. I si un cas a tu, Laia, t'emplaçaríem per un altre moment perquè parléssim més concretament de totes les activitats que genera l'Avenç Centre Cultural i els tallers també.
2: Perfecte.
1: Val? Doncs moltes gràcies a la Laia Bovés i al Sergi Vilà, que són els responsables del projecte Ñac de l'Avenç Centre Cultural. Gràcies.
2: Gràcies a tu.
3: Gràcies.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avenç Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avenç Centre Cultural o de la pàgina Ñac.cat, Arts Escèniques de l'Avenç Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Esplugues FM.
1: Són les 10 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Quan les dones van cantar és la proposta que ens fa aquest dijous 1 d'octubre el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. L'any 1931 es van fer diverses recerques sobre la obra del cançoner popular a Catalunya i Esplugues de Llobregat va ser una de les poblacions on es va fer aquesta recerca. Aquesta recerca la va fer en Joan Amades i en Joan Tomàs. De la mà d'en Pau Vinyoles i de l'Esther Santos farem un recorregut per aquesta recerca popular i farem un recorregut de les investigacions que s'estan portant a terme a la nostra població. L'acte es realitzarà aquest dijous 1 d'octubre a partir de 7:45 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles, carrer d'Àngel Guimerà 38, Esplugues de Llobregat.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
4: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
3: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
4: Els dilluns de 19 a 21 hores.
3: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte 3 d'octubre al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma cotetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esplugues FM.
1: Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat. Arts escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
5: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
6: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
9: Esplugas FM.
8: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

La proposta que ens fa aquest dijous 1 d'octubre el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. L'any 1931 es van fer diverses recerques sobre l'obra del cançoner popular a Catalunya i Esplugues de Llobregat va ser una de les poblacions on es va fer aquesta recerca. Aquesta recerca la va fer en Joan Amades i en Joan Tomàs. De la mà d'en Pau Vinyoles i de l'Esther Santos farem un recorregut per aquesta recerca popular i farem un recorregut de les investigacions que s'estan portant a terme a la nostra població. L'acte es realitzarà aquest dijous 1 d'octubre a partir de 2:15 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles, carrer d'Àngel.

0: societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: On vas amb tes papers?
3: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
2: I no tens IDCAT mòbil?
4: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
2: Què? Vas a fer tràmits?
4: 012. La millor resposta.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista? ONG?
9: Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gràcies!
12: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
13: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
12: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
13: Els dilluns de 19 a 21 hores.
12: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
14: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 11 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte, 3 d'octubre, al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma codetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí d'Aleta, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Event Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Event Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat. Arts escèniques de l'Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.

0: t'escriuré que sí que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper.
1: Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: permís per aterrar.
1: Esplugues FM.
2: Aquest divendres 2 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, el Cau de les Arts ens presenta el cicle Filosofia i Política. Si hi ha filosofia a la política, és perquè els humans necessitem entendre allò que ens passa. En aquest acte es farà la presentació del llibre d'en Ramon Alcoverro, Història de la filosofia política. En Jaume Grau Masalleres, del Cafè Filosòfic d'Esplugues, ens explica una mica què és això de la política i la filosofia i per què aquest cicle de conferències al respecte.
3: Mira, vivim en una societat que és una comunitat complexa formada per éssers humans diferents, a vegades molt diferents i amb interessos de vegades també molt contradictoris. Harmonitzar aquests conflictes i aquestes diferències és l'objectiu precisament de la política. I en l'època en què ens trobem, a hores d'ara, plena de conflictes, com és ben evident, molts d'ells força seriosos i cada vegada més, poques coses, en aquesta època, poques coses hi ha de tanta actualitat com la política. D'altra banda, la filosofia és, o hauria de ser, l'exercici sense restriccions de la raó crítica, que permeti vestir una societat democràtica de ciutadans lliures. Per tant, la seva pràctica està indissolublement vinculada al fet polític.
2: Una de les finalitats que pot tenir aquest grup en el que tu hi formes part és crear un debat crític lluny de les notícies dels canals oficials als que estem acostumats, unes tertúlies amb unes opinions molt dirigides o teledirigides. M'agradaria saber quines persones formeu part d'aquest grup del Cafè Filosòfic.
3: Tenim bastants amics, nosaltres al Cafè Filosòfic, que han participat en alguna ocasió o que continuen participant en el nostre Cafè Filosòfic d'Esplugues, que fan conferències, que escriuen llibres, que tenen una activitat important en l'àmbit de la filosofia política, i hem parlat amb ells i conjuntament hem decidit d'engegar un cicle de debat sobre aquesta matèria. Parlarem, tot i que encara hem de precisar alguns continguts, sobre el fet de la filosofia política com a tal, que parlarem de la violència, del republicanisme català, de Maquiavel, de Valentí Almirall, de Francesc Pujols, etc. I si els continguts possibles, que n'hi poden haver molts, si l'interès del públic i la disponibilitat dels ponents ho demanen, tampoc descartem la possibilitat de continuar més endavant amb un segon cicle. Ja veurem.
2: El Cafè Filosòfic el tenim aquí, al Cau de les Arts Esplugues. També feu les vostres xerrades i presentacions de llibres a l'Ateneu de Sant Feliu de Llobregat. Però, com has dit, doncs això es va fer més gran, esteu preparant xerrades arreu del Baix Llobregat i també feu una ampliació amb col·laboracions externes. És una nova etapa i una nova col·laboració en Next Llobregat. Vull que m'expliquis aquesta nova etapa.
3: Ja fa uns mesos que col·laborem amb la revista digital Next Llobregat, d'àmbit comarcal, amb l'extensió a l'Hospitalet, i amb ells, bueno, ells fins ara han publicat les convocatòries, notícies i resums dels nostres actes. Ara hem fet un pas més i, plegant voluntats i esforços, portarem conjuntament aquests debats a diverses localitats del Baix. Esplugues, Molins de Rei, Sant Feliu, El Papiol, Martorell... Encara no tenim definitivament confegit el calendari, però comptem a realitzar un total de fins a 5 actes al llarg d'aquest curs 2026-2027. Heu de pensar que no interrompem la nostra activitat mensual amb l'USLA de l'Ateneu Sant Feliuenc i també mantenim la presència al Cau de les Arts d'Esplugues, que és on hem començat ara ja fa uns anys. No ens hi dediquem professionalment i tenim les nostres limitacions, però fem el que podem i arribem on arribem.
2: Jaume, entenem perfectament que des del voluntariat arribem on arribem i des de la filosofia som menys lliures amb un esperit crític. Així que moltes gràcies per aquest nou cicle de conferències de filosofia i política i que la inauguració d'aquest cicle es faci aquí a Esplugues de Llobregat. Serà el 2 d'octubre a les 7 de la tarda al Cau de les Arts, on es farà la presentació del llibre Història de la filosofia política d'en Ramon Alcoverro. Després d'aquesta presentació, evidentment, hi ha un debat en el que les persones que assisteixin i poden participar. L'entrada és lliure fins complir l'aforament de la sala i dir-vos que en acabar aquesta xerrada doncs us podeu quedar a sopar. Per això es necessita una reserva prèvia. Heu d'enviar un WhatsApp al 623 752 820. Repeteixo, número de WhatsApp 623 752 820. El Cau de les Arts, carrer d'Emili Juncadella número 8, Esplugues de Llobregat.

Quan les dones van cantar és la proposta que ens fa aquest dijous 1 d'octubre el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. L'any 1931 es van fer diverses recerques sobre la obra del cançoner popular a Catalunya i Esplugues de Llobregat va ser una de les poblacions on es va fer aquesta recerca. Aquesta recerca la va fer en Joan Amades i en Joan Tomàs. De la mà d'en Pau Vinyoles i de l'Esther Santos farem un recorregut per aquesta recerca popular i farem un recorregut de les investigacions que s'estan portant a terme a la nostra població. L'acte es realitzarà aquest dijous 1 d'octubre a partir de 7:45 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles, carrer d'Àngel Guimerà 38, Esplugues de Llobregat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes super salut. Generalitat de Catalunya.
2: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
3: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
2: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
3: Els dilluns de 19 a 21 hores.
2: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte, 3 d'octubre, al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma codetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
5: Al carrer,
4: al comerç,
6: al lleure,
4: a les oficines,
5: als patis de les escoles,
6: als bars,
4: als hospitals.
6: Si vols que el català se senti,
4: parla'l.
7: Tria'l.
6: Reclama'l.
7: Activa't per la llengua.
4: És urgent. Fes-ho ara.
7: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
6: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
8: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
9: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avenç Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avenç Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat. Arts escèniques de l'Avenç Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 12 del migdia. Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, al nostre espai d'entrevistes, tenim en Ramon Cervera. Bon dia, Ramon.
3: Bon dia, servidor de vostè.
2: Bon dia, Ramon.
4: Bon dia, Isabel.

0: Avui tenim en Ramon Cervera. Els tenim per duplicat, són dues persones diferents. En Ramon Cervera pare i en Ramon Cervera fill. I avui parlarem de moltes coses de la vida social d'aquí d'Esplugues de Llobregat. Així que comencem amb en Ramon. Explica'ns una mica qui ets, d'on vens. Tu ets nascut aquí a Esplugues?
1: No, jo vaig néixer al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat, el 6 del 3 del 33. Vaig néixer a la Torrassa, sóc enginyer industrial i resideixo a Esplugues des de l'any 1967. He estat membre actiu en el desenvolupament social i cultural, una mica en la mesura de les meves possibilitats, de la ciutat d'Esplugues. Des de que vaig arribar m'hi vaig integrar totalment, i mentre vaig estar amb actiu no vaig poder fer gaire una cosa perquè la meva feina m'ocupava moltes hores, però tant punt com vaig plegar em vaig dedicar per sencer, vaig deixar tota la tecnologia i em vaig dedicar per sencer a les qüestions culturals, cíviques i polítiques, perquè també vaig estar política.
0: És curiós perquè amb les entrevistes que hem fet al llarg d'aquests mesos, aquests dos darrers anys, a diferents persones que formen part de les entitats, molts veniu del sector de la enginyeria, i després són persones que els agrada escriure, els agraden les arts, els agrada la poesia, i són persones que activament i socialment molt actives aquí a Esplugues, eh? Jo, i és el seu cas també.
1: Si em permets, això té una explicació, eh? Normalment l'enginyeria requereix d'estudis constants, sempre es va renovant i sempre estàs fent, després que acabes la teva jornada laboral, t'has d'anar fent cursets i formant, i això és durant tota la teva vida laboral. El dia que plegues dius, prou tecnologia, no vull saber res més de tecnologia. Jo he arribat a l'extrem de que la nova tecnologia d'ordenador ja em va costar molt d'agafar-ho, perquè ja no volia. Ja, jo em volia dedicar amb altres coses que no havia pogut durant tota la meva vida, i una d'elles era la música, sobretot. Però també tot el que forma part del conjunt sociocultural del meu poble, que en aquests moments, a partir del 67, va ser Esplugues, eh?
0: Què va començar primer, l'activitat social i les inquietuds o la política?
1: Vaig començar per l'activitat social.
0: Val.
1: Vaig recuperar, aquí havia existit l'associació de dins del centre, però va ser una... En acabar la guerra civil es va crear l'associació, però no va tirar massa endavant. Llavors va desaparèixer. Llavors, no me'n recordo quin any va ser això, espera que t'ho dic, perquè em sembla que per aquí ho tinc apuntat.
0: Hem de dir
1: sí,
0: que...
1: L'any 1993. L'any 1993, quan jo parlo de... Jo estic parlant d'un equip, eh? O sigui, jo em poso en primera persona, però no era, estava sol, evidentment, no? Ara, sí que vaig agafar les dents, les vaig agafar jo. Vam crear l'Associació de Veïns del Centre, Gall.
0: En fi,
1: era Associació de Veïns, Districte Primer, Centre Gall. Llavors, paral·lelament, quan nosaltres estàvem creant aquesta associació, recuperant aquesta associació, el Gall també l'estava formant. I, bueno, es van trobar un dia i es van posar d'acord. No hi ha cap problema, nosaltres quedarem com a centre i vosaltres tireu com a Gall. I a partir de llavors ja vaig entrar en el que era la vida social, diguem-ne, del poble, no? I a partir d'aquí ja es van anar generant altres activitats, com va ser la política, em vaig ingressar també. Vaig estar durant uns anys secretari del grup municipal.
2: Convergència
1: Unió, sí. Aleshores, vaig estar uns anys, bueno, vam estar uns anys, les coses van anar com van anar. Jo vaig agafar el problema que després, posteriorment, hem tingut amb la família, amb el Pujol. Jo, quan estaven aquí, ja vaig captar-ho, ja, no? I vaig dir, oi, no, fora, no vaig jugar a saber res de la política, no? I llavors vaig marxar, i a partir d'aquell moment em vaig dedicar, la meva afició és la música, des de molt jovenet. I llavors em vaig dedicar a observar aquí el panorama musical d'Esplugues, que en aquell temps era molt, molt petit, era molt poca cosa, no? Concretament hi havia els concerts de la Coloma i llavors els concerts de final de curs de l'escola Albéniz, eh? I alguna cosa de l'escola municipal de música, però que en aquell moment que jo vaig entrar-hi estava molt, molt apaveigada l'escola municipal.
0: Sí. I mireu, Ramon, això em dona peu per parlar de com veieu actualment l'estat musical aquí a Esplugues, i li donarem veu al Ramon fill, perquè tu també la música t'agrada molt i tu també organitzes tota una sèrie de trobades de músiques dels anys 80 i 90. Per tant, ara sí, una altra vegada, bon dia, Ramon.
2: Bon dia, un altre cop.
0: I parlem de música que Esplugues una estona, vinga.
1: Esplugues una
0: estona. Com ho veus, com està ara el panorama musical?
1: Actualment és un panorama esplèndid. Els Amics de la Música, amb el que jo tinc alguna part de culpa també,
0: sí,
1: han creat el Festival de Música Clàssica i Tradicional, que ja està passant fronteres, ha augmentat, està assolint un nivell, francament, no diré extraordinari, diré molt bo, perquè extraordinari, i tot està en funció també de la disponibilitat econòmica, no? Però, diguem-ne, la relació qualitat-preu és molt bona, jo diria que és superior, i al marge d'això hi ha una quantitat d'entitats que fan música a tota pastilla. Si em permets un moment, jo vaig començar amb aquest món, va ser l'any del Disco Forum, l'any no el recordaré, ara és igual. La primera activitat musical que vam crear va ser el Calidoscopi. El Calidoscopi va ser una idea meva, per cert, de recollir totes les entitats que feien música a dintre casa seva, de recollir-les i que sortissin a fora. I aleshores vaig contactar amb tots ells i vam anar... El primer el vam fer a l'escola aquesta d'aquí dalt del... Ramon, ajuda'm.
2: El primer Calidoscopi es va fer a la sala d'actes de l'INEF, vale? Darrere de la residència Blume, a l'Institut Nacional d'Educació Física.
1: Bueno, allà vam aconseguir... Amb aquell temps vam aconseguir 400 assistents. Amb un acte musical, això va ser, bueno, una revolució Esplugues. Bueno, el cas va ser que va tindre molt d'èxit, no? I ho vam repetir durant diversos anys, això. I a partir d'aquí van néixer diferents idees, entre elles els Amics de la Música de Santa Madalena, però la primera entitat que es va formar aquí, que es va dedicar seriosament a la música, va ser l'Agrupació Plurals Musicals d'Esplugues, la PAME. La PAME, que es va dedicar a agafar xavals, gent jove, molt jove, que encara alguns d'ells no havien ni acabat la carrera, i els vam muntar uns concerts periòdics al Robert Brilles, els diumenges a la tarda, a les 6 de la tarda. I vam arribar un moment, l'entrada, com és natural, era gratuïta, no? Va arribar un moment en què ja no hi cabíem. I aleshores jo, en vista d'aquest èxit, vaig dir, potser és hora de fer un pas més endavant, no? I aleshores se'm va ocórrer això, no? I si muntéssim una entitat i féssim un festival i tal i qual... I, bueno, i vaig pensar primer, bueno, on t'ho poses, això, no? Perquè segon on t'ho poses, un festival, i vaig proposar-ho a l'Ajuntament. Vaig proposar-ho a l'Ajuntament, i recordo que l'alcalde d'aleshores, que era el Dani Pérez, em va dir unes paraules que em van quedar molt gravades. Em va dir, no, i vaig quedar tot sobtat, perquè, esclar, la primera entrevista va ser molt, molt, molt agradable. No, mare, doncs hem parlat, vinga. Va ser un no radical. I vaig quedar parat, dic, home, llavors era clar que continuem parlant, no? Diu, no, és un no, i t'explico per què. Diu, no ets el primer que ha vingut amb aquesta proposta. Diu, m'han vingut altres propostes. Me n'ha vingut una altra. I vaig dir que sí. I va acabar, saps com va acabar? Diu, fent els concerts a una finca particular. Diu, i aquí vaig dir, s'ha acabat. Això, si és... ha de ser pel poble. I no, si tu em demostres que això va dirigit al poble, en parlem, però de moment no tens ni un duro. Llavors, bueno, què faig jo aquí? Tens? Llavors, com que la PAME sí que l'havíem engegat i teníem uns socis, que vaig agafar els socis de la PAME, vam fer una concentració, una reunió, i vam acordar passar-ho al festival. Els Amics de la Música de Santa Madalena. O sigui, poder començar amb algun diner, que jo també vaig tenir que afegir, naturalment, amb els diners, amb el poc que recollíem de la PAME. I així vam fer el primer any. Els Amics de la Música van començar... quin any va ser? El 96, em sembla que sí. No, el 96 abans.
0: Val a dir que el Ramon ho porta tot apuntat amb un full que s'ha preparat.
1: Home, és que... Escolta,
2: el 96 va ser el programa de ràdio.
1: La memòria ja costa una mica. Ramon, ajuda'm una mica. La fundació dels Amics de la Música està per aquí.
2: El 96 va començar a fer un programa a Ràdio Estudis Esplugues,
1: sí, sí,
2: sobre música clàssica. I estem parlant que això va ser abans del 2000. El Festival de Música Clàssica, bueno, va ser abans del 2000, finals dels 90.
1: L'any 2002 ha fet els 25 anys.
2: Sí, exacte. Sí, es va fundar a finals dels 90, principis del 2000.
1: I, bueno, llavors, el primer any va ser així, el segon any, quasi que me'l vaig rascar jo, el vaig pagar jo, i llavors ja vaig dir, bueno, ja no, això sí, i llavors em va cridar el Toni Pérez i em va dir, endavant, perquè va veure que allò no es cobrava res, que era, estava fet i es feia obert al públic. Què va passar? Per què el vaig dur a l'església? Em va semblar, en principi, que era el lloc, físicament era el lloc millor, no? Perquè el Robert Brilles, llavors, ara l'han arreglat molt bé, però llavors la sonoritat era horrorosa.
0: I malauradament, en tots aquests anys, no hem tingut una sala adequada no. per la música.
1: Això també diré que la vaig demanar jo pel Toni Pérez. I tinc la fotografia del dia que li vaig demanar. I em recordo que em va dir, la tindrem. Va dir, la tindrem. Abans de començar les obres de la... que estan acabades, estan aturades.
0: Tot el de l'auditori, el forat de la vergonya,
1: sí,
0: que li diem.
1: Exactament, sí. Sí. Doncs bueno, vam posar-ho a la parròquia i allà a poc va anar creixent. Al cap d'un temps jo ja vaig deixar-ho per tenir altres idees que no les he pogut dur a terme, possiblement perquè tampoc són... diguem, Esplugues no té prou volum, per dir-ho d'alguna manera, no? Per acollir el que jo volia fer, que era fer un grup de cambra i una orquestra de cambra pròpia d'Esplugues, no? I per això ja requeria de molt... Bueno, en fi, la cosa no va acabar de sortir bé. Bueno, millor dit, no va començar ja, no? Però bueno, els Amics de la Música van seguir. Després, jo el recordo al principi, si em permets donar-hi els seus noms, això ho vam començar amb en Manel Fabregat, era un dels allò, l'Enriqueta Llavinés, Josep Maria Puiggròs,
2: l'Enric Flavià.
1: El Flavià també.
2: L'Enric Flavià també hi era.
1: Bueno, una sèrie de gent, tots, que quan jo vaig començar em van dir, ui, però què dius tu ara, un festival de música aquí a Esplugues? Això no te'n sortiràs. Diu, home, si no ho provem no ens en sortirem. Doncs però el cas va ser que ens n'hem sortit. Sí, la meva activitat amb aquest camp sociocultural ha estat intensa, no he parat. Després d'una cosa a l'altra, o diverses coses a la vegada, no?
0: Amb el Discofòrum també s'ha esmentat abans.
1: Abans del Discofòrum, el 96, vaig crear el programa setmanal de ràdio Passió per la Música, que el vaig crear aquí a Ràdio Estudis Esplugues. I va tenir molt d'èxit, va costar molt d'arrencar, però va tenir molt d'èxit. I va durar, això el vaig començar el 96 fins al 2004, que és quan va tancar, quan l'emissora ja, per qüestions econòmiques, etc., va tancar. També vaig crear dintre de la mateixa ràdio el Novus Magnificat. Va ser un programa mensual, el fèiem un diumenge al matí, que era un portaveu de la parròquia, de les activitats de la parròquia, no sol religioses, sinó també culturals, no? Això va durar un any, no va durar gaire. I a partir d'aquí vaig establir relació amb el director de la biblioteca, o Narcís Fluvià.
0: Narcís, sí.
1: I parlant, un dia, bon dia, vam sortir parlant què podríem fer, quina activitat podríem fer, doncs, que la biblioteca pogués col·laborar i tal i igual, i aquí va néixer on va néixer el Club de Música de la Biblioteca Pare Miquel. Dintre d'aquest club hi han diferents apartats, hi ha l'apartat de poesia, l'apartat de dones que deixen empremta, l'apartat que encara no l'hem pogut engegar, que és infantil, la música per infants, però que això la biblioteca hi troba molts inconvenients de tipus, és perillós, tractant amb la canalla és molt perillós, no? I llavors també el Discofòrum. El Discofòrum és el que més èxit ha tingut, perquè clar, és el més proper a la gent, eh? El Discofòrum vam començar fent unes conferències, vam començar amb Josep Maria Busquer, un company encara actual, i jo, vam començar així. I llavors que fèiem unes petites conferències i allò no acabava d'anar. I llavors, buscant, és clar, fèiem el tipus de conferència que coneixíem nosaltres, no? Parlar sobre un músic, sobre la música i tal. Llavors, se'ns va córrer a dir, escolta, ja, per què no posem imatges i tal i qual? I vam posar imatges actives, o sigui, en moviment. Carai, això va agradar molt a la gent. I a partir d'aquí, ja hem començat, som un grup de sis, un d'ells el Pere Reverter, el pobret, es va deixar fa temps, fa un parell d'anys, i érem set, o som sis, i continuem fent l'obra. O sigui, agafem una selecció, normalment fem una selecció de peces curtes perquè la gent, perquè sigui més amè, no? Aleshores, les comentem i les projectem. Això està tenint molt d'èxit. Ho fem cada 15 dies i pràcticament el dia se'ns queda petit a la sala de la biblioteca, eh? I això continua encara. Jo ja cada vegada menys, jo ja estic, he delegat moltes coses i però continua molt actiu, en fi, estem al peu del canyó encara.
0: I en Ramon Fill, la teva aportació musical amb quina línia va?
2: És una altra cosa, és bastant diferent. Mira, jo concretament, jo vaig deixar la política el 2011, saps que ja no em vaig tornar a presentar, i el dia 15 d'octubre de 2011 era un dissabte a la nit, me'n recordo perfectament. I amb un amic de l'Emili, estàvem al Facebook els dos, i diu, escolta, estàvem al Messenger, creem un grup de música dels 80 per publicar vídeos de YouTube i tal. I vam crear el grup i li vam posar de nom Ochenteros, amb aquest amic meu, amb l'Enrique Tamayo, que ja no és amb nosaltres, pobre, aquí a la seva memòria. Aquella nit vam ser 50, l'endemà 200 i així. Ara hi ha 18.000 persones al grup d'Ochenteros de Facebook. Tenim gent dels 5 continents. Bàsicament la gent és de per aquí, del voltant. Baix Llobregat, Barcelona, província... I va ser molt fort. Va ser en 3 mesos o menys, inclús, vam tenir una pujada molt forta. La gent de la zona ens va demanar trobades presencials. I vam començar el desembre, aquell any, el 2011, al Dora Gran. Vam fer una trobada amb ball, amb música i tal. I vam anar pujant, i vam anar canviant de locals. Vam fer festes a la Tasca d'Àngel, també. Tot es va centralitzar molt a Esplugues, per això Ochenteros i Esplugues està lligat. I va arribar un moment que no cabíem al lloc. I llavors ja Ochenteros s'ha lligat molt amb l'Avens. És un matrimoni molt maco, i del que estem molt contents, i que amb totes les juntes ha anat força bé. I hem fet moltes... El que fem és un revival, una sessió de ball, com eren els anys 80, amb disc jockey. També hem portat orquestres de versions. Hem fet una mica de tot, amb el Lluís Tarrés, amb la Marta, ara amb el Jordi Figueres com a presidents, amb tota la gent de la Junta. Doncs, bueno, som ja una... No som una entitat, som una comunitat virtual de Facebook molt vinculada a l'Avens. I la gent que és de lluny, quan ho veu, diu, ostres, quina enveja sana, no? Que pugueu estar allà tots junts i que tingueu un local tan bonic al teu poble i que pugueu fer això amb gent que coneixeu des de que éreu crios, no? I bueno, aquí estem. També vaig fer un programa de ràdio 2 anys, el 2014 al 2015, amb un altre amic de Ochenteros, amb l'Eduardo Martín. Vam fer un que es deia Viernes Ochenteros, el divendres a la tarda, i vam repassar tota la dècada. Música, anàvem repassant, no? Cada vegada un any. Després vam repassar grups, estils. Vam estar així 2 anys fent el programa setmanal. I també fèiem la campanya de Reis. Fèiem la maratona dels Reis, que fa una de Sants, la vam fer els 2 anys, i vàrem fer, doncs no sé, per fer la maratona que fèiem, no sé si eren 48 hores en directe, per la campanya de recollida de joguines, nosaltres vam participar amb 4 hores cada any. ¿Vale? Sí, era molt maca, la maratona de Sants tenia molt de ganxo, molta potència aquella època, no? Després ja per qüestions personals ho vam deixar, no? Després, dintre de la meva trajectòria, jo sóc de lletres, purament. Mestre de català, castellà i anglès, prejubilat.
0: A la docència, sí.
2: Exacte. I jo he continuat amb les lletres. Jo no he canviat. La tecnologia la utilitzo, tot el que necessito, pel que em fa falta només. I la meva afició ara és escriure relats.
0: I tens el teu blog.
2: I tinc un blog personal que es diu Històries per a no pensar. ¿Vale? Són relats breus, no molt llargs. Terror, ciència-ficció i distopia. D'acord? En castellà, perquè les meves lectures van ser en castellà i jo escric en castellà. M'és tan còmode escriure en català com en castellà. Però amb això he tingut sempre la tendència, amb aquest gènere especialment, a escriure en castellà. I bueno, aquí estic jo amb moltes ganes de fer coses també.
0: Doncs ara anirem una miqueta més a la part personal. I amb Ramon Cervera, quan vas arribar aquí a Esplugues, quins records tens?
1: Esplugues, mira, al principi que vaig arribar aquí, la veritat és que gairebé no vivia a Esplugues, perquè treballava moltes hores, m'anava al matí i tornava a la nit, i els caps de setmana ens anava a Barcelona. O sigui que, pràcticament fins que no em vaig jubilar, aquí era allò de la per mi, era la ciutat dormitorio, no? I en el moment en què em vaig jubilar, vaig començar a moure totes aquestes activitats. La primera que vaig moure va ser la primera va ser entrar en política. Vaig entrar en política i després ja, com ja t'he dit, vaig crear l'associació de veïns, etcètera, etcètera. No? Records d'aquí, doncs, bueno, llavors recordo que davant de casa... Per cert, tu has dit una cosa, Ramon, que deixa'm que clarifiqui un punt,
0: I tant!
1: Sí, m'has dit sobre la música i tal. La música et van enverinar a casa teva. Eres un bailet i senties música per tota pastilla, i quan es posava molt nerviós, perquè sempre ha estat un temperament molt nerviós, i d'allò, i volia calmar-se, em deia, papa, posa Tchaikovsky.
0: Tchaikovsky.
1: Recordes aquest
2: sempre m'ha agradat,
1: El Tchaikovsky, sí? Papa, posa Tchaikovsky. I es quedava planxat al llit, al sofà.
2: Tots els ballets m'encanten. Sí.
1: Sí, sí. Un petit detall,
2: simplement. Sí, és veritat, és així.
1: Però, la vida...

0: Can Clota. Un dels dos relats que tinc estan basats en vivències infantils, tant de la zona de Can Cervera, de tota la zona de Garrofers, com de la baixada al camp de futbol, per les dues bandes, per darrere el laboratori i just pel cantó del torrent. Doncs, d'algunes vivències d'aquelles m'he basat per fer algun relat, no? Totalment... Clar. Després ficcionat al 100%, no?
1: Però... És que en aquella època, al 67, quan tu vas arribar a Can Clota, doncs la canalla, que eren del barri, baixàvem corrents per entremig dels camps que hi havia d'ordi.
2: Sí.
1: Ens n'anàvem a baix a Can Cervera, que hi havia la vaqueria, sí, encara, hi havia vaques. Sí, sí, sí. I clar, bueno, ara si ho expliquem poder hi haurà gent que no s'ho pot imaginar, però és que era així. I a més, baixàvem a baix on estava la ronda de dalt, que també hi havia horts,
0: sí,
1: i allà si pillàvem...
0: Sí, sí, sí.
1: En el meu cas personal no, però jo sé que baixàveu a baix i fèieu, no diré destrosses, però...
2: Que no baixessin el dret.
1: Us perseguien,
0: sí.
2: Havíem de vigilar-los que no baixessin el dret.
0: Jo estava molt avisat de no passar pels aqueductes.
2: Ah, exacte.
0: Perquè teníem el tema dels aqueductes, que hi havia cert risc.
2: Passàvem per l'aqueducte.
0: Estaven tapats i molta gent passava per dalt.
1: Sí.
0: I s'havia de tenir equilibri, eh? Allò no era tan fàcil. I això ho recordo, allà no passis, a mi em feia respecte i no havia passat mai. No?
1: Jo només ho vaig fer una vegada perquè tinc una miqueta de vertígens, ara més, sí, de jove no tant, i feia molt de respecte passar per dalt, però hi havia molta gent treballadora que, sí, per fer la drecera, perquè no hi havia ponts abans, havien d'anar allà.
2: Sí, jo ho feia amb el cotxe, eh? Jo treballava llavors a Filis Hospitalet i llavors agafava aquell camp i més d'un susto havia tingut, perquè hi havia molts mussols, però uns animals enormes, i a vegades te'l trobo. Una vegada no vaig trobar el vidre, el vaig encastar contra el vidre. Jo baixava sempre del carrer que vivíem, pel camp aquest, baixava avall, cap a Hospitalet, eh?
0: No estava asfaltat tot allò, clar.
2: No,
0: hi havia la pista que baixaves cap a Can Serra, per darrere de Can Cervera.
1: Exacte.
0: Flanquejaves Can Cervera i arribaves a Can Serra, que ja estava asfaltat. Sembla, sí, que ja el van asfaltar primer, el primer que van asfaltar va ser Can Serra, i després ja... Quan, fins que no va venir la ronda, allò no es va arreglar del tot. Jo crec que no.
1: No
0: estic segur.
1: Quan a Hospitalet van arreglar el parc de Can Buixeres,
0: sí,
1: aleshores van començar a arreglar aquella zona, però ja era la banda d'Hospitalet, no?
0: Exacte,
1: la
0: a baix de tot,
1: eh?
0: Per sota dels, sí, París, Roma, Londres, ja.
1: Exacte.
0: Dels edificis que són, sí, d'Esplugues.
1: Parlem de que teniu moltes coincidències, pare i fill, la música, les aficions,
2: sí,
1: la política...
2: La política, ella ha estat en primera línia. Jo sempre he estat a darrere, a la segona línia.
1: Vostè també va ser regidor?
2: No, jo no.
1: No.
2: Jo vaig ser secretari de Convergència aquí.
1: Ah, val.
2: Grup,
1: aleshores, el que sí, en Ramon Fill sí que recordo que vas,
2: sí, el Ramon
1: arribar
2: ha estat
1: a ser
2: regidor. Anys, sí.
1: Però em pensava que en Ramon pare també havia arribat
2: no,
1: a ser
2: no,
1: regidor.
2: No. M'ho havien proposat, eh? Però jo
1: no volia estar
2: amb res.
1: Ara us faré una pregunta que segurament que us uneix i no té res a veure ni a política ni amb les vostres aficions. Un menjar que us agradi a tots dos quan esteu a parar en taula i que disfruteu conjuntament.
2: Bueno, a tots dos o cada un seu?
0: Jo crec que els
1: en
0: dos,
1: algun?
0: I crec que el sabem.
1: Sí?
0: Sense parlar. Jo
1: va,
0: crec
1: doncs
0: que sí.
1: En pare que ens digui
0: que sí,
1: quin és el que li
0: agrada. Que el primer i llavors, sí, diré sí.
2: No, jo no.
0: Si dic el mateix.
2: A mi no se m'ocorre. Digue-ho.
0: No se t'acudeix res?
2: No, ara sí.
0: Els cargols, els dos. Ens tornem bojos pels cargols. Ens agrada guisats. I a la llauna de totes les...
2: Saps per què no se m'ocorren? Perquè fa molts anys que no me'ls deixeu menjar.
0: Perquè no te'ls deixen menjar, però...
2: No me'ls deixeu menjar fa anys.
0: Però,
2: fa anys.
0: Perquè no li deixen. Però cargols, clar, picant, molt salats.
2: No, per picant, però, i pel sal.
0: Però, sí, per la sal. Però els cargols, els dos. Els cargols, els dos, segur. Però vaig començar a menjar cargols perquè m'ho va dir, prova això. Això és boníssim.
2: No volia.
0: Ni marís, res, clar, de petit. I a adolescent vaig provar els cargols i fins avui.
1: M'heu dit que musicalment el Tchaikovsky el compartiu?
0: Aquest sí.
2: Bueno, jo Tchaikovsky, jo compartixo tot. Jo sóc un entusiasta de Mozart, però per mi són tots... Cada músic té el seu moment, eh? Cada músic té el seu estil i tu tens els teus moments en què t'agrada més un o t'agrada més l'altre. Jo he estat aquí, al Palau, jo he estat molts anys, fins fa dos anys, des de l'any 70 i pico, he estat abonat a la ciutat de Barcelona. Primer estàvem al Palau de la Música i tenia la fila 13, la cadilla número 13. Que no la volia ningú, em van dir la val, dic sí, per què no? La meva dona tenia el 15 i jo tenia el 13. Doncs vam estar molts anys abonats. I llavors allà, bueno, sempre m'ha agradat tot tipus de músiques. I tinc una anècdota que ara no, però temps enrere era una mica selectiva la música clàssica.

0: Jo no hi sempre anava els mateixos. Hi havia molts professors de música que anaven... Anàvem al dematí perquè el dematí estàs més... Jo estava més receptiu, m'agradava més. I sortint, que havia acabat el concert al meu costat va viure... Va estar durant 20 anys un professor de música del Conservatori de Barcelona. I, bueno, vaig aprendre molt d'ell. Per cert, una anècdota que em va dir... Un dia li vaig dir, jo dic... Senyor Rius, es deia Rius. Dic, jo... Li agraeixo perquè m'ha ensenyat molt la música. I em va dir una cosa, diu, vostè a mi també. Dic, jo, però jo que li puc haver ensenyat a vostè? Jo no sé de música. Diu, sí, vostè no sap de música, però vostè és un aficionat a la música. I se la veu des d'una perspectiva que jo no coneixia. Ells són molt crítics. Són més crítics que no pas tu. Tu vas a disfrutar. Ells van a veure, a trobar la falla, diguem-ne, no? Diu, no, és una anècdota.
1: Això és una característica que no sé si és pròpia del teu pare, Ramon. La humilitat no ens fa valorar aquelles coses que nosaltres podem aportar a les persones que tenim al nostre voltant.
0: Sí, sí, sí.
1: Podria ser una característica
2: sí,
1: de Ramon?
2: Sí, sí, sí, és així.
0: Ell em va deixar parat, perquè em va dir, no, oh, i vostè a mi també, em va dir. I vostè a mi, ell era molt més gran que jo, I vostè a mi també. I jo em vaig quedar parat, diu, no, jo, si jo no en sé de música, diu, carai, no en sap de música, diu, però vostè m'ha ensenyat a escoltar, a sentir la música, no escoltar-la, sentir-la. Una cosa és escoltar-la, i l'altra cosa és sentir-la, Quan veritablement una obra musical t'arriba a calar de veritat, és tot el teu organisme que la sent, no són les orelles, tot el teu organisme entra en un estat de xoc, per dir-ho d'alguna manera, no? Potser exagero, no és un estat de xoc, però sí que és un estat diferent al normal, Jo parlo des del punt de vista d'un gran aficionat a la música. Jo, per mi, la música no és un passatemps, no és un hobby, és una manera de viure. Jo sense música no l'entendria, perquè ja des de molt jovenet, recordo, el meu cunyat, que era molt més gran que jo, naturalment, tenia un amic que era wagnerià, i sempre parlaven del Wagner, i un bon dia, dic, jo he de sentir el Wagner d'alguna manera, perquè, i donaven per Ràdio Nacional les òperes del Liceu, el diumenge a la tarda, i feien el Parsifal. Jo vaig dir, ah, doncs jo l'escolto aquest. I vaig estar les 4 i pico d'hores que dura el Parsifal, em vaig morir, vaig estar anys que no volia sentir el Wagner, de cap manera, no? Imagina't, tu era un crio que tenia 11 o 12 anys, Però jo tenia interès per saber qui era el Wagner. Clar, el Wagner als 12 o 13 anys, sense preparació de cap tipus, és impossible.
1: Sou dels
0: que... El vaig avorrir, després no, Després, quan ja vaig anar sabent el que era la música, ens té passatges... Wagner és del més gran, el més, diguem-ne, no diré avorrit, però sí una mica, les seves lectures de vegades són una mica... Has d'estar molt posat per entendre-la,
1: Ja. Sou dels que el dia 1 de cada any us poseu al concert de Viena, a la televisió?
0: Sempre l'escoltem, sí. És un espectacle molt bonic.
1: I fins que no s'acabava el concert no començàvem a parar la taula del dia 1 pel dinar. I tinc una anècdota, mireu, és que a mi m'agrada explicar coses personals,
0: sí, sí, sí.
1: També. El meu fill, quan va néixer el juliol, i com que el meu pare escoltava els concerts, doncs jo crec que el nen tenia 18 mesos i estava sentat davant de la televisió amb l'avi escoltant el concert. I van fer una pausa... per posar publicitat, que de tant en tant ho fan. Es va posar a patalejar i a plorar perquè volia la música, no volia els anuncis. I quan va tornar al concert es va posar a aplaudir 7 mesos. I no ens ho podíem creure. I realment és que la música és per tothom.
0: Sí, per tothom.
1: Fins i tot pels... Bueno, ho diuen, que els nadons han d'escoltar la música dintre ja del claustre amateur.
2: Sí, és veritat.
0: Sí. Bueno, és que ara hi ha els aparells aquests... L'altre dia, qui va ser? Jo vaig estar a la Puigverd ingressat molt de temps, i llavors a mi em deien el de la música, allà, que sempre estava escoltant música, i vaig estar molt de temps, I aleshores, quan deien, ara qui toca? No, el de la música, deien. Bueno, i em va dir, oiga, sabes? I sí, li vaig localitzar uns aparells que la mare se'l posa al d'allò, posa el d'allò, el disc, el connecta, i llavors la criatura està sentint les vibracions de la música. I jo crec, perquè hi ha anècdotes, hi ha una que no l'explico massa. Nosaltres tenim una terrassa que agafa tota la longitud del pis, són uns 12 metres, em sembla que són, tota la terrassa, vista al mar, vista la muntanya, no? I aleshores, clar, la meva dona tenia a la barana de la terrassa tenia les plantes posades, no? I tenim la sala i després una habitació i una altra habitació que donaven a aquesta terrassa. Les plantes que teníem davant mateix de la porta de la del menjador, de la sala, no? I les plantes es feien enormes, maques, boniques. I a l'altre costat, no? Això, tu, vosaltres ho veu viure. A l'altre costat, no? No hi havia manera. I se li va ocórrer un dia canviar-les de lloc. Coi, aquestes es van refer de seguida, les altres no. Les va tornar a canviar i el mateix efecte. I l'única diferència és que teníem el tocadiscos enfocat directament en aquelles plantes. No dic res més, jo. Perquè, però sí que he llegit alguna cosa que sembla que sé que influeix també, eh? Que les plantes tenen un poder de captació, serà de les vibracions, ja no diré de l'art musical, no?
1: Sí, les vibracions, digues.
2: No, a més, això va millorar al canviar l'equip. Va canviar l'equip, va posar l'equip millor, ah, sí, i
0: exacte,
2: encara va millorar més.
0: Exacte,
2: hi havia alguna planta que va ser espectacular. Va ser espectacular com van créixer, quina verdor. Estaven, eren per fer-los fotos. Sí. Crec que ma mare té alguna, però li va fer alguna foto. I va canviar, va posar un equip, crec que a aquella època era quadrafònic, estem parlant ja de l'alta definició música, no?
1: Sí.
2: Del milloret. I amb aquell equip va millorar moltíssim les plantes. Això me'n recordo. Era una cosa provada a casa, que no ens ho imaginàvem, no. Era real.
1: Sí, és real.
0: Sí, però no ho expliques sempre, perquè tinc una cosa que t'ha sonat.
2: No, però ara ho pots veure molts documentals de televisió, ara sí, que hi ha tantes cadenes, sí, que t'ho expliquen i donen uns arguments científics.
1: També diuen que va bé parlar-li a les plantes.
2: També. És que la mare els hi parla. La mama sí, bueno, fa, com que ho està fent i parla amb les plantes, que és una cosa, la mare de normal, com quan estàs tenint cura d'una mascota, és exactament el mateix, no? És un ésser viu.
1: Que maca que estàs, que sí. Bonica, o avui et veig pensida, sí, que sí. Necessites, o si se li poden parlar les plantes.
2: Exacte.
1: I ja està. I això són sensibilitats que tenim, eh? Després, qui ens vulgui dir que no estem bé, o que tal, és una altra història.
2: Clar.
1: Són les seves manques de sensibilitat.
2: Sí, sí, sí.
1: Ara també una pregunta per compartir. Un viatge que heu fet junts. Heu fet algun viatge junts, de vacances?
0: Junts, sí, bueno, hem fet ara fa ja anys que no, però hem fet molts, sí, hem fet molts.
1: I junts, pare i fill?
0: Pare i fill sols.
1: No, amb la família, no, vull dir.
2: No, amb família n'hem fet.
1: Família.
2: És que n'hem fet uns quants.
0: Uns quants, sí.
2: Però jo crec que els més bonics de tots són els que hem fet pel Maestrat de Castelló. Que la família, tota la família paterna i materna, són originals d'allà. I clar, hem trobat en temes de turisme rural, ja quan ja ells ja eren avis també, que tenien els meus fills, trobàvem algun maset i tal, de turisme rural a l'estiu, i d'estar tots sis, i després venir ma germana al set, i fer per allà rutes, tal. Jo tinc uns records impressionants. Clar, és que té un color especial. A l'Alt Maestrat i tota aquella zona li diuen ara la Toscana Espanyola, pel color, pel vi, per una sèrie de factors, li diuen la Toscana Espanyola. Tota la part del Maestrat d'Aragó i del Maestrat de Castelló. Clar, té uns colors preciosos, i hem estat a l'agost, a l'estiu, ja que comencen a minvar la llum de les hores de llum per la tarda, tal, i tenim records molt bonics. Imagina't tu a un mas, al Bocàsser, veient tota la serra de Culla, de Benassal, de la Font Ensegures, des d'allà, estar al set allà, a un mas, doncs, són records molt bonics. I després voltar tota aquella zona. Crec que ell, i sobretot la part de Baix Maestrat, que ell la coneix més, perquè de jove hi havia anat. Però són els més macos que tenim de viatges. Precisament anar a l'origen, no? Anar a la terra.
0: És el que anava a dir ara.
2: Sí, és la
0: allò,
2: terra.
0: Allà diem la terreta.
2: La terreta, la terreta. Sí, exacte.
0: Que tira la terreta.
1: Sí. La terreta.
2: I anar a comprar ceràmica allà.
0: La família és d'un poble, jo soc nascut aquí, però els meus pares són d'un poble tocant a Catalunya. O sigui, allà València no l'anomenaven per res. Tot ho venia a fer aquí a Barcelona, tot.
2: Oi, encara.
0: Tot.
2: I encara,
0: els partits Barça-València, a la plaça del poble, es cridava Barça, no es cridava València. Però
2: sí,
0: és el
2: sí,
0: segon.
2: Santa Benicarló, Madalena i Benicarló, que és d'on era la família.
0: El segon poble.
1: La relació de Castelló amb Esplugues en concret és molt forta.
2: Sí.
1: Perquè tenim la Baronda, que venen d'Ona.
0: Sí.
1: Entrevistes que hem fet, per exemple, amb la Mercè Vidal, que vam parlar de tot el que és l'associació de la ceràmica. Tota la relació que hi ha hagut d'Esplugues amb Castelló.
2: Cert, sí, és veritat. Una
0: gran persona, eh?
1: Sí, i a més tota l'afluència que va haver-hi poblacional, Un viatge que hagis fet inoblidable, no cal que sigui amb la família.
0: Salzburg.
1: Clar, havia de ser. Com
0: és
1: no?
0: El porto encara aquí, Encara el porto aquí, sí. Vaig visitar tot el que feia referència a Mozart, vaig sortir d'allà, ple de Mozart pels quatre costats. Aquest és bueno, també hi ha hagut altres viatges, també he estat molt... Holanda la tinc bastant trepitjada, però jo treballava amb una multinacional, la Philips, que era holandesa, i viatjava molt per qüestions de feina, no? Però Àustria per mi és diferent. Àustria, Viena, sol. Ja, no parlo... Aviam, una cosa són els monuments i les grans jardins i tal. I l'altra cosa és l'aire que l'envolta, l'ambient que l'envolta. Jo trobo Viena i París, les dues ciutats per excel·lència. Poso Viena al davant, eh?
1: Viena al davant i Salzburg després.
0: Jo reconec que París és més majestuós, etc. Però em sento d'una manera diferent. Jo entro Viena i em trobo casa meva. Trobo casa meva.
1: Però tot és música,
0: sí,
1: eh?
0: Perquè a més, sí, no, però és que contacto bé amb la gent d'allà, eh? A París no he tingut tanta ocasió, però amb la gent d'allà sempre he contactat molt bé. És molt... No sé, l'he trobat molt oberta, molt diferent, eh? No sou Mozart, eh? No sou Mozart.
1: I l'altre, Ramon, un viatge inoblidable que tinguis?
2: París amb la Maria. A la primavera.
1: A la primavera.
2: A l'abril. Molt bonic, el 2007.
1: Què voldríeu explicar-nos, més enllà del que hem estat parlant fins ara?
0: Una mica és una pregunta més aviat que ens fem, o que em faig jo, no? És, on anem? A on ens dirigim ara? El món està en plena ebullició. Va haver anys enrere el plan d'unificació universal i tal i qual. Això ha portat en conseqüència una sèrie de coses que no estan bé, no? Com per exemple la homogenitzar el que són les cultures. Han volgut amb l'anglès, anglès tothom. Està molt bé que tothom parla anglès. I el xino també, no? Però, aviam, d'alguna manera es perd la pròpia personalitat. Llavors, què hem de fer per combatre aquest afany de unir-ho tot en un sol bloc?
1: Això que li diem ara, globalitzar-lo.
0: Mantenir cada poble, mantingui les... Llavors, dintre d'això, és... Jo dic, hem més música. La música eixampla l'ànima, eh? Fa falta música, molta música, perquè us asseguro, jo personalment, que els moments més difícils de la meva vida els he superat escoltant música, també. No sol escoltant música, però també escoltant música.
1: També.
0: Hem de treballar-hi més, no sol per la música, però tot el que és cultura, eh? I, en fi, seguir una mica, potser, entraria en un terreny més delicat, però seguir... Hi ha doctrines molt bones que no la seguim gaire, i una d'elles és la de Jesucrist, eh? És una doctrina que... Deixem-nos estar al part ara la qüestió teològica i tal, no? Aplicar la doctrina de Crist a la vida diària seria posar oli en un llum, eh? Apavegar ja tota aquesta sèrie de coses rares que hi ha. I jo ja tinc 90 anys, esclar, mirant enrere, has passat moltes fases de la teva vida. I aleshores hi ha fases que et creus ser l'amo del món, eh? Creus, escolta, i després te n'adones que no, ets una petita cosa. Però, ojo, és una petita cosa que té ànima, té cor, té pensament, i per tant no és tan petita, és gran. El que passa és que nosaltres ens fem petits, ens hem d'obrir, tirar endavant, vinga. Què és el bo? Què és el bo? Aprofitem més el que és bo i deixem estar el que no ho és tant. És un pensament una mica filosòfic, però...
1: I per la vostra sensibilitat i pel que m'esteu comentant ara, jo estic segura que us preocupa molt tot el tema de l'escalfament del planeta.
0: Això
1: com estem tractant el planeta?
0: Tot això està inclòs en el que jo t'acabo de dir.
1: Sí,
0: o sigui,
1: per això.
0: Si canviem la nostra manera de viure, si breguem tots o remem tots en una mateixa direcció, aquestes coses les podem anar solucionant. Ara, mentre hi hagin els interessos de països i tal, serà molt difícil.
1: Els interessos econòmics industrials, sí, de consum, sí,
0: sobretot econòmics.
1: Sense mirar absolutament res l'explotació i esclavització que hi ha laboral en molts sectors.
0: I aquí a casa nostra, no cal anar fora, aquí la trobem, La trobem a vegada per tot arreu. Les jornades de 8 hores, qui fa una jornada de 8 hores? No hi ha ningú que faci una jornada de 8 hores. El que es vol guanyar la vida ha de treballar més de 8 hores, però si no, no li dona. O sigui, una cosa és el que diem i l'altra el que fem, no? Són moltes coses a millorar, però si analitzem la història, hem avançat molt, eh? Sí. Molt, moltíssim. Però, home, venim d'una cultura de guerra, pràcticament, no? I que, ojo, que sembla que hi tornem. Semblava que l'havíem superat i ara ha tornat el Putin i companyia, o, bueno, en fi, jo crec que és de tots, culpa una mica de tots, no? Però hem de remar tots amb una mateixa adreça i posar el bé comú davant del bé propi, això és molt difícil. I això és començant per mi, és molt difícil. Quasi tots fem, tots escrivim la història adaptada als nostres interessos. Una mica, tu fas una lectura d'una història, i és completament diferent, la mateixa lectura és completament diferent a la meva.
1: És que
0: tu defenses uns interessos i jo en defenso uns altres. El dia que tots dos defensem el mateix, el món millorarà.
1: És que anem sempre amb el que hay de lo mío, primer sóc jo.
0: Exacte, sí.
1: Tot i que sí que és veritat que hi ha moltes entitats i molts col·lectius que estan procurant perquè...
0: Ho estan lluitant, sí, sí. O com, hi ha molta gent bona, El que passa és que no es veu tant, però hi ha molta gent bona. L'ésser humà no neix dolent, s'hi fa, normalment s'hi fa, no neix dolent, tots neixem igual, neixem sense res, i a partir d'aquí ens hem d'obrir la vida. Bueno, estic filosofant massa.
2: Russonians o cartesians? Jo sóc russonià també, jo sóc com ell, russonià, que tothom neix bo. Jo penso, sempre he pensat que no... que es torça pel camí, passen coses, no? Però que tothom neix bo, com va dir Jean-Jacques Rousseau. Si parlem de filosofia, jo sóc russonià també. Però, bueno, ens torcen. No és que ens torcem, potser que, ens torcen. I, lligant amb això, jo crec que estem, ara mateix, estem en una cultura de la immediatesa brutal. Tot ha de ser satisfacció immediata. Tot ha de ser egoisme, individualisme, estar bloquejats, tancats, viure en pisos molt petits. I el gran capital ens controla i ens domina, que és una barbaritat. I anem cedint amb això. L'única satisfacció que tinc és que veig molta gent jove que això no li agrada i que diu, per comprar-me un pis aquí em compro una casa amb terreny gran, amb bosc i tot, i me'n vaig fora i faig teletreball, que el teletreball em serveixi per marxar d'aquí i no vull que tinguem unes densitats de població com tenim a Can Vidalet, a la Florida, Hospitalet, que això són salvatjades, no es pot viure així, no és normal. O sigui, estem vivint com a Hong Kong, ojo al dato, o com a Taipei, com a Beijing. No és el correcte, els xinesos volen viure millor, nosaltres tornem enrere. Jo, aquesta immediatesa que ens han venut com una necessitat per viure i que realment l'únic que volen és tenir-nos controlats, com antigament els industrials catalans ens tenien a les colònies, que sabien qui anava a missa, qui no anava a missa, qui no sé què, des de la casa, el patró instigat per l'amo vigilava absolutament a tothom, que només tenien festa diumenge a la tarda. Si hem de tornar a això, jo no estic d'acord. Per això em vaig posar en política, perquè això ja ve de temps, no és nou, però ara és bestial. I tot busquen xarxes socials on hi hagi una satisfacció immediata, però ens robin les dades. Sabrà el que vull, a última hora m'ho vendran. A casa sembla que ens escoltin, no, a vegades? Amb aquests dispositius que hi ha. Escolta, estàs buscant una cosa al mòbil i apareix. Dius, ho he teclejat? Sembla que aparegui, sembla que ens escoltin, no? De fet, és una escolta diferent, no és una escolta real, però saben el que pensem, perquè ho tenen.
1: Una conversa privada. Què et sembla si anem un cap de setmana a un lloc que m'han dit, justament a Castelló, una conversa amb la meva germana, que m'han dit un lloc molt maco, ara no recordo el poble, no sé si era Benicassin o Benicarló o per allà. Arribo a casa, obro el meu Twitter i el primer anunci que em surt és unes vacances a la costa de Castelló. Dic, però amb aquest Twitter qui li ha dit que jo he parlat fa dues hores a la meva germana de vacances?
2: I no veu buscar res al mòbil? Ho veu parlar només?
1: Ho vam parlar.
2: És que no sembla que ens escoltin. Però és que a molts llocs, mira, em sembla que ens escoltin. Molta gent m'ho està dient ara ja.
1: Sí.
2: I a veure, hi ha escoltes que no cal que siguin gravacions, no? Però, de fet, tot el rastre que deixem amb tot, a nivell informàtic, és brutal. I la intel·ligència artificial, realment, el meu fill és informàtic, m'ho diu. Diu que si el dia que t'hi posis i ho estudis, això t'espantaràs de veritat. Diu, ara ho veus, no? Però realment fa por. És una cosa que s'ha de controlar. I que hem de controlar nosaltres mateixos, els primers, no? Realment és així. Però, bueno, també hem de lluitar amb això, que això forma part del nostre món avui mateix. Hem de mirar de torejar-ho com puguem, no?
1: Doncs ja que gairebé que només em resta donar-nos les gràcies a tots dos, en Ramon Cervera i en Ramon Cervera, per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer amb aquest programa que amb dues persones en recollim una i una pot representar les dues, perquè teniu moltes coses en comú, no solament les aficions, l'afició a la música, sinó també com enteneu la vida, i és molt maco de veure
0: això. Entenem la vida d'una manera bastant desinteressada, igual ell que jo. Desinteressada en el sentit, aviam... A la vida has de tenir ambicions i has de lluitar per tirar endavant i tal. Però jo ara no parlo per mi, parlo pel meu fill. Ell es va posar en política i ha dit una cosa que es va posar en política, però jo no estava d'acord en com anava confusant les coses, i és veritat, no n'ha tret mai cap profit de la política personal, cap ni un, ho dic així tal, tal com sona, és fer-ho per vocació. Jo crec que gent com aquesta fa falta, tens? Que la gent, d'acord, que també si han de cobrar un sou que el cobrin, etc, etc, però el que s'hi posi aquí no s'hi ha de posar per cobrar un bon sou, s'ha de posar perquè les coses millorin. Exacte. Molt bé.
1: Doncs moltes gràcies novament a tots dos. Ja sabeu que teniu els micròfons d'Esplugues FM. Seguim en contacte, som veïns d'Esplugues, exveïns de Can Clota.
2: Això mateix.
1: Jo segueixo Can Clota. I ens veiem pels carrers i les places.
2: I tant, i tant. I que ens veiem doncs molt i molts
0: gràcies
2: anys.
0: Gràcies a tu, gràcies. Ha estat molt amable. Ha estat molt amable i ha passat això com una... Res. Com un...
1: És una conversa.
0: Una conversa.
1: Hem mantingut però, una
2: molt maca, agradable, molt maca.
0: Molt agradable i molt professional, per banda teva, eh? Molt professional.
1: Gràcies. Una abraçada.
2: Igualment, Isabel.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Aquest cap de setmana, gegants i capgrossos d'Esplugues ens preparen la 42a trobada. Aquest dissabte 3 d'octubre, durant el matí, des de les 10 i fins les 2, ens ofereixen la jornada de portes obertes que es realitzarà als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles, en el que hi haurà diverses activitats per a tota la família: bitlles, putlers gegants, cajú, manualitats, pintacares, jocs de taula i servei de bar, i també hi haurà marxandatge de la colla de geganters d'Esplugues.

0: I per diumenge, la gran trobada, la plantada de gegants que es farà davant dels jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. La plantada serà a partir de 10:45 del matí i a partir de les 12 s'iniciarà el cercavila pels carrers. La Maria José, que és la presidenta de la colla de geganters d'Esplugues, ens explica quines poblacions participen en aquesta plantada i en aquest cercavila i quin serà el recorregut per diumenge.
1: Aquest diumenge vindran 11 colles convidades a la cercavila, que són Sant Llorenç Savall, el Bruc, Cervelló, Sant Joan d'Espí, el Casc Antic de Barcelona, Sant Vicenç dels Horts, Sant Vicent de Castellet, Centelles, Viladecans, Albesa i Balsareny. I el recorregut que farem serà des del Casal Brilles, baixarem pel carrer Mossèn Cinto Verdaguer, després Santiago Rossinyol, Sant Francesc Xavier, creuarem la carretera de Cornellà, anirem pel 8 de març, Quintana, Joan Corrales, Narcís Monturiol i arribarem a la plaça Catalunya.
0: Doncs estiguem totes preparades per gaudir d'aquest cercavila i d'aquesta ballada de gegants que es farà pels carrers d'Esplugues. I també tinguem atenció que tot el recorregut estarà afectat a la circulació durant les hores del cercavila. És una activitat organitzada per la Colla de Geganters d'Esplugues amb col·laboració amb l'Escola Municipal de Música d'Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: De closca d'ou a gerani i d'espina de peix a carbassa.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, l'orgànica va al contenidor marró o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Apa!
3: Festa Major al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Les activitats es realitzaran aquest divendres 2, 3 i 4 d'octubre. S'inicien el divendres a partir de les 9 del vespre amb una sardinada i a les 8 es faran les habaneres amb la vella Lola i el ron cremat. Aquestes activitats es faran a Cal Suís i per dissabte, dia 3 d'octubre, tenim activitats que es faran al Parc Pompeu Fabra. A les 11 del matí, el torneig de petanca. I al vespre, a les 9, hi haurà el sopar de germanor i a 2:15, el ball amb en Javi Zamorano Quartet. I arribem a diumenge, on al migdia es farà el vermut musical, a les 2 es farà el dinar popular amb una paella, a les 4 el bingo i la rifa, i hi haurà el premi del dinar per a 2 persones a l'hotel Ava Garden. Aquestes activitats de diumenge es faran a Cal Suís. Festa Major al barri de Finestrelles d'Esplugues. Activitats organitzades per l'Associació de Veïns de Finestrelles.
4: Apa! De Colòmbia al Principat, noi! Has arreglat!

0: Esplugues FM.
1: Són la una del migdia. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: El passat divendres 20 d'octubre del 2023 vàrem assistir a la inauguració de l'exposició de 20 anys de Vall de Diables d'Esplugues. I avui el que volem fer, doncs, en el nostre espai d'entrevistes és parlar amb representants de Vall de Diables i tenim amb nosaltres el Pau Vinyoles i l'Isaac Alonso. Molt bon dia a tots dos.
2: Hola, bon dia.
1: Doncs l'entrevista és perquè m'expliqueu aquests 20 anys de història i que comencem una miqueta, doncs, això, si fa 20 anys fem marxa enrere. Com es va fundar Vall de Diables?
3: Bé, el Vall de Diables neix el 2003, fruit d'un grup de joves, i no tan joves també, que estàvem dins de la cultura popular, del món associatiu i del món del foc. Molts veníem de Boc de Viterna, o érem membres de Boc de Viterna, i bueno, amb aquella aleshores la inquietud de saber d'on venia el tema del foc, ja que en formàvem part d'una entitat, doncs bueno, ens van curiosir, no? I vam començar a voltar per arreu de Catalunya buscant els orígens dels diables i vam trobar que hi havia encara colles que existien fent servir un model històric, no? Un model centenari. Sobretot a la banda del Penedès, Camp de Tarragona, vam estar veient i observant durant molts anys com funcionaven, com eren, i fins que vam decidir que havíem de muntar algú així a Esplugues.
1: Fas referència a 100 anys, però de fet ja hi ha referències originals de Vall de Diables en teatres medievals, de fet.
2: Sí, bueno, les primeres referències jo crec que ve del Corpus, de la celebració del Corpus, que és el primer lloc on crec que s'ha estudiat que apareix el Vall de Diables tal com l'entenem ara. Això estem parlant potser de fa 400 anys o com a mínim. Sí. I clar, les celebracions del Corpus, el que es feia és, bueno, és l'origen dels nostres seguicis i les nostres cercaviles. Al final la gent s'ajuntava per confraries o per gremis, no? I cada gremi doncs representava uns dels quadres de la vida de Jesús, no? Era la gran celebració del cos de Jesucrist. I en alguns llocs doncs està recollit que el gremi dels boters doncs representava la lluita entre el bé i el mal, l'infern contra el cel, que al final sempre acaba de la mateixa manera, que guanya el cel, i això estava representat doncs amb el Lucifer i la diablesa, no? Amb tots els seus diables que pugen a la terra i volen acabar amb la terra, i llavors ve l'arcàngel Sant Miquel i atura, no? Tal desastre, i al final els diables doncs tornen a l'infern. Al final la representació del Vall de Diables és aquesta història, i això prové del Corpus, i la representació, això es feia al carrer el dia de Corpus, i amb una representació parlada, no? Que després, si vols, entrem més en detall, no? del que és el Vall parlat i les figures, no? Aquestes.
3: Bueno, la forma de com vam començar va ser així. O sigui, tampoc no hi ha més a explicar. Vull dir, al final, després de bastants anys d'estudiar aquest model, vam considerar, doncs, que podíem muntar Esplugues amb tot el que això implicava. O sigui, estàvem fora d'un marc tradicional o històric, que és el Baix Llobregat. Clar, aquí tots els Valls de Diables provenen del Penedès, del Camp de Tarragona, del Garraf, i bueno, l'excepció de Cervera, no? que és una excepció dintre de Catalunya, no? I finalment, pues, el 2003 vam crear la colla d'aquella manera com vam poder, i a dia d'avui... Pues,
2: la idea també de que fos intergeneracional, no?
3: Sí, bueno, clar, la forma de que volíem que tingués... la forma que volíem que tingués aquesta entitat era així, una mica... bueno, que tingués... que aglutinés a diferents persones, no només que fossin joves, sinó també d'altres edats i d'altres cultures i d'altres gèneres, òbviament. Vale? I aleshores pues, era un dels requisits, diguéssim, per construir aquesta colla.
1: Actualment, quantes persones formeu part del Vall de Diables? I després, si un cas, parlarem dels infantils.
2: Es fa difícil de dir, perquè, bueno, jo sempre diem que som una quarantena de diables en actiu cremant, no? El dia més important, el dia de la festa major, no? Potser ens podem reunir 40 diables, però després també tenim la secció infantil, que en són 30 o 40 més tots els pares, mares, és a dir que, bueno, depèn, si em dius quanta gent sou al correfoc, uns 40. Quanta gent ha passat per diables, potser estem parlant de 150 persones o més.
1: Perquè aquí a Esplugues, on actueu, per dir-ho així d'una manera... externa. Les vostres actuacions, quines són?
2: Nosaltres sortim bàsicament a Sant Joan, la Revetlla de Sant Joan, després per Santa Magdalena i per Sant Mateu. O sigui, la Festa Major de Santa Magdalena i la Festa Major de Sant Mateu. A Santa Magdalena participem del dia més important, que és el 22 de juliol, que és el dia de la patrona, el dia de Santa Magdalena, amb el seguici. Aquest és un dia molt important per nosaltres perquè fem el seguici i després a la sortida de les ofrenes de l'església és quan té lloc la representació del ball parlat amb els versots i després la culminació seria la carretillada. I després per Sant Mateu, així com resumint, i per Sant Mateu, bueno, després de Santa Magdalena també sortim a la processó del ferro, sortim al seguici de diumenge, i per Sant Mateu doncs participem del seguici de pregó amb el toc d'inici. Participem també de la cercavila infantil, els diables infantils, on aquí és on ells fan el seu ball parlat i els seus versots. Sortim a la cercavila festiva, fem el nostre correfoc, que és l'acte més gros que organitzem, el correfoc de Festa Major per Sant Mateu, i després també sortim doncs, al seguici de diumenge, de Sant Mateu, i això serien com les nostres sortides, a part d'altres sortides que puguem fer altres poblacions o altres festes.
1: Jo ara us esmentaré una cosa, que és la que has començat, que és la Revetlla de Sant Joan. Veient doncs, la vostra cremada i el vostre ball, al meu costat hi havia una persona que em diu, crec que no hi ha cap poble de Catalunya que pugui dir que té un inici de foguera de Sant Joan com el que tenim a Esplugues. Suposo que hi haurà altres pobles de Catalunya que ho tenen també molt maco, però aquesta conjunció del foc amb la foguera i el ball de diables, teniu referència que es faci en algun altre lloc?
3: Sí que es fan a molts llocs de lluïments que encinguin la foguera.
1: Sí
3: que és veritat que l'espai ha quedat molt xulo al final, perquè al final molta gent el que fa és, molts pobles, per exemple, de costa van a la mateixa platja, no? Com és potser Torredembarra. Però clar, aquí estem al centre i estem fent la foguera enmig d'una plaça, la plaça Roja.
1: I en una ciutat.
3: I en una ciutat, exacte. I el fet d'envoltar la foguera a tots els diables doncs li dona bastanta espectacularitat. Ens agradaria donar-li més per una qüestió de pirotècnia, no? Que ens agradaria donar-li més intensitat de pirotècnia, però bueno, això al final és una qüestió de diners, no? I això ja no depèn de nosaltres, diguem-ho així.
1: Val.
2: I
1: de seguretat crec que, també, crec que... no? Estar en una ciutat de seguretat també, poder
2: sí,
1: massa
2: bueno,
1: foc.
2: Però això,
3: no, això...
2: No? Nosaltres ja ho tenim tot molt en compte.
1: No, no, i molt controlat, això.
3: Sí,
1: també.
3: Sí, això sí.
1: Doncs la meva ignorància ha fet que no sabia jo que poder hi havia en altres pobles que hi havia aquesta unió.
3: Potser
1: de
3: la forma que ho fem, no, jo no, potser sí que és veritat que no en tinc constància, però sí que hi ha altres colles que sí que obren...
2: Però crec
3: que això, de la sí, foguera d'aquesta manera.
2: Però jo crec que això que has dit, no sé si la persona aquesta era d'Esplugues o no, però jo crec que és una bona senyal, perquè això vol dir que s'estan transmetent, no?, aquells elements identitaris propis de, no?, de la nostra cultura popular, i que algú d'Esplugues digui és la millor foguera del país, sense conèixer l'altre, no? Doncs diu molt de l'orgull aquest una mica esplugui. Exacte. I crec que això és amb això ja estic content.
1: Expliqueu-nos els versots, en què consisteixen.
3: Bé, els versots són quartetes satíriques que parlen de l'actualitat, normalment és de política o de coses del poble, vale? És, com deia el Pau, es reciten el dia 22 de juliol, que és per Santa Magdalena, i estan dintre del marc del ball parlat. El ball parlat, diguéssim, que és la representació d'entre el bé i el mal, i dintre d'aquesta obra teatral s'introdueixen els versots, vale? Vindrien a ser com els set pecats capitals. Hi ha colles que ho fan servir així, nosaltres no tenim els set pecats capitals, però els introduïm dintre d'aquest ball parlat, vale?
2: Sí, hi ha una part fixa, que és el ball parlat, que sempre és igual, una part que és cada any diferent, perquè són els versots, no? Això.
3: Exacte, sí, sí.
2: I després torna a veure el final, no?, com la cueta final de la representació, que torna a ser fixa, que és sempre igual.
3: Exacte, els versots entren entremig del ball parlat, diguem-ho així.
1: Aquesta...
3: Comença un diàleg entre Llucifer i Diablesa, l'Àngel, s'introdueixen els versots i finalment l'Àngel venç els diables perquè ho atura d'una manera tot el desgavell que estem fent, no?
1: Sense voler comparar, però podríem visualment una mica identificar-ho, aquesta crítica satírica, crítica política, amb el que són les xirigotes?
3: Sí, tranquil·lament. Les xirigotes, bueno, són cantades, no? Però...
2: són formes de sàtira, no? Al
3: sí,
2: final.
3: Al final, sí, són com Dames i Vells o com altres balls parlats que no només poden ser de diables, no? Els pastorets també fan algú... o sigui, pastorets no de, de Nadal, eh? Els pastorets, el ball de pastorets, que també fan aquest tipus de versots.
2: Sí, els balls de gitanes també.
3: O balls de gitanes també, sí, exacte.
1: I es permet, per tal, que el que es diu en aquests versots queda allà.
2: Exacte.
1: Eh?
3: Bueno, és la gràcia de poder ser els dolents de la pel·lícula, que podem dir el que vulguem, no? De fet, per això es deixava fer, no? Abans, que abans hi havia molta més... bueno, era més difícil dir les coses tal com es volia, però el fet de ser diable i el ser el mal, doncs tenies aquesta llibertat, no? I nosaltres, doncs...
2: I el fet de dir un vers, també, no? T'estàs cagant en tot, però ho estàs fent amb una quarteta rimada, no? A BBA, doncs queda molt bonic.
1: Si ho fas bonic, es pot permetre.
2: És una bona cagada, però bonica. I si ho fas a sobre, amb elegància, doncs ja et guanyes el públic, i la persona que estàs criticant doncs també ho ha d'entendre. A nosaltres al principi ens va costar bastant els primers anys que la gent entengués que eren els versots, que entengués que podien ofendre i que t'havies de menjar amb patates.
1: I que si et pica, doncs ho sentim molt.
3: Exacte. Sí, sí, al principi va ser durillo, perquè va haver-hi molta crítica, no només per part de les institucions, sinó també per part d'entitats, per part que allò desvirtuava la festa, no? Al contrari, o sigui, allò forma part de la festa. I a dia d'avui crec que són bastant esperats.
2: Hi ha pobles, per no dir la majoria, ho fan de cara al balcó de l'Ajuntament, amb tota la plana política allà present, aguantant, a més aguantant amb el sol segurament, perquè són les 12 del migdia, i els diables els hi reciten els versots i els hi parlen de tu a tu, en vers, això sí.
1: Heu tingut algun problema d'orillo amb aquests anys?
3: No.
1: No.
2: Bueno, alguna enganxada amb alguna persona en concret, o amb alguna colla que potser s'ha enfadat una mica i després, doncs, s'ha entès, o el temps ho ha acabat curant, jo
3: crec. A nivell sèrio, no. O sigui, a nivell legal, diguéssim, com altres colles sí que n'han tingut, de problemes, bueno, problemes judicials, per persones o per part d'alguns polítics han tingut problemes. Aquí a Esplugues no n'hem tingut.
1: D'acord.
2: El tema és que nosaltres, bueno, respondríem com a colla si algú tingués algun problema, però també s'ha de saber que els nostres versots són una mica diferents d'alguns altres pobles, que nosaltres fem... Ningú sap, cap diable sap què dirà el diable que sortirà a recitar el versot. No sap ni el tema, ni què dirà, ni com ho farà. Ho hem volgut mantenir així en secret, perquè a nosaltres també ens dona aquest joc i aquesta... Hòstia, aviam què passarà, no?, a la plaça, i aviam quin en dirà aquest. I de vegades, doncs, mira, hi ha diables que apreten la rosca una mica i, bueno, és el que hi ha, s'ha d'entendre.
1: Doncs va, anem a recordar dies gloriosos que us vinguin a la memòria d'algun any que recordeu que tots aquests versots han sigut apoteòsics. Alguna persona destacada fent versots que fos molt destra, molt habilitosa?
3: No sé,
2: mira, el Joan Pastor, per exemple. El Joan Pastor era sempre el que sortia primer, que trencar el gel en aquests moments costa, no? I ell deia, jo surto primer, i sempre els feia d'una manera, no? Més pausats, no? Amb un rerefons, amb... Bueno, te l'havies de llegir dues vegades de després per entendre'l, però sí, sí. I, no sé, hi ha borrades. Un any vam robar el Quim.
1: Sí, jo hi era.
2: Sí.
3: Exacte, sí, va ser una atrapallada, però...
1: Ho vam celebrar, vam aplaudir, ens va agradar molt que vingués el Quim als versots, però va haver-hi gent...
2: Sí.
1: Que es va enfadar, sí, perquè bueno, veu robar el Quim.
2: S'entén.
1: Sí.
2: No sé, una vegada quan l'Adri estava a Brussel·les, va fer un versot des de Brussel·les. Ara fa, no sé, 3 anys o així, van els castellers, sense saber-ho, van pujar a l'escenari, van ir a rompre els versots i en van fer un ells, que se l'havien preparat, i la veritat és que va estar molt bé, no?
3: Sí, sí.
2: I els van fotre canya a sac els diables i nosaltres no podíem dir res, perquè, oi que són secrets, no?
1: Clar, i són versots.
3: Exacte, sí, sí.
1: Per criticar-ho.
3: Això no vol dir que ara tothom vulgui pujar.
1: Mira, versots per criticar-ho tot.
3: Exacte, sí, sí, sí.
2: Després versots molt, no sé, molt elegants, és que hem parlat de tot. Molt elegants, després versots molts contra l'alcaldessa s'han fet, contra el mossèn, ara no recordo. Però...
3: Sí, al final els versots poden ser tant de crítica com també de diversió, eh? Vull dir que al final a vegades no tenen un sentit de crítica.
2: Sí. I de vegades cadascú una mica té el seu registre, sí. No? El que sempre va buscar de fer riure, el que parla sempre de les entitats. Després hi ha algú que per exemple fa uns versots formalment allò impecables i no? Hi ha un rerefons que t'hi cagues, que sembla més que un versó d'un poema, no? Però també hi té cabuda. No sé, hi ha estils.
4: Ja ho veieu, Espluguin, ja està obert el nou mercat. En paradistes o sense, el Lidl ha triomfat. Després de 15 anys d'espera, de mercat provisional, els arriba als paradistes al seu judici final. La Pilar us ha condemnat per no tocar les arques, ha trobat un aliat amb múltiples demandes. Posi'm la planta baixa, diuen aquests del Lidl. El mercat que vagi a dalt, que jo vull estar in the middle. Quina oportunitat, diuen alguns paradistes. Dalt està ben il·luminat i no parlem de les vistes. Però què dius, t'has tornat boig? Escales amunt i avall. I les iaies amb el carro, això serà un daltaball. Les opinions són diverses, el punt de vista varia. Però si anéssiu tots a una, otro gallo cantaria.
1: Doncs bé, hem recuperat aquests versots que hem trobat a YouTube. Són uns versots del 2022. A més de totes aquestes activitats que has dit, la carretillada, participació del Ferro, Festes Majors, Santa Magdalena i Sant Mateu, també organitzeu el Quinto, un cop l'any.
2: Sí, això va començar el 2009, em sembla, vam fer el primer
3: 2009,
2: Quinto,
3: sí.
2: Perquè volíem renovar els vestits de Diables i era una pasta, i no teníem calés i vam dir, hòstia, hem de fer alguna activitat. I ens vam descobrir aquell any, em sembla, o feia 3 o 4 anys, havíem descobert els quintos de la zona del Vallès, i vam dir, hòstia, això ho podríem portar a Esplugues també. Nosaltres anem rempinyant tradicions, ens anem apropiant de... Bueno, però ho vam fer amb el seu permís, eh? I de fet van venir ells a ensenyar-nos com es feia, la gent de Sant Quirze. I sí, el primer quinto va ser per treure diners i poder fer els vestits, comprar la tela i aquestes coses. Ens va bé perquè això... Fem festa, a més sempre és el mateix dia, el dia de Sant Esteve, que la gent ja ho espera, que ja estàs fart de, no, d'estar amb la família i surts i fas un gin tònic i unes partides i ja està, no sé.
3: El Ball de Diables el vam crear amb molta intenció i amb tots els detalls possibles per no trencar la forma d'un model històric, no? Quan ens vam crear, el Ball de Diables no tenia la figura de l'Àngel. Vale? I de fet dubtàvem que havies de tindre. Per què? Perquè no teníem un text de ball parlat o d'autosacramental històric ni tret de cap arxiu. Llavors, per això li vam voler ficar Colla de Diables i no Ball de Diables. Què vol dir? La diferència és que el Ball de Diables té el ball parlat o amb la seva representació de les seves figures, no? Que són el Lucifer, la Diablesa i l'Àngel i els Borrons, i la Colla pues, no ho tindria això, no? I no tindria aquest text de ball parlat on hi ha la representació entre el bé i el mal. I els primers anys doncs, va ser així, i per això vam posar-li Colla, pel respecte, simplement. Després vam introduir l'Àngel, perquè al final hi ha gent de mateixes colles centenàries ens van dir què estaven fent. Si al final teníem Lucifer, teníem Diablesa, i pues, fiquem-hi l'Àngel i digueu-vos Ball de Diables. I va ser una mica així, per la prudència, però molt conscients.
2: Des del coneixement,
3: sí,
2: que pot semblar que sigui, ai, mira, es van equivocar, no? Quin error,
3: no,
2: i no.
3: No,
2: és al revés, no? És des del coneixement, no ho fem. Sí, això està bé.
1: Quants
2: després, el que deia l'Isaac, una mica de tots aquests elements, no, que inspiren o que defineixen un ball de diables, doncs, per exemple, la roba és una roba de sac, no? Però el nostre model és el penedesenc, llavors això vol dir que és pintada, no és cosida, no? Hi ha el model del priorat que sigui cosida. No? Doncs sí, això ho has de saber-ho, ho has d'haver estudiat, o ho has d'haver vist, no? Ho has d'haver descobert. Doncs després elements com, no sé, la pamela, no? De la Diablesa, o els septrots, la massa que sigui en forma de bota, per exemple, això és molt típic, no? Era el gremi dels boters el que s'encarregava de fer aquest ball de diables, doncs algunes, les masses històriques, moltes, no totes, però moltes tenen aquesta forma de bota, els tabals que siguin de pell,

0: actuant al costat de Coll de Centenàries. Això vol dir que allà ens vam posar contents, perquè això vol dir que, hòstia, que hem respectat els elements i que se'ns té en consideració, no? I això és una de les gràcies del nostre Ball de Diables.
1: Doncs molt bé, estic aprenent molt amb vosaltres. Per tant, us reconeixeu, no?, d'unes colles amb una altra, si respecten tota una sèrie de coses?
2: Sí, sí, clarament. Vull dir, jo crec que el Pau ha explicat totes les coses a seguir, diguéssim, per ser un Ball de Diables. N'hi ha més, segurament, i podríem entrar més en detall, però no cal, crec. Però sí, es poden diferenciar clarament. I són elements tan fàcils com només el calçat o la música, no? La percussió és algo bastant típic aquí a Barcelona, al Baix Llobregat, que hi hagin grups de batucades, acompanyen diables, en quan el que seria el model històric el que fa és són tocs militaritzats, diguéssim, una mica un toc militar i senzills, i evidentment amb tabals que siguin de pell, de fusta i de corda.
3: Sí, sí.
1: Tots els elements que heu parlat han de ser, primer has dit, naturals, respecteu els productes naturals, els mitjons suposo que han de ser de cotó, perquè clar, treballar a sota del foc és molt perillós, els vestits són inífugs, tenen algun tractament inífug?
0: Bueno, és la tela aquesta que costa molt de que es cremi.
1: De que es cremi.
2: Sí, és tela d'arpillera,
0: no?
2: Prensada, diguéssim, que estava... no li deixen oxigen entremig, és molt cara també, s'ha de dir, i és una forma de que no, que al no haver-hi oxigen entremig dels cosits, diguéssim, no hi ha, no entra, no s'encén, és inífuga.
0: Ara això que parlaves, preguntaves, no?, de si ens reconeixem, quins són, no?, quins som qui. Clar, aquí el tema, el que va passar, explico una mica, el de Barcelona, clar, que només hi havia Valls de Diables a la zona del Penedès i Camp de Tarragona. Val? Això és la zona geogràfica i històrica. A les altres zones de Catalunya no n'hi havia. Però Barcelona, la Mercè, no?, gran festa de, no?, de la capital, el que feia era llogar aquestes colles i llavors feia els correfocs. Llavors va ser a finals dels 70, ja amb democràcia, com si diguéssim, quan es va voler recuperar, no?, totes les tradicions i, no?, tot el boom aquest de això, finals dels 70, principis del 80. Doncs va ser Barcelona qui va convidar aquestes colles centenàries i van fer un correfoc. I normalment aquestes colles anaven pels seus pobles, però ningú, la gent s'ho mirava, ningú hi participava, perquè al final eren seguicis. Val? Tu no et ficaràs al mig del seguici de Santa Magdalena.
2: De fet, els diables el que fan és encapçalar seguici justament per això, per espantar la gent i deixar pas a...
0: Exacte. Llavors el que va passar a Barcelona va ser que la gent va començar a ficar-se al mig del foc, no passaré tot allò, no passareu, i a cremar-se, i hòstia, això va agradar també, no?, els diables, la interacció aquesta, i ara algú va veure, no?, i va dir, hòstia, aquí hem de fer un espectacle que, no?, que vagi d'això, i van ser els Comediants, no?, que van, l'any següent, al cap de dos anys, van fer l'espectacle que es deia Correfoc.
2: 81, 82, em sembla que és l'any, que arrel del, no?, de la interacció entre el públic i els diables, doncs es va crear aquest espectacle de dimonis.

aquí és on és el correfoc, però clar, llavors, què passa? Tota la gent que ha anat a veure la Mercè, la gent de comarques, no?, que va veure la Mercè, hòstia, jo això ho vull fer al meu poble. Però clar, jo vull fer el que acabo de veure, és a dir, uns diables fent, no?, passant pels carrers i la gent participant i tal. Llavors aquí, doncs, va ser ja la gran disbauxa de... que alguns van ficar Lucifer i Diablesa, però no Àngel, i sense versots, els altres, no sé, amb espardenyes, però d'altres no, després uns amb batucada, els altres no, no? Llavors va haver, arreu del país, les colles de diables van anar creixent, barrejant el que era el ball de diables amb el tema dels espectacles correfoc, també, no? Malabars de foc, escopir foc, llavors, clar, aquí el poti-poti aquest és el que hem heredat, no? Nosaltres als anys 90, quan vam començar a participar de les colles de foc aquí a Esplugues, era això, no? Era espectacle correfoc, però amb alguns elements tradicionals i...

0: Hi havia pobles que tenien més elements tradicionals que d'altres, però potser sense gaire criteri. I bueno, llavors, a partir d'aquí és on s'ha anat diferenciant. La zona del Penedès i del Camp de Tarragona han seguit fent lo seu, i aquí a l'àrea metropolitana, sobretot, van créixer milers i milers de colles de diables, que algunes han respectat més i d'altres menys. Llavors, doncs, les que han anat a descobrir a la zona geogràfica històrica i ho han volgut plasmar de la manera més semblant als seus pobles, doncs han tirat cap un camí diferent als altres. I nosaltres, doncs, en aquest cas, vam triar aquest, que per nosaltres és el bo, però clar...
1: Bueno, no és una cosa millor o dolenta, sí. Perquè al final Esplugues, des dels anys 80, ha tingut colles de dimonis o d'espectacles correfoc, ja sigui Aligots, Unicorn i la Terra, Boc de Viterna, vull dir que al final són colles... Vull dir, no s'ha de tampoc criticar, no, el nostre passat... Simplement ha estat fortuït el que va passar en aquells anys, els anys 80, i al final jo crec que el que s'ha de ficar és una mica d'ordre, no? Saber cadascú el que és i ja està, i saber el que fa.
2: Quan arriba la vostra colla infantil? Perquè jo recordo que hi havia hagut una colla que era Bollets Esquitxafocs infantil, sí. Que ja no existeix?
1: No.
2: Però la vostra des de quin any està?
1: 2011 va néixer, l'Alls de Diables Infantil. Sí, antiga, o sigui, a Esplugues existia Bollets Esquitxafocs i toc de foc, que era de la Bòbila de Can Vidalet. I bueno, el Vell de Diables Infantils neix estan activa el Bollets Esquitxafocs, però per la mateixa matèria que va néixer el Vell de Diables d'adults, per fer algo diferent del que ja hi havia, o sigui, no per trepitjar res, al contrari, sinó per sumar, que això és important, no? Saber que Bollets tenia un estil, no? I una forma de fer, i el Ball de Diables Infantils tenia, bueno, és bàsicament el mateix que fem els grans, vull dir que és una còpia exacta, però en petit.
2: De fet, hi ha molta gent que li fa una mica de por al foc i diuen, no, jo vaig a l'infantil perquè no cremen tant, és més petit.
0: Se cremen més que nosaltres, de vegades.
2: Cremen més que vosaltres? Doncs això ja fa anys.
0: Bueno, la pirotècnia és més fluixa, però estan... van molt forts.
1: Sí, sí.
0: Però és que són uns flipats i els encanta el foc.
2: Ja. Sí. Anem a explicar una mica la normativa del foc. Us collen molt?
1: Déu-n'hi-do.
0: Fa uns anys va haver, ara fa com 10 anys o així, va haver una mica una regulació molt forta, no, del foc, que al final va ser... L'excepció era amb els diables, no, i els castells de foc, però perquè era una tradició catalana, no? Es va haver defensar com a tradició històrica, i es van haver moltes protestes, també, recordo...
2: Sí, es va fer una manifestació a Via Laietana. Sí.
1: Que... No, bueno, la manifestació era... més gran va ser a Berga, just quan va, abans que sortís, o sigui, la història és que va sortir la llei del foc, i això és una llei que venia d'Europa,
2: sí,
1: i era una regulava el que serien els explosius, no? Però clar, això era més a nivell de castell de focs o mascletes o tipus d'espectacles molt més, on hi havia una quantitat de pólvora molt elevada, però no contemplava les tradicions d'aquí de Catalunya,
2: exacte,
1: no? Llavors això estava més adreçat poder per la banda de València, per les falles i tot el rotllo aquest. I clar, i això ens sortia molt afectat, perquè nosaltres ens havíem de tenir uns permisos com si anéssim a llançar, no sé, projectils. I finalment la Generalitat, i sobretot per la pressió de totes les colles, es va poder arribar a un acord, no?
0: Sí. I la pirotècnia aquesta, no? Llegeixer i diu, s'ha de tirar a més de 10 metres o 20 metres de qualsevol persona, i dius, no, però si vaig a sota, no?
1: El que es va aconseguir, o el que hem de fer, o el que s'ha de fer a dia d'avui, i des de fa ja uns 10 o 12 anys, és això, fer uns permisos que van a la delegació del govern. Hi ha d'haver-hi unes persones dintre de la colla que han d'haver passat uns, bueno, com un curs com el curs de manipulador d'aliments, doncs més o menys de pirotècnia, i aquests ensenyen als altres membres de la colla com funciona tota aquesta normativa. I aleshores, doncs, cada correfoc que fem s'ha de presentar un permís a l'Ajuntament, l'Ajuntament ha de donar ha de demanar el vistiplau de la delegació del govern a Madrid. Conforme, doncs, hi haurà un seguit de quilos de pólvora que es cremen aquell dia.
0: I està designant uns responsables, no?, d'intervenció i de cada correfoc, doncs ha d'haver alguna cara visible.
1: És una mica feixuc. Antigament era simplement passaves un part de l'Ajuntament per on passaries i com a molt el que cremaries i ja està, canvi qui pugui. Clar,
2: ara hi ha un formulari a omplir.
1: Has de tindre un màster directe.
2: Ara faré una pregunta malèvola i sóc conscient d'ella.
0: Com t'agrada?
2: M'encanta. Teniu revisió de la Guàrdia Civil, com és el cas dels trabucaires, de l'escamot trabucaire d'aquí d'Esplugues, que alguna vegada que han pogut cremar han hagut de passar una revisió, i jo vaig veure un dia la Guàrdia Civil aquí, no és el vostre cas, no teniu una revisió del material.
0: Nosaltres no, perquè és menys volum de pirotècnia que el que cremen ells, i ells és pólvora viva, no estan, la nostra està encartutxada, ja ve la pirotècnia ja ve feta, saps? Ells la manipulen ells.
1: De fet, els quilos de pólvora que es fan servir per un correfoc, amb un correfoc normal, amb un parell de colles, no es, potser puja entre 10 i 15 quilos, que no són grans quantitats de pólvora. Llavors, sí que està... No ens han vingut mai a mirar el carro, no? I que estigués tot al quadrat i que... Però sí que trucades telefòniques alguna n'hem tingut. Simplement, doncs, donant, escolta'm, que això ho fareu i tal, sí, cap problema, i... Però, clar, trabucaires amb aquest aspecte sí que estan més collats per normatives, però, bueno, ells saben perfectament com funciona i crec que...
0: No, per trabucaires sí que han d'anar expressament.
1: Sí, han d'anar expressament.
0: O sigui,
1: han de vindre. Ells han de vindre a mirar els cartutxos, la pólvora que porten...
0: Ells tenen permís d'armes, també.
1: Tenen permís d'armes, exacte. Bueno, aquí ja és alguna mica més sèrio, però, doncs, si tot està en regla, això no seria un inconvenient per no deixar-lo sortir, cosa que això ja seria un altre tema.
2: Només era una excusa per parlar de l'escamot trabucaire d'Esplugues.
1: Sí, sí.
2: Aquí anava la meva malícia... En quant a la pregunta.
1: Malícia. Nosaltres ja vam signar el document conforme estàvem d'acord i òbviament d'acord que havien de sortir. Val. Que era un...
2: Exacte, les entitats veureu
1: una entitat
2: fer...
1: de cultura popular i tradicional que es volia introduir a Esplugues i que no sabem encara exactament el per què. Bueno, sí que el sabem, però les excuses són una mica patilleres, no? Per part del consistori. No?
0: Em sembla que els trabucaires és de les úniques activitats així de cultura popular que està protegida. Sí. O sigui que si surt una en algun lloc, és que estàs obligat a acceptar-la.
2: Doncs ja veurem com acaba aquí a Esplugues el tema amb l'escamot trabucaire. Ara m'agradaria que féssim una mica de repassada xarxes socials, perquè ara és molt important. Si no estàs a les xarxes, no existeixes. No sé si... Sé que teniu Instagram, no sé si teniu alguna xarxa més, per si algú us vol acabar de conèixer. Si algú es vol posar en contacte amb vosaltres, vol formar part del Ball de Diables, anem a donar algunes adresses.
0: Tenim Twitter, no em sembla?
1: Tenim Twitter, Facebook, però el que és més actiu és l'Instagram. Sí. I de fet ha servit molt per donar-nos a conèixer. Últimament crec que va molt bé. Mai havíem tingut tanta falera, diguéssim, amb les xarxes. I, ostres, ens truca molta gent de molts llocs per poder entrar a la colla, per vindre a veure. Gent de fora ens ve a veure. Sí. Això és molt important també per ensenyar Esplugues, no? I el seu teixit associatiu i cultural i el seu patrimoni. Però bàsicament això, si es volen posar en contacte des de Instagram.
2: Us contracten per fer bolos?
0: Sí, normalment això funciona per intercanvi, és a dir, tu portes una colla convidada al teu correfoc i després vas al seu poble.
2: Val.
0: Però nosaltres, com que som un ball de diables i ens agrada els balls de diables tradicionals, les colles que convidem són balls de diables tradicionals, i hi ha balls de diables tradicionals que ells no retornen, per exemple, la sortida, llavors els portem a...
1: La patilla.
0: Sí, com es diu, sí, això, a fons perdut, no?
1: Sí, i perdem una sortida nosaltres, però també portem una colla que, pues, igual el públic d'Esplugues pot veure que si no vas expressament a aquell lloc no podràs veure.
2: Sí. Abans d'acomiadar-nos, alguna cosa que no us he preguntat i que seria essencial que la comentéssim, ara mateix no us ve al cap.
0: No, bueno...
1: Es parla de la carretillada una mica?
0: Sí.
2: Però... És veritat, no hem parlat de la carretillada.
0: El sentit de la carretillada, vam començar a fer-la una mica en pandèmia, perquè una carretillada al final és un correfoc, però estàtic, no? En un lloc així controlat, fixa, no avances, no vas pel carrer, llavors era ideal per fer alguna cosa durant la pandèmia, perquè si no ens haguéssim quedat sense fer res. I a partir d'aquí vam dir, ostres, per què no incorporem la carretillada... També sempre, no?, allò que dèiem abans, des del respecte, no?, de veure que hi ha pobles que la carretillada és sagrada i fa molts anys que la fan, però, bueno, altres pobles sí que ho han adoptat, i nosaltres vam dir que si li donàvem un sentit i ho fèiem bé, Nosaltres ens agrada fer bé les coses, i si no, no les fem, no? Una mica aquesta filosofia. I mira, la vam ficar després del ball parlat, simbolitzant una mica el càstig que fa la diablesa als diables perquè han perdut davant de l'arquesa Sant Miquel, no? El Sant Miquel ha guanyat el Lucifer i la diablesa s'enfada i vinga, diables, tornem cap a l'infern, i allà doncs es lia la Sant Quintí, no? I això representa la carretillada. Si no, nevero, ben trovato, però és...
2: I la
0: feu
2: un cop l'any després dels versos de Santa Magdalena?
1: Sí, sí, que la forma de donar-li sentit a aquest espectacle és que sigui després del ball parlat, i com que el ball parlat només es fa per Santa Magdalena, el dia 22, pues, és una forma també de donar cloenda a aquell dia, que és molt especial per totes les espluguines i per tots els espluguins, no? I al final no deixa de ser una espècie de mig castell de focs des de baix, no? Des de tirat per diables. I a nivell de pirotècnia és de les coses més bèsties que fem, o que hem fet mai, o que pràcticament no hi ha cap cosa més bèstia que fem. I, bueno, cada cop es van incorporant noves coses, nova pirotècnia... I s'intenta cada cop intentar-ho fer una mica més espectacular, no? Cada any una mica més. També, com dèiem abans, és una qüestió també de quartos, i això és algo...
0: Sí, són 20 minuts, perquè no sàpiga que és una cartellada, són 20 minuts sense parar, donant voltes, no? En un sector de plaça, els diables fan com una mena de cercle i no paren la pirotècnia. I al mig del cercle van sortint doncs altres diables amb ceptrops més grossos, que fan ja pirotècnia més aèria o... No, és molta intensitat durant 20 minuts.
2: Teniu molta gent de Sant Just? Teniu rifenyos? Perquè jo sé que els rifenyos us venen a veure quan feu alguna activitat.
0: Algú sí, però no...
1: Tenim un rifenyo no. Dels anys...
2: Un rifenyo.
1: Però molt
2: la cosa
1: antic.
2: Més estranya, però... els cargolins estan plens de rifenyos.
0: Bueno, ja. Perquè no hi ha colla castellera allà. A Sant Just hi ha una colla de diables.
1: Sí, a Sant Just hi ha.
2: Sí, i tenen una figura també, oi, de foc?
0: Tenen el drac, el rifenyo.
2: Sí, sí. D'acord. Ara, Pau, com que el tema musical és... La música és cosa teva, jo ara no recordo. Teniu ball de diables en la recopilació que va fer el Marcel Casellas per ja fa molts anys? Hi ha alguna música de ball de diables?
0: Sí, nosaltres... El nostre ball de diables té 3 o 4 tocs. Així, tenim molts pocs tocs i cada toc es toca en un moment molt concret. És a dir, tenim el toc de seguici, que serveix per avançar pels carrers. Tenim el toc de lluïment, que serveix per fer un lluïment estàtic, quan s'ajunten tots els diables i cremen tots alhora. I tenim el toc del ball parlat, que és com una mena de separata entre versot i versot, es fa un toc diferent. I amb aquests ens apanyem. Llavors, sí que és veritat que en el toc d'inici el Marcel va fer com un arranjament del nostre toc de tabals, va fer un arranjament així musicat, però bueno, només sona aquell dia i nosaltres fem el lluïment una vegada el Marcel fa aquesta música, llavors para, fem el lluïment i després segueix el toc d'inici. Però no tenim... O sigui, considerem que són ritmes. La nostra música és un ritme, no hi ha melodies. Bueno, com tots els balls de diables, eh? Sí que és veritat que hi ha balls de... Bueno, balls de diables no, però hi ha colles de diables que van amb xarangues i... Però això ja és una altra...
2: Ja no... És una altra cosa. Ja no és tan tradicional ni conservador com vosaltres voleu mantenir l'essència aquesta centenària, no?
0: Sí, marxa de l'estètica més tradicional.
2: I ara sí, ja, que en Pau Vinyoles i l'Isaac Alonso, moltes gràcies per venir en nom de Vall de Diables. Moltes felicitats per aquests 25 anys.
0: 20.
2: Ai, 20 anys. Per aquests 20 anys.
0: Però bueno, d'aquí poc...
2: I que d'aquí 5 anys esperem que Esplugues FM encara estiguem aquí i us puguem tornar a fer l'entrevista a qui correspongui de la... Anava a dir de la colla, no, del ball de diables.
1: Moltes gràcies.
2: Sí. Una abraçada molt forta.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Quan les dones van cantar és la proposta que ens fa aquest dijous 1 d'octubre el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. L'any 1931 es van fer diverses recerques sobre la obra del cançoner popular a Catalunya i Esplugues de Llobregat va ser una de les poblacions on es va fer aquesta recerca. Aquesta recerca la va fer en Joan Amades i en Joan Tomàs. De la mà d'en Pau Vinyoles i de l'Esther Santos farem un recorregut per aquesta recerca popular i farem un recorregut de les investigacions que s'estan portant a terme a la nostra població. L'acte es realitzarà aquest dijous 1 d'octubre a partir de 7:45 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles, carrer d'Àngel Guimerà 38, Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfuster@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
2: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
1: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
2: Els dilluns de 19 a 21 hores.
1: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.

0: Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte, 3 d'octubre, al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma cotetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: De llauna de sardines a bicicleta. De pot de conserva a flascó de perfum. De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de pela de poma a compost per a flors i plantes.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat. Arts escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

Aquest cap de setmana, gegants i capgrossos d'Esplugues ens preparen la 42a trobada. Aquest dissabte 3 d'octubre, durant el matí, des de les 10 i fins les 2, ens ofereixen la jornada de portes obertes que es realitzarà als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles, en el que hi haurà diverses activitats per a tota la família: bitlles, putlers gegants, cajú, manualitats, pintacares, jocs de taula i servei de bar, i també hi haurà marxandatge de la colla de geganters d'Esplugues.

0: I per diumenge, la gran trobada, la plantada de gegants que es farà davant dels jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. La plantada serà a partir de 10:45 del matí i a partir de les 12 s'iniciarà el cercavila pels carrers. La Maria José, que és la presidenta de la colla de geganters d'Esplugues, ens explica quines poblacions participen en aquesta plantada i en aquest cercavila i quin serà el recorregut per diumenge.
1: Aquest diumenge vindran 11 colles convidades a la cercavila, que són Sant Llorenç Savall, el Bruc, Cervelló, Sant Joan d'Espí, el Casc Antic de Barcelona, Sant Vicenç dels Horts, Sant Vicent de Castellet, Centelles, Viladecans, Albesa i Balsareny. I el recorregut que farem serà des del Casal Brilles, baixarem pel carrer Mossèn Cinto Verdaguer, després Santiago Rossinyol, Sant Francesc Xavier, creuarem la carretera de Cornellà, anirem pel 8 de març, Quintana, Joan Corrales, Narcís Monturiol i arribarem a la plaça Catalunya.
0: Doncs estiguem totes preparades per gaudir d'aquest cercavila i d'aquesta ballada de gegants que es farà pels carrers d'Esplugues. I també tinguem atenció que tot el recorregut estarà afectat a la circulació durant les hores del cercavila. És una activitat organitzada per la Colla de Geganters d'Esplugues en col·laboració amb l'Escola Municipal de Música d'Esplugues de Llobregat. ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, para nada.
0: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
4: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
9: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
10: Venim del nord, venim del sud, de terra endins de...
11: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Maria Jesús Bárcena García, que va néixer a la província de Burgos, a un poble de la vall del Camposanto.
12: Caderetxes.
11: Sí.
12: Vall de les Caderetxes.
11: Ah, de les Caderetxes.
12: Sí.
11: Molt bé, molt bé. Ah, doncs jo em pensava que era de la vall del Camposanto. Molt bé. I com es diu el teu poble? Perquè té un nom molt peculiar, molt llarg i molt peculiar, no?
12: El meu poble es diu Madrid de les Caderetxes.
11: Ah, com el...
12: Però sí, allà, sí, com la vall. La nostra vall, només dient Madrid, som els de Madrid.
11: Ah,
12: com la capital.
11: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. I per què ho saps, això? Té algun sentit que es digui Madrid o no?
12: El que hem investigat, a poc hem investigat, perquè suposadament la nostra vall va ser conquerida pels de Cantàbria. De fet, el meu cognom Bárcena és càntabre. I el nostre poble té l'església en un petit turó d'on es veu tot el vall i és com la meitat, i deien que si venia de matriu, de no sé, com si fos la meitat. Jo, aquesta és l'explicació, però no se sap ben bé d'on ve aquí aquest nom.
11: Fins quan hi vas viure tu, al poble?
12: Jo, de fet, vaig viure fins als 23 anys que vaig venir aquí, però tenim present que són pobles extremadament petits, que no hi havia més que una escola unitària i que per estudiar havíem d'anar fora. Per tant, jo he estat estudiant fora, pues, des de l'ingrés de batxiller que es feia en aquella època, els 6 anys de batxiller, després COU i la carrera. I en acabar la carrera me'n vaig venir a buscar feina aquí a Barcelona.
11: Clar, i on estudiaves?
12: De batxiller.
11: Sí.
12: El batxiller ho vaig fer a les Monges, a una congregació que es diu les Madres Concepcionistes. Els 4 primers anys els vaig fer en un internado aspirantado. Ho dic en castellà. Què vol dir això? Que era un internat com un seminari. En teoria anàvem per monges. A mi ningú em va preguntar si volia ser monja. Sinó que em van portar perquè el meu pare veia l'única oportunitat per accedir a estudis. Això ara no s'entén. Has de viure en aquella època i en aquelles circumstàncies. Nosaltres érem 4 germans, tots seguidets, i el meu pare sí o sí volia que estudiéssim, i evidentment no tenia diners per pagar els internats de pagament.
11: Sí.
12: I llavors el que feien els cures i les monges era passar-se pels pobles, parlàvem amb el mestre i amb el cura i preguntaven a veure a qui li podien oferir.
11: I és una manera de tenir adeptes també.
12: També no s'emportaven a qualsevol. També, però bueno. I així va ser.
11: Sí. On era l'internat? A Burgos?
12: Llavors, primer vaig anar a l'Escorial. Després, primer de batxiller vaig fer a l'Escorial, segon i tercer a Segòvia, quart un altre cop a l'Escorial, això per una història d'elles, de les monges.
11: Sí.
12: I en acabar quart, jo vaig dir als meus pares que no volia tornar de cap de les maneres, i llavors ja em vam deixar quedar-me a Burgos. Llavors estava en una residència i anava externa al mateix col·legi.
11: Està bé.
12: Així he explicat molt breument.
11: Sí.
12: Aquí ja per fer tota una història.
11: Clar. Però, vaja, no van aconseguir convèncer-te.
12: No, més aviat em van convertir en una atea ferma. Malauradament, o no sé, vaig viure coses que no... que no m'agrada explicar-les.
11: Ja.
12: Encara m'emociona.
11: No, però a vegades sembla que haurien de donar exemple, no?
12: Sí, però...
11: I són les pitjors persones.
12: Sí, sí, és que era, nosaltres érem el preu d'estudiar. I llavors no teníem res a dir.
11: Ja.
12: Era l'obediència ciega.
11: Sí.
12: I bueno...
11: Sí.
12: No. És que ara ja et dic que és molt difícil entendre tot això, perquè era una època
11: però sí que és veritat
12: molt
11: que
12: grisa, molt...
11: passava molt a tot arreu, no?
12: Sí.
11: Que era l'oportunitat de poder estudiar.
12: Sí, i malgrat tot jo ho vaig passar molt malament, vaig tenir unes crisis existencials tremendes a l'adolescència, i em va costar molt superar-lo. Però ara... ja ho fa un temps, però
11: sí.
12: M'ha costat molt. He estat molt adulta,
11: sí.
12: D'adonar-me de les coses positives. Que també el ser la dona que sóc ara, forta, valenta, decidida, que m'he posat el món per Montera, també en part és per tot el que vaig viure. I sobretot, gràcies a aquest sacrifici, tant dels pares com meu, vaig poder estudiar.
11: Clar,
12: si no, hauria...
11: I això és un valor.
12: Això no té preu, perquè si no hauria acabat, com era el destí de les noies de la meva època, servint a Bilbao o a Madrid o a Burgos. La majoria acabaven anant de noies de servei a Bilbao.
11: Clar. Tu, malgrat aquestes males experiències, segueixes molt vinculada al teu poble i a la vall, no?
12: Sí, jo, clar, tinc la mare i els germans allà, les amigues de tota la vida que ens continuem trobant cada cop que podem, i és com si hagués estat ahir l'últim dia que ens hem vist. O sigui, és una amistat d'aquelles que perdurarà per sempre. Llavors jo vaig totes les vacances, Nadal, Setmana Santa, a l'estiu m'estic, quan tenia els fills petits inclús m'estava quasi els 2 mesos allà, ara m'estic un mes, i ara que estic jubilada doncs vaig cada 2 mesos així a veure la mare. Estic una setmana, 10 dies. No, sí.
11: Així vas venir sola a Barcelona.
12: Sí, quan vam acabar d'estudiar, sabíem que a Burgos no teníem cap alternativa a l'ensenyament, perquè és petita la ciutat i perquè l'oferta d'escola pública, bueno, pública o privada, era molt, molt minsa. I llavors vam decidir, una altra amiga, companya de classe, mestra, i un altre assistent social, de venir-nos a Barcelona, perquè la gent que venia a Barcelona tots trobàvem feina. I no ens ho vam pensar.
11: Sí, vam venir
12: sense conèixer ningú a buscar-nos la vida.
11: Que bé. I com van ser els inicis?
12: Aviam.
11: Es van complir les expectatives que tenies?
12: Sí. Jo sempre, quan em pregunten dels errors i dels encerts de la vida, dic que un dels meus grans encerts, un d'ells, és haver vingut aquí.
11: Sí.
12: Sí, perquè malgrat tot el que després he de sentir d'això, jo a Catalunya m'he sentit acollida, valorada, respectada, estimada, i un munt d'hades més.
11: Sí.
12: Llavors he format una família, he trobat una família catalana que m'han acceptat com si fos d'aquí. I he tingut molta sort amb la gent que m'he trobat en el meu camí, i això ha fet, o m'han ensenyat, poder perquè he treballat amb el col·lectiu docent, que tenim aquest esperit de compartir, d'ensenyar, m'han ensenyat a estimar Catalunya i les seves tradicions, i jo ara em sento tan catalana com burgalesa. A part ser iguals.
11: Clar, i es pot mantenir els dos sentiments, no?
12: Sí, no, jo sempre quan em pregunten jo dic que jo sumo i que m'he enriquit, i que per mi això és un molt positiu. O sigui, he sortit guanyant jo.
11: Clar.
12: Sense cap dubte.
11: Sí. Vas aprendre català de seguida?
12: Sí, quan vaig arribar, clar, ens espantava a les tres amigues el fet de l'idioma, I bueno, ens ho vam prendre així com dir, pues a veure que ens trobem. I allà hi ha Burgos, ens agradava molt cantar, érem d'aquelles que ens trobàvem i amb la guitarra dale dale les cançons protesta, els cantautors, i cantàvem el Lluís Llach, cantàvem l'Estaca,
11: sense entendre-la,
12: Serra, sense entendre la Gallineta, imagina't.
11: Sí.
12: I llavors només arriba, jo volia que em traduïssin les cançons de Lluís Llach perquè volia entendre què deien. I el primer concert que va fer, estant jo aquí, ja hi vam anar. Llavors, al poc, clar, entrar com a mestra era el moment en què s'estava iniciant la immersió lingüística.
11: Uh-huh.
12: I de seguida ens van oferir formar-nos nosaltres.
11: Clar.
12: I des del principi ho vam acceptar. Jo volia entendre el català, mai pensé que el podria parlar.
11: Mm-hmm.
12: Perquè jo soc de ciències i sempre m'ha costat les llengües molt. Però deia, com a mínim els vull entendre, jo vull que quan estigui una conversa parlant en català no, vull estar ser un mes d'ells.
11: Mm-hmm.
12: I ens van posar a fer les classes que ens donaven de reciclatge, tant la Lídia, la meva amiga mestra, com jo, que compartíem pis, clar, vam buscar un pis per compartir, i vam tenir la sort dels 3-4 anys que vam fer classes de trobar uns profes magnífics.
11: Mm-hmm.
12: Jo crec que tot ajuda, jo entenc que l'actitud nostra era positiva.
11: Clar,
12: i oberta.
11: Sí.
12: Però els profes que vaig tenir la sort de trobar, que no recordo ara els noms,
11: uh-huh,
12: van ser molt bons.
11: Uh-huh.
12: Sí. I després, ai, no sé si
11: no, sí, sí, sí, no digues.
12: Després, clar, em vaig enamorar, i em vaig enamorar d'un català. I llavors va ser quan ens van conèixer i ens parlàvem en castellà. Però va ser curiós perquè va arribar el punt en què, per professió a l'escola, clar, tot i que... Jo demanaré una escola que no sigui tot en català perquè no em veia encara en cor, però em va trucar i llavors vaig haver d'entrar en una escola que la llengua vehicular era el català. I llavors li vaig dir al meu marit, l'Àngel, dic, jo he de practicar, o sigui que ho sento molt, em feia molta vergonya
11: el
12: català, i dic, ho parlo amb tu, i al principi era de risa perquè ens resultava molt estrany.
11: Clar, que ben vos conegut en castellà.
12: Sí. Però bueno, així vaig començar i després les meves companyes m'han ajudat molt.
11: Clar. Doncs mira, ara posarem la cançó que has triat i seguim parlant.
12: Molt bé.

0: Has treballat en moltes escoles?
1: Primer vaig entrar a la privada, a Badalona, i un cop ja vaig a provar oposicions i entrar a la pública, doncs un parell, tres d'anys de substitut i provisional, i després ja he estat 29 anys al Papiol.
0: Uh-huh.
1: O sigui que és el meu segon poble.
0: És clar.
1: Sí, del que tinc molt, molt bon també record.
0: Sí. I tens la sensació que dins de l'escola pública hi ha diferència entre unes escoles i les altres?
1: Clar, jo no és que hagi treballat a moltes, moltes. Per tant, no puc comparar. L'únic que puc dir és que en el moment en què van, en els anys, jo vaig arribar aquí al 77, en els anys 80 hi havia tanta il·lusió entre el cos de docents de recuperar coses, de canviar coses, d'instaurar unes maneres de fer diferents. Hi havia tanta il·lusió, tant entusiasme, tanta entrega, tanta vocació, que jo els companys que he tingut a tot arreu on he treballat ha estat fantàstic. I llavors només tinc coses positives.
0: Que bé.
1: En general sempre pots trobar algú que no, però com a grup, com a col·lectiu, això crec que ens hem deixat la pell.
0: I tant.
1: És que ja tenim la meva edat.
0: Sí. I què valores tu del fet de fer de mestra?
1: No, mai pensé que acabaria sent mestra. Jo volia ser, bueno, m'agradava la biologia, jo volia fer biologia o química, però no podia anar a Salamanca a estudiar, que era on s'havia d'anar en aquella època, i vaig acabar fent magisteri, que era l'únic que podia fer a Burgos, o això, infermera o assistent social, no havia més. Però després sempre m'han encantat els nens, sempre. Jo era la cangur perfecta, que també em van utilitzar més d'un cop la gent. I llavors, què valoro? No sé, és que treballar amb nens és molt bonic. També te crea a vegades problemes i males estones, però el món s'atura quan tu baixes a recollir-los i veus la fila i aquelles cares, aquells ulls, aquella alegria, aquella vitalitat, i quan entres a l'aula el món desapareix. Tu oblides de tots els problemes. I llavors, jo que he treballat sempre amb edats més preadolescents, adolescents, totes les edats són maques, però quan veus com van madurant, com es van convertint en personetes, com es desenvolupa l'esperit crític, com et qüestionen, com es rebaten, com els acompanyes, això és molt maco. Això sí, no té preu.
0: Sí, sí.
1: És molt bonic.
0: Sí, si t'agrada, és una professió preciosa i molt creativa.
1: Sí, sí, sí.
0: El que passa que si no t'agrada, t'ho has de passar molt malament.
1: Jo, gent que he conegut que no li agradava, l'ha acabat abandonant.
0: Clar,
1: perquè té els seus moments durs també.
0: I ara ja estàs jubilada. Et va costar adaptar-te a la jubilació?
1: Al principi sí. El primer trimestre em despertava, m'he adormit, arribaré tard, o sigui, tenia com un buit, anava a l'escola cada dos per tres, però mica en mica em vaig anar desenganxant, perquè també sóc una mica hiperactiva i em vaig omplir de fer coses, i per tant
0: De coses per fer n'hi ha moltes, diguéssim, però que t'omplin com un projecte tan compartit, no? Com pot ser un projecte d'escola i així, això és el difícil, trobo.
1: Sí, clar, és que és diferent. Després t'apuntes a la Universitat de l'Experiència, a fer anglès, al taller d'escriptura, tenim un grup de cabina, coses d'aquestes, que bueno, també comparteixes coses.

0: però ja sí, no és aquesta entrega total i absoluta.
1: Sí. A tu t'agrada molt ballar també?
0: Sí, m'encanta la música i ballar. Per mi ballar és terapèutic. És que més que moure el cos. És alegria, és vitalitat, és compartir, és... m'agrada.
1: Què practiques? Balls de saló?
0: Ballo de tot, ballant de tot. Ball saló és el que més m'agrada. I sí, he fet classes i teníem un grup fins l'any passat que es va jubilar el profe. I bueno, s'han quedat una mica així desangelats. I ara faig country, que no m'agrada tant, perquè jo dic que és una mica autista, que no s'enfadin els que ballen country. Sí. Però que també m'agrada, eh?
1: Ja.
0: I bueno, mira, no necessites parella.
1: Sí, però és molt, és menys lliure, no? És com molt dirigit.
0: Sí, sí. Cada cançó és una coreografia diferent, i recordar-les.
1: Bueno, treballes la memòria també.
0: Sí, també
1: t'agraden molt les manualitats, no? Molt. I experimentes amb materials molt diferents.
0: Sí, em relaxa molt. Hi ha tres coses que em relaxen molt: les manualitats, cuinar sense estrès, i les plantes. M'encanta la jardineria també. Les flors i les plantes també són una altra part que m'agraden molt. Sí.
1: I què fas de manualitats, per exemple?
0: És que he estat, jo era la profe de mates i la de plàstica a l'escola. Llavors, 30, quasi 40 anys fent plàstica, crec. Clar. Que ho he fet tot.
1: Clar.
0: Tot.
1: I deus haver experimentat amb materials molt diferents.
0: Amb tot el que es pugui. Jo recordo abans el macramé, l'estanyo, el repujado, el del cuero, jo què sé. Paper matxer, a fer capgrossos, a fer titelles, a pintar, bueno, jo què sé, te podria explicar la tira de coses.
1: Sí.
0: I bueno, pues, m'agrada molt, és molt, treballar amb les mans m'agrada.
1: I ara encara tens idees?
0: Sí, encara faig coses, sí. Aquest estiu, per exemple, m'he dedicat a tenyir herbes i plantes seques i a fer arreglos florals i regalar a tothom. Bueno, estan encantats.
1: Sí. I viatjar també forma part dels teus projectes, no?
0: Viatjar i senderisme, una altra de les coses que, de fet, tenim un grup de senderisme i sortim cada setmana. Sí.
1: Ja ho diuen, que l'agenda d'un jubilat està més plena a vegades que la d'un treballador, no? Doncs mira, que ja se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistés i per tot el que ens has volgut explicar, que tens una vida molt rica i plena.
0: Sí, afortunadament sí, i em sento molt feliç aquí.
1: Sí, i també tens una mirada molt positiva.
0: Sí, no? Sí. Tot això ajuda, sempre positius.
1: Molt bé,
0: doncs gràcies a tu.
1: Fins una altra.
0: Vale, adéu. Fins una altra. Apa!
2: Festa Major al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Les activitats es realitzaran aquest divendres 2, 3 i 4 d'octubre. S'inicien el divendres a partir de les 9 del vespre amb una sardinada, i a les 8 es faran les habaneres amb la vella Lola i el ron cremat. Aquestes activitats es faran a Cal Suís, i per dissabte, dia 3 d'octubre, tenim activitats que es faran al Parc Pompeu Fabra. A les 11 del matí, el torneig de petanca, i al vespre, a les 9, hi haurà el sopar de germanor, i a 2:15, el ball amb en Javi Zamorano Quartet. I arribem a diumenge, on al migdia es farà el vermut musical, a les 2 es farà el dinar popular amb una paella, a les 4 el bingo i la rifa, i hi haurà el premi del dinar per a 2 persones a l'hotel Ava Garden. Aquestes activitats de diumenge es faran a Cal Suís. Festa Major al barri de Finestrelles d'Esplugues. Activitats organitzades per l'Associació de Veïns de Finestrelles. Apa!
3: De Colòmbia al Principat, noi! Has arreglat! Hola, soc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
4: No em toquis els ous.
5: No em toquis el calamar.
4: No em toquis el nap.
6: Perquè toques molt més del que et penses.
7: Toques l'esforç de molts veïns.
8: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
9: Toques el que menja la meva família.
10: Toques el que més m'agrada.
11: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
12: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Quan les dones van cantar. És la proposta que ens fa aquest dijous 1 d'octubre el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. L'any 1931 es van fer diverses recerques sobre l'obra del cançoner popular a Catalunya i Esplugues de Llobregat va ser una de les poblacions on es va fer aquesta recerca. Aquesta recerca la va fer en Joan Amades i en Joan Tomàs. De la mà d'en Pau Vinyoles i de l'Esther Santos farem un recorregut per aquesta recerca popular i farem un recorregut de les investigacions que s'estan portant a terme a la nostra població. L'acte es realitzarà aquest dijous 1 d'octubre a partir de 7:45 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles, carrer d'Àngel Guimarà 38, Esplugues de Llobregat.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.
3: Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no creiem en les fronteres si darrere hi ha un company.
4: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Maria Casas, que va néixer a la Xina i va ser adoptada als 2 anys per una família catalana. Hola Maria, com estàs?
5: Hola, moltes gràcies per oferir-me aquest espai.
4: Sí, no, gràcies a tu per accedir-hi. Doncs tu vas néixer a la Xina i tenies 2 anys quan et van adoptar. Originàriament no et devies dir Maria, saps com et deies?
5: Sí, m'ho van comentar, era el nom que em van posar, Jin Yanli. El Jin sempre és el cognom, llavors seria Yanli.
4: Sí, i saps què significa o no té significat?
5: Bé, aquí hi ha una polèmica, perquè depèn de quines persones de Xina, a vegades em diuen que té el significat de llum, altres de colors, però bé, no és una cosa que a mi m'hagi agafat molt de...
4: Clar, no tens massa interès tampoc en aclarir-ho.
5: No.
4: I on eres quan et van adoptar? Saps d'on et van adoptar?
5: Sí, jo vaig néixer com a la part del nord de Xina. No, específicament no sabia el lloc fins ara i el vaig descobrir fa poc. I és un petit poble en el que vaig néixer i després em van portar a la capital, que és Lanzhou.
4: I allà que estaves, en una institució?
5: Sí, era un orfenat.
4: I saps com era? O...
5: No, la veritat és que no tinc memòria de res, perquè jo vaig arribar a Barcelona als 2 anys, és a dir, és com si hagués nascut aquí. Per mi, jo tinc memòria a partir dels 6 potser, o allargant, perquè...
4: Clar, sí. No, i els teus pares tampoc no t'han explicat res?
5: No, sí, m'han explicat tot el que sabien, amb això no els hi puc dir res, m'ho van fer superbé. El que passa és que no hi ha més informació.
4: Ja. I tu saps per què t'hi van deixar els teus pares biològics?
5: Bé, depenent de... Sí que vaig buscar una mica referències a veure què hauria haver pogut passar. Vaig veure que durant els anys en els que jo estava allà encara existia la política del fill únic. Aleshores, és molt probable que jo en aquell moment, en aquell context, doncs em haguessin enviat a l'orfenat degut a això.
4: Segurament. Però en canvi tu tens també un germà adoptat també de la Xina. És més gran que tu?
5: Sí, és més gran que jo. Sí, els 3 som adoptats. Sí. És una família internacional, a Roda.
4: Sí, perquè tens una germana adoptada del Marroc, no?
5: Origen marroquí, però ja estava aquí, a l'Espanya.
4: Ah, d'acord, sí, sí. Sí. Mm. I el teu germà és més gran?
5: Sí.
4: El de la Xina, sí. I amb ell també el devien deixar perquè... perquè devien tenir més d'una criatura, perquè també, perquè sí, clar, sou moltes més les nenes que heu estat abandonades que els nens, no? Però clar, si tenies més d'un fill, encara que fossin els dos homes,
5: clar,
4: els devien deixar.
5: A veure, el cas del meu germà és diferent, això ja seria... Li hauríeu de preguntar,
4: sí, sí, no, no, no.
5: Perquè jo, la veritat, no sé gaire més, perquè cada història és totalment diferent, i pel que sé, pel que m'han explicat, doncs això també una mica... Al final, tota la gent que acaba en un orfenat és perquè o no podien cuidar, no s'ho podien permetre, o... En el meu cas, el més probable és perquè era una noia, doncs, que amb la política del fill únic, doncs a mi, pues... doncs sí, em va afectar.
4: Perquè és allò que es preferien nois, no? I en canvi ara es troben que no tenen dones amb qui casar-los.
5: Correcte, ara hi ha un problema sociodemogràfic que s'haurà de tenir en compte en un futur, a veure com va.
4: Sí, sí, ara han d'anar a buscar xineses per tot el món.
5: Sí.
4: Creus que té importància el lloc d'origen o la teva família biològica, o és més important la família que t'ha cuidat i amb la que has crescut? Perquè, per exemple, vosaltres tots tres sou d'orígens diferents d'alguna manera i conviviu amb la mateixa família, i què et sembla que pesa més?
5: A veure, jo sempre parlaré des del meu punt de vista.
4: Clar, clar. Sí,
5: aleshores,
4: sí.
5: Què és la família? La família per mi, i per el que crec que és, la família és el que està al teu voltant, dia rere dia. És a dir, que no... a mi, que jo dono gràcies a que em vagin bueno, em vagin donant llum, perquè això és una cosa que, si no, ara mateix no estaria parlant amb
4: tu. Tant.
5: Jo la veritat crec que la família és una cosa que es cuida, que no són simple papers, no és simple biologia, sinó que és el que jo porto veient cada dia, i poden ser amics fins i tot, perquè a vegades sí que passa, no cal que siguis adoptat, no cal que tinguis problemes amb... És a dir, la teva família pot ser els teus amics perfectament, vull dir, al final te la fas tu.
4: I quan vas ser conscient tu que físicament tenies uns trets diferents a la majoria de nens i nenes?
5: Evidentment, aquestes coses no es diuen directament, és una cosa implícita en quan tu vas a algun lloc o el que sigui, però jo no ho veig com una cosa dolenta tampoc, no. Ho veig com una cosa que ara mateix fa gràcia, i és així, vull dir, diuen, ostres, d'on ets? Clar, jo en aquell moment, jo donava per fet, quan era petita, no pensava en les cultures, les diverses cultures que hi ha, llavors pensava, pues jo sóc d'aquí, i al final, clar, ma mare em va dir, sí, ets aquí, però... I llavors em va explicar com una mica el viatge i tot, i en aquell moment, o sigui, el viatge de jo anar de la Xina aquí, aleshores que tinc origen, doncs, asiàtic, etc. I això, quan ho expliques a una nena petita o un nen petit, i ho expliques de manera que ho pugui entendre, és perfecte. Vull dir, no hi hauria d'haver-hi cap problema.
4: I tu no volies ser com els demés, diguéssim. El fet de sentir que físicament eres diferent no et comportava res pejoratiu, diguéssim, no?
5: Jo sempre he sigut una persona insegura. Insegura de voler fer les coses bé, de quedar bé quan era petita, i a poc a poc tot això, ara mateix podria dir que no tinc res a veure amb la meva inseguretat, però sí que, clar, aquestes coses, doncs, jo volia assemblar-me a les altres i formar part del clan, perquè al final, quan ets petit, el que vols més és formar part d'un grup, i això passa a la inversa, que com vas creixent tens més ganes de distanciar-te del grup, o almenys a mi això m'ha passat.
4: Clar. A quin tipus d'escola vas anar?
5: Vaig anar a una escola concertada, petitona, però que la veritat ens van cuidar superbé, i crec que va ser una família preciosa.
4: Clar. I com a escola també ho devien treballar, no?
5: Sí, sí, sí. No va haver-hi cap problema d'integració en cap moment, no em vaig sentir exclosa en cap moment, al contrari, crec que vaig poder parlar, discutir, participar... Sempre.
4: Sempre has tingut amics i amigues.
5: Sí, sí, sí.
4: He entrevistat altres persones adoptades que han explicat que s'han hagut de treballar el sentiment d'abandó. que el viuen com una ferida. És el teu cas?
5: Bé, aquest sentit així d'abandó no el tinc per el fet d'haver ser adoptada, perquè al final és el que he comentat abans, no? Que la família te la fas quan la tens, o sigui, no és algo que ara mateix pensi amb la meva família biològica, o perquè és que no tinc records, llavors no puc inventar-me coses, no puc inventar-me records, no, en cap moment això.
4: I has anat a la Xina?
5: No, encara no, però...
4: I penses anar?
5: Sí, evidentment, vull anar, però per visitar la cultura, el país en si, vull anar al Japó també, a Corea, són cultures que m'interessen molt, que m'atrauen.
4: Perquè tu et sents asiàtica o penses que és
5: indiferent? És que crec que és indiferent, jo em sento d'aquí, jo em sento de la meva família, dels meus amics, del meu voltant, i al final a mi crec que l'aspecte és una cosa que passa a segon terme, sempre. No m'ha causat cap mena de molèstia, ni problema, ni inconvenient per poder-me relacionar amb els altres.
4: Amb els teus germans, per exemple, el fet de ser tots tres adoptats i això, ha sigut un tema... allò, no sé, de conversa entre vosaltres, o que us hagi portat a treballar-vos-ho, això?
5: No realment, no. Però ja et dic, és que parlo des del meu punt de vista,
4: clar,
5: estic equivocada,
4: sí,
5: i m'he fet la meva pel·lícula, però jo ara mateix crec que no hem hagut de tenir cap mena de conversació d'aquest sentit, perquè no, cap dels tres hem tingut, per sort, cap mena de trauma que ens impliqui una dificultat a l'hora de relacionar-nos aquí.
4: I aquesta curiositat, això, per la cultura xinesa i per la llengua, fins i tot, no?, que em vas dir,
5: sí.
4: Com ho penses desenvolupar?
5: Bé, ara mateix estic estudiant xinès pel meu compte, perquè em fa molta il·lusió poder seguir aprenent noves llengües, i sobretot com que em crida molt tota la cultura, miro sèries, i a més ara a Netflix n'hi ha moltíssimes, no sóc només jo,
4: sí.
5: Doncs tinc moltes ganes d'aprendre. Sí.
4: I les mires així en versió original?
5: Sí, sempre. Tot ho miro en versió original i sempre amb subtítols en anglès.
4: Doncs mira, ara posarem la música que has triat.
5: Perfecte.
4: És una cançó que es titula Fa tant de temps. Per què l'has triada?
5: Perquè relaciona molt amb el fet de que passa molt ràpid el temps i ni te n'adones d'on pots arribar a estar. I és una sort, i dono gràcies, vull donar gràcies a poder tenir la vida que tinc i l'oportunitat de seguir creixent i seguir endavant, sigui on sigui, de la cultura, la raça, o sigui, és igual, però tot ho cura el temps, i tot ho fa el temps, vull dir, per això aquesta.
4: Molt bé.

0: La cançó que has triat és de l'Amadeu Casas. Ens el vols presentar?
1: Sí, és un artista, un bluesman i guitarrista i compositor d'aquesta cançó que m'ha arribat sempre al cor.
0: Sí que arriba. I n'ha composat moltes altres?
1: Sí, té molts discos relacionats amb el món del blues i ha tocat amb diverses bandes, amb els Rolling Stones, i una mica doncs podeu seguir també la seva producció musical amb temps rècord, ja està a Spotify, vull dir.
0: Ah, sí, ho faré. Sí. I espero que sí. Els nostres oients també, segur sí. Que els hi ha agradat molt aquesta cançó. I a nivell acadèmic, quina trajectòria has seguit tu?
1: Doncs bé, jo vaig acabar l'ESO i després em vaig dedicar una mica més al món de les humanitats, les lletres, sempre m'han cridat, m'ha agradat molt escriure, llegir, i sempre el món de l'art sempre ha estat al meu voltant. I després ja vaig anar cap al món audiovisual, vaig fer la carrera de comunicació audiovisual, perquè sempre m'havia agradat la fotografia i ho havia fet quan era petita i no tenia molt clar si volia anar directament allà, però llavors era un camp molt, molt ampli que jo podia una mica jugar amb tots els terrenys audiovisuals.
0: I has pogut treballar del que has estudiat?
1: Podria dir que sí, la veritat, perquè em fa molta il·lusió pensar que ara mateix estic començant a crear el meu món laboral, una mica la meva carrera laboral, i estic en un departament de màrqueting que sí que em deixa moltes oportunitats per poder créixer de manera audiovisual, de fer fotografies, imatges, i crec que és una oportunitat que no s'ha de deixar escapar.
0: Clar que no. Sí, sí. I tens un contracte per molt de temps?
1: Ja m'agradaria.
0: Ja sabem com va això, lo del món laboral.
1: No sé, depèn molt de com vagi tot, però com que jo de moment no sé res, no vull fer il·lusions.
0: Ah, clar, però bé, mira, de moment, però sí que d'entrada deus tenir un temps prefixat, no?
1: Sí, de moment faig això, jornada completa.
0: Sí.
1: 6 mesos, que és el que dura les pràctiques, i després a veure com va això.
0: Clar, són pràctiques remunerades.
1: Sí, això sí.
0: Està bé. Està bé. Sí, quan acostuma a perillar, bueno, pel que veig, és allò, quan t'han de fer fix, no? Que llavors hi ha empreses doncs, que tendeixen a anar mantenint la interinitat, no? Per no tenir compromisos a llarg termini.
1: No sé com anirà, però jo la veritat és que ara mateix estic molt a gust, és una bona empresa, així que sí, sí.
0: I abans d'això, quines feines has fet?
1: Doncs segueixo fent fotografies, és a dir, quan acabo de treballar em poso a retocar, a editar, perquè tinc altres clients, o sigui, faig de manera freelance, i aleshores els caps de setmana toca treballar i a les tardes toca editar vídeos i fer tot el que pugui fer dins el meu àmbit.
0: Clar, però si ho fas perquè t'agrada, no? I tens la sensació doncs, de que no, a més aprens, no?
1: No m'ho prenc com treball, m'ho prenc com estic lluitant pels meus somnis.
0: Clar. Sí. I quines altres aficions tens fora del teu àmbit laboral?
1: Doncs ara mateix, això, m'agrada molt estudiar, estic estudiant una mica el terreny de programació, és algo que m'ha cridat l'atenció des de fa un any i mig o així. Bueno, just quan vaig acabar la carrera, que una de les professores, que va ser molt bona a l'Autònoma, ens va recomanar que miréssim de provar coses noves, d'anar a alguns esdeveniments, no?, per fer contactes, i vaig veure el món del hackathon i res, vaig provar una mica i vaig dir, ostres, és divertit. Aleshores, ara, pues, quan tinc temps lliure, doncs miro de fer això i, evidentment, quedar amb els amics i intentar tenir vida social.
0: Clar. I quin és aquest món, el del hackathon?
1: No, és, bàsicament són com maratons, però per gent que vol programar, i llavors té projectes d'empreses que diuen, hi ha certs projectes i teniu 2 dies per qui sigui el millor equip que aconsegueixi dur a terme aquest projecte programant-lo, creant una aplicació, doncs sí.
0: Mm-hmm. Està bé, veus? Ja he après una, sí, una cosa diferent, no? I en els ambients en els que et mous ara, ets també de la, deus ser de les poques persones racialitzades, no?
1: Jo no em considero racialitzada. No. Sé que sempre en aquest món és impossible que ningú parli de la raça com del gènere, vull dir, sempre estem amb aquests tòpics que, sí, per desgràcia segueixen existint. Uh-huh. Però de veritat que jo tinc la gran sort d'envoltar-me, de rodejar-me de persones amb les que som molt sanes i no pateixo cap mena de racialitat.
0: Ai, que bé. I no has hagut de patir bromes ni coses d'aquestes?
1: Bromes, però podria dir que hi ha gent turista o que va molt beguda pel carrer i fa, yeah, les típiques bromes, o per exemple que intenten quedar bé amb tu i no saben com fer-ho i a vegades pregunten i a vegades es fa, vull dir, es té aquesta mena de no respecte, però jo crec que és involuntari, no els hi donaria la culpa perquè al cap i a la fi crec que és ignorància més que ganes de fer mal a algú.
0: I el xinès l'estudies d'una manera reglada, acadèmicament, o a part de veure les sèries i les pel·lícules i això?
1: De moment no tinc temps, aleshores ho faig de manera autònoma i quan puc i poc a poc, molt poc a poc, uh-huh, però és algo que tinc pendent de
0: clar,
1: fer-ho.
0: I tens ocasió de practicar o no?
1: De moment encara no. No, de veritat, perquè el que practico més és l'anglès i em va bé, però el següent ja és el xinès de segur, sí.
0: Clar. I el teu projecte d'anar a la Xina el veus molt a llarg termini o et sembla que podrà ser aviat?
1: Quan tingui una feina fixa i quan el tema de la pandèmia s'hagi resolt o sigui molt més menys perillós,
0: clar,
1: aleshores endavant, no tindré cap problema.
0: Com l'has viscuda tu la pandèmia?
1: No em puc queixar perquè com tots l'hem patit igual i segurament no igual, evidentment, perquè hi ha hagut desgràcies en famílies i sempre ho he notat que és molt fort el que ens ha passat, però jo la veritat em considero una persona molt afortunada. Sí, he estat tancada, confinada, però de tot ens n'hem sortit, almenys al meu voltant, i puc donar les gràcies per això.
0: Clar que sí. Doncs mira, ja s'exhaureix el temps del programa. Ja veus que passa, sí, molt ràpid. Tant de bo els teus projectes de futur es compleixin i segueixis, sí, tan positiva i tan animosa com, sí, com has demostrat en el programa. I t'emplaço que quan hagis anat a la Xina tornis a venir per explicar-nos el viatge.
1: I tant, moltíssimes gràcies.
0: A tu.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Esplugues FM.
3: Són les 3 de la tarda.
4: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
5: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
4: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
5: els dilluns de 19 a 21 hores.
4: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
6: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: A l'atenció primària i comunitària coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem i amb tu formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
8: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte, 3 d'octubre, al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma codetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.
9: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
10: Esplugues FM.
9: L'Avent, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
11: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc la satisfacció d'entrevistar el Vinícius Lot, nascut al Brasil, a l'estat de Minas Gerais. Hola, Vinícius, benvingut.
1: Hola, moltes gràcies per convidar-me. Hola a tothom, bones.
0: Molt bé. Minas Gerais en català vol dir Minas Generals. Encara és un estat on les mines són importants per la seva economia?
1: Sí, sí. Encara una mica, no tant com abans, però sí, és part de la història.
0: Ja, si els buscadors d'or allà es devien forrar, no?
1: Sí, sí, sí, tant.
0: Ja. Tu vivies en una ciutat gran d'aquest estat?
1: Sí, sí. La capital.
0: Ah, la capital.
1: Sí, Belo Horizonte.
0: Quin nom més bonic.
1: Sí. Sí. És bella.
0: Sí. I quins records en tens de la teva vida allà?
1: Molt bons. De petit vaig tenir molta gent bonica. I de records d'escola també. Jo puc dir que tinc sort.
0: Sí, que
1: bé.
0: En
1: la meva vida, perquè són bonics els records.
0: Sí, i les circumstàncies t'han sigut favorables.
1: Sí, clar, ni sempre, perquè sempre hi ha un algo, no, que podem millorar. Però en general sí que no puc queixar-me.
0: Yeah. Sí. I la teva família de quina manera t'ha influït?
1: La meva família, jo tinc dos germans i els meus pares són divorciats. Fa molt. Des de jo als 15 anys, crec. I en aquest moment nosaltres vam canviar de ciutat a Belo Horizonte.
0: Sí.
1: Jo soc de Juiz de Fora, també. Ah, yeah. de Minas Gerais. I d'ahí molts canvis.
0: Clar. I vas anar a viure amb la mare?
1: Sí, amb la mare. La mare. I va sortir un moment de molts descobriments de la vida, de l'adolescència.
0: Clar, és una època, sí, molt vital, sí. No?
1: Sí, sí. Una ciutat gran i moltes experiències.
0: Clar. I a aquesta edat ja podies decidir tu quan volies anar amb el pare i quan amb la mare, no?
1: Sí, sí, sí. I el pare més de vacances, de festius, i
0: la mare la quotidianitat.
1: Sí, sí, exacte. Sí, sí.
0: Us veu quedar tots els germans junts?
1: Ah, sí, en aquest moment sí. Sí.
0: I quina trajectòria acadèmica vas fer allà?
1: Jo sóc advocat brasiler. És que encara no he fet la validació de títol. No sé si de moment no penso en fer-la. I he tingut molta experiència comercial també. En representació comercial. I la meva mare va tenir un restaurant.
0: Ah, mira.
1: Sí, també un pub, un restaurant que fèiem bona comida.
0: Clar. Sí. És una bona experiència.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, és que precisament el títol d'advocat deu ser difícil de convalidar d'un país a un altre, perquè les lleis varien, no?, a cada país. Exacte. I el Brasil, amb unes característiques tan peculiars que té, no?, i un país sí, tan gran i això, que sí, deuen ser molt diferents les lleis.
1: Sí, tot un canvi. I jo crec que per fer-me la validació és més 2-3 anys de dedicant, estudiant.
0: De seguir estudiant, sí, sí. Clar, clar, clar.
1: Exacte.
0: Allà vas arribar a treballar d'advocat?
1: Sí, sí. Per 5 anys me va encantar, me va agradar molt, però és una mica dur, però bonic. Bonic, sí. És molt interessant.
0: Clar, està bé. Bueno, és, que és important.
1: És una oportunitat de canviar, de generar canvis,
0: sí,
1: a la vida i de les persones, i moltes vegades transformar somnis.
0: Sí, clar.
1: Una realitat.
0: Somnis, sí, sí.
1: Sí, somnis.
0: Però és important poder treballar del que has estudiat, no? Que a vegades això, estudies, dediques molts anys de la teva joventut i això, estudiar, i després
1: sí,
0: veus que no et serveix, i això ha de ser molt frustrant, no?
1: Clar, clar.
0: I com és que vas decidir venir cap aquí, no? Que ja fa 6 anys que has vingut.
1: Sí, sí, 6 anys, precisament. Sempre de vacances. Jo, quan era possible, vaig venir a Barcelona. Els meus germans ja abans viuen aquí. I me va encantar. Cada vegada jo sortia pensant, un dia em quedo. I aquest dia va arribar.
0: Ja. Sí. Amb premeditació, o sigui, ho vas decidir amb temps o,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, amb una preparació molt planejada, perquè jo soc pare solter. Jo tinc un fill. I el meu fill és autista. Té autisme i un grado de dependència 3.
0: Ja.
1: Un grau 3.
0: Sí.
1: Sí. Però amb preparació, amb planejament, tot és possible.
0: Sí.
1: I aquí estem.
0: Ja. I t'ha sigut fàcil conciliar la vida familiar amb la laboral, amb això de ser una família monoparental?
1: Fàcil, no. Però sempre amb molta gana, molta voluntat de fer tot bé.
0: Clar.
1: I clar, sempre pot passar coses i van passar coses bones i ni tan bones.
0: Yeah.
1: Però si tens ganes,
0: sí
1: que pots fer.
0: Clar, i de tot s'aprèn, no?
1: Sí.
0: A quina edat li van diagnosticar l'autisme al teu fill?
1: Des de petit, de 3 anys, així. Sempre no hem tingut un diagnòstic molt clar, però des de molt, molt petit ja sabíem.
0: Sí, perquè quins símptomes tenia?
1: Tenia símptomes de una mirada així distant, obsessió per pilotes, però al mateix temps era molt de tacto, d'abraçada, així que va ser una mica complicada el diagnòstic.
0: Yeah.
1: Perquè tan petit i una part de si molt de senyals d'autisme i per altra part no.
0: Yeah.
1: Sí. Però als 10 anys sí que vam tenir un diagnòstic clar, clarament autisme.
0: I fins als 10 anys va estar escolaritzat a l'escola ordinària?
1: Al principi va escolaritzar en una escola privada especial. Però després jo vaig dir, tenim que fer l'experiència amb una escola pública que és referència bona, i vaig fer la millor experiència,
0: sí,
1: per mi com pare, perquè ahir el meu fill va alfabetitzar, aprendre a llegir, escriure i tot això.
0: Al Brasil, això encara?
1: Al Brasil, sí.
0: Sí.
1: El sistema públic, molt bon.
0: Que bé, que
1: sí.
0: Bé.
1: Sí, sí.
0: I després el venir cap aquí, per ell els canvis li deuen costar, no?
1: Sí, clar. Com per totes les persones autistes, és una mica complicat sortir de la rutina. Al principi va ser complicat, però a poc ell se va adaptant i va aprendre a parlar el castellà.
0: Sí.
1: I ara mateix no parla el català, però entén tot i te va contestar en castellà.
0: Ah, mira, està bé.
1: Però abans era una preocupació, perquè era com va parlar, no va, i
0: sí, clar, clar.
1: Al final sí, tot bé.
0: Molt bé. Mira, que posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Molt bé.

0: Ara el teu fill va a un taller ocupacional. Quines activitats hi fa?
1: Sí, exactament. Va al pretaller Sant Josep, que és aquí en Sants mateix.
0: Sí.
1: I va... És molt, molt divers les activitats. Música, teràpia, tenen horts per sortir, excursions, una mica també de deport, fem treball manuals com fer caixes, com organització de llapis i coses així. I la gent m'encanta, la gent d'ahir.
0: Que bé.
1: Són molt, molt macos.
0: Sí.
1: Sí.
0: I té relació amb altres companys i companyes?
1: Sí, sí, en l'ambient del taller, no en altres ambients. Però sí, sí, que com, també comuniquem missatges de WhatsApp i tot.
0: Sí. Yeah.
1: Sí, sí.
0: I amb la família del Brasil també s'hi comunica?
1: Sí, molt, que...
0: Clar.
1: Sí, cada dia amb els avis està
0: sí.
1: parlant i truca molt.
0: Ja.
1: Sí.
0: Clar, el que li deu costar més és fer vincles nous, no?
1: Sí i no, perquè com són persones que moltes vegades no tenen... res de vergonya.
0: Sí, ah, clar.
1: No tenen ego, no tenen.
0: Sí, sí, sí,
1: com
0: sí.
1: Nosaltres.
0: Són desinhibits.
1: Sí, sí, sí.
0: Yeah.
1: Exacte. Però clar, és diferent un vincle més
0: clar, tota més profund, sí, sí, sí,
1: sí.
0: I et deu ser

0: Alguna vegada surt una frase més complicada, però en general és és més com un nen parla i tot.
1: Et preocupa el seu futur?
0: Sí, no. Perquè sóc molt positiu
1: Ai, que bé.
0: i sóc un pare jove
1: Sí,
0: i
1: tant.
0: seguirem junts.
1: Clar que sí.
0: Sí.
1: El devies tenir molt jove, no? Perquè ara encara et veus molt jove.
0: Sí. Sí, era...
1: Devies créixer de cop, no?
0: Sí, era un adolescent.
1: I vas triar viure a Sants o és una casualitat?
0: Els meus germans abans quan jo de vacances arribava a Barcelona ja viuen a Sants
1: Sí.
0: i m'encanta el barri que no és tan turístic encara
1: Sí.
0: i m'encanta és barri
1: Sí,
0: és,
1: sí, sí, sí,
0: sí
1: sí.
0: té una identitat
1: Molt bé. Ho celebro, perquè també
0: Sí.
1: és el meu barri, no?
0: Sí, ja em sento un santec.
1: S'encén.
0: Sí.
1: Molt bé. Molt bé. I quan vas decidir aprendre a parlar català?
0: Fa poc, fa més o menys un any i després d'una mica enfortir al meu castellà perquè abans vaig tenir una mica de por com sortir sin barrejar tot.
1: Clar, clar, clar.
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí.
1: És veritat.
0: Però és molt bonica la llengua, la veritat que
1: Sí.
0: m'encanta. És diferent per mi i m'agrada molt coses diferents.
1: Clar, clar,
0: Sí.
1: clar. I tampoc... Bueno, de fet, té les mateixes arrels que el portuguès, no? Inclús la cadència, jo la trobo més semblant amb el català, no? I el gallec, i això que no amb el
0: Exacte.
1: castellà, sí.
0: Sí, inclús me surt fàcilment la fonètica, però encara tinc molt que aprendre. Sí.
1: I trobes molta diferència entre la cultura brasilera i la catalana i amb la manera de ser de la gent i això?
0: Sí que hi ha diferència, però ni tant, ni tant. Fa poc va arribar a Berlín i allà sí que
1: És molt diferent la gent,
0: que és
1: no?
0: molt diferent. Sí, és diferent, però ni tant com la gent pensa.
1: I et sorprèn alguna cosa dels catalans?
0: Sí, els tios.
1: Oh, tio,
0: És molt divertit i curiós.
1: Sí,
0: Sí.
1: el teu fill l'ha fet cagar.
0: Sí, sempre.
1: I li agrada.
0: Sí, és una mica aficionat per Nadal, per regals.
1: Clar, clar, clar, home, clar.
0: Sí,
1: Sí.
0: que he fet caga.
1: És
0: Sí.
1: interessant,
0: Sí, m'encanta.
1: I trobes a faltar alguna cosa del Brasil?
0: Sí. Alguna comida,
1: Hi ha algun menjar?
0: menjar, sí,
1: Sí.
0: i festes, però m'encanten les festes de Sants.
1: Sí, no?
0: Sí.
1: N'hi ha forces i...
0: És una mica el que tenim festes al carrer.
1: Sí.
0: Sí.
1: Això és molt maco, no? I també fa comunitat, no?
0: Sí, exacte.
1: I si aquí de moment no pots exercir d'advocat, quins projectes tens?
0: Jo vaig treballar per quasi 5 anys en una empresa gran de màrqueting digital com comercial i ara estic en camp d'àrea,
1: Sí.
0: estic estudiant

0: data analysis. I sempre estudiant, sempre en camp, però una cosa també és també hi ha una connexió de advocat, de la part de comunicació d'un comercial, hi ha ligacions que
1: sí.
0: podem fer.
1: Home, segur, sí. Home,
0: sí.
1: No, i està bé que puguis fer servir la teva carrera, no,
0: sí,
1: no la malbaratis.
0: Sí, sí.
1: Home, i el Brasil també deu tenir interessos a Europa, no? I a tot el món, com qui diu, econòmics, no? I deu haver moltes empreses brasilenyes, no?
0: Clar, i actualment el dret internacional és algo que és possible trobar feina en altres països que no el mateix.
1: Sí, sortosament. Sí. Algun avantatge ha de tenir la globalització, no? Que té molts inconvenients, però sí, ha de tenir aquests avantatges. Doncs mira que el Roger, el tècnic, diu que se'ns acaba el temps del programa i ens hem d'acomiadar. No sé si t'ha quedat alguna cosa per dir, que important.
0: No, només agrair.
1: Sí.
0: I em va agradar.
1: Sí, t'ha agradat, pare. Millor, doncs moltes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes.
0: A vosaltres.
1: I, mira, et vols acomiadar en portuguès?
0: Perdó?
1: Si et vols despedir en portuguès.
0: Tchau para toda a gente, foi um prazer, um grande abraço para todos.
1: Molt bé, una abraçada per tu també.
0: Una abraçada, que vagi bé.
1: Igualment, gràcies.
0: Adéu.
2: Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Hi ha una màgia que no té truc.
3: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
4: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
5: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
6: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
7: Perquè quan parles, fas màgia.
8: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
0: Aquest cap de setmana, gegants i capgrossos d'Esplugues ens preparen la 42a trobada. Aquest dissabte 3 d'octubre, durant el matí, des de les 10 i fins les 2, ens ofereixen la jornada de portes obertes que es realitzarà als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles, en el que hi haurà diverses activitats per a tota la família: bitlles, putlers gegants, cajú, manualitats, pintacares, jocs de taula i servei de bar, i també hi haurà marxandatge de la colla de geganters d'Esplugues.

0: I per diumenge, la gran trobada, la plantada de gegants que es farà davant dels jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. La plantada serà a partir de 10:45 del matí i a partir de les 12 s'iniciarà el cercavila pels carrers. La Maria José, que és la presidenta de la colla de geganters d'Esplugues, ens explica quines poblacions participen en aquesta plantada i en aquest cercavila i quin serà el recorregut per diumenge.
1: Aquest diumenge vindran 11 colles convidades a la cercavila, que són Sant Llorenç Savall, el Bruc, Cervelló, Sant Joan d'Espí, el Casc Antic de Barcelona, Sant Vicenç dels Horts, Sant Vicenç de Castellet, Centelles, Viladecans, Albesa i Balsareny. I el recorregut que farem serà des del Casal Brilles, baixarem pel carrer Mossèn Cinto Verdaguer, després Santiago Rossinyol, Sant Francesc Xavier, creuarem la carretera de Cornellà, anirem pel 8 de març, Quintana, Joan Corrales, Narcís Monturiol i arribarem a la plaça Catalunya.
0: Doncs estiguem totes preparades per gaudir d'aquest cercavila i d'aquesta ballada de gegants que es farà pels carrers d'Esplugues. I també tinguem atenció que tot el recorregut estarà afectat a la circulació durant les hores del cercavila. És una activitat organitzada per la Colla de Geganters d'Esplugues en col·laboració amb l'Escola Municipal de Música d'Esplugues de Llobregat.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: de terra endins.
1: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui estic connectada virtualment per entrevistar un grup de tres persones que estan fent el tercer curs bàsic de català a través del Consorci de Normalització Lingüística. Hola, bon dia.
2: Bon dia, Assumpta.
3: Hola, bon dia.
1: Us voleu presentar vosaltres mateixos? Qui comença? La Natàlia mateix?
3: Sí, jo sóc la Natàlia, sóc de Xile. Visc a Barcelona fa 2 anys i vaig arribar per estudiar un màster a la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: L'Adriana?
4: Oh. Yeah. Mm-hmm. Bueno, jo sóc l'Adriana, sóc de Mèxic. Fa 2 anys que visc a Barcelona i vaig arribar per estudiar el meu màster en gestió cultural a la UB.
1: Molt bé.
2: I jo sóc el Mateo. Soc italià i fa 3 anys i mig que visc a Barcelona i vaig venir perquè tenia el meu xicot vivint aquí.
1: I on us vau conèixer, Mateo?
2: En un bar, en un pub de drag queens.
1: Ahà, però aquí a Barcelona ja?
2: Aquí a Barcelona. Jo vaig venir a visitar la ciutat i a la nit vaig anar a ballar.
1: I mira, et va costar molt decidir-te venir cap aquí o no?
2: No em va costar. Vaig treballar un any a Roma per pagar-me el pis a Barcelona i després vaig venir.
1: I tu, Natàlia, què va fer que decidissis quedar-te a Barcelona?
3: M'agrada molt la ciutat, la platja, el clima, el temps. M'agrada molt i, no sé, és una aventura.
1: Ja, perquè d'entrada tu venies a fer el màster però no tenies idea de quedar-te.
3: Claro, va a marchar a Chile, pero...
1: Sí. I tu, Adriana, ja venies amb la idea de quedar-te o no?
4: No, jo vaig venir amb el meu marit, una mica abans de la pandèmia. Nosaltres vam trobar feina. Nosaltres continuem amb la nostra feina i nada, seguim treballant.
1: Heu pogut trobar feina del que havies estudiat? Tu has pogut trobar feina del que havies estudiat o no?
4: Jo ara mateix, la meva feina és al Festival Inèdit.
1: Sí.
4: És el Festival de Cinema Documental Musical. Doncs és un festival molt bonic, molt divers i m'encanta. A mi m'agrada molt Barcelona perquè hi ha moltes activitats culturals per fer. Estic contenta de treballar a l'INIRIC.
1: Que bé. I tu, Natàlia, estàs treballant o segueixes estudiant?
3: És difícil trobar feina, però he decidit fer un projecte autònom. He creat una cooperativa amb una amiga. Sí.
1: Sobre què, la cooperativa?
3: És d'educació sexual.
1: Està bé. I teniu persones que demanen els vostres serveis?
3: Sí. Hem realitzat dues activitats, i molt bé.
1: Que bé. I tu, Mateo, estàs treballant o estudiant?
2: Estic treballant en una pizzeria de Cambrer i sóc estudiant. Podem dir que sóc estudiant, encara.
1: Què estudies, a més de català?
2: Treball social.
1: Ah, que bé.
2: I a veure si treballaré d'això.
1: A veure, tant de bo. T'ha costat trobar feina o no?
2: No, vaig encontrar feina de seguida, a la setmana.
1: I vosaltres, Natàlia, us ha sigut fàcil muntar la cooperativa? Heu trobat ajut i això? Obre el micro.
3: Hi ha molt suport. Sí. Coopolis i altres organitzacions. I això, sí, més fàcil. Més fàcil, així.
1: Què és el que t'ha portat a aprendre a parlar català?
3: Per feina i també per la cultura. Crec que és important aprendre la llengua de donde estoy.
1: I tu, Adriana?
4: Perquè jo lo necessito per treballar al sector cultural. El festival és flexible, però per subvencions i comunicació i això és molt necessari.
1: I tu, Mateo?
2: Bé, m'encanta aprendre idiomes i estem vivint aquí. Per això jo crec que tinc l'oportunitat d'aprendre alguna coseta, pues.
1: Uh-huh. A la pizzeria tens ocasió de parlar en italià?
2: Sí, sempre, tots els dies.
1: Uh-huh. Hi ha molts italians, no, a Barcelona?
2: Moltíssim. Jo, quan vaig venir a vivir, sortia pels carrers i sempre escoltava alguns que parlava italià i em sembrava.
1: Clar. Parles altres llengües?
2: Una miqueta d'anglès.
1: I, bueno, Natàlia i Adriana, que sou de cultures més allunyades, no?, que el Mateo, que és europeu. Què trobeu a faltar de la vostra cultura o del vostre lloc d'origen?
4: Jo trobo a faltar el menjar.
1: Sí? És molt diferent?
4: M'agrada molt el picant.
1: Sí.
4: Doncs per mi és important els plats amb xile. Amb picant, sí.
1: Però aquí en deus trobar, no? En pots comprar.
4: Sí, una mica, alguns tips, però sí, em trobo a faltar una mica els plats mexicans.
1: Ja. I a part de la qüestió gastronòmica, tu d'on eres, de Mèxic?
4: De Puebla.
1: Molt gran. De on?
4: Puebla és, sí, una ciutat molt a prop de la capital, de la ciutat de Mèxic. També em trobo a faltar la meva família i els meus amics, perquè amb la diferència d'horari, a vegades és una mica complicat que nosaltres parlem.
1: I tu, Natàlia, què trobes a faltar de Xile?
3: El menjar també, la família. I jo crec que els latins són més afectuosos que els catalans. I això a vegades és difícil d'entendre. Sí.
1: Yeah. I tu, Mateo, tot i ser europeu, segur que a Itàlia hi ha costums diferents d'aquí, no? De quina part ets d'Itàlia, tu?
2: De Roma.
1: Ah, sí, és veritat.
2: I sí, quan vaig venir, em recordo que sempre pensava que el que més trobava a faltar era els grits dels mercats. A Roma, sempre que algú està venent alguna cosa, als mercats hi ha grits i compra això i compra el meu producte, que és el millor, i aquí no tant.

0: Tu trobes també que els catalans som més distants que els italians, que també teniu fama de ser molt espontanis
1: Sí,
0: i molt...
1: sobretot a Roma i al sud d'Itàlia sí que som d'abraçar-nos, de tocar-nos, no? Quan parlem.
0: Sí.
1: I això m'agrada també.
0: Natàlia, tu de quina part ets de Xile?
2: De Santiago. De Santiago. Sí.
0: De la capital.
2: De la
0: I
2: capital.
0: trobes moltes diferències entre Santiago i Barcelona de manera de viure o això?
2: Sí, moltes. Bé, ciutat amb platja. No sé, l'anar per la ciutat és més fàcil aquí.
0: Ja.
2: Sí.
0: I si us vinguessin a veure aquí a Barcelona, que a on els portaríeu? Els amics o la família que us vingués a veure? Què els hi ensenyaríeu de Barcelona?
3: A fer un vermut.
0: Sí.
3: Sí, les convidaria a menjar, a fer un vermut, a anar a la Sagrada Família. Què més? A la platja, a Montjuïc.
0: Això del vermut és un bon costum. I tu,
3: Sí.
0: Mateo?
1: Pues no sé, a les botigues d'artesans del poble espanyol i amb un vermut, segur també, ens podem llevar el vermut per portar.
0: I tu, Natàlia?
2: Jo els portaria a caminar per la ciutat, a menjar patates braves, anar a la platja, al Montjuïc, a les cases de Gaudí.
0: Hi ha alguna cosa, algun costum o alguna cosa que t'hagi sorprès de Barcelona o dels catalans, a tu, Natàlia?
2: Beuen molt.
0: Sí.
2: Més que en Xile. Són persones molt simpàtics, molt simpàtics. Parlen fort. M'agrada molt.
0: Ja. I a tu, Adriana, t'ha sorprès alguna cosa?
3: Sí, que les botigues estan tancades els diumenges i els dies festius.
2: Sí,
0: A
2: és
0: Mèxic
2: veritat.
0: sempre obert tot?
3: Sí, tots els dies.
0: I a tu, Mateo?
1: No sé què m'ha sorprès. Puc dir que em quedava sorprès quan em besaven i perquè a Roma besem a la dreta i després a l'esquerra. I aquí és al revés. O és al revés. Bueno. I doncs, quan vaig venir a vivir aquí, sempre em besava amb tot el món, en els llavis.
0: I tu, Mateo, quines aficions tens a part de treballar? A què dedi, bueno, i estudiar, a què dediques el temps?
1: M'agrada passejar per la ciutat i m'agrada pintar una miqueta.
0: Amb què pintes?
1: Amb acrílic i pinto abstracto
0: Sí.
1: perquè no sé dibuixar, no sé fer res. Doncs
0: Ja.
1: l'únic que puc fer és pintar abstracte.
0: I què és per tu la pintura? Què representa?
1: Jo sempre penso que no sóc artista. Per a mi pintar és alguna cosa que m'agrada i ahir és expressar el meu sentit més que de l'art o d'emocions. Ahir com vull fer les coses en aquest moment, res més.
0: Tens la sensació que et surt de dins.
1: Més o menys. És el caos, a veure el que surt.
0: Ja. I tu, Adriana? Tens algunes aficions?
3: Sí, a mi m'agrada anar al museu, GI. Fa uns anys que jo pintava també. M'agrada pintar. Jo soc també dissenyadora gràfica. Doncs sempre m'ha agradat molt la pintura i les arts plàstiques.
0: I tu, Natàlia?
2: M'agrada passejar per la ciutat, anar a les activitats culturals gratis que hi ha a la ciutat, que són moltes.
0: Sí.
2: Patinar pels carrers i, bueno, anar a la platja.
0: Molt bé. En quin barri de Barcelona viviu? Tu, Mateo, en quin barri vius?
1: Estic a Badalona.
0: Ah, estàs a Badalona.
1: Sí, al Got.
0: I tens la platja a prop.
1: Sí, molt a prop de la platja i la veritat m'agrada.
0: I estàs vinculat a Badalona d'alguna manera? Participes de qüestions ciutadanes o això?
1: No, la veritat és que no. Però una vegada vaig a veure l'alcalde.
0: I tu, Adriana, vius a Barcelona?
3: Sí, visc al barri de Sant Martí, molt a prop de Maresme Fòrum.
0: Sí.
3: I de la platja, també.
0: Sí. I estàs vinculada al barri d'alguna manera?
3: No, ara mateix no.
0: No, fas més vida de ciutat en general que de barri.
3: Sí.
0: I tu, Natàlia?
2: Jo visc al barri de Sants.
0: Ah, mira, com jo i d'on és l'emissora, sí.
2: Sí,
0: i estàs
2: a prop
0: del barri.
2: Del Montjuïc.
0: Sí, a prop de Montjuïc.
2: Sí, sí, sí, m'agrada molt. Participo al Camp Batlló.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí. Sí.
0: A més, al barri hi ha molta tradició de cooperatives.
2: Sí, sí, és molt divertit, m'agrada molt.
0: No sé si coneixes la Descomunal. Bueno, allà és on hi ha la COP, que dius que us van ajudar a vosaltres, no?, a muntar la cooperativa.
2: Sí, sí. Sí.
0: La seu de la cooperativa la teniu a Sants, també?
2: Sí, o sigui, nostra casa, la casa nostra.
0: Sí. La casa vostra és també el lloc on porteu a terme l'activitat. Per donar a conèixer la cooperativa vostra, què feu perquè la gent us conegui i pugui demanar els serveis?
2: Sí, tenim Instagram.
0: Sí.
2: Instagram, i ahí publicamos moltes coses i la xarxa de cooperatives. Sí, sí, sí.
0: Molt bé. I teniu, quins projectes de futur teniu? Tu, Mateo, tens algun projecte? Bueno, ja deies, suposo que acabar els estudis, no?
1: Sí, sí, posar-me a treballar, de treballador social.
0: Per què t'agrada el treball social?
1: Quan vaig triar la universitat vaig pensar que era una miqueta el meu caràcter. Era això que els treballadors socials poden fer millor.
0: Dedicar-se als altres, no?
1: Sí.
0: Tu, Adriana, ja deus estar molt satisfeta, no?, amb el teu lloc de treball o... Bueno, tens algun altre projecte de futur?
3: Sí, m'agradaria fer el meu projecte de màster. per donar suport als artistes i als teus drets d'autor.
0: Sí.
3: Jo espero fer-lo pronto.
0: Aviat, sí. Tant de bo.
3: Sí.
0: I tu, Natàlia?
2: Per ara que la cooperativa prengui força, fer projectes públics i assolir els nostres objectius.
0: Molt bé. Doncs tant de bo els vostres projectes de futur es compleixin i espero que us seguiu trobant molt bé aquí a Catalunya i moltíssimes gràcies per haver accedit a que us entrevistem.
4: Esplugues FM. Són les 4 de la tarda. Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
7: Servei d'acreditació de competències professionals.
8: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
9: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
10: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
7: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
11: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

Festa Major al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Les activitats es realitzaran aquest divendres 2, 3 i 4 d'octubre. S'inicien el divendres a partir de les 9 del vespre amb una sardinada i a les 8 es faran les habaneres amb la vella Lola i el ron cremat. Aquestes activitats es faran a Cal Suís i per dissabte, dia 3 d'octubre, tenim activitats que es faran al Parc Pompeu Fabra. A les 11 del matí, el torneig de petanca. I al vespre, a les 9, hi haurà el sopar de germanó i a 2:15, el ball amb en Javi Zamorano Quartet. I arribem a diumenge, on al migdia es farà el vermut musical, a les 2 es farà el dinar popular amb una paella, a les 4 el bingo i la rifa, i hi haurà el premi del dinar per a 2 persones a l'hotel Ava Garden. Aquestes activitats de diumenge es faran a Cal Suís. Festa Major al barri de Finestrelles d'Esplugues. Activitats organitzades per l'Associació de Veïns de Finestrelles.

0: participat, noi. Has arreglat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Setmana més sobrepassats amb el munt d'àlbums que arreu del món, en el que fa referència a la música country, s'extreuen àlbums senzills i no donem l'abast per portar-los tots. Un d'ells és aquest disc que celebra el 50è aniversari del món de la música dels Bellamy Brothers. Bé, uns quants més, però va ser el 1976 quan aquesta gent va començar a cridar l'atenció. 50 Years On es diu l'àlbum i també el senzill que ens han portat amb aquestes memòries de música, de carretera, de milles corregudes i de països visitats, entre ells aquí a Barcelona també van estar amb el seu moment. 50 Years of Music és el títol d'aquestes projeccions dels Bellamy Brothers, de dos dels germans més importants que ha donat la música country en tot aquest temps. I 50 anys després encara continuen junts i portar-nos temes com aquest 50 Years On que acabem d'escoltar, o aquí amb vosaltres i el temps de country, el club del country, aquesta que escoltem ara mateix des del mateix àlbum, és Same Old Sad Old Song.

0: Jones.
1: El Club del Country amb Rafael Corbí una setmana més. El que celebrem són els 50 anys dels primers èxits a les llistes dels Melamy Brothers, perquè de fet aquest duo de germans es va començar a fer escoltar a finals dels anys 60 i fins i tot ja havien publicat algun senzill, com per exemple una cançó en la qual només en David hi era resaltat, el Nothing Heavy, que no va tenir cap èxit. Suggeriment del bateria de Neil Diamond, en Dennis St. John, varen realitzar el senzill Let Your Love Flow, escrita per un dels companys de carretera de Neil Diamond, en Larry Williams, i aquest va ser un número 1 als Estats Units, no només en country sinó també en llistes de música pop, i a més en diversos països arreu del món els van portar a fer una gira multitudinària. El que celebrem són els 50 anys aquest Let Your Love Flow, el primer gran èxit, debut, podríem dir, com a senzill dels dos germans, dels Bellamy Brothers, en David i en Howard. Ells ens han portat aquesta segona cançó que hem escoltat, aquest Same Old Sad Old Song, des d'aquest àlbum que ens recull els 50 anys de la seva carrera artística. Ens recull, no, de fet és un àlbum nou amb cançons com les que escoltarem també a continuació. Una tercera, si voleu acompanyar-nos per escoltar el tema que porta el nom de Hula Moon.

continuen mantenint la màgia amb la seva música i en la seva veu. Qui ho diria, doncs, que en David, el germà petit, acaba de celebrar el seu 76è aniversari, mentre que el germà gran, en Homer Howard, acaba també de firmar ja el seu 80è aniversari. Els Bellamy Brothers ens han acompanyat al començament d'aquesta edició del Club del Country i ho fan ara mateix amb un duo, o un trio, hauríem de dir, amb una de les cantants també històriques de la música d'aquells anys, Jenny Frakey, amb Windows Not Walls.

Un senzill que ara aviat farà 10 anys va arribar al número 1 de les llistes americanes. Aquesta cançó, anomenada I Could Use a Love Song, pertanyia a l'àlbum Hero de l'extraordinari artista que és la Maren Morris. Del seu àlbum de debut, el Hero del 2016, la mateixa Maren Morris va escriure aquesta cançó amb Jimmy Robbins i Laura Velst. És un dels temes que es trobava amb aquest àlbum, amb aquest Hero, com dèiem, el primer treball discogràfic que contenia 11 cançons. Poc després va sortir una edició de Lux que incluïa 3 temes més, fins a arribar als 14. I ara s'ha publicat aquest 2026 una altra edició, en aquest cas amb fins a 6 temes més, alguns dels quals són peces originals, demos originals de cançons que trobaven a l'àlbum, com el Sugar, el Company You Keep, I Wish I Was i Drunk Girls Don't Cry. En total, que aquest àlbum té un munt de cançons, perquè si el voleu disfrutar val realment la pena. 20 peces per gaudir de la música 10 anys després de Maren Morris, en cançons que també van triomfar en aquest moment, perquè si hem recordat aquesta que acabem de presentar-vos, aquest I Could Use Love Song, número 1 del Use Can't Replay, també podrien recordar altres cançons fabuloses, com per exemple el tema anomenat My Church, que ha estat un dels meus preferits.

magnífica intèrpreta d'Arlington, a Texas, on va néixer el 10 d'abril del 1990 i que s'ha passejat per les llistes d'una manera magnífica, tot i que les darreres cançons que ha publicat d'ençà del 2022, pràcticament cap d'elles ha arribat a trepitjar les llistes americanes, però continua sent una artista a seguir. Una de les cançons noves que es troben en aquest disc, Second Wing, del Hero, és We Can't Be Friends. No.

una passada la música d'aquest duo que ens aporten country modern i tradicional tot barrejat, format per una parella de marit i muller, Tim i Taylor, Tim Gore i Taylor Gore. Ell ha agafat el cognom del seu home. Són coneguts pel seu estil autèntic de la cultura, bàsicament amb molt de western també, tocant de l'oest americà, i es divideixen el temps entre Colorado i Nashville, òbviament. En Tim és originari de Corbin, a Kentucky, i la Taylor és de Grants Pass, d'Oregon. Es van conèixer a Nashville, es van formar com a duo el 2014 i finalment es van casar el 2021. A principis de 2026 van llançar el seu àlbum titulat The Whiskey Still Burns. What You Say We Don't és una de les cançons, i aquesta n'és una altra d'elles, la que dóna nom amb aquest treball discogràfic.

És fabulosa la música de Tim and Taylor, així es fan anomenar ells dos, aquesta parella que ens condueix, al meu entendre, molt bona música, i falta que feien també l'actualitat de la música country per donar aquest toc més característic, més tradicional a la música moderna. Tim and Taylor, amb una tercera i darrera cançó d'aquest disc, la que és una peça d'amor que es diu When You Love a Cowboy.

És una de les cançons popular, Other Side of Lonely, de la llarga durada d'aquest intèrpret que avui us presentem també amb el nostre programa Ain't What It Looks Like. És la música de Brandon Whisham, cantant i compositor emergent de música country originari de Savannah, de Georgia, i criat a Williamston, a Carolina del Sud. Conegut per la seva veu profunda, amb unes lletres molt emotives, ha aconseguit darrerament fer-se un lloc destacat en la indústria actual de Nashville. El gran salt el va fer amb una cançó Pain Won't Last. Va ser la primera cançó que va escriure dedicada al seu pare, que acabava de morir. Un tema que va cridar l'atenció de la superestrella del country actual, Bailey Zimmerman, que la va incloure amb el seu àlbum de platí, Religiously, The Album. Aquest impuls hi va valdre a Wisham un contracte global de publicació en Warner Chappell Music i The Core Entertainment. A partir d'aquí, ell s'ho ha currat de valent amb la seva música. Recentment ha debutat el gran Old Opry. D'aquest àlbum, Ain't What It Looks Like, recordem també la cançó Tears in Her Tequila, que també forma part d'un EP

Ens encanta la música i presentar-vos àlbums com aquests nous d'aquesta setmana que us hem portat: Bellamy Brothers, Maren Morris, Steven Taylor o Brandon Wisham, amb aquest disc que us portem a terme. Amb Nothing Left to Burn tanquem aquest cercle de tres cançons presentant el seu disc Ain't What It Looks Like. Ell és el cantant de Georgia, com he dit, radicat a Carolina, Brandon Wisham.

Recte final del nostre espai i anirem amb una veu dolça com poques, perquè aquesta artista nascuda el 8 de gener de 1975 que ens acompanyarà amb els minuts finals del Club del Country, nascuda a Houston, a Texas, és la Catherine Tiff Merritt. Alguns la consideren molt country, de fet va estar nominada amb el seu àlbum Tambourine per un Grammy com a millor àlbum de country, i d'altres no ho consideren tant. Nou àlbums d'estudi, un d'ells una edició d'aquestes que en diuen de luxe, el del Traveling Alone. Sugar és el darrer àlbum que ha publicat el 26 de juny amb One Riot Records. Escoltem la cançó que obre el disc, aquest tema preciós, com tots els seus, que porta el nom de Finest Feelings.

Va fer 20 anys ja del seu únic èxit a les llistes de música country, aquell en disc anomenat Tambourine, que va publicar el 2004 amb el senzill Good Hearted Man, que va ser un número 60, un èxit menor a les llistes de country, la seva única aparició. Per mi que és un artista que valia molt més del que les llistes indiquen i val la pena escoltar la seva discografia. Precisament l'any passat va editar una edició de luxe d'aquest àlbum, d'aquest Tambourine, i a més va editar també una col·lecció impressionant de demos enregistrades a la cuina de casa seva amb aquella època. Time and Patience, Tambourine Kitchen Recordings on One Riot Records. Va ser magnífica. Ella mateixa es definia com una bona escriptora, no de les millors, amb una banda que no era prou bona, però que tenia gran gent i grans amics. Això és el que ens ha portat la Tiff Merritt amb aquestes cançons per acomiadar el programa d'avui. Una més d'ella, d'aquest darrer àlbum que ha publicat. Look What Love Just Did és el tema que us presentem des del seu Sugar, àlbum de 2026. Que vagi tot molt bé, ens retrobem la setmana que ve. Adéu.

Quan les dones van cantar. És la proposta que ens fa aquest dijous 1 d'octubre el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. L'any 1931 es van fer diverses recerques sobre la obra del cançoner popular a Catalunya i Esplugues de Llobregat va ser una de les poblacions on es va fer aquesta recerca. Aquesta recerca la va fer en Joan Amades i en Joan Tomàs. De la mà d'en Pau Vinyoles i de l'Esther Santos farem un recorregut per aquesta recerca popular i farem un recorregut de les investigacions que s'estan portant a terme a la nostra població. L'acte es realitzarà aquest dijous 1 d'octubre a partir de 7:45 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles, carrer d'Àngel Guimerà 38, Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
1: Tinc clar que vull deixar de fumar i jo estic segura que ho aconseguiré.
6: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Sou una entitat?
8: Organització sense ànim de lucre?
9: Associació de veïns?
10: Artista?
11: ONG?
12: Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
13: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
14: És gratis!
15: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
16: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
15: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
16: Els dilluns de 19 a 21 hores.
15: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
17: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte, 3 d'octubre, al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma codetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
2: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
1: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
2: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
3: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
4: Aquest cap de setmana, Gegants i Capgrossos d'Esplugues ens preparen la 42a trobada. Aquest dissabte 3 d'octubre, durant el matí, des de les 10 i fins les 2, ens ofereixen la jornada de portes obertes que es realitzarà als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles, en el que hi haurà diverses activitats per a tota la família: bitlles, putlers gegants, cajú, manualitats, pintacares, jocs de taula i servei de bar, i també hi haurà marxandatge de la colla de geganters d'Esplugues.

0: I per diumenge, la gran trobada, la plantada de gegants que es farà davant dels jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. La plantada serà a partir de 10:45 del matí i a partir de les 12 s'iniciarà el cercavila pels carrers. La Maria José, que és la presidenta de la colla de geganters d'Esplugues, ens explica quines poblacions participen en aquesta plantada i en aquest cercavila i quin serà el recorregut per diumenge.
1: Aquest diumenge vindran 11 colles convidades a la cercavila, que són Sant Llorenç Savall, el Bruc, Cervelló, Sant Joan d'Espí, el Casc Antic de Barcelona, Sant Vicenç dels Horts, Sant Vicent de Castellet, Centelles, Viladecans, Albesa i Balsareny. I el recorregut que farem serà des del Casal Brilles, baixarem pel carrer Mossèn Cinto Verdaguer, després Santiago Rossinyol, Sant Francesc Xavier, creuarem la carretera de Cornellà, anirem pel 8 de març, Quintana, Joan Corrales, Narcís Monturiol i arribarem a la plaça Catalunya.
0: Doncs estiguem totes preparades per gaudir d'aquest cercavila i d'aquesta ballada de gegants que es farà pels carrers d'Esplugues. I també tinguem atenció que tot el recorregut estarà afectat a la circulació durant les hores del cercavila. És una activitat organitzada per la Colla de Geganters d'Esplugues en col·laboració amb l'Escola Municipal de Música d'Esplugues de Llobregat.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
2: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, para nada.
2: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
5: Duro con él.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Festa Major al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Les activitats es realitzaran aquest divendres 2, 3 i 4 d'octubre. S'inicien el divendres a partir de les 9 del vespre amb una sardinada i a les 8 es faran les habaneres amb la vella Lola i el ron cremat. Aquestes activitats es faran a Cal Suís i per dissabte, dia 3 d'octubre, tenim activitats que es faran al Parc Pompeu Fabra. A les 11 del matí, el torneig de petanca. I al vespre, a les 9, hi haurà el sopar de germanor i a 2:15, el ball amb en Javi Zamorano Quartet. I arribem a diumenge, on al migdia es farà el vermut musical, a les 2 es farà el dinar popular amb una paella, a les 4 el bingo i la rifa, i hi haurà el premi del dinar per a 2 persones a l'hotel Ava Garden. Aquestes activitats de diumenge es faran a Cal Suís. Festa Major al barri de Finestrelles d'Esplugues. Activitats organitzades per l'Associació de Veïns de Finestrelles. Apa!
1: La Colòmbia, el Principat, noi! Has arreglat!

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Esplugues FM.
2: Són les 6 de la tarda.

Quan les dones van cantar és la proposta que ens fa aquest dijous 1 d'octubre el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. L'any 1931 es van fer diverses recerques sobre la obra del cançoner popular a Catalunya i Esplugues de Llobregat va ser una de les poblacions on es va fer aquesta recerca. Aquesta recerca la va fer en Joan Amades i en Joan Tomàs. De la mà d'en Pau Vinyoles i de l'Esther Santos farem un recorregut per aquesta recerca popular i farem un recorregut de les investigacions que s'estan portant a terme a la nostra població. L'acte es realitzarà aquest dijous 1 d'octubre a partir de 7:45 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles, carrer d'Àngel Guimerà 38, Esplugues de Llobregat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
3: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
4: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
2: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
7: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfuster@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
8: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
7: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
8: Els dilluns de 19 a 21 hores.
7: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avenç Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.

Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte 3 d'octubre al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma cotetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.

Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Event Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Event Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Aquest cap de setmana, gegants i capgrossos d'Esplugues ens preparen la 42a trobada. Aquest dissabte 3 d'octubre, durant el matí, des de les 10 i fins les 2, ens ofereixen la jornada de portes obertes que es realitzarà als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles, en el que hi haurà diverses activitats per a tota la família: bitlles, putlers gegants, cajú, manualitats, pintacares, jocs de taula i servei de bar, i també hi haurà marxandatge de la colla de geganters d'Esplugues.

0: I per diumenge, la gran trobada, la plantada de gegants que es farà davant dels jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. La plantada serà a partir de 10:45 del matí i a partir de les 12 s'iniciarà el cercavila pels carrers. La Maria José, que és la presidenta de la colla de geganters d'Esplugues, ens explica quines poblacions participen en aquesta plantada i en aquest cercavila i quin serà el recorregut per diumenge.
1: Aquest diumenge vindran 11 colles convidades a la cercavila, que són Sant Llorenç Savall, el Bruc, Cervelló, Sant Joan d'Espí, el Casc Antic de Barcelona, Sant Vicenç dels Horts, Sant Vicent de Castellet, Centelles, Viladecans, Albesa i Balsareny. I el recorregut que farem serà des del Casal Brilles, baixarem pel carrer Mossèn Cinto Verdaguer, després Santiago Rossinyol, Sant Francesc Xavier, creuarem la carretera de Cornellà, anirem pel 8 de març, Quintana, Joan Corrales, Narcís Monturiol i arribarem a la plaça Catalunya.
0: Doncs estiguem totes preparades per gaudir d'aquest cercavila i d'aquesta ballada de gegants que es farà pels carrers d'Esplugues. I també tinguem atenció que tot el recorregut estarà afectat a la circulació durant les hores del cercavila. És una activitat organitzada per la Colla de Geganters d'Esplugues en col·laboració amb l'Escola Municipal de Música d'Esplugues de Llobregat.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: On vas amb tes papers?
5: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
4: I no tens IDCAT mòbil?
6: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
4: Què? Vas a fer tràmits?
6: 012. La millor resposta.
7: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
8: Apa!
7: Festa Major al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Les activitats es realitzaran aquest divendres 2, 3 i 4 d'octubre. S'inicien el divendres a partir de les 9 del vespre amb una sardinada i a les 8 es faran les habaneres amb la vella Lola i el ron cremat. Aquestes activitats es faran a Cal Suís i per dissabte, dia 3 d'octubre, tenim activitats que es faran al Parc Pompeu Fabra. A les 11 del matí, el torneig de petanca. I al vespre, a les 9, hi haurà el sopar de germanor i a 2:15, el ball amb en Javi Zamorano Quartet. I arribem a diumenge, on al migdia es farà el vermut musical, a les 2 es farà el dinar popular amb una paella, a les 4 el bingo i la rifa, i hi haurà el premi del dinar per a 2 persones a l'hotel Ava Garden. Aquestes activitats de diumenge es faran a Cal Suís. Festa Major al barri de Finestrelles d'Esplugues. Activitats organitzades per l'Associació de Veïns de Finestrelles.
8: Apa! De Colom i el Principat, noi! Has arreglat!
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

Quan les dones van cantar. És la proposta que ens fa aquest dijous 1 d'octubre el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. L'any 1931 es van fer diverses recerques sobre la obra del cançoner popular a Catalunya i Esplugues de Llobregat va ser una de les poblacions on es va fer aquesta recerca. Aquesta recerca la va fer en Joan Amades i en Joan Tomàs. De la mà de Tomàs. De la mà d'en Pau Vinyoles i de l'Esther Santos farem un recorregut per aquesta recerca popular i farem un recorregut de les investigacions que s'estan portant a terme a la nostra població. L'acte es realitzarà aquest dijous 1 d'octubre a partir de 7:45 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles, carrer d'Àngel Guimerà 38, Esplugues de Llobregat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
3: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social. Gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
6: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
5: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
6: Els dilluns de 19 a 21 hores.
5: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre

0: Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte, 3 d'octubre, al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma cotetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Dijous, 1 d'octubre, l'Espluga Viva ens presenta la nova temporada de l'Espai al Pati Blau. El Pati Blau és una tertúlia on les autores tenen un espai per compartir la seva obra. Aquest dijous, 1 d'octubre, serà la presentació de la 13a temporada 2026-2027. Hi haurà un concert amb el grup coral d'aquí d'Esplugues, Fem Cant. Per explicar-nos com serà aquest inici de temporada i aquest concert del Pati Blau, tenim a la Carme Porta. Bon dia, Carme. En què consisteix aquesta inauguració d'aquest 1 d'octubre?
1: Comencem la 13a temporada, llavors, clar, volíem, ja fa un parell d'anys que vam fer un canvi, que fem sempre la cloenda amb un concert als jardins de Pons i Termes, i el que vam pensar és que tenia més sentit fer-ho coincidint amb l'inici de temporada i presentar ja tota la temporada, que a més ja la tenim tota programada de totes les tertúlies de tot l'any, i que pensàvem que era una forma, doncs, de retrobar-nos, de que la gent sabés què anéssim a fer i que, bueno, que tothom que pugui tenir interès, doncs, pugui venir. A més, enguany hem demanat a Fem Cant que si podien venir, i faran d'alguna manera un recopilatori de cançons, doncs, que tinguin a veure d'alguna manera amb la literatura de dones, i creiem que pot ser una cosa, bueno, interessant i xula. I com sempre, el Tast, que és el nostre patrocinador, doncs posarà una copeta de cava per la gent que vulgui venir aquí als jardins de Pons i Termes.
0: Gràcies, Carme, per estar amb nosaltres i per explicar-nos aquest inici de temporada, aquesta inauguració del Pati Blau. Un cop finalitzi el concert, es farà un brindis de benvinguda de la temporada. Cava, gentilesa de l'Espai Altars d'aquí d'Esplugues de Llobregat. L'entrada a l'acte és totalment lliure i gratuïta i es farà una taquilla inversa. Així doncs, us esperem aquest 1 d'octubre a les 8 del vespre a la seu de l'Espluga Viva. Al carrer Sant Francesc Xavier, número 7, Esplugues de Llobregat.

Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Event Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Event Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.

Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Aquest cap de setmana, gegants i capgrossos d'Esplugues ens preparen la 42a trobada. Aquest dissabte 3 d'octubre, durant el matí, des de les 10 i fins les 2, ens ofereixen la jornada de portes obertes que es realitzarà als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles, en el que hi haurà diverses activitats per a tota la família: bitlles, putlers gegants, cajú, manualitats, pintacares, jocs de taula i servei de bar, i també hi haurà marxandatge de la colla de geganters d'Esplugues.

0: I per diumenge, la gran trobada, la plantada de gegants que es farà davant dels jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. La plantada serà a partir de 10:45 del matí i a partir de les 12 s'iniciarà el cercavila pels carrers. La Maria José, que és la presidenta de la colla de geganters d'Esplugues, ens explica quines poblacions participen en aquesta plantada i en aquest cercavila i quin serà el recorregut per diumenge.
1: Aquest diumenge vindran 11 colles convidades a la cercavila, que són Sant Llorenç Savall, el Bruc, Cervelló, Sant Joan d'Espí, el Casc Antic de Barcelona, Sant Vicenç dels Horts, Sant Vicent de Castellet, Centelles, Viladecans, Albesa i Balsareny. I el recorregut que farem serà des del Casal Brilles, baixarem pel carrer Mossèn Cinto Verdaguer, després Santiago Rossinyol, Sant Francesc Xavier, creuarem la carretera de Cornellà, anirem pel 8 de març, Quintana, Joan Corrales, Narcís Monturiol i arribarem a la plaça Catalunya.
0: Doncs estiguem totes preparades per gaudir d'aquest cercavila i d'aquesta ballada de gegants que es farà pels carrers d'Esplugues. I també tinguem atenció que tot el recorregut estarà afectat a la circulació durant les hores del cercavila. És una activitat organitzada per la Colla de Geganters d'Esplugues en col·laboració amb l'Escola Municipal de Música d'Esplugues de Llobregat.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.

0: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
1: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Apa!
2: Festa Major al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Les activitats es realitzaran aquest divendres 2, 3 i 4 d'octubre. S'inicien el divendres a partir de les 9 del vespre amb una sardinada i a les 8 es faran les habaneres amb la vella Lola i el ron cremat. Aquestes activitats es faran a Cal Suís i per dissabte, dia 3 d'octubre, tenim activitats que es faran al Parc Pompeu Fabra. A les 11 del matí, el torneig de petanca. I al vespre, a les 9, hi haurà el sopar de germanor i a 2:15, el ball amb en Javi Zamorano Quartet. I arribem a diumenge, on al migdia es farà el vermut musical, a les 2 es farà el dinar popular amb una paella, a les 4 el bingo i la rifa, i hi haurà el premi del dinar per a 2 persones a l'hotel Ava Garden. Aquestes activitats de diumenge es faran a Cal Suís. Festa Major al barri de Finestrelles d'Esplugues. Activitats organitzades per l'Associació de Veïns de Finestrelles.
3: Apa! De Colom i el Principat, noi! Has arreglat!
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Avui seguim coneixent els nostres veïns de l'Avenç. Una de les entitats amb qui compartim espai és la penya barcelonista. Tenim amb nosaltres en Gaietà Faura, president d'aquesta penya.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Benvingut a Esplugues FM.
1: Gràcies.
0: Explica'ns qui hi ha al darrere d'aquesta penya barcelonista d'aquí de l'Avenç.
1: Mira, la penya es va fundar l'any 84 i el que va començar va ser una sèrie de gent que els unia els colors del Barça per fer desplaçaments i trobades, i nosaltres el que fem ara és juntar gent aquí en una sala que ens deixa l'Avenç, la Pau Pujol, i cada dia partit obrim la sala, s'ajunten 70-80 persones a veure el partit, i la idea doncs, és fer doncs, això, alguna calçotada, fem dinars, algun desplaçament junt amb la Federació de Penyes, a la qual també pertany, i bueno, intentar que això no s'acabi, perquè costa molt. La gent es va fent gran i la gent jove costa molt que vingui amb nosaltres, que és una de les feines que volem fer, portar gent jove.
0: Què es podria fer perquè la gent jove vingui?
1: Jo animo els avis i els pares a que els apuntin, que els facin socis. La quota són 20 euros l'any. Estem mirant de, pels nens més joves, fer una quota més minsa, i que vinguin, que vegin l'ambient, que estiguin amb nosaltres, i si va venint gent jove, amb gent jove s'ajuntarà. Si només venen dos o tres, amb la gent gran no estaran mai a gust. Si els van portant, doncs benvinguts són. I si els venen acompanyat, tampoc els impedirem l'entrada. Vull dir que si venen els avis amb els seus nets a veure futbol, doncs benvinguts.
0: Clar, diverses generacions juntes compartint.
1: Clar,
0: aquest
1: jo,
0: esport.
1: Jo, a mi m'agrada el Barça perquè jo de petit el meu pare m'hi portava i jo amb el meu pare he compartit i encara tinc la sort de tindre'l. I compartim encara moltes estones de futbol i parlem de futbol i d'altres coses també, no? Però és una cosa que ho recordo sempre, de ben petit ja m'hi portava. Llavors jo...
0: Perquè tu ets soci d'aquesta penya des de molt petit.
1: Quan es va fundar, el meu pare, que és soci de quasi totes les coses que hi ha aquí a Esplugues, m'hi va apuntar i em sembla que tinc el carnet número 14 o així. Soc des de la fundació de la penya. Venia poc, no sabia moltes coses de les que feien, també era jove i sempre he anat al camp des de que vaig començar a treballar, em vaig treure el carnet, però arrel de jubilar-me pues, em van proposar, perquè s'estaven fent eleccions i volia fer, vaig buscar una sèrie d'amics, perquè som amics, per posar la junta i mirem de fer coses i passar-nos-ho bé a la vegada.
0: Perquè tu, veure el partit del Barça o viure el partit del Barça no és el mateix amb penya que sense penya, imagino.
1: És diferent. Al camp estàs rodejat d'una sèrie de persones que coneixes, que veus un cop i a la penya ho vius més intensament. Quan estàs aquí, vull dir, la gent... Al camp sí, però no estàs amb gent coneguda. Vull dir, estàs amb gent que veus, bueno, de tant en quant.
0: I hi ha molts desacords o no? Al final tot s'acaba solucionant. És a dir, hi ha diferents punts de vista a la vegada. Home, quan hi ha una jugada que no és la que hauria de ser.
1: Sempre. El futbol tothom en sap. I llavors tothom diu la seva. Com que és molt fàcil opinar, pues, però bueno, mirem al final d'arribar. El que volem és que guanyi el Barça.
0: I passar-ho bé.
1: I passar-ho bé, sí, sí, sí.
0: Tota la història aquesta que m'explicaves, que en tants anys doncs, dona per molt... Teniu dos llibres on s'explica doncs, una mica de tot, no? Explica'ns una mica qui l'ha fet. I...
1: Tenim la sort de tindre la junta des de fa molts anys, en Lluís Carceller, que viu al futbol, li agrada molt, però a més és una persona molt culta, està implicada en moltes coses, i va fer pel 25 aniversari, sembla que era el 25 o el 15, no me'n recordo ara, va fer un llibre, i ara tenia pel 25... ara sí que me'n recordo. Fa el 25 tenia programat fer el segon llibre, però no hi havia diners per poder editar. Quan jo vaig entrar, com que ens coneixem de fa molts anys, i vaig prometre que miraríem de tirar endavant el projecte, i al final el vam poder treure i va sortir molt bé, molt bé. Qui estigui interessat, que passi per la penya i li podem vendre, i els socis és gratis per ells.
0: I què s'explica en aquest llibre? Què hi podem trobar?
1: Història de la penya...
0: imatges, imagino.
1: I molta fotografia, sí. Ho ha lligat amb les Champions que ha guanyat el Barça, amb història de l'Avenç i amb història d'Esplugues. És una mica un recopilatori d'aquests anys.
0: Llavors, per posar-se en contacte amb vosaltres, com ho ha de fer? Tant si vol dir la seva en aquest documental, com si vol fer-se soci?
1: Sí, nosaltres tenim un correu electrònic, que no sé qui el va aconseguir, però està molt bé, que és penyabarcelonista@gmail.com. I, si no, també que es posin en contacte amb l'Avenç, i l'Avenç els donarà els nostres telèfons perquè, si estan interessats en alguna cosa, doncs es posin en contacte amb nosaltres.
0: Doncs, també, deixo uns micròfons perquè facis aquesta crida a la gent jove o no tan jove que potser no us coneix i que vol formar part? A veure, què els hi diries perquè vinguessin a la penya?
1: Aviam, si la gent està interessada a poder veure el futbol en companyia, s'està sol a casa, sí, s'està molt bé i còmode, però aquí pues, pots gaudir de moments de...
0: Fer amics.
1: Sí, eh? I a vegades passa electricitat. Quan ja, sí, perquè quan passa... Quan hi ha partits molt trebats o eliminatòries molt dures, quan la passes, l'emoció es dispara. L'emoció es dispara. I aquí hem celebrat algun títol, sempre que podem i ho preveïm, doncs posem cava, posem beguda, i mirem de celebrar-ho. Sempre.
0: I, bueno, és millor en companyia.
1: Sí.
0: I una curiositat, feu travesses o no?
1: No. Jo crec que el món de les travesses ha quedat una mica desfasat. Ara sí? Ja no... No, conec molt poca gent que faci...
0: Juguen per internet i aquestes,
1: sí,
0: aquesta, coses, no?
1: Aquestes coses, jo crec que fa... A mi no m'agrada, però crec que...
0: Però fer una travessa així en comú...
1: No.
0: Seria complicat, potser, no? De poder triar...
1: Sí, els 14 resultats, els 15 ara, però no, 15 que en diuen, seria complicat, sí, perquè tothom té... El que sí que fem és, amb el grup de la Junta, fem porres, moltes porres i tal, i hi ha molt...
0: Moviment.
1: Sí.
0: Doncs moltes gràcies per haver vingut avui a Esplugues FM, per estar amb nosaltres, per explicar-vos una mica qui sou.
1: Gràcies a vosaltres i fins aviat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Comencem avui el programa i us parlarem d'un llibre molt especial. Esplugues, pas a pas, 5 itineraris.
4: Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i civades qualsevol cosa per omplir el pap. O potser un gall que dins la cor canta, la nit és morta i ja es fa clar,

0: Doncs per parlar d'aquests itineraris, d'aquestes plugues pas a pas, tenim el Miquel Casellas. Tu ets aquí d'Esplugues?
1: Sí, jo sóc fill d'Esplugues. He nascut aquí a Esplugues, he nascut a Can Cortada, que poca gent té el privilegi d'haver-hi estat i d'haver-hi viscut. Els meus pares són més joves a Can Cortada i jo hi he nascut allà, vaig néixer allà. Soc l'últim que he nascut en aquesta casa.
0: On està Can Cortada?
1: Can Cortada està al casc antic, diguéssim, d'Esplugues, a darrere de Can Ramoneda, entre Can Ramoneda i Can Pi, diguéssim.
0: Això és el carrer que va a l'església, el carrer de l'església, tocar la plaça de l'església.
1: El carrer de l'església, sí. Al costat de Can Ramoneda hi ha un petit caminet que puja, fa una pujadeta en un barri, i a darrere hi ha, és l'entrada, la façana de Can Cortada.
0: Has passat tota la teva infantesa, doncs, amb aquest carrer que ara és totalment peatonal, que no hi viu, que hi sapiguem, ara no hi veiem gent entrar i sortir, simplement veiem gent que passa i passeja.
1: Sí, gent que, molta gent passejant. El fet de ser de peatonal fet molt de gust de passejar, i després, clar, té la continuació cap al carrer de Montserrat, que acompanya a seguir tot aquest recorregut.
0: De petit hi havia molta canalla, jugàveu allà habitualment, al carrer...
1: A la part nostra, a la part de dalt de Can Cortada, érem els meus germans i jo, que érem tres, i a part dels senyors de la casa, el conde, que també era de la meva edat, i després a baix hi havia gent a Can Pi, i després sobretot hi havia gent al carrer Montserrat, sobretot nens al carrer Montserrat.
0: Com el Josep Florença, que el vam tenir...
1: Com el Josep Florença...
0: O els seus germans,
1: Camps,
0: també. Sí.
1: La Maria Teresa Carbonell,
0: sí.
1: Els de la Rosita Casellas del Calvialet, i les seves germanes, també. Uh-huh. Hi havia una colla de gent.
0: Us marcaven les hores de dinar i de berenar el rellotge del campanar?
1: Sí, sobretot ens marcava molt. Jo, particularment, clar, era un horari que era molt conegut. Sentir sonar les campanes i tots els quarts i les hores era molt agradable per nosaltres.
0: Molt maco. Miquel, tu estàs implicat en moltes entitats culturals aquí del poble.
1: Sí, arrel d'acabar els estudis, jo de seguida em vaig pujar a entitats del poble, vaig estar a l'agrupament Escolta Sant Jordi, que tenia el cau de nois, que precisament estava sota l'església, sota l'altar major, i d'allà més o menys vaig començar de minyó, però vaig seguir, com que era dels grans, vaig fer de cap aviat, i després vaig portar altres unitats de l'agrupament, i després d'acabat el servei militar vaig fer de cap d'agrupament de l'agrupament d'Escolta Sant Jordi. Després, un cop casat, ja tenien dos fills, vaig deixar totes aquestes activitats perquè tenien feines, ja, altres feines laborals, i ara, poc temps després, ja m'he involucrat més amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, amb el grup d'estudis i amb altres entitats del poble que també m'han servit, m'han agradat.
0: Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Què et motiva a fer aquest llibre, aquest quadern del grup d'estudis?
1: Aquest quadern va sorgir d'una idea de la Crònica de la Vida d'Esplugues. Volíem fer un número que sortís perquè la gent del poble, al rebre'l, pogués fer alguna activitat. I llavors, igual que un grup excursionista va preparar una excursió per anar a la muntanya, un grup va pensar una ruta de museus, a mi em van proposar que a través del grup d'estudis féssim un itinerari pel poble, que es pogués anar sortint quan es pogués sortir unes hores concretes a passejar. Va sortir un primer esbós itinerari que es va publicar a la Vida d'Esplugues i es va acabar. Però vaig veure que això m'havia deixat diverses coses amb aquest itinerari, i que Esplugues no només era aquest primer itinerari, sinó que hi havia altres llocs que es podia voltar-la, no? I llavors aquí van anar sorgint aquests altres 5 itineraris que es van anar fent, no?
0: A l'entrevista que et fan a la Crònica de la Vida d'Esplugues, ens diu que el primer itinerari ens porta a descobrir els barris del centre, Can Clot, a Can Vidalet, La Plana i Montesa. Déu-n'hi-do amb el primer itinerari.
1: Sí, el primer, no sé si em vaig passar de volada o de caminada, però sí, es va fer una miqueta llarg, perquè de fet aquests itineraris vaig proposar que tots sortissin i acabessin al casal Robert Orilles, que és la seu del grup d'estudis d'Esplugues. Llavors, clar, havíem de tornar en allà, i llavors, clar, si sorties, per exemple, fas el primer itinerari i acabes diguéssim a Can Clota o acabes al carrer de Mestre Joan Corrales, puges amunt i després per tornar baix no tens altres coses per poder veure que siguin tan interessants. Per això vaig voler continuar i acabar una ruta més llarga, potser.
0: També segueix l'article dient que trobarem rellotges de sol i esgrafiats a la façana, a tot aquest recorregut que hi ha. Destacaries alguna cosa en específic d'aquest recorregut primer itinerari?
1: Com a rellotge de sol i esgrafiats està molt bé, que hi ha a la plaça Santa Magdalena de Cal Faura, que hi ha un rellotge de sol i precisament hi ha uns esgrafiats allà molt macos, també a la façana, al costat de l'Ajuntament.
0: Això ho destacaríem del centre.
1: Això, perdó, es diu Cal Faura, però de fet allà és Cal Tanet.
0: Després cap a Can Clota. Passeu per la baronia de Can Clota o
1: passem
0: en el recorregut?
1: Per Can Clota, entrem a la part de dalt per on havia hagut l'escorxador, passem la plaça Sant Lluís, la plaça de la Dona, i seguim llavors per anar a veure Can Cadena i Can Esteve, i llavors ja anem a veure, a visitar a través sobre del pont la masia del baró de Can Clota.
0: Molt bé.
1: I els camps que es veuen des de dalt al pont.
0: No direm tot el recorregut ni l'especificarem, perquè clar, l'interessant és que la gent es proveeixi d'aquest llibre, que en principi el podeu aconseguir a través del grup d'estudis d'Esplugues i també a través de la llibreria Esplugues.
1: Sí, la llibreria Esplugues està a la disposició de tots, de tothom que el necessiti.
0: Seguirem, si un cas, amb el segon itinerari, et sembla?
1: Sí.
0: Ens posa barri del centre fins al barri del Gall per descobrir les indústries, els parcs i les seves infraestructures. També aquí parles tu de monuments i escultures.
1: Sí, hi ha bastantes escultures que es comencen ja des del mateix Robert Orillas, i hi ha escultures a la Dona Guitarra, l'escultura de la Flama del Canigó, feta, o sigui, també estan allà al Robert Orillas, i hi ha un monòlit també allà a la porta del Robert Orillas, i després ja anem passejant cap al parc de Poden Feliç, que allà també hi trobem algunes escultures de diverses persones d'Esplugues.
0: Sí. Voldria destacar o esmentar que a la porta del Brilles hi ha un arbre que no és un monument, però que sí que el podríem considerar gairebé un patrimoni nostre, i que a la ventada de l'any 2000 el va malmetre, es va trencar, i la crònica de la vida d'Esplugues ens va oferir un altre ginjoler, és el ginjoler, que el tenim protegit.
1: Sí, però no és aquest ginjoner va tornar a rebrotar.
0: Sí, està.
1: O sigui, aquest ginjoner ha tornat a rebrotar i, per tant, és alegre que torni a rebrotar. El que passa és que també que no pogués rebrotar, perquè la tempesta va malmetre molt, la crònica de la vida d'Esplugues se'n va plantar un altre de nou, al costat de la tanca. Va haver-hi un temps que hi havia, per part de l'Ajuntament, que permetia plantar uns arbres per uns motius concrets. I així es va plantar un roure. Algú m'ha dit que no havia sigut una alzina, jo tenia entès que era un roure, que es va plantar en homenatge amb el David Carreras quan es va morir. Després la Colla dels Tres Tombs també va plantar un cirerer bord, també el Robert Brilles, també amb aquest motiu quan el Carles García es va morir. I després també la vida d'Esplugues, la crònica de vida d'Esplugues, va plantar aquest ginjoler quan es va trencar l'altre pensant que no ho reprotés.
0: Cal esmentar que el roure, un cop es va plantar, ara ja també és el símbol dels traspassats per la Festa Major, que
1: sí, el que passa
0: específic.
1: Que ha sofert un petit accident i em sembla que l'Ajuntament l'ha retirat.
0: Ara mateix no hi és?
1: No hi és.
0: Doncs ara, sortint de la ràdio, me'n vaig directe i ho vaig a comprovar. Doncs estàvem en el segon recorregut, Miquel, del centre al barri del Gall. I què ens expliques? Què ens recomanes aquest itinerari?
1: D'aquest barri del Gall, a part de tot el tros que hi ha de part del Pou d'en Fèlix, seguint tota la carretera de Cornellà, entrem al carrer del Gall, hi ha els Laboratoris Salvat, hi ha una imatge romàntica de Sant Pere que no l'havien descobert, i el vaig descobrir per veritat, està a la façana, que precisament a la portada del llibre hi és, que està a la façana dels Laboratoris Salvat. És curiós de veure aquesta espècie de retaula que hi ha aquí a la façana. Vaig preguntar al Laboratori Salvat i no sabien ni qui era ni com s'havia posat aquesta imatge aquí. El que sí vaig esbrinar després que era Sant Pere, perquè es veu les claus que porta penjades a la imatge. I després també cal esmenar un parc grandiós que s'ha fet al costat, arrel de tirar-se unes indústries de terra, ha quedat un parc molt maco, bastant gran, que trobo que esponja bastant aquest barri.
0: És el parc que han fet davant de la closca de Castells, no?
1: Això mateix.
0: Sí. És interessant perquè, clar, segurament no es coneix ni l'autor d'aquesta figura de Sant Pere.
1: No se sap. Ningú sabia que era, vaja, almenys a les persones que hi he preguntat, ningú ho sabien. Home, no és gaire gran, és una cosa petitona, però està a la façana de les Laboratoris del Bat.
0: T'ha portat aquest llibre a descobrir alguna cosa que tu no sapiguessis, a part de...
1: Bueno, algunes coses la sabia, aquesta la vaig descobrir, va ser una descoberta una mica important. A nivell, precisament, d'aquest barri, coneixem les indústries de les sedes, que també es veuen que també esmento, sí que la coneixia, i com que ara aquesta indústria jo havia anat a treballar per altres tipus de manteniment, la coneixia per dins. Ara la indústria està oberta perquè hi ha diverses indústries petites, i també, clar, m'ha portat a records de veure aquesta indústria per dins, vaja. Aquí també hi ha esmentat una miqueta més amunt, hi ha el Sindicat de Pagesos, que havia sigut, ara és el local de l'Associació de Veïns del Gall, però això, aquest edifici va ser construït a l'any 1932, 33, 34, aquesta edat, i es va construir pels pagesos d'Esplugues i ramaders per tenir el seu menjar dels animals i vendre els seus productes agrícoles més bé de preu.
0: Perquè, clar, eminentment Esplugues era una població agrícola. A partir de cert moment, doncs, ja es comencen a urbanitzar i a sorgir, doncs, els edificis i més carrers, i per tant era molt important el Sindicat de Pagesos.
1: Eminentment Esplugues era bastant agrícola, sobretot aquests anys 35, 36 i 39 i 40, 41.

0: pel barri del Gall, hi han coses molt interessants, perquè ja tota aquesta, ens estaves parlant del sindicat de pagesos, però si seguim baixant per la Rambla Guimarà, baixant a mà esquerra, tenim tota aquella antiga fàbrica.
1: Sí, la fàbrica aquesta antiga és la que dic de les Edes.
0: Ah,
1: la fàbrica de les Cedes.
0: Val,
1: aquí seguint, segueixo jo, per sí. seguint l'itinerari, passo pel carrer Joan Brilles i passem per davant del jutjat i anem a parar al parc gran que hi ha de la Fontsanta, darrere de l'escola Lola Anglada.
0: Sí.
1: Allà també hi ha un circuit de ciclistes que està en confluència juntament amb Sant Joan d'Espí, que també ho havia vist, però clar, el fet de fer el llibre aquest m'hi vaig entretenir més a veure'l, a visitar-lo.
0: Sí.
1: És
0: Sí, és aquesta zona d'aquí baix de Fontsanta, que està mancomunada una part amb Sant Joan d'Espí i una altra part que està amb Sant Just d'Esvern.
1: És el límit dels tres municipis.
0: Exacte, sí. Molt bé.
1: També era interessant saber on estava el punt d'aquest del límit i tot això d'aquí. Aquest punt d'aquí.
0: Ara veig que a l'itinerari 2 justament comença amb una fotografia del ginjoler que també hem parlat al principi.
1: Sí, sí. És que cada itinerari començo amb el Robert Brilles amb una cosa del Robert Brilles. Un primer són les escultures, un segon són els arbres, un tercer són les entitats que hi ha a dins del Robert Brilles, un altre capítol representa les caves Margarit que hi havia i la seva família que hi havia viscut allà, i altres, i totes les entitats que més o menys tenen la seu social al Robert Brilles i el que l'Ajuntament i la família que hi vivia, més que això.
0: Està molt bé, perquè aquest llibre està pensat justament per vosaltres, pel grup d'estudis, pensant en que la gent pugui sortir a passejar amb un llibre a la mà de manera familiar, amb el que diem la bombolla familiar.
1: Efectivament, aquest llibre és un llibre per portar a sobre, per anar consultant i anar fent aquesta ruta i anar mirant coses. Aquest llibre de fet va sortir perquè estic segur que per la rutina diària que tots portem a sobre i les presses que portem i el bruixit que portem, anem d'un lloc a l'altre i no mirem. No ens hi fixem en coses. I aquesta, jo he volgut destacar en aquest sentit les coses que a vegades no tenim desapercebudes, no? Passem per davant moltes vegades i no sabem que allà hi ha, per exemple, vaig fer un itinerari acompanyant un grup i la gent no s'havia donat compte que al pont d'Esplugues hi ha un rellotge, que va ser el motiu del llibre
0: de l'Ignasi
1: Riera.
0: Mira, el rellotge és una lluita que tinc i seria per fer-ne un altre programa i parlar-ne.
1: Doncs aquí,
0: però perquè és una cosa molt personal i no vull entrar en coses tan personals.
1: Sí, t'hi fixes en el primer itinerari, hi ha el rellotge del Pont d'Esplugues i parlo d'aquest rellotge perquè hi ha aquest rellotge allà.
0: Doncs mira, estic pensant de fer una tertúlia sobre el rellotge del Pont d'Esplugues. Els capítols d'aquest llibre, cadascun dels capítols, comença amb una fotografia amb l'itinerari molt ben explicat i després cada punt on s'ha de passar, doncs hi ha un text ben explicat amb la seva fotografia corresponent. I cal donar les gràcies a tu, Miquel, perquè ja ens has fet la feina. Tu t'has dedicat a fer-ho tot.
1: Aquests itineraris van estar pensant en aquests dies que estaven confinats. Vaig anar pensant a veure què es podia fer i mentre estava tancat a casa confinat anava pensant què es podria voltar i vaig imaginar-me els itineraris i inclús anava escrivint el que em semblava que hi havia d'haver. Després aquests itineraris lògicament els vaig fer i vaig afegir-hi coses, vaig treure coses i vaig fer fotografies perquè hagués constància de les coses que hi havia, no?
0: Clar, perquè tu informació, de fet, ja la tens intrínseca, per dir d'alguna manera, ja la coneixes, ja tens tota la informació.
1: Sí, però tot i així he hagut de verificar coses, perquè encara que tingui moltes coses al cap, moltes coses també se'n va a la memòria i confons coses, no?
0: I descobrir també coses.
1: I descobrir coses també, esclar, lògicament sí.
0: Està molt bé. Bé, doncs hem acabat ja l'itinerari aquest segon.
1: El segon itinerari acaba aquí, seguint, tornant a Robert Brilles, sí, ja està.
0: Va, i el tercer itinerari seria el centre, la Maiola.
1: El més alt, que surt de Robertilles, lògicament, pugem per el carrer del Nord i la Maiola, i anem fins al de tot de la Miranda, al punt més alt d'Esplugues, perquè allà tenim una bona visió.
0: Sí.
1: Aquí em va agradar molt que havia passat, però a peu no havia passat mai, havia passat amb cotxe, a peu el carrer de Picalqués, que és un carrer adoquinat, diguéssim, amb l'Embordes, i que tal com vas pujant vas veient façanes i vas veient algunes cases maques, importants, que suposo que és gent

0: de, he suposat que d'algun futbolista, alguna gent d'Esplugues de Barcelona de renom, i inclús hi ha una porta molt important que m'ha agradat per la forja que té la porta, que està també fotografiada a la pàgina 42.
1: Miquel, amb aquest itinerari segur que és obligat passar per la Creu del Terme.
0: La Creu del Terme hi passo a la tornada, al baixar, perquè aquí pujo, perquè del nord pugem amunt, i ens al baixar baixem per unes escales, completament tot són escales, fins arribem pràcticament a la Torre dels Lleons. I llavors passo per darrere la Torre dels Lleons i anem a parar la Creu del Terme i la Via Augusta, que de fet és el primer camí antic dels romans que passava per Esplugues.
1: Explica'ns què és la Creu del Terme.
0: La Creu del Terme és el punt de referència de que existien els límits de la població o que hi havia un límit de població. Tenint en compte que abans l'Esplugues pràcticament era el Raval i poca cosa més, i masies escampades per allà, a part del centre del poble, de l'església, al seu voltant, no? El Raval, si fa 300 anys que es va fer, més o menys, que es va començar a construir, al final del Raval de Sant Mateu, però després ja també el Raval del Fiveller, que està una miqueta més endavant, arribant a la plaça de, diguéssim, on té darrere, sota el Col·legi d'Alemany, hi havia una sèrie de cases que ja també formaven un Raval, i clar, el Creu del Terme quedava per allà, perquè la gent que pujava cap al Raval arribava al límit del terme, encara que el terme fos més gran, però ja allà hi havia la simbologia del Creu del Terme.
1: Perquè cal explicar que tots els pobles tenen el barri del Raval,
0: sí,
1: però el nostre no existeix perquè va passar l'autopista per sobre.
0: El Raval de Sant Mateu va quedar enderrocat per l'autopista que es va fer l'any 60, ara fa 52, 53 anys.
1: Per tant, tenim una part important del patrimoni de qualsevol població que ja no existeix.
0: Que ha desaparegut completament.
1: Perquè
0: hi ha una masia molt important, com era Can Carbonell.
1: Molta gent ens pensem que el que és la carretera de Laurea al Miró era el centre d'Esplugues, el centre històric, i no és pas així. La que comences a llegir una mica, no. El centre històric d'Esplugues està per sobre de l'església on està ara l'autopista.
0: L'autopista. Això és el casc antic, a part del casc antic de, diguéssim, les masies del centre, com Can Ramoneda, Can Pi, Can Cortada, aquesta sèrie de cases, i el carrer Montserrat, que són les típiques. Penseu que pel carrer Montserrat hi havia l'entrada a l'església abans.
1: Per darrere.
0: Per sota, entre Cal Vialet i Cal Cargol. Allà hi havia l'entrada a l'església, primitiva església. Després, quan el poble va créixer més, es va enderrocar una casa que es deia Can Majoral, i llavors es va donar, obrir l'església, diguéssim, pel lateral, diguéssim. Per tant, abans la església era tota l'amplada que és ara l'església, era la profunditat de l'església. I llavors allà es va tirar aquesta masia, i llavors l'església es va allargar cap endavant, fent-la el doble de gran, o el triple de gran, més ben dit.
1: D'acord. No sé si ens queda alguna coseta d'aquest itinerari.
0: D'aquest itinerari
1: que estem fent.
0: És més muntanyenc, diguéssim. Sí. Vas arriba un punt en què el camí és encimentat, el camí asfaltat s'acaba, i fem una mica de recorregut per un camí de terra, diguéssim, però sí, més que res per enllaçar a un altre camí asfaltat, a un altre carrer asfaltat.
1: La Font de la Mandra la tenim per aquí o no?
0: La Font de la Mandra la veiem.
1: La veiem.
0: No, més que la Font de la Mandra és la Font de la Senyora.
1: Ah, sí, tens raó.
0: És la Font de la Senyora, que sí, es veu des de dalt, no? Però, clar, això ja seria un itinerari més de muntanya, ja no sí, és un itinerari vale, urbà, és un itinerari muntanyenc. Jo aquí fem aquests 5 itineraris, són 5 itineraris urbans per la gent que no camina massa o que pugui fer-los. A més, l'avantatge de que si un es cansa pot tornar cap a casa, vull dir, al punt que vol deixar-ho pot tornar cap a casa tranquil·lament.
1: Recordo de petita que una de les excursions que fèiem, no sé si era pel dia de l'enterrament de la truita, era que ens n'anaven on està ara tot el que és a la part de l'autopista, per sobre de l'escola Isidre Martí, que estava ple de garrofers.
0: Sí.
1: Allà anàvem a berenar.
0: Allà a la Mallola, allò, diguéssim.
1: Exacte. Allà anàvem a berenar, i després, si un cas, o era de pujada, quan tornàvem, anàvem a la Font de la Mandra i sí, després baixàvem. Bueno, sí, sí, depèn, sí, hi havia anys sí, que pujaves i després baixaves.
0: Sí, allà hi havia també el Pou de Vernís, hi havia tota aquella zona.
1: Exacte.
0: D'allà.
1: Sí,
0: aquest itinerari acabem amb el cementiri, diguéssim, però es passem pel cementiri, perquè dins del cementiri hi han bastantes escultures també de l'Eulàlia Sentmenat, sobretot panteons familiars bastant macos, diguéssim, arquitectònicament.
1: Parlem del cementiri de la parròquia, que aquí es plugues
0: en tenim dos. Sí, sí. Estic parlant del cementiri parroquial.
1: Sí.
0: D'altre cementiri en parlo també a l'itinerari 2.
1: I ens queden dos itineraris. El quart, que seria el al barri del centre, al casc antic. Aquí ja et centres
0: aquí
1: més...
0: Aquí anomeno casc antic perquè, clar, és, diguéssim, el més conegut, bueno, el més típic d'Esplugues, no? Des d'on hi ha les masies més importants, entre el carrer de l'Església, que ja és més o menys peatonal, i a trobar un cantintorer, la Rajoleta. Anem cap al carrer de l'Església a la dreta, a la Font de les Moreres, i ja trobem el Convent de les Monges, a Montsió, que van ser traslladades cap aquí l'any 1949-50, amb el claustre gòtic que tenim a dins. I després ja tirant amunt i ja anem a Can Ramoneda, ja teiem, dic, a darrere Can Cortada, ja veiem Can Pi, es veu l'església, es veu que un afegit que és la Capella del Santíssim, que és un terreny que va cedir els de la família de Can Pi perquè poguessin construir el Santíssim a l'església, la Capella del Santíssim, en terrenys d'ells. I després ja baixem pel carrer la Cala Angeleta, que és la casa al costat de l'església, baixem pel carrer Montserrat i ens ja trobem ja...
1: Gran pianista.
0: L'Angeleta.
1: La recordem.
0: Tocava l'harmònio.
1: La recordem, sí. I ens estimava molt a la cara
0: aquí,
1: ja petita.
0: Amb aquest cos de l'harmònio m'haig de dir, sí, també has de recordar més també amb el Josep Sotorres, que era de Can Carbonell, sí, que ell era un organista. Que després, quan el Josep Sotorres va haver-ho de deixar, o va agafar-ho l'Angeleta. I on ja tirem avall perquè a Montserrat, ja baixem ja cap al carrer Can Vialet, Cal Rosselló, i ens tornem a pujar cap a Cal... seguim el carrer Montserrat un tros, pugem pel carrer Sometents i entrem a Can Juncadella. D'allà tornem a enllaçar altra vegada a la part de darrere de l'església, on hi hauria el lateral, diguéssim, de l'autopista, i continuem avall i anem a parar altra vegada cap al passeig que ha quedat de Can Cortada, que això és públic, però abans aquest passeig estava ple de... està encara ple de Palos Santos. Que el meu pare acollia els Palos Santos allà per portar-los al mercat a vendre. L'autopista passa per tir la finca per la meitat, la part de sobre s'han construït unes vivendes, uns habitatges de fa uns temps, i la part inferior s'han construït uns pisos, uns blocs de pisos. Però el passeig de Can Cortada es veu encara clarament com era el passeig senyorial per on entrava anomenat també, que no ho he dit abans, Can Cortada és la casa on venia el baró de Maldà, on va escriure el Calaix de Sastre. I és clar, lògicament, que el baró de Maldà entrava per a la part de dalt, però és clar, venien pel Raval, per la Via Augusta. Sí. Pensem que la carretera no estava feta encara. L'entrada era pel Raval, entrava per la Via Augusta i entrava a Can Cortada per darrere. Que, de fet, a Can Cortada hi ha dues façanes. La que es veu a l'entrada per ara pel carrer de l'Església, però hi ha una façana molt maca, la part del darrere, amb una doble escalada, amb doble escala, que és per on entrava el baró de Maldà, directament al primer pins, a la primera planta.
1: Avui dia queda oculta pels edificis que hi ha al darrere.
0: Bueno, no es veu perquè hi ha un mur i unes portes altes. I, sí. Sí.
1: Molt bé, Miquel, donem pas al segon itinerari.
0: L'últim itinerari, que és el cinquè, és la part del barri de Finestrelles, que, esclar, Finestrelles també és Esplugues.
1: Sí.
0: I llavors, doncs, seguint la carretera dels Països Catalans, per allà on hi ha la Blume, tota aquella zona, entrem ja a Sant Joan de Déu, pugem a Sant Joan de Déu, i anem a parar a dalt a Finestrelles. Amb els carrers darrere, amb unes imatges maques dels carrers Santa Rosa, que són, i el carrer Bonavista, que són carrers típics de Finestrelles. Penseu que Finestrelles es va construir amb una miqueta a principis de segle, i va ser una mica d'estafa. Va haver-hi una sèrie de gent, un promotor que va promocionar una sèrie de cases, que després aquest senyor se'n va anar amb aquests diners, i això va quedar molta gent sense poder fer, vaja, a vegades sense diners. El que passa és que molta gent que va anar allà eren majoria paletes, o fabricant ells mateixos les cases, i doncs entre ells van fer com una espècie de cooperativa i van ajudar-se per construir-se cases els uns amb els altres. Almenys la part important de fer-ho interiorment, i a cadascú s'ho feia. I per això tenim tantes imatges de Sant Antoni de Pàdua, que és el patró dels paletes, i inclús hi ha una ermita a dalt a les Finestrelles, que és l'ermita de Sant Antoni de Pàdua, lògicament, doncs... amb homenatge a tots els paletes, a tota la gent que es va construir les seves cases en aquell moment en allà. Aquí també cal destacar Cal Suís, que és una masia imponent en aquell moment, que el Rocabertí també es deia abans, va quedar com a Cal Suís, i ara ha quedat una masia pel poble, que apareix gent del poble, l'utilitza, sobretot les joves de Finestrelles, inclús hi ha horts urbans i es fan activitats en aquest barri,
1: sí,
0: de Sant Esteve. D'aquí, lògicament, tenim molt bona vista, es veu en el dipòsit de les Aigues de Barcelona, es veu tot Barcelona i es veu tota la part d'Esplugues, veig una part d'Esplugues.
1: I, Miquel, si em permets, acabarem amb la darrera fotografia que hi ha en aquest itinerari, que es diu A l'Hotel dels Insectes.
0: Sí, això va ser una descoberta que també desconeixia. És això, és un artilugi de metàl·lic fet amb pedrots, amb totxanes, amb fustetes i amb gravilla, tot foradat. Suposo aquí hi aniuen els insectes, aniuen les larves, aniuen els cucs, aniuen les papallones, i d'aquí surten insectes per polinitzar tota aquesta zona perquè no es quedés els pulgues sense aquesta microbiologia natural.
1: I sabem qui ha fet aquesta
0: suposo
1: mena de hotel?
0: Suposo que això és una cosa de l'Ajuntament, suposo que és una cosa municipal. Antiu Hotel dels Insectes està marcat d'aquesta manera.
1: Molt bé.
0: A darrere de tot, jo he deixat una fulla en blanc.
1: Sí, això anava a dir jo ara, que primer de tot, prenem nota, Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Són uns itineraris que ha pensat el Miquel i el grup d'estudis perquè pugueu agafar aquest llibre, que el podeu comprar a la llibreria Esplugues, o us podeu posar en contacte també amb el grup d'estudis directament. Agafem aquest llibre i hi ha una cosa molt maca, preciosa. Has deixat un full al darrere de tot el llibre en blanc.
0: Sí, un full en blanc ratllat perquè la gent pugui escriure i el que sigui, perquè vaig pensar que igual que jo havia descobert algunes coses passant per aquests itineraris, potser m'hauria saltat algunes altres coses o potser hi havia racons que propers al lloc on aquests itineraris que algú podria veure, que podria apuntar o inclús ell recordar-s'ho ell mateix amb el seu propi llibre, o inclús vaig pujar un correu electrònic que vaig obrir expressament perquè si algú tenia alguna informació la pogués donar, i doncs jo, si mai es fes una segona edició o es fes una nova ampliació, es puguin acoplar aquesta nova informació que algú pot trobar o pot conèixer o pot saber, o inclús alguna dada que estigui errònia o confirma alguna dada, en aquest cas, no? Per exemple, hi ha una cosa que a mi m'han dit, que parlant abans que dèiem de l'Angeleta, que hi ha una casa de Cal Estavet, que era de l'Angeleta, hi ha la casa de l'Angeleta al costat de l'Església, i l'Ajuntament ha dedicat una plaça a l'Angeleta Pagès, aquí al cas del barri del Gall, diguéssim, que en parlo. I llavors hi va haver una persona que em va dir que era més important encara, havia sigut en Josep Sotorres, que era organista de la parròquia, que havia sigut més escolar de Montserrat, i que va dirigir molt bé, molts anys, l'orga. Inclús el seu mestre musical, que va ser el Paulino Gelabert, i d'aquests no se'n parla de res, no en parlem gens. Només parlem de l'Angeleta i ens n'hem oblidat d'aquests dos personatges que han sigut molt importants, sobretot musicalment, per Esplugues. Parlem del Pere Manyer, parlem d'altres, però del Josep Sotorres no es parla de res. També ha musicat alguna obra, ha fet alguna obra amb un poema de mossèn Barceló, i tant un com l'altre no se'n parla ni té massa coneixement, massa coneixença d'ells. I això va venir amb una suggerència d'una persona d'aquest tema, degut a això.
1: Diuen que feina porta feina, i aquest llibre et porta feina perquè ara estic segura que ja esteu al grup d'estudis treballant amb la recerca d'informació d'aquestes persones que ens has dit, els Josep.
0: Particularment sí. Oficialment no m'he comentat a ningú, però periòdicament jo sí estic treballant-hi.
1: Doncs aquest és el quadern tercer que fa el grup d'estudis?
0: Sí, és el tercer quadern del grup d'estudis. Llavors, amb motiu d'aquests 25 anys, la Junta del grup d'estudis va pensar en propòsit editar aquest llibre i regalar-lo a tots els socis del grup d'estudis. Sí, tots els socis el tenen, l'han tingut gratuïtament, i el venen i es ven a la llibreria Esplugues al preu de 10 euros.
1: Doncs ben trobat aquest quadern, i això ens fa descobrir aquesta Esplugues estimada, aquesta Esplugues històrica, i bé, a través d'aquests itineraris que ens has preparat, que això és meravellós.
0: Celebro que agradi a la gent. El que sí m'agradaria deixar constància també de coses i noms que a vegades no els diem bé, diguéssim, perquè parlem a vegades de Sant Pere Màrtir i he sentit a dir l'emissora, i no és l'emissora, sí, és Sant Pere Martí. Sento parlar del Parc dels Patos i allò és el Parc de Canvi de LED.
1: Sí,
0: i ara hi ha un centre comercial que no vull fer propaganda ni vull fer nom, però té un nom que no es mereix, perquè allò no és Finestrelles. Finestrelles està a un altre punt. Ja. Llavors arribarà un moment en què la gent es pensarà que Finestrelles era allà,
1: no,
0: on hi ha aquest centre comercial, i no és cert. Finestrelles no és allà.
1: Bueno, si ens poséssim a parlar d'acció, també hauríem de dir que Can Oliveres, una masia que s'està malmetent, que suposo que estan deixant que es quedi en ruïnes, sí, i que la tinguin que enderrocar, i que quan es va fer el catàleg de patrimoni, l'únic que van protegir com a patrimonial va ser el barri de l'entrada i no la masia.
0: Sí, queda el mateix que Can Cadena, Cal Esteve, i si volem el Castell dels Tres Dragons, que també està molt malmès.
1: Miquel, t'emplacem per a properes entrevistes, no solament a tu, sinó també a altres membres del grup d'estudis. Hem tingut aquí el Josep Florença, a la Lídia Verdier, també va venir en el seu dia la Rosa Bosch a parlar-nos, també tenim pendent de parlar amb el Joan Puiggròs, que ara mateix s'està recuperant d'una petita intervenció que li han tingut que fer. A tots vosaltres us vull tenir aquí, que ens aneu informant a través de la ràdio, a tota la ciutadania, a tots els espluïns.
0: Crec que el grup d'estudis també ens convé, ens va bé, sí, donar-nos a conèixer properament i agrair la vostra col·laboració.
1: Sí, i a més dir-vos que aquest llibre, ja ho he dit, és gràcies al grup d'estudis, i que si algú de vosaltres us voleu fer soci del grup d'estudis, doncs l'única cosa que teniu que fer és venir al Casal de Cultura Robert Brilles, però hi ha un correu electrònic que és gestudiesesplugues@gmail.com, i tenen una pàgina web que és grupestudis.entitats.esplugues.cat. Convidar-vos a tots a que formeu part de les entitats d'Esplugues i a protegir el nostre patrimoni.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Miquel Casellas, gràcies per estar amb nosaltres, gràcies una altra vegada per oferir-nos aquests itineraris, i ens veiem aviat. Molt ens bé. Escoltem aviat.
0: Molt bé, gràcies. I ara jo canto de matinada.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Apa!
1: Festa Major al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Les activitats es realitzaran aquest divendres 2, 3 i 4 d'octubre. S'inicien el divendres a partir de les 9 del vespre amb una sardinada, i a les 8 es faran les habaneres amb la vella Lola i el ron cremat. Aquestes activitats es faran a Cal Suís, i per dissabte, dia 3 d'octubre, tenim activitats que es faran al Parc Pompeu Fabra. A les 11 del matí, el torneig de petanca, i al vespre, a les 9, hi haurà el sopar de germanó, i a 2:15, el ball amb en Javi Zamorano Quartet. I arribem a diumenge, on al migdia es farà el vermut musical, a les 2 es farà el dinar popular amb una paella, a les 4 el bingo i la rifa, i hi haurà el premi del dinar per a 2 persones a l'hotel Ava Garden. Aquestes activitats de diumenge es faran a Cal Suís. Festa Major al barri de Finestrelles d'Esplugues. Activitats organitzades per l'Associació de Veïns de Finestrelles. Apa!
3: De Colòmbia al Principat, noi! Has arreglat...
4: Hola, soy en Luis Bizuete Prieto, creador y locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada semana a moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
5: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes super salut. Generalitat de Catalunya.
6: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
7: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
6: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
7: Els dilluns de 19 a 21 hores.
6: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.

A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte 3 d'octubre al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma codetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho van fer al nostre YouTube.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gratis!
9: Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

Aquest dissabte 3 d'octubre, durant el matí, des de les 10 i fins les 2, ens ofereixen la jornada de portes obertes que es realitzarà als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles, en el que hi haurà diverses activitats per a tota la família: bitlles, putlers gegants, cajú, manualitats, pintacares, jocs de taula i servei de bar, i també hi haurà marxandatge de la colla de geganters d'Esplugues.

0: I per diumenge, la gran trobada, la plantada de gegants que es farà davant dels jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. La plantada serà a partir de 10:45 del matí i a partir de les 12 s'iniciarà el cercavila pels carrers. La Maria José, que és la presidenta de la colla de geganters d'Esplugues, ens explica quines poblacions participen en aquesta plantada i en aquest cercavila i quin serà el recorregut per diumenge.
1: Aquest diumenge vindran 11 colles convidades a la cercavila, que són Sant Llorenç Savall, el Bruc, Cervelló, Sant Joan d'Espí, el Casc Antic de Barcelona, Sant Vicenç dels Horts, Sant Vicent de Castellet, Centelles, Viladecans, Albesa i Balsareny. I el recorregut que farem serà des del Casal Brilles, baixarem pel carrer Mossèn Cinto Verdaguer, després Santiago Rossinyol, Sant Francesc Xavier, creuarem la carretera de Cornellà, anirem pel 8 de març, Quintana, Joan Corrales, Narcís Monturiol i arribarem a la plaça Catalunya.
0: Doncs estiguem totes preparades per gaudir d'aquest cercavila i d'aquesta ballada de gegants que es farà pels carrers d'Esplugues. I també tinguem atenció que tot el recorregut estarà afectat a la circulació durant les hores del cercavila. És una activitat organitzada per la Colla de Geganters d'Esplugues en col·laboració amb l'Escola Municipal de Música d'Esplugues de Llobregat.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: Verjos. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Festa Major al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Les activitats es realitzaran aquest divendres 2, 3 i 4 d'octubre. S'inicien el divendres a partir de les 9 del vespre amb una sardinada i a les 8 es faran les habaneres amb la vella Lola i el ron cremat. Aquestes activitats es faran a Cal Suís i per dissabte, dia 3 d'octubre, tenim activitats que es faran al Parc Pompeu Fabra. A les 11 del matí, el torneig de petanca. I al vespre, a les 9, hi haurà el sopar de germanó i a 2:15, el ball amb en Javi Zamorano Quartet. I arribem a diumenge, on al migdia es farà el vermut musical, a les 2 es farà el dinar popular amb una paella, a les 4 el bingo i la rifa, i hi haurà el premi del dinar per a 2 persones a l'hotel Ava Garden. Aquestes activitats de diumenge es faran a Cal Suís. Festa Major al barri de Finestrelles d'Esplugues. Activitats organitzades per l'Associació de Veïns de Finestrelles. Apa!
1: De Colòmbia al Principat, noi! Has arreglat!
0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
4: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfuster@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
5: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
0: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
5: Els dilluns de 19 a 21 hores.
0: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
3: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicla.
2: A on?
3: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
5: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte, 3 d'octubre, al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma codetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu
2: que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, en el nostre espai d'entrevistes, una sorpresa per molts de nosaltres i per mi també. Parlarem de moltes coses, de l'Escola Nazaret, parlarem d'Esplugues, de pintura, de cinema, de música, d'art en general. Es pot dir que si tinguéssim un piano, tocarem totes les tecles del piano, perquè tenim aquí una persona creadora en tots els àmbits. Ell es diu Àlex Agüera Pizarro.

0: Bon dia, Àlex.
1: Bon dia, un plaer estar aquí amb tu.
0: Gràcies a tu, molt benvingut a Esplugues FM, perquè realment tenir una persona com tu als nostres estudis és un luxe i ara els nostres oients ho aniran descobrint mica en mica, perquè no us ho penso explicar tot al principi. Àlex, ets d'aquí d'Esplugues, del barri del Centre, has estudiat a l'escola Natzaret i a partir d'aquí també vas fer ràdio a Ràdio Estudi Esplugues, l'antiga ràdio d'aquí de l'Avent Centre Cultural. Explica'ns una mica com comences a fer ràdio.
1: Bueno, pues no recordo molt bé el per què, però tinc com un pensament que em porta a dir que un dels meus millors amics estava fent, o estàvem fent, no sé si era un crèdit de síntesi o era algo que teníem que, bueno, fer un treball i agafar informació, no?, d'algo. I jo recordo que el meu amic estava fent algo que era de periodisme i tal, perquè després ell va ser periodista i tot això, i el seu pare treballava en un locutor d'aquí a d'Esplugues. Llavors un dia ens va dir, pues veniu un dia i així coneixeu tot, pues, tot el món de la ràdio, veieu com es fa un programa i tot això. I vam anar una tarda, que recordo que es pujava unes escales super, super llargues i super empinades. Al final era com pujar el desvan de los Goonies, saps?
0: Més o menys, perquè
1: de la peli dels Goonies.
0: Jo també vaig estar a principis de Ràdio Estudi Esplugues, i era on s'entra ara per secretaria, hi ha una escala estreta molt alta que ara va parar a la sala del teatre d'aquí de l'Avent Centre Cultural, però quan arribaves a dalt hi havia com una porta petita a la dreta i entraves a la ràdio.
1: I això, i tenies que pujar una escala, però per mi era una cosa fantàstica, perquè era una ràdio artística, no? No era una ràdio, pues, que tot estava a la mà i tot això.
0: I tan artística. Jo sóc una de les que va posar suro a les parets, pues, d'aquella època.
1: Pues això, i bueno, pues vam anar un dia, ens va convidar a passar una estona amb ell, i el programa era, pues, així, molt d'actualitat, de música, de coses així. I jo crec que l'home ens va veure que ens ho vam passar tan bé que ens convidava una vegada al mes i ens deia, veniu i tal, i llavors ell parlava amb gent que coneixia por ahí, i el dia que veníem nosaltres, com ell sabia, pues, que estàvem a l'època del cole i tot això, i en aquella època encara s'escoltava ràdio perquè no havia internet, en el que jo estic parlant no havia, o si havia, estava començant, però no estava ni Messenger ni res d'això. Pues ell utilitzava, diguéssim, pues, tota la gent que de l'escola nostra, que, pues, ens escoltava, i així, pues, tenia molta audiència. I parlava amb gent i potser aconseguia unes entrades gratis per anar al cinema o alguna cosa així, i en el programa, pues, feia un sorteig i els amics trucaven i no sé què, i era com una cosa molt divertida, perquè en aquella època havia un programa molt famós que es deia El que més trenca, en Oriol Carrió, que, pues, que la gent de la meva edat per la nit, en comptes de parlar en el mòbil per WhatsApp, escoltava El que més trenca.
0: Això no sé si és el que t'impulsa a estudiar audiovisuals, enginyeria d'àudio, després també fas uns màsters en tot el tema d'àudio. Aquest cuquet de la ràdio t'obre aquesta possibilitat?
1: Bueno, en aquella època estava ja una mica, diguem-ne, experimentant, pues, això, com jove, el que t'agrada, el que no. I jo sabia que, per exemple, qualsevol cosa que estava relacionada amb l'audiovisual o en l'art, no em costava res passar temps fent això, no? I això, pues, ja em donava una pista del que m'agradava, per lo menos. No sabia si em dedicaria, que avui en dia tinc la sort que em dedico, però en aquella època, pues, almenys sabia que m'agradava. Llavors, jo sempre he nascut amb molta curiositat artística. De petit ja pintava, ja, pues, feia tot el que m'agradava, ja era relacionat amb crear coses. Anava a casa, a la torre del meu avi, i construïa una cabanya. Per les tardes, pues, pintava. No passava gaire més temps fent altres coses. No jugava massa a la consola, per exemple. Tot m'agradava això, crear. Potser feia una estàtua de barro o el que sigui, i tot estava relacionat. Llavors vaig tindre la sort que els meus tiets, Pizarro, tenien una orquestra de música que es deien Els Bebès, que en, pues, en la seva època pues, van fer molts pues, concerts per aquí a Esplugues, Can Vidalet, Hospitalet i tot això, que en aquella època, que estic parlant, tindre una banda de música era com... com quasi ser els Beatles, quasi ben bé, no? Perquè no, no era com ara, no? Que, de fet, ells sempre expliquen que van tenir una reunió amb els pares per dir-los que volien ser músics. Això, en aquella època, era com... o sigui, era una cosa de boixos, no? Eren superoberts de ment en aquest aspecte. Després...
0: molt, perquè ara els teus tiets deuen tenir... dels que feien el grup musical uns 65 anys aproximadament.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Així que, pues això, jo vaig néixer en això, en aquest ambient, i el tema artístic pues no era una cosa difícil dintre de la meva família, perquè bueno, ja s'havia fet, no s'havia aconseguit fer a nivell potser com he arribat jo, però sí que era una forma fàcil. Llavors vaig començar molt a la música, doncs anava a tocar amb ells, el meu tiet m'ensenyava bateria, l'altre m'ensenyava guitarra, un li agradava molt la música doncs, més rock, no? més Beatles, Rollins, Led Zeppelin i tot això, i l'altre li agradava més tot el més, una mica més rumbeo, no? Més pues, Medina Zara, no sé, Los Chichos, tot això, no? Una mica. Llavors pues, vaig créixer una mica en aquest nutrir-me d'uns i els altres. Llavors pues, bueno, va vindre la meva adolescència i...
0: perdona, tot això com has explicat és abans de l'adolescència?
1: Sí, sí, clar, tot això... des de...
0: doncs anem fent.
1: Vale.
0: Anem explicant.
1: Bueno, no sé què vols que t'expliqui, pues això, que sí. Pues començava, vaig començar a tocar la guitarra, diguéssim, pues, en un dels meus tiets, en l'altre la bateria... pues ja vaig començar a fer els meus pinitos en el món de la música, ja composava les meves... primeres cançons, que bueno, pues eren molt cutres i tal, no? Te pots imaginar, no? I tenia un piano Casio, també d'aquests Casiotone, dels d'abans, i ells em portaven una partitura, perquè abans aconseguir una partitura també era difícil, no? Que no és com ara, el teu tiet se baixa una partitura d'internet, té, però això no té ni valor, no? Però quan el meu tiet m'aportava una partitura, potser anava a Barcelona a buscar un llibre.
0: Saps a la Beethoven?
1: Per exemple, sí, sí, o sigui, i tenia pues, tot aquest valor. I bueno, pues, vaig començar una mica així, pintura, anava aquí en el Xavier...
0: el Xavier Ribó?
1: El Xavier, sí, ja... Ah. Aquí al
0: cercle artístic?
1: Sí, després recorda'm que t'expliqui una cosa del Xavier relacionat amb el cinema quan arribem al... perquè és molt important i és d'actualitat d'una cosa que passarà després te l'explico. Bueno, pues això i vaig començar pues, així, pues, música en el Xavier pues, anava aquí a pintura i venia gent i es ficava així en les poses i pintàvem i tot això i, bueno, i avui en dia jo sóc del Cercle d'Artistes d'Esplugues, que el Xavier és el president i bueno, pues que seguim en contacte i fem moltes coses i a ell li agrada molt tot el que faig i a mi m'agrada molt el que fa ell.
0: Ara et tallo, però seguirem. Ara que estem amb el cercle artístic, hi ha classes de pintura que tu actualment encara hi estàs assistint.
1: Sí, però jo vaig a pintura en la Carmen Soler, que està al costat del Robert Brilles,
0: sí.
1: Però no vaig en el Xavier, perquè el Xavier s'ha
0: jubilat. Sí. Sí. Però la teva vessant artística continua amb aquestes classes que actualment encara estàs fent.
1: Sí, sí, sí.
0: I també participes amb el cercle artístic, que si no recordo malament, el darrer diumenge de mes feu l'exposició
1: al
0: passeig peatonal d'Àngel Guimarà.
1: Jo no els poso perquè estic una mica liat, jo poso els meus quadres a les meves pel·lis.
0: Està molt liat, perquè ara estem encaravant aquesta entrevista perquè demà passat se'n va cap a Madrid i ara parlarem de tots els teus viatges, les teves produccions artístiques que van, com dic, des de la música... videoclips, ves explicant.
1: Bueno, on m'havia quedat? Pues això, que llavors va despertar una mica i vaig començar més a la música, no? Diguéssim, pues, vaig estudiar la carrera d'enginyeria d'àudio i vaig tenir un estudi de gravació on vaig gravar molts discos. També vaig ser l'únic de la meva promoció que va estar un any treballant en el meu profe, que era un pedazo de productor, i vam gravar un disc de la Nena de la Conte, del Bumburi, i jo estava allà de segon de l'estudi. I bueno, pues això, vaig tenir el meu estudi, vaig gravar molts grups, jo també era músic i anava por allà en bandes, vaig ser taloner de Patti Smith al Festival de Pedralbes, i va ser pues, l'hòstia tocar allà, i un dia pues, em van trucar un conegut meu per fer de jefe de so en una peli. I, bueno, pues això no ho tenia jo pensat, però sempre dic que el cine m'ha estat buscant. A mi, a la vida, m'ha estat buscant. Jo crec que em va trobar en el moment on jo ja estava més preparat, no? Per què m'ha estat buscant? Perquè el meu pare, per exemple, no era artista, com tot això que estem dient, però li encantava el cine. Jo, quan era petit, veia pel·lis amb ell, però... Cada cap de setmana anàvem al videoclub, ell jugava una peli i jo una altra per mi, i aquella època anar a un videoclub era l'hòstia, era quasi com entrar en un museu i agafar una obra d'art, o sigui, no com ara que Netflix i ja t'avorreixes i no saps ni què agafar. I bueno, doncs això, em van trucar per fer la peli, i quan vaig arribar a fer la peli vaig dir, això és el que vull fer jo. Per què? Però com direcció, no? Jo volia, vaig dir, la direcció és el meu.
0: No com a so, sinó com a director.
1: Exacte. Per què?
0: Comences aquí la teva carrera de direcció?
1: Sí, aquí va començar, vaig acabar aquesta pel·li. Aquesta pel·li va tindre 18 milions de reproduccions a YouTube i no sé quants premis, perquè és una pel·li que es diu Género, i pues, anava això de violència de género, no? I bueno, pues, va estar molt guai. I jo vaig dir, hòstia, pues, això és el que a mi m'agrada, perquè... tota la creativitat aquesta que tinc, diguéssim, com que la puc utilitzar dintre del cine, perquè puc escriure la història, puc dirigir-la, puc editar-la, puc fer la música, puc bueno, el disseny gràfic, tot, no? Si vull, a vegades no ho faig perquè vull delegar també, però en aquell moment em donava totes les eines per saciar-me molt més. I ahir vaig començar, vaig dir... Cada vegada, sense adonar-me compte, vaig començar a deixar una mica de banda l'estudi, que ja no vaig... seguia gravant, però ja no amb la mateixa il·lusió que abans. I a poc a poc pues, vaig començar i em vaig fotre a estudiar cine. I llavors pues, vaig fer un curt amb molts pocs medis en un festival de Barcelona molt interessant que el segueixen fent, i era molt xulo perquè tu t'apuntaves i es feia el Nadal, tu t'apuntaves i et donaven 5 dies i et donaven una paraula clau i dues localitzacions, i en 5 dies tu tenies que gravar, inventar-te la història, gravar-ho, editar-ho i entregar-ho, i en 5 dies i era el festival.
0: Els reptes que a tu t'agraden, la creativitat express.
1: Exacte, creativitat express, exacte. Llavors ens vam apuntar i hi havia, no sé, 50 o 60 equips, o sigui, una barbaritat. I vam fer un curt que es deia Le Petit Patrick, que estava molt xulo, perquè, no recordo molt bé, però ens va tocar al centre de les Arenes, al centre comercial de les Arenes. I ens vam inventar una història com que un home se suïcidava i entrava a un món on tenia que anar a trobar el seu nou cos, no? I tot el centre de les Arenes pues, el vam utilitzar com si fossin tots els morts que estan buscant el seu nou cos, no? I crec que la paraula que ens va tocar era la burocràcia o lo així, i el que vam fer és que l'home que anava buscant el seu nou cos, pues anava de ventanilla a ventanilla, com moltes vegades ens fan fer, no? A la nostra societat. I bueno, pues això pues va agradar molt i van guanyar el premi del millor curt d'això. I jo vaig dir, hòstia, mira, he fet la hòstia de coses a la música, m'ho he passat de conya i tal, però mai he tingut un reconeixement o un premi, a més, a nivell personal sí, no? Com això de la Pat i moltes més altres coses que he fet, però... I vaig dir, hòstia, pues, si la vida té de limones, pues, amb limonades, no? I vaig seguir. I igual que la música no mai he tingut com aquest... Això que parlàvem tu i jo abans quan he arribat, que em parlaves de que a vegades n'hi ha gent que fa sí en un segon i comença la ràdio i en menys d'un any està una ràdio important perquè, bueno, pues, és el seu camí, potser, no? Pues això em va passant a mi en el cine. També em vaig donar compte que me motivava molt més i vaig, pues, això, començar a fer i a fer i a fer. I bueno, pues vaig començar a fer en dos discogràfiques moltíssims videoclips. He fet videoclips, pues, a La Pegatina, a Jere, a Henry Méndez, a La Su, a Éxtasis, a, no sé, a Juan Maya, que és també superconegut, i molts que se m'olviden, els Sobraos, els Banis, bueno, molta gent que ara mateix i me mataran si m'escolten, perquè en tots guardo una bonita amistat i bueno.
0: També, digues.
1: I bueno, pues això em va... Pues vaig rodar moltíssim, sense parar, però jo tenia la meva passió cine, no? El videoclip també m'encanta i potser... Sí que és veritat que estic una mica a la zona de confort, perquè és, pues, com tinc la part musical i la part del cinema, pues, m'ajunta, i a sobre, pues, he vist a saco de videoclips, i bueno, però jo al cine, pues, sempre va ser, és el camí on segueixo mirant, que m'agradaria, si puc, dintre d'uns anys, solament fer cine. Però bueno, ara mateix compagino les dues coses i vaig dir, bueno, pues venga, a estudiar cine. Vaig estudiar la cine i després vaig fer un màster de direcció en el director Lluís Quílez, que va fer una pel·li a l'època de la pandèmia que es diu Bajo Cero, que està a Netflix, que és una pel·li que s'agresta en un furgó, que està en el Javier Gutiérrez i el Carra, i és una super mega pel·lícula, que va ser trending topic de Netflix a Amèrica i tot durant quasi ben bé un any, o sigui, és una pel·li espanyola, o sigui, pues en aquest Lluís Quílez vaig estar estudiant, pues, moltíssim temps. Després vaig fer també un altre màster amb ell a la productora Rodar i Rodar, que és la productora de l'Orfanato, de la pel·li d'Orfanato, i vaig fer, pues, un màster de guió. Bueno, a tot això vaig fer un altre curt, que és on vaig fer molts curts, però jo a la meva ànima em deia que em tocava fer ja un curt on jo me mostressi ja a nivell professional, diguéssim, d'aquest soc jo, no? I anar a festivals grans i tot això. Llavors, pues, vaig fer el curt que es diu Dejar Ir, que és un curt que ha estat seleccionat a 30 festivals internacionals i nacionals, que te puc destacar, pues, el FICAP d'Argentina, a la Universitat de Georgia dels Estats Units, i el Mostres Curtes Noies, que és un festival qualificador de Goya d'aquí d'Espanya. Després vaig guanyar també el premi de la Universitat d'Elx, i bueno, i altres premis una miqueta més petits, però bueno, que, pues, és un curt que ha funcionat molt bé. I bueno, pues... treballant en tot això, doncs, em van oferir fer un llargmetratge que, ja, doncs, que ja estava una mica com preparat, no?, després d'aquest curt, i això és el que vinc a parlar avui, doncs, Madrugades de Hielo.
0: Doncs parlem.
1: Pues,
0: Què és aquesta pel·lícula? De què? Explica'ns.
1: Pues Madrugades de Hielo és una història de tornar a començar, no? D'aquelles històries que a vegades en la vida estem una mica col·lapsats de la nostra vida i no ens donem aquesta oportunitat de dir, per què no la canviem, no? O sigui, per què hem d'aguantar, no?, també el que diuen les nostres famílies o no, o sí. I, bueno, pues la història és d'un escriptor que perd la seva dona recentment i, pues, canvia el xip de la seva vida i se'n va a viure a un poble nou, perdut a la muntanya, i té que, com a premissa, té que escriure, està escrivint les memòries de la seva vida. I llavors, pues, bueno, arriba al poble i coneix una nova dona, i allà comença, pues, una mica a ressorgir la seva vida, i hasta aquí puc explicar.
0: I perquè... els perjudicis que...
1: Clar,
0: la gent del voltant té d'aquesta relació.
1: Exacte. A mi m'agrada molt. Després us donaré, si voleu, el link per veure el curt de Dejar Ir, si voleu. i que per cert no he dit que és un curt que està fet amb l'actor Alain Hernández i la Betsy Túrnez i el Roger Prínsep, que és el nen que va fer l'Orfanato, però que ara ja té 25 anys. I bueno, doncs això, que a mi m'agrada molt l'essència poble. Ara que estem a Esplugues, doncs, per mi l'essència poble és molt important i molt bonica, no?
0: Consideres que Esplugues és un poble o una ciutat?
1: Bueno, és una ciutat, però per mi d'alguna manera és el meu poble, no? És una manera de dir-ho, no? Però, no sé, és... perquè per mi té l'essència poble, o sigui, que coneixes a tothom, que, per exemple, tu i jo abans estàvem parlant i te parlava de gent, i tu coneixes aquesta gent, no? En una ciutat no passa ben bé això, no? O sigui, si ho diem allà tècnicament no és un poble, però per mi sí que és, té aquesta essència, no? I bueno, doncs... pues, el meu cine treballa molt això, perquè jo, no sé, potser la meva família o els meus valors, o no sé, van molt a lo senzill, a lo humil, a les coses fàcils de la vida i els moments bonics que te trobes sense tindre grans coses. I jo tot això a la meva vida m'ho he trobat als pobles. Els meus amics m'invitaven als seus pobles, Extremadura, Andalusia, a l'estiu, i jo trobava tot això que m'agrada a mi, doncs això que arribaves i algú que no et coneixia de res t'obria molt ràpid la seva casa i ja eres un mes en 10 segons. Això m'agrada a mi, aquesta salseta. I bueno, doncs això, el meu cine va molt en aquesta ona, i la pel·li Madrugades, doncs passa això, que ell arriba i doncs, quan es lia en la tia, per exemple, pues al dia següent, pues la vieja al visillo ja sap, no, que pues lo que ha passat, la pastissera ja sap lo que ha passat, a l'altra també. I bueno, pues a alguns li sembra molt bé aquesta història d'amor i potser a uns altres no li pot semblar igual de bé.
0: Sense parlar de la pel·lícula, perquè l'haurem d'anar a veure, fes-nos una referència musical d'aquesta pel·lícula, perquè ja que estàs tan ficat amb tots els temes musicals, quina música has triat?
1: Bueno, en aquesta pel·lícula la música l'ha fet un compositor que es diu Iván Ruiz Serrano, que és acadèmic del cine espanyol, i ha fet una banda sonora pues, que flipes, i molt pensada solament per aquesta pel·lícula i crea una atmosfera pues, molt, molt ràpid de lo que jo vull, de com vull tindre l'espectador, no? Perquè la pel·li és un thriller paranormal, és una paraula una mica estranya, però que quan la veus dius, hòstia, sí, tenia raó. I és una pel·li que no puc explicar molt, perquè és una pel·li d'aquestes de que jo t'aporto per una banda i quan tu creus que ja saps la pel·lícula te despisto i t'aporto cap a una altra banda i així, i al final ves, no puc explicar molt més, perquè si no ja se destripen coses que no vull. I, però si jo tingués que pensar en una música que no fos la música que hem triat per aquesta pel·li, et diria que pensaria en una cançó d'Estopa, perquè jo, quan era petit, algo que em van transmetre a ells, a mi, a part del que m'agradessin o no musicalment, va ser que, pues, que algú normal que treballava en una fàbrica o la seva família treballava en una fàbrica també podia ser artista, no? No, no solament els fills pues, del Bosé o els fills de la Pantoja, no? Pues, que també hi ha un espai per a la gent que venim de baix i intentem pujar cap a dalt, i alguns pues, tenen la sort que ho aconsegueixen. Llavors, Madrugades de Hielo és una cançó, és un tros d'una lletra d'Estopa, de la cançó de Me falta el aliento, que ara jo la cantaré malament, però diu Madrugadas de hielo, i bueno, pues segueix la cançó, no? Porque me falta

0: I per mi, doncs, és, m'agrada fotre petites odes ocultes que siguin subliminals, perquè no foto allà que la cançó es digui la raja, que la peli es digui La raja de tu falda, no? Per exemple, no? Però és algo que està ahí i és personal per mi i m'agrada. Així que, doncs, podria ser perfectament, doncs, aquesta cançó d'Estopa, Me falta l'aliento, podria ser la banda sonora de Madrugades de hielo.
1: Tenint tan a prop els Estopa, que són d'aquí de Cornellà, els coneixes personalment?
0: Pues, ara mateix no, però estic molt a prop, perquè jo li gravo videoclips, i a Juan Maya, que és el guitarrista d'Estopa, també conec molt el Nacho Lesco, que és el pianista d'Estopa, de Manolo García i de l'hòstia de músics, l'Angie Baus, que és el bateria, i bueno, pues estic, pues, faig coses amb ells, i el Juan Maya, per exemple, en el seu disc que traurà aquest any, de 20 anys de carrera, traurà una cançó cantada per ell, però que és una composada per mi, i per mi, pues, també és un gran honor, no? De gent que tu has idolatrat, que vulgui tindre una cançó teva al seu repertori, pues, per mi, pues, no sé, ja te pots morir, no? Perquè ja, pues, jo quan tenia això que parla d'Estopa, pues, jo escoltava, no? I era la banda sonora de la meva vida. I ara, pues, ells em valoren com a artista, i això, pues, és molt bonic. I Estopa, pues, això... ara mateix estem escrivint la... Bueno, ja he acabat d'escriure la... el guió del llargmetratge de Dejar Ir, del curt, i l'estem començant a moure per promocionar-la, i bueno, ja segurament, si tot va bé, la rodarem a 2025, a començaments de 2025. I aquesta pel·li, com no podria ser d'una altra manera, doncs té un títol d'Estopa també, no? I llavors, a la maqueta, els que són molt estoperos, havia una maqueta, abans del disc van trobar una maqueta que jo s'escoltava.

0: Igual que Dejar Ir, és un guitarrista, és un cantant famós. Llavors, durant la seva estància en el poble, compondrà una cançó que serà Sentir diferent d'habitat. I el Juan Maya pues, està parlant en els Estopa per a veure si podem fotre la banda sonora a la pel·lícula, i en principi pues, no crec que hi hagi cap problema, i això pues, també és una primícia aquí a Ràdio Esplugues, que déu-n'hi-do quina primícia. I després tinc una cosa que també les he proposat amb ells, que, perquè al final de la pel·lícula el protagonista, l'Alain Hernández, cantarà la cançó al poble, no? Perquè això és sent obligatòria, no? Si està composant una cançó al poble, no explicaré el per què la canta, però sí l'ha de cantar. I el que vull és que surti el David i el José com si fossin algun dos del poble que estan allà pues, escoltant com uns més, i que un li digui a l'altre: hòstia, tio, aquesta cançó s'ha fet famós, però això tampoc és per tant, no? I és una manera també, pues, que, i la cançó és seva, no? És una manera també, pues, de fotre una mica d'ironia dintre la pel·lícula.
1: I els teus tributs.
0: I, bueno, i per mi seria, pues, un homenatge perfecte, no? Així que, bueno, pues, per això te dic que estic, quan dic que estic a prop, és per aquestes coses, no? Per això de dir estic a prop, que jo aniré a donar una volta a veure si els veig, no? Una mica en aquest sentit.
1: Has gravat algun dels seus curtmetratges que surti a Esplugues?
0: Sí, en Dejar Ir surt algun exterior, i sobretot un bar molt mític d'aquí d'Esplugues que es deia El Fogonet.
1: Ah, no sé si el coneixes. El Fogonet, clar.
0: Perquè jo era molt amic de... Bueno, i soc molt amic de l'Antoni Esteve, que era l'amo del Fogonet. Uh-huh. I, bueno, pues, hi ha una escena que, per cert, és l'escena més bonica del curt, perquè ell pues, arriba al bar i es troba pues, a la mort de pues, a la persona que va deixar pues, 20 anys abans d'anar-se del poble. I, bueno, pues, tenen allà un momentet pues, una mica especial, i pues, està gravat aquí al Fogonet, així que... I tota l'altra part està gravat a Sant Just, al Pony Club de Sant Just. No sé si coneixes el costat de Can Carbonell, que és una masia.
1: Sí, al costat de Can Carbonell, que hi ha la jardineria Verd.
0: Sí, on està la Bonaigua, sí, cap a Carbonell, a la meitat hi ha una hípica que es diu,
1: ah, sí,
0: que es diu el Pony Club.
1: El Pony Club, sí.
0: Llavors pues, vam anar a veure i ens vam donar compte que la masia d'aquest
1: Pony
0: era perfecta per fer el curtmetratge, que dintre pues, que fossin totes les habitacions i tot això. I els exteriors pues, també vam utilitzar molt de la hípica, perquè surten els cavalls i bueno, una fotografia molt bonica perquè és molt essència poble. I tu veus el curt i potser et diuen pues, és un poble d'Astúries per dir alguna cosa, i tu no penses que està aquí gravat al costat, no?
1: Aquí Sant Just.
0: De fet, algunes persones que m'han dit, hòstia, porta'm on has gravat això, i arribes i allà, i diu, i aquí és on he gravat tot això, i és la màgia del cine, no? Una mica de poder transportar
1: allà on nosaltres volem, sí. o el nostre cor ens vol transportar.
0: Sí, en aquest curt, per exemple, em diuen moltes coses, i al final el bonic és això, nosaltres fem una història i sempre diem que l'espectador se la fa seva, no? Perquè aquest curt parla molt de que el protagonista va marxar de la seva casa perquè el seu pare pues, no volia que segueixi els seus passos d'això de treballar al camp i de seguir el negoci familiar i tot això, i ell pues, va marxar i per això portaven 20 anys separats. I torna, la premissa del curt és que torna al curt perquè el seu pare s'està morint, o sigui, torna al poble perquè el pare s'està morint, és com l'última oportunitat que tenen per solucionar les seves coses o seguir la vida plena de pedres a la motxilla, no? I tenen pues, aquesta última oportunitat, per això es diu Dejar Ir, perquè tots els de la família, pel fet de lo que passarà, dejaran ir algo, no? I bueno, pues que això és el curt.
1: Tant Dejar Ir com Madrugades de Hielo ens estàs parlant de les pèrdues.
0: Sí, i mira que no sóc una persona que a priori tingui tampoc molta, diguéssim, necessitat, no? De, jo, la meva família sempre

0: som molt oberts, vivim molt separats. Una
1: és
0: Mallorca...
1: És una família grande i divertida. Això ho puc dir. Els Pizarro, legendaris, a casa meva també. Sí, perquè that... quan m'has dit que ets un Pizarro, és com... ostres!
0: Sí, sí, la família de la meva mare, Pizarro, pues va vindre de Puerto Llano, d'un poble de Ciudad Real, i pues eren 8 germans, més els pares, els avis i no sé què, pues bueno. I pues això, tots els meus tiets, pues un va tirar a Mallorca, l'altre a Saragossa, a Madrid, no sé què, i quan i no teníem molt de contacte diari, però quan ens veiem és com si no haguessin passat res de temps. És una cosa que això ho has de viure, se pot explicar, però ho has de viure. I llavors jo tinc això molt desenvolupat, perquè no tinc com això de que necessito estar trucant a tothom, però no sé, potser en el meu subconscient sí que tinc por a la pèrdua, i no ho sé, potser. Però jo crec que no és tant a la pèrdua, jo crec que és... no sé, m'agrada com entrar a l'important de la vida, com te deia abans, de l'essència poble, perquè per mi això és la vida, no? O sigui, al final jo faig cine i des de fora tot sembla que és molt gran, no? I faig moltes coses que potser doncs, des de fora són l'hòstia, no? I jo també per al propi rodatge de la vida tampoc m'adono ni compte ja, no? De que doncs, estàs als Gaudí, no sé què, no sé quant, i al final jo ja no li dono importància perquè he anat un munt de vegades, però per una altra persona és l'hòstia, no? Potser. Però a mi m'agrada això, no? Després de tot això que jo faig, després jo quan arribo a casa... m'agrada anar a lo més petit, a lo que té més valor, a lo que és d'estar amb els teus i estimar els teus. I dona igual lo que siguis, dona igual lo que tinguis, dona igual... L'important és ser un grup i ser feliços i tirar endavant. I això jo crec que és sobretot d'això parlar amb el meu cine. Que potser estic parlant de les pèrdues... Bueno, perquè potser també pues, soc més gran, la meva família, com tu deies, pues, he tingut la gran sort, perquè quan més gran ets, més et dones compte de la gran sort que has tingut, perquè hi ha famílies molt desestructurades, i jo, pues, no, els meus tiets també s'han ocupat molt de que nosaltres com petits pues, vèiem que véssim solament el bo. O sigui, i tot això pues, fa pues, que potser... sí, tingui un petit sentiment a perdre tot això, perquè és tan bonic que un no vol perdre, tampoc.
1: El cinema és mostrar al món totes les teves inquietuds, però quan escrius un llibre, què fas? Agafes tota la teva essència i et fiques en aquest claustre que abans explicaves, que després de tota la teva vida aborigen que tens amb tanta activitat, arribes a casa i també has escrit un llibre.
0: Sí, he escrit un llibre, no és una novel·la, és un llibre per ensenyar cinema, tot el que... Jo sempre he dit que he tingut a la vida moltíssima sort, i com abans parlava dels músics d'Estopa, per exemple, doncs en el cine, o sigui, de tots aquests músics que jo estava parlant abans, són els que m'han ensenyat a mi. O sigui, he tingut la gran sort d'aprendre també en el Jordi Armengol, que és el guitarrista de Lluís Jac, no sé, tots aquests he tingut la gran sort, i en el cine el mateix. Llavors, tinc un sentiment a dintre de compartir el que jo sé en els demés, i el meu llibre pues, es diu Cine des de Zero, i és pues, això, pues, un llibre que algú que no es pugui pagar la supercarrera que val un rinyó, pues, en el llibre pues, veu els meus truquets, la meva forma de veure el cine també, i aprendre pues, el que jo sé i que jo ho he après des de la meva pròpia essència, però també en aquests grans professionals. Si jo he tingut aquesta sort, i per mi pues, no sóc una persona de dir no, jo tinc els meus trucos i els vull per mi. No, a mi jo sempre dic que m'agradaria acabar la meva vida compaginant ser profe de cine i seguim fent pel·lis. Però
1: amb el jove que ets, no parlarem ara d'acabar la teva vida.
0: Bueno, vull dir, quan sigui ja bastant més gran, m'agradaria ser profe. És algo que sento dintre. potser una altra persona diria, ja, profe, no seria mai. Pues jo sí, crec que m'agradaria, no sé, igual que a mi em van ajudar, pues ajudar també els altres.
1: T'agrada transmetre els seus coneixements.
0: Sí, i això que em deies de l'escriptura, jo al principi, quan era més jove, i escrivia, perquè has dit una cosa que quan escrius vas a lo més interior, no? Quan era més jove, suposo que per això de començar i de voler mostrar tot el de superdirector que ets, tendia més a escriure històries difícils, un final super que doni 40 voltes, no sé què, no sé quan, i al final, quan ja vaig començar a estudiar la carrera i tot això, vaig descobrir que no, que és al revés. O sigui, tu has d'escriure des de les teves vivències, de lo que a tu te ressona, no? Perquè si jo tinc aquesta essència que tu dius, Pizarro, tan forta, per exemple, que la Güera també, però pues, per què no la utilitzo? I no, per què, per exemple, si m'ho invento, si un personatge en vez de dir Paqui, per dir algo, per què s'ha de dir Marie, per exemple? Pues no, si dic Paqui, pues per la meva vida coneixeré una Paqui, no una Marie Curie, saps? O sea, bueno, això són petites tonteries, però al final, per exemple, mira, a Dejar Ir n'hi ha una frase una escena molt xula, que és una vivència de la meva mare. Quan estava al poble, tots els que venien de la ciutat, d'això te parlo en els anys 60 o por ahí, no? Tota la gent que venia del poble li deia a la meva mare, buah, hemos estado en Barcelona y por la noche está todo el cielo lleno de colores, no? I clar, ella era petita i quan va arribar aquí a Barcelona, pues, que els avis ja van vindre aquí, pues ella anava en el tren pensant, buah, ara per la nit, buah, el cel de Barcelona serà tot ple de colors, de llums i no sé què. I quan va arribar, pues, va donar compte que les llums aquestes que deia tothom del poble era simplement eren els semàfors, saps? Però clar, és una vivència que, pues això, per exemple, ho fico a la peli, no? O sea, perquè en vez d'explicar això, no dic que pues, quan fui a la Torre Eiffel, pues, millor no he estat mai a la Torre Eiffel, no? I jo utilitzo molt pues, això. Tot vivències, coses que m'han passat, potser les explico d'una altra manera o li canvio alguna cosa, però sí vaig a la meva essència, i quan vaig anar a la meva essència va ser quan el meu cine va despegar. I el que sí et dic és que això ja no canviaré mai. Totes les pel·lis que faré a la meva vida sempre tindran algú de mi. Potser tu no seràs capaç de desxifrar-ho, perquè els artistes també tenim aquests trucos també, però jo quan veig les meves pel·lis, per exemple, Madrugades de Hielo, jo la veig i dic, aquesta és la meva història de fa, no sé, els últims 5 anys, per dir alguna cosa, no? Que no és la història ben bé, però els transfons de les coses sí. I per mi això és molt bonic, perquè per mi és molt més difícil inventar-me una història que parlar del que jo sento, encara que t'ho expliqui d'una altra manera, no? Igual que Dejar Ir, per exemple, pues jo no porto 20 anys sense parlar amb el meu pare, saps? Al revés, jo el meu pare l'estimo i ell a mi, i està completament... m'ha donat la seva vida per mi.
1: Veieu pel·lis junts.
0: Per això, i segueix, no? I jo sempre li he dit, per exemple, papa, necessito construir una grua pel cine, no sé què, i s'ha vingut amb mi al magatzem del meu avi allà a soldar, i no, o sigui que però el que vull explicar sí que ho agafo des de les meves essències, encara que després canviï l'història, perquè el cine també necessita conflicte, i és el bo del cine és el conflicte. Si tot és fantàstic en una pel·li, pues anem malament. Per exemple, Titanic. La pel·li de Titanic tot va bé. Buah, hi ha història d'amor perfecta, i de cop, toma por saco. Un iceberg i el barco, i ja tot ha canviat. Pues això és el que necessita el cine, així que bueno,
1: doncs farem una cosa, el teu perfil d'Instagram, que és Alex Agüera Films, doncs que es posin en contacte,
0: ah, sí,
1: privat,
0: tots els que vulguin veure, jo els passo un link que després no el copi ni que no estigui al top manta, eh? Però bueno, que el podran veure, i pues, per mi serà un plaer poder també xerrar, si volen saber això que diuen de que mai seràs profeta al teu poble, doncs pues mira, abans t'he dit una cosa que guardéssim en el tinter, lo del Xavi.
1: Xavi Ribó, sí, ho tinc apuntat, aquí està.
0: I com m'acabes de fer la referència, mira, jo anava a presentar la pel·lícula Madrugades de Hielo al setembre, no? I anàvem a fer una presentació a Madrid i una aquí a Barcelona. I el Xavi me va escriure la... Àlex, és que mira, que estem pensant aquí en el Cercle Artístic que aquest any podríem, com has tingut sobretot molts premis en De Harir i tot això, que volem, és molt important, Espluga City, que va ser els estudis d'aquí dels Balcázar, que van fer moltes pel·lis d'Espagueti Western i tot això, doncs pues, va dir el Xavi, per què no fem a les festes d'Esplugues un passe de la teva pel·li privat i d'alguna manera pues, diem al poble pues, que algú, un veí del poble segueix donant vida a la llegenda cinematogràfica d'Esplugues, no? I per mi pues, això va ser l'hòstia, o sea, per mi és superbonic això, perquè bueno, o sea, que en el teu poble vulguin passar la teva pel·li i tot això, doncs pues, per mi és un plaer. Així que, bueno, si a part de la peli, a l'Avens, que també he fet moltes coses a l'Avens, podem passar el curt de Harir, pues, un altre plaer, o sigui, multiplicat per dos.
1: Estic ara mateix per trucar al Xavi Ribó i parlar d'això amb ell.
0: Ah, doncs pues vinga.
1: Àlex Agüera Pizarro, ara et demanaré una darrera cosa. Avui que em diguis un record de la teva infantesa que tinguis d'Esplugues. I per tot el que m'has explicat, serà una història senzilla, positiva i que ens agradarà.
0: Hòsties, Esplugues. És que jo a Esplugues he viscut, jo crec que una infància idíl·lica, no? Perquè, bueno, pues, anava a un col·le al Nazaret, pues, molt bo, diguéssim, i tenia uns companys que vivien mil i una històries i podria escriure una trilogia de pel·lícules en els meus amics, però un joc segurament et diria o el carrer Montserrat, perquè per mi és de lo més bonic que tenim aquí a Esplugues.
1: Per tothom.
0: Després et podria dir el camp de futbol de l'Espluguenc, que jo allà pues, vaig...
1: El Salt del Pi?
0: El Salt del Pi, allà vaig pues, viure molt... Van guanyar 2 lligues en l'Espluguenc i pues, bueno, va ser l'hòstia, no? Quan és petit, pues, tot el que crees en un grup de nens i tot això. I després, pues, te podria dir pues, el Robert Brilles, perquè és on anava a fer pintura, on el meu cap volava, no?, en tot això, el que a mi m'agradava fer. I aquí seria aquest, seria el meu triangle de les Bermudes, una mica. I després, per separar una mica d'aquests triangles, les cases dels meus tiets, on anava pues, una tarda a fer música, una altra a fer, a veure cine o el que sigui, i de tot això és el que jo he fet. I d'aventures, no sé, d'aventures... És que no sé, jo he viscut una vida, no? Tampoc aventures, les mil i una. Algunes se poden explicar, algunes altres no se poden explicar, però... El que sí, jo sempre l'he dit, tant a tothom com a la Maribel, que és la regidora de la cultura d'Esplugues, jo sempre li he dit que Esplugues és un plató meravellós per rodar. O sigui, és si jo pogués... faria totes les meves pel·lis aquí, perquè Esplugues és preciós i té aquesta essència poble que a mi m'agrada, encara que no sigui un poble. Així que, bueno, per mi Esplugues, estigui on sigui, Esplugues estarà al meu cor. O sigui, jo, això no semblarà mai a cap lloc que pugui estar mai.
1: Ara marxes cap a Madrid, també m'has dit que viatges per la zona de França. T'esperem quan vulguis i ens segueixes explicant més històries.
0: Sí, pues per això dels videoclips i tot això, pues viatjo molt. Ara me'n vaig a França, a una zona que es diu Clermont-Ferrand, no sé si ho he dit bé. Ne vaig a fer un videoclip a un artista i gravar-li el concert en directe, també a multicàmera. I després anirem a Madrid també a gravar un altre artista. Estic fent un documental de la vida de Juan Maya, que ara és el seu cumpleanys i farà una festa i vindran pues, tots pues, l'Estella Morente, l'Esquetama, pues, tots els que ell ha treballat, la Rosario, la Lolita, pues, tots aquests, i gravarem allà la festa una mica pues, l'inside, com es diu ara, i segurament me'n vaig amb ell, si tot va bé, a Argentina, a seguir gravant el documental. I bueno, pues, i després pues, vaig venir aquí, me'n passo un mes aquí i em vaig un altre puesto, i, o sigui que al final sempre acabo a Esplugues, perquè com a casa no s'està en lloc.
1: Doncs et seguirem per l'Instagram i quan tornis a l'Argentina, doncs això, esperem retrobar-nos amb tu, si et sembla.
0: Doncs jo, Alex, serà perfecte.
1: Moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per haver-te posat en contacte amb Esplugues FM. La veritat és que ha estat un plaer, una sorpresa i una satisfacció haver-te conegut.
0: Pues el plaer ha estat meu. I això, pues que em teniu quan vulgueu, a fer un truc, i jo estaré encantat de vindre pues, a passar una estona, encara que no parlem del meu cine, parlem d'una altra cosa, de lo que sigui.
1: De la vida.
0: De la vida. Això és lo que, el meu cine parla d'això, de la vida.
1: Gràcies, Àlex. Pues una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres. Okay.

Aquest cap de setmana, gegants i capgrossos d'Esplugues ens preparen la 42a trobada. Aquest dissabte 3 d'octubre, durant el matí, des de les 10 i fins les 2, ens ofereixen la jornada de portes obertes que es realitzarà als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles, en el que hi haurà diverses activitats per a tota la família: bitlles, putlers gegants, cajú, manualitats, pintacares, jocs de taula i servei de bar, i també hi haurà marxandatge de la colla de geganters d'Esplugues.

0: I per diumenge, la gran trobada, la plantada de gegants que es farà davant dels jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. La plantada serà a partir de 10:45 del matí i a partir de les 12 s'iniciarà el cercavila pels carrers. La Maria José, que és la presidenta de la colla de geganters d'Esplugues, ens explica quines poblacions participen en aquesta plantada i en aquest cercavila i quin serà el recorregut per diumenge.
1: Aquest diumenge vindran 11 colles convidades a la cercavila, que són Sant Llorenç Savall, el Bruc, Cervelló, Sant Joan d'Espí, el Casc Antic de Barcelona, Sant Vicenç dels Horts, Sant Vicent de Castellet, Centelles, Viladecans, Albesa i Balsareny. I el recorregut que farem serà des del Casal Brilles, baixarem pel carrer Mossèn Cinto Verdaguer, després Santiago Rossinyol, Sant Francesc Xavier, creuarem la carretera de Cornellà, anirem pel 8 de març, Quintana, Joan Corrales, Narcís Monturiol i arribarem a la plaça Catalunya.
0: Doncs estiguem totes preparades per gaudir d'aquest cercavila i d'aquesta ballada de gegants que es farà pels carrers d'Esplugues. I també tinguem atenció que tot el recorregut estarà afectat a la circulació durant les hores del cercavila. És una activitat organitzada per la Colla de Geganters d'Esplugues en col·laboració amb l'Escola Municipal de Música d'Esplugues de Llobregat.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom,

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
2: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.